Escolta Zicat. Yes, I'm gone.

Tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda. Come on.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de la road trip i per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i també va negar haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirmar que s'hi va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, Análisis Relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte, però, l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
1: L'exlíder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero. Ahir, el dia que el jutge Calama va imputar les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, el president espanyol va admetre per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions.
1: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i també les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins a l'hivern. Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Els drons van impactar en la principal refineria de la capital just quan el país pateix una crisi de combustible.
1: I avui acaba el curs per a més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària, un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve arrencaran les trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. El productor musical i escriptor gironí Jordi Compoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
4: La novel·la guardonada es titula Fer cantar els arbres i recupera la figura de l'escriptor modernista Prudenci Bertrana des d'una mirada singular. Proposa un recorregut pels espais naturals i vitals que el van marcar a ell i a la seva literatura. Campoy reivindica així la vigència del pensament i la sensibilitat de Bertrana, considerat una de les veus més destacades del modernisme català. La publicació convida els lectors a redescobrir el llegat literari i humà de l'escriptor gironí. El Premi Miquel de Palol de Poesia ha estat per a Joan Tomàs Martínez Grimal. Laia Aguilar ha guanyat el Ramon Muntaner de novel·la juvenil i Joan Manuel Soldevilla el Carles Rahola d'assaig.
1: Esports, el Mundial de Futbol Mèxic s'ha imposat fa pocs minuts a Corea del Sud per 1-0 en el partit que s'ha disputat a la capital mexicana. Canadà, una altra de les anfitriones, també ha golejat aquesta matinada per 6-0 a la selecció del Qatar. És la primera victòria del Canadà en un Mundial. El partit ha estat condicionat per les expulsions de dos jugadors qatarians i per la greu lesió del jugador canadenc Coné, que s'ha trencat la cama i ha dit adeu a la competició. També s'han jugat el Suïssa 4, Bòsnia 1 i República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
4: El Barça de bàsquet ha guanyat per 112-113 a la pròrroga el primer partit de la final de la Lliga CB, que és el millor de 5 enfrontaments. A la pròrroga s'hi ha arribat amb un triple de Claiborne a 3 segons del final.
1: I en futbol sala, Barça 6, Pozo de Múrcia 1, amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final de la Lliga. Els de Javi Rodríguez se situen a una victòria del títol, ja que dominen la sèrie per 2-0.
0: Fins aquí les notícies.
5: La C.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 19 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge, portem dies ja parlant-ne. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats a la tarda, al Pirineu Occidental. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Molt bé, ja divendres. Avui acompanyats, eh?
0: Sí, acompanyats d'estudiants, jovencella que surt de la discoteca, que ens pica a les vidres de l'estudi com si fóssim floquet de neu. Àlex Bosten, bon dia.
1: Sempre dius així, m'agrada.
0: També t'estan mirant.
2: Sí, no? Jo si t'expliqués tot el que m'ha passat en aquest estudi de matinada, veient gent passar.
0: Sí, aquí hi ha converses, quan he arribat jo a la ràdio, conversa molt intensa sobre el sexe i la personalitat.
2: L'exaltació de l'amistat, potser, també.
0: No he arribat a tant.
1: Que entrin i ens facin una xapa.
0: Sí, jo sempre dic connexió aquí fora. I m'agrada molt que hi ha la persona que veu amb responsabilitat
1: i
0: l'altra que no. Tenim dos casos, una noia que ens ha fet la forma d'acord amb la mà dient treballar aquestes hores té molt mèrit, i després hi ha el seu company de viatge que va bastant passadet de voltes. Tot i així, Lara García, molt bon dia, també.
1: Molt bon dia, matiners. A veure, avui fa 6 anys que va morir Carlos Ruiz Zafón. L'escriptor ens va deixar el 19 de juny del 2020 i per això avui comencem amb una cita seva. I diu: jo no sé si tinc talent, només sé que m'agrada escriure, o millor dit, que necessito escriure.
0: Veus que bé? Sempre va bé escriure. És molt terapèutic, eh?
1: Sí.
0: Depèn de com et fas allà un text així curtet, de com t'ha anat el dia, el diari personal de tota la vida.
1: I ho deixes anar tot.
0: Bé, en tot cas, acabem la setmana primer saludant, per cert, a Maiol Roger, que ja el tinc per aquí.
3: Molt bon dia.
0: Ets de caminar molt? Tu ets més de córrer que de caminar,
3: jo
0: Maiol.
3: Jo soc més de córrer que de caminar, perquè si pots sortir a la mateixa estona però fer molta més distància és més divertit, saps?
0: Ves mirant aquí els companys que tenim avui.
3: Sí, què estan fent? Estan enviant uns missatges.
0: Sí, ens estan contents.
3: Bueno, escolta, doncs bon dia. Bon
0: dia. I tant. Recordem que avui posem el punt final a la setmana explicant-vos que hi ha dies mundials per tots els gustos i el d'avui ens convida a engegar el programa amb tota la cafeïna del món, perquè si hi ha una cançó que convida a sortir de llit avui també, però dilluns, dimarts, dimecres o dijous, amb tota probabilitat, és aquesta.

0: Avui, 19 de juny, és el Dia Mundial del Passeig i té com a objectiu disminuir la velocitat i gaudir del món que ens envolta. Què rius, Lara?
1: Què és aquest Dia Mundial?
0: Per si hi ha dies de merda, passeig, aquest encara em sembla prou justificat.
2: Aquest està molt bé, el Dia Mundial del Passeig.
0: Que sí, el Dia Mundial
1: no, a mi m'encanta passejar. Però
0: doncs ja
1: que no sabia que hi havia un Dia Mundial del Passeig.
3: Hi ha dies mundials per
0: fer-ho. Hi ha mundial de tot, de tot.
1: Està molt bé descobrir-ho.
0: Es va crear l'any 1979 com a resposta a la creixent popularitat del jogging o running. Laiol.
2: Bueno, gent que no li fa, que li fa mandra anar a córrer, que decideix caminar. Exacte. Bueno, doncs endavant, no passa res. Està molt bé caminar, també.
0: Tant, eh? De fet, recordem que és una jornada dedicada a promoure la importància de caminar i fer activitats físiques a l'aire lliure i també busca fomentar un estil de vida saludable, així com conscienciar sobre els beneficis tant físics com mentals que s'obtenen de fer una bona passejadeta. I amb unes passes més haurem arribat al cap de setmana. Poc a poc i bona lletra, que sempre és millor caminar que quedar-se aturat.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, va, arrenquem el programa d'avui divendres. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. I correm baixant escales avall, ja el tenim aquí perquè ens expliqui què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
2: Doncs com sempre correrem quan l'actualitat ens ho exigeixi, caminarem per arribar avui a la 1 del migdia i ens aturarem en tot allò que faci falta per explicar-ho el millor possible. Avui seguim pendents de l'actualitat espanyola perquè ahir Pedro Sánchez per primer cop va admetre la possibilitat d'avançar eleccions. En parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, que estarà aquí, l'Ernest Urtasun, on s'asseurà a la cadira de l'Ada García, que ja li posarem un títol.
1: Després
2: parlarem de bullying, perquè avui precisament la Lara avança unes dades que són interessants i també, deixa'm dir-t'ho, preocupants. A partir de les 6 us ho explicarem. Després el dilema.
0: Ai.
2: Fred o calor? Sou més de fred o més de calor?
0: Calor.
1: Calor sempre. Sempre.
0: Calor. Àlex?
2: Fred. Bueno, doncs ja està. Maiol. Àlex, gràcies per venir. La resta som gent normal.
1: Som gent tropical.
0: Fred, eh? Clar, fred. Gent... No, calor, que pugi a 40 graus tot.
2: Gent estranyíssima. Després, l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo, analitzarem la trucada de Jonathan Endic al 112. I tindrem a Titot, Francesc Rivera, el cantant de Brans a les 11.
0: Maravella.
2: I a les 11:34, la prèvia del Sabadell-Zamora. Avui partit de tornada, el Sabadell necessita remuntar. Tertúlia esportiva especial.
0: Nervis.
2: Sí, home. Deixem que el Sabadell, pugi.
0: Ara entenc per què dormim malament avui.
2: Clar, era això. És a les 9.
0: Sabadell-Zamora.
2: És a les 9, si vols, quedem per veure'l.
0: A les 9 d'avui, festa major i la Sa de Mar.
2: Bueno, doncs ja ens el posarem de fons. I després, temes pendents i el concurs pendent. Escolta, queden poques opcions per guanyar 200 euros aquest any.
0: Bé.
2: Però encara podeu trucar al 93207474 si hi ha algun matiner que avui estigui caminant i vulgui participar del concurs pendent.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. Vinga, va, que en pràcticament 2 minuts arribem a 6:15 del matí acompanyant-vos en aquest primer tram del dia des de Catalunya Ràdio fent els matiners, i a aquestes hores, Àlex Bosch, volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
5: Doncs bé, us expliquem un fenomen que porta de corcoll la policia de Nova York.
0: A veure.
5: En les últimes setmanes s'han fet virals vídeos de grups de persones entrant de nit a les clavegueres de la ciutat per diferents accessos situats als barris de Manhattan, Brooklyn, a molts llocs. Una imatge que, si la veus...
0: Home, impressiona, no?
5: Una imatge... I és una mica estrany. És una mica com això, el Dead Man Walking, eh? Doncs això. Les imatges han despertat tota mena d'especulacions entre els internautes. Alguns creuen que es tracta d'exploradors urbans que recorren els túnels subterranis a la recerca de tresors.
1: Oh,
5: i que alguna cosa hagi caigut per allà sota i vés a saber què trobem si ens fem rics. És una opció. Mentre d'altres apunten a trobades clandestines o a una nova moda impulsada per creadors de continguts.
1: Ui.
5: Ja ho veurem.
0: De moment no se sap res, eh?
5: De moment les autoritats continuen investigant i, a més, cada vegada que investiguen apareixen més vídeos i més gent baixant a les clavegueres de...
0: Què deuen estar fent?
5: No tenim ni idea. Ara, ja adverteixen que si enxampen algú...
0: Multa.
5: Multa, i entre altres coses els poden acusar d'invasió de la llar o d'això, perquè és una propietat privada, i també d'intentar robar,
0: Veurem a veure què és el que passa, però em té intrigadíssim. Seguim aquesta història,
5: seguirem
0: perquè això és americà, és a dir, que hi ha segona temporada.
5: Segur.
0: Gràcies, Àlex.
5: Vinga, fins ara.
0: aquí, a aquestes hores del matí, anem carregats, com sempre, de titulars que ens fan pensar que el món està fet una mica pols, però, per sort dels matiners, sempre tenim l'Andreu Marino, que ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè la cooperativa que gestiona el gimnàs social Sant Pau de Barcelona celebra el seu desè aniversari. Actualment, el gimnàs atén a gairebé un miler de persones en situació de vulnerabilitat, que d'aquesta manera tenen accés a l'activitat esportiva de manera gratuïta i també altres serveis, com de menjar, dutxa o roba. Una activitat que permet universalitzar la pràctica esportiva i teixir vincles entre persones del barri del Raval.
0: I avui, que és el Dia Mundial del Passeig, Xino Xano, que hem arribat ja fins un quart de sis del matí, estàvem comentant que hi ha gent que surt de festa i que ve aquí a Beethoven Diagonal a saludar-nos i a picar-nos els vidres. Doncs si ara mateix estiguessin escoltant els matiners, els hi fotríem un bon final de festa. De sí. Què parlarem poc, Marta?
1: Perquè no hi haurà el Reggaeton Beach 2026, que estava previst, de fet, que comencés el proper cap de setmana a Barcelona.
0: Tira,
1: han cancel·lat tots els seus festivals durant aquest estiu a Espanya. Es veu que això, el Reggaeton Beach, això és l'engròs, i després havien d'anar a fer diversos festivals en diverses ciutats d'Espanya. Segons ha avançat el Mundo, s'han vist obligats a cancel·lar-ho per falta de viabilitat del projecte. Havia de començar, com dèiem, el cap de setmana vinent, tant a Barcelona com a Tenerife, però això no es podrà fer. Es veu que han estat estudiant això, els diferents escenaris, estan operatius com financers, però no hi ha hagut manera de tirar-ho endavant. No han transcendit més detalls. Sí que és veritat que quan entres a la pàgina web t'apareix un gran comunicat a la pàgina oficial, et diu que efectivament el festival s'ha cancel·lat i, per tant, no hi haurà Reggaeton Beach Festival aquest any ni a Alacant, ni a Tenerife, ni a Barcelona, com dèiem, ni a Madrid, ni a Mallorca, ni tampoc a Santander.
0: Oh, quina pena, no us preocupeu, que el reggaeton no desapareixerà.
1: No.
0: No hi ha, no hi ha el Reggaeton Beach 2026, però la música reggaeton seguirà acompanyant-nos a les nostres vides. Una bona notícia per engegar el matí, Lara.
1: Doncs que Girona tindrà el parc inclusiu més gran de la ciutat i serà el 2027. L'Ajuntament el farà a la zona dels Químics, que és l'espai lliure de l'urbanització Torre Rafaela I, i en concret és una superfície de 13.069 metres quadrats. Per tant, serà molt gran. El ple municipal ha validat finançar l'execució de la memòria tècnica i també de les obres per la creació d'aquest parc de jocs infantils en aquest espai per 500.000 euros.
0: Doncs felicitats per aquesta iniciativa d'aquest parc inclusiu, el més gran de la ciutat de Girona, el 2027. Res i menys el veurem construït. L'Ot Serra ho té tot preparat per explicar-nos quin motiu tenim per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als manresans és gaudir d'una ciutat adaptada a les necessitats específiques. El ple de l'Ajuntament ha fet un pas i ha aprovat el Pla d'Accessibilitat de l'Espai Públic de Manresa amb un pressupost de 13,6 milions d'euros. Ha comptat amb la participació ciutadana i ara s'obriran 30 dies d'exposició pública per fer-hi retocs. L'objectiu del pla és que tothom es pugui desplaçar i comunicar de forma lliure, autònoma i sense discriminació, siguin quines siguin les seves capacitats.
0: Destapem la revista del cor dels matiners. Avui arribem amb un salseig que està portant cua des de fa una setmana i que crec que això de seguir... Lara, com batega
1: sí,
0: el cor aquest matí?
1: Batega amb presuntos implicados, perquè ha esclatat la guerra
0: sí,
1: entre els seus membres. Que se despierta cuando me esté noche. Cocina cuando cae el sol.
0: Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que... Una de les grans cançons de Presuntos Implicados, Gente, no pot ser una cançó més fantàstica per acompanyar-vos mentre us expliquem el que ha passat. Posem una miqueta en context la polèmica amb Presuntos Implicados.
1: Sí, doncs fa uns dies la Lídia Rodríguez va dir que havia abandonat el grup per suposats maltractaments per part dels seus companys. Ho va explicar ella mateixa així a Antena 3.
7: Era como que yo tenía que ser una cantante de un grupo para gente adinerada, y esto es de boca de ellos, ¿eh? Para gente adinerada, gente pudiente, yo soy una persona que viene de una familia humilde, era como que no les cuadraba ni mi actitud, ni mi manera de vestir, ni mis kilos de más, que siempre he sido una chica con unos kilillos de más.
8: ¿Te sentiste apoyada por tu compañero de la banda?
7: En la mayoría de las cosas, no. Yo nunca oí a un compañero delante mía decir, oye, disculpad, Lidia es cantante y no es modelo, o Lidia es cantante y no tiene nada que ver con su peso, ¿no?
1: Doncs bé, ara Nacho Maño, guitarrista i líder de la banda, responsa les acusacions en un comunicat on diu que no pot fer responsable a qui mai la va maltractar ni assetjar i a qui, a més, li va donar tot el seu recolzament tant en l'àmbit professional com en l'àmbit personal. I assegura també que tant ell com la seva família estan atravessant un profund dolor i que la seva imatge ha patit un mal irreparable.
0: Veurem què és el que passa amb aquesta polèmica i també si en... No crec que Soli Jiménez foti el nas aquí, però en tot cas veurem com acaba tot plegat. I alerta perquè el cor també batega amb Isabel Pantoja.
1: Sí, perquè ha reaccionat a la polèmica de Kiko Rivera i la seva exparella Irene Rosales. També us posem una mica en context i recordem què ha passat aquests últims dies. Irene va fer un anunci amb la marca Grefusa que deia: un mix con un mal Kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor Kiko.
0: Escolta, et dic una cosa, m'encanta la campanya.
1: És boníssima. És boníssima. És de les bones que han fet últimament,
0: eh? Sí, per favor.
1: Un aplaudiment, és que,
0: Hi havia, el de Georgina per presentar el seu reality.
1: Sí.
0: Abans els venia i ara els compro, els bolsos.
1: Sí, sí,
0: i aquesta, t'ho dic.
1: Aquest me sembla increïble. A més, per tot arreu, que el veus per tot arreu.
0: Sí, sí.
1: Evidentment, això, un joc de paraules que també llançava una indirecta al seu ex, Kiko Rivera, qui no li va sentar gens bé això, va fer unes declaracions també bastant dures, i aquí es veu que sí que li ha fet una mica més de gràcies precisament a Isabel Pantoja, la seva germana.
9: La chistosa que se li és, que rara que se l'haia tomado mal.
10: Hombre, es gracioso. Ha dicho que Irene está ahí para haberse comido un Kiko. Eso no es muy gracioso, ¿no?
9: Pues no.
0: Pues no. Quin sentit de l'humor. Jo, em sembla que Kiko hauria de demanar diners, mira què et dic.
1: Sí.
0: Hauria de demanar diners.
1: Aprofita.
0: 10 minuts, 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, amb la neurocientífica Sara Maderos, van parlar de por i ansietat i com prevenir-les.
11: Una part important de la salut mental, jo crec que és pues tener hábitos saludables, regularnos, estar conectados socialmente con las personas, ¿no? La conexión social creo que hace mucho en nuestra salud mental y en que nos sentamos equilibrados.
1: I el cantautor uruguaià Jorge Drexler va dir que té una connexió especial amb Barcelona i va reflexionar sobre per què canta.
12: Desde el momento en que sabes que tu vida se va a terminar y eres consciente de eso, es decir, hay una parte tuya que sabe que viene sola y que se va sola de este mundo. Lo que pasa es que hemos aprendido a negar eso, a tenerlo escondido y a sublimarlo de alguna manera y hacer esto, hacer canciones, programas de radio, coches y meternos en emprendimientos sociales, culturales y de todo tipo, ¿no? Y deportivos.
0: Podeu recuperar l'entrevista amb Jorge Drexler a través del web, de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui és el Dia Mundial del Passeig i anem caminant cap a 6:45 del matí.

0: I Marta, què ha passat el dia com avui?
1: Doncs un 19 de juny del 1987, els Guns N' Roses debutaven al Regne Unit davant el Market Club de Londres ple de gom a gom, un concert que va començar amb algun petit incident, amb el públic llançant los gots de cervesa i escupint-los, però això, doncs, no va aturar, evidentment, la banda. Aquella nit no només era el seu primer concert al Regne Unit, sinó també el seu primer concert fora dels Estats Units, i poc més tard, un mes després, el 21 de juliol, publicarien Appetite for Destruction, el seu primer disc, el primer àlbum de debut, i allò, evidentment, seria el principi per convertir-se, doncs, en una de les bandes més grans de la història del rock.
0: Portem unes setmanes a Mastrocat.cat, que tela.
1: Mira.
0: Mira.
1: A veure, que és divendres.
0: A veure què ens explica, perquè ens estan demanant prudència, tranquil·litat, converses pendents. A veure quin dia ens espera astrològicament parlant avui, divendres 19 de juny. Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 19 de juny la lluna entra a Verge. Després d'uns dies emocionalment més intensos, aquesta lluna ens convida a aterrar, ordenar i posar una mica de seny al caos. Pot ser un bon moment per revisar rutines, cuidar el cos, fer neteja o ocupar-nos d'allò petit que havíem anat deixant. Però compta amb la crítica i el perfeccionisme. No cal arreglar-ho tot, només posar una cosa al seu lloc. Bon cap de setmana.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, per aquest consell astrològic per arribar al divendres. I qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Doncs a veure, avui felicitem la megaestrella de Hollywood, Zoe Saldana. Bufarà 48 espelmes. També fa anys un altre personatge molt conegut, però que té poc a veure amb l'art. El polític Boris Johnson també en suma un més i arriba als 62 anys. No sabem si els seus veïns la felicitaran, però avui també és l'aniversari de l'actriu Eva Isanta, la Cookie, de La que s'avecina. Celebrarà el 55. I acabem felicitant Macklemore, el raper i músic americà. Avui en fa 43. No hi ha millor dia per celebrar l'aniversari. Que tingueu un cap de setmana càrrec regat de sorpreses.
3: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: Cap a dos quarts de sis del matí, des de Catalunya Ràdio, com sempre, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia, moment de recular fins l'any 1986. Irta Key, que ens va deixar un dels grans temes del món de la música, és aquesta que es diu This is my life. Bon dia, matiners.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio avançarem dades sobre quants casos de bullying escolar es produeixen cada dia a Catalunya. A partir de les 11, entrevistarem el cantant de Brahms, Francesc Ribera, més conegut com a Titot. Francesc Garriga continua buscant el poble més bonic de Catalunya. Avui, la tarda, serà a Cadaqués. A més, repassarem el full de ruta per no perdre't els millors festivals de música, teatre i cinema d'aquest estiu. El Catalunya Nit tancarà la setmana entrevistant el líder de la banda Stand Still, Enric Montefusco. Quan ja fa 13 anys que va publicar el seu últim disc, ara publica un còmic, Vida i obra de un titiritero. Aquest cap de setmana, al suplement, conversem amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany. Una entrevista per retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense veure resolt l'assassinat de la seva filla. I diumenge a l'Eclipsi coneixerem les nits del bomber Marc Castellnou.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 19 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant el jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra.
3: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se'n van filtrar els àudios.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra, y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: L'expresident espanyol va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El jutge que porta aquest cas també ha imputat les dues filles de Zapatero.
2: Mentrestant, Pedro Sánchez torna a tancar files amb l'expresident, però per primera vegada no descarta un avançament electoral.
3: La Moncloa parla d'un avançament tècnic de només uns mesos i Sánchez diu que només s'ho plantejaria si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos.
5: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
2: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel.
3: L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord s'ha de respectar i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. I llancen aquest missatge als ministres israelians que han criticat el pacte.
6: Alguns dels membres del govern d'Israel que ataquen el president dels Estats Units els diria que dues terceres parts de les armes defensives que els han protegit les han fabricat americans i les han pagat els contribuents americans.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura en un missatge a Telegram que el país necessitarà un paquet d'ajuda amb combustible, gas i almenys 300 míssils si la guerra dura fins l'hivern.
3: Mentrestant, Rússia promet represàlies per l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou. Va ser la matinada d'ahir i un dels blancs va ser la principal refineria de la capital. Els danys més significatius podrien complicar encara més la ja delicada crisi de combustible que viu Rússia. Tot i que el Kremlin la nega, la veritat és que s'ha vist obligat a importar carburant.
2: I a casa nostra compta perquè a partir d'avui tindrem un primer tast de l'onada de calor que tocarà sostre diumenge.
3: És una situació que preocupa els bombers que alerten de l'alt risc d'incendis per aquesta combinació entre l'onada de calor d'aquest cap de setmana, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Ahir, 5 focs a Lleida van cremar una trentena d'hectàrees. La simultaneïtat d'incendis també complica les feines d'extinció.
2: I alerta perquè avui, quina sort, és un dia molt especial per molts nens i per moltes nenes.
3: Avui s'acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària que apaguen el despertador. Un curs convuls, amb més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara per resoldre. La setmana que ve, recordem-ho, arrencaran aquestes trobades de la consellera Esther Niubó amb direccions, docents i famílies d'arreu del país.
2: I també tenim dades sobre l'enquesta de salut sexual que ha elaborat el CIS.
3: Sí, diu que gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que algun cop s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i també que gairebé un de cada 3 homes admet que ha pagat per sexe. L'enquesta l'ha elaborat el CIS i el Ministeri de Sanitat. Feia 17 anys que no es feia, i això permet veure les diferències en la societat entre el 2009 i ara. Tenim una societat més tolerant, però menys satisfeta sexualment. Per exemple, si el 2009 el 85% dels ciutadans deien que tenien una vida sexual satisfactòria, ara són el 77%. I si avui gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: Bones dades per acabar aquest primer bloc. Gràcies, bon cap de setmana.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
2: Què tal també Maria Fernández Noguera?
8: Molt bon dia.
2: Doncs vinga, cop d'ull a les portades, què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el cas Zapatero, que es fa gros en bona part de les portades del dia. El periòdico obre l'edició explicant que el jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. També ho llegim a La Vanguardia i l'Ara.
8: A Madrid, titular Pastat al País. La Razón diu que imputen les filles de Zapatero pels indicis del paper instrumental de la seva empresa. Per la seva banda, El Mundo posa l'accent en Pedro Sánchez, que avala, diu, la coartada de Zapatero amb les seves joies de luxe.
7: També protagonista el català, tant a Barcelona com a Madrid. Diari Ara, Europa avala el 25% de castellà a l'escola, una decisió que no té efectes pràctics. També surt en portada a El Mundo, sempre atent als temes lingüístics. La justícia europea avala el 25% de castellà a les escoles catalanes.
8: I en pàgina internacional, Trump presenta com a triomf un acord que sembla una capitulació. Ho llegim a La Vanguardia. I foto ben gran de l'interior del Palau de Versalles, amb Trump i Macron d'esquena passejant-hi agafat per les espatlles. Estan agafats per les espatlles. La mateixa foto també apareix a l'Ara, amb el titular el glamour de Versalles per vendre l'acord amb l'Iran.
2: Dos quarts a sis del matí i cinc minuts, i pel que fa a les pàgines d'opinió, diversos diaris coincideixen a assenyalar que el pacte entre els Estats Units i l'Iran és una derrota per a Donald Trump.
8: Com, per exemple, La Vanguardia, que destaca que el president dels Estats Units ha fet concessions significatives sense obtenir cap objectiu.
7: El País titula l'editorial L'art de la claudicació i recorda que Trump buscava una rendició incondicional de l'Iran, però, en canvi, l'acord provisional debilita la credibilitat i la influència dels Estats Units.
8: El Mundo considera que és un pacte que debilita Occident per les cessions de Trump a l'Iran. Un afebliment al qual hi contribueix el qüestionament de l'OTAN per part del president dels Estats Units.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bale explica que Trump està pagant l'error de Netanyahu.
8: Diu que la guerra dels Estats Units-Israel és un fracàs estratègic de la línia dura de les dues administracions, mentre que l'Iran emergeix enfortit d'aquest pacte.
7: Canviant de tema, El País, recordem-ho, ahir era l'únic diari que no dedicava cap article d'opinió al cas Zapatero. Avui, en una columna d'opinió, Najat El-Hashmi carrega contra l'expresident per les joies.
8: L'escriptora creu que no es pot justificar l'injustificable i recorda que fa 20 anys ja existien l'ètica i les lleis que no permetien a cap càrrec públic acceptar suborns.
7: Encara sobre les joies de Zapatero, l'escriptor Màrius Carol escriu a La Vanguardia que hi ha una línia fina entre el que es pot fer i el que no es recomana fer.
8: Carol recorda que l'expresident s'havia convertit en un referent moral per a l'esquerra i difícilment podrà recuperar aquesta condició.
7: Mentrestant, l'aposta de l'Ara és totalment diferent. Dedica l'editorial al català i titula que no progressa adequadament a Europa després que el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi avalat el 25% de castellà a l'escola.
2: Ja passen 7 minuts a dos quarts de 6 del matí. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Escolta'm una cosa. Ahir estàvem comentant el repàs de la premsa digital que s'havien posat a la venda a través de Wallapop, les espelmes o...
9: Sí, les llums aquelles que s'obrien.
2: Les llums
9: sí.
2: que s'obrien de la sala de família. Vaig estar-ho mirant ahir al matí. 150 euros a mig matí.
9: 150 euros, ja.
2: Sí.
9: Vam dir 30, nosaltres.
2: Vam dir 30. I al migdia, 400 euros.
9: Va.
2: El que ve a ser l'oferta i la demanda d'aquesta peça, que segurament per moltíssima gent és important i la vol comprar. Per tant, de moment, l'últim que vaig veure, i que en quedaven dues, a 400 euros.
9: I l'has comprat?
2: 400 euros.
9: L'esperava trobar aquí,
2: va,
9: eh?
2: Sí. Vinga, va, cop d'ull a la premsa digital. Què hem sabut a les últimes hores sobre la Sagrada Família, precisament?
9: Doncs sí, mira, no ben bé lligat amb les llums.
2: No, però podria.
9: Però hem sabut... Sí, hem sabut que s'ha fet servir Loctite per accelerar el procés de construcció de les torres. Llegim a l'ABC que es tracta d'un adhesiu que ha desenvolupat l'empresa Henkel, coneix l'acer i la pedra dels panells prefabricats. En total se n'han utilitzat 24 tones d'aquest loctite, s'aplica en estat líquid i omple les irregularitats entre la pedra i l'acer en un procés que triga 24 hores a secar-se. Diuen que és segur.
2: Aquest matí escoltarem com una de les expertes va passar per la selva de Xavier Grasset precisament per explicar quin era el funcionament d'aquest superadhesiu per enganxar la Sagrada Família. Roma no deixa de sorprendre.
9: Sí, arran d'una denúncia, els carabinieri van aturar una excavació il·legal a prop de Roma. La sorpresa va ser que van descobrir una desconeguda vila romana que freqüentaven els emperadors. La finca és de finals del segle I després de Crist, sota el domini imperial de l'Orium, residència de descans de la dinastia Antonina. És l'actual castell di Guido, un descobriment que veiem en diversos digitals.
2: Si sou de tiramisú, teniu una cita.
9: T'agrada el tiramisú?
2: no gaire. Vaja, no vindria a ser les meves postres favorites, vaja.
9: Doncs així no va per tu. Busquen 100 jutges aficionats per fer un tast de tiramisú a Itàlia durant el Mundial d'aquestes postres que se celebra del 9 a l'11 d'octubre. La convocatòria està oberta per majors d'edat de qualsevol país i no cal tenir experiència en gastronomia. Aprofitant també que és aquest Mundial del tiramisú, a Treviso hi haurà una cursa de 10 quilòmetres i com a regal, per qui acabi, barra lliure de tiramisú. Ho veiem a diversos digitals italians.
2: Una nova manera d'anar al cinema.
9: Doncs pagar en funció de la fila i la ubicació de la butaca. Llegim el periòdico que Cinesa ha començat a explicar a 3 cinemes diferents preus que varien segons el lloc de la sala. Hi ha 4 categories que van dels 8 euros en 40 als 12 en 60. De moment la iniciativa encara no ha arribat a Barcelona, tot arribarà. La filosofia és emular el que fan ja els teatres o concerts.
2: Ho estem alertant, ja fa dies que en parlem. Avui començarem a notar aquest augment de la temperatura. Diumenge hi haurà aquesta primera onada de calor d'aquest estiu. Marc Jurado, quin dia ens espera per avui?
7: Sí, sí, de moment molta calor fins a arribar aquest diumenge. Aleshores ja la temperatura serà més que intensa o molt intensa. Avui màximes que rondaran els 38 graus a Ponent. A l'interior també de les Terres de l'Ebre el temps serà assolellat amb alguns ruixats de cara al Pirineu Occidental. Al cap de setmana, doncs, molta, moltíssima calor. Així, doncs, calceu-vos.
2: Calcem-nos o despullem-nos?
7: Millor. Anem a la platja.
2: Una bona sabata gruixuda, en plena onada de color, de calor. Sempre s'agraeix. No, Marta Viana?
9: I tant.
2: Ai que sí. Una sandalieta ben fresqueta.
9: I avall.
2: I avall. I avall, més que avall, cap amunt, perquè arriba el moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què
10: sí,
2: comencem?
10: Sí, avui hi ha molta cosa, hem de parlar de molta música. Primer, a Lleida, on comença el Magnífic Fest. Svetlana, fins dissabte hi passaran artistes com ells, com Joan Dausà, Lori Meyers, Joan Dausà, ja ho hem dit, perdoneu, i sí, els britànics de Molotovs. Tot això a Lleida, i si sou o voleu anar cap a l'Estartit, avui comença el festival Itaca Sant Joan, un festival que converteix la platja gran de l'Estartit doncs, en l'epicentre de 3 nits de música seguides per donar la benvinguda a l'estiu.

Doncs grups com Sidoní, Love of Lesbian o Remei de Calafresca obriran aquesta nit, una edició que culminarà dimarts, la gran nit de la Revetlla de Sant Joan, amb una gran festa allà mateix a la platja gran de l'Estartit. I si et sembla que vam amb un parell de propostes musicals més, perquè avui és divendres, i per tant hi ha molta gent que llança música. El primer són Al·lèrgiques al Pol·len. Això es diu Un amor amb mi, el tercer avançament d'aquell nou treball de la banda i que ja podeu escoltar a totes les plataformes. I acabem parlant d'un d'aquells projectes bonics i que ens agraden explicar aquí als matiners, perquè 13 músics del Prat de Llobregat i l'artista Lorena Álvarez han presentat la versió del tema de Lorena a Persona, que en una nova edició del projecte Al meu ritme.

0: iniciativa que ja fa 17 anys que es fa amb l'objectiu de potenciar la creació col·lectiva a través de la música i la participació de tota la gent. De fet, la banda ha estat formada per 13 músics i gent de diverses edats de la ciutat. La majoria, per cert, són de l'escola Arts en Viu i usuaris dels bucs d'assaig de la Capsa.
1: I a aquestes hores del matí, quan arribem a 6:15, movem el dial fins al 2008, el programa Els millors dies de la nostra vida. Jordi Rovirós, acompanyat d'en Bernat Soler, repassava els millors moments dels 25 anys de professió que portava en aquell moment. Sonava d'aquesta manera.
2: Magic Johnson, que vida, eh?
3: Jo crec que, aviam, Bernat, jo crec que podríem estar d'acord amb una cosa. Qui ha estat el millor jugador del món de totes les èpoques? Aviam, lògicament, jo vaig veure d'esquitllentes Julius Erving, no vaig veure Bill Russell, no vaig veure els iniciadors, Will Chamberlain, però bé, he pogut veure imatges antigues. Jo crec que el millor jugador de totes les èpoques ha estat, qui ha estat un esglaó per sobre de tots, és Michael Jordan. Per atac, per defensa, per guanyar totes les finals que jugava, per fer millors els seus companys, pel control dintre de la pista i fora de la pista de tot. Michael Jordan està per sobre. Ara bé, Magic Johnson és el jugador a qui jo més he admirat amb la meva carrera professional.
1: Recordant alguns moments de la ràdio, també d'aquesta casa, i quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Allà hi tenim, com sempre, donant voltes per planeta, el nostre corresponsal mundial, el Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Zawan, matiners. Tothom està força esverat per aquí perquè avui se celebra el Festival de les Barques Drac, una de les festes més grans de la Xina i dels territoris del seu voltant. L'esdeveniment estrella són les carreres d'unes barques tradicionals anomenades barques drac que aglutinen a moltíssimes persones a les vores del riu i que animen els participants. També és un dia per resar i pregar per eliminar la suposada mala sort que implica entrar en el cinquè mes del seu calendari. Però no cal agafar l'avió. El Canal Olímpic de Castelldefels fa 7 anys que es fan curses semblants a les tradicionals i és un dia molt especial per la comunitat xinesa a Catalunya. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Hong Kong pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts, clavadíssims. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Menú per avui divendres, va.
5: Doncs mira, per començar, molt pendents de la legislatura espanyola, perquè ahir Pedro Sánchez per primera vegada va admetre que es podrien avançar eleccions uns mesos, perquè tampoc queda tant de legislatura, però és simptomàtic, tot i dir que confiava en Zapatero. També escoltarem la declaració de l'expresident davant dels jutjats. En parlarem amb la portaveu de Junts a Madrid, la Míriam Nogueras, i amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per saber aquests mesos que li queden al govern com aniran. Després parlarem, avui també estarem atents al final de curs escolar, ara ho deies, i avançarem dades de bullying, perquè són simptomàtiques i preocupants també del que està passant a les aules. En parlarem a l'Àgora també amb la Meritxell Plana, que és presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Després tindrem dilema. Avui amb la Judit Mascó, l'Àngel Llaça i l'Elisenda Pineda debatrem si sou més de fred o més de calor. Ah, aquí ja ha quedat clar,
1: sí, tant,
5: que tots eren més de calor, menys l'Àlex Bosch, que ja l'he fet fora. No l'he fet fora, pobre, sinó que ja ha acabat. Després, a l'espira de l'actualitat, avui analitzaran els àudios de Jonathan Andical 112 amb l'Oriol Ferrer i la Sílvia Còpolo. Entrevista a ti tot. I després, Àgora Esportiva Especial prèvia del Sabadell, que avui es juga a l'ascens a casa, la Nova Creu Alta, aquest vespre. Acabarem, com sempre, amb el playlist de, amb la playlist del Lluís Gavaldà, una mica d'humor i el concurs pendent per endur-se 200 euros.
1: Després li preguntaré a Ricard Ostrell a veure com van aquests nervis, aquest partit que ens ha tret a la tranquil·litat a l'hora de dormir avui.
0: Sí.
1: Maiol, preparat?
5: Jo, preparadíssim.
1: Anem-hi, va. Arriba la dada Maiol. Com sempre, us convidem a participar també els oients que ara mateix esteu escoltant els matiners. Tenim Sara Elias, el millor equip d'aquest programa preparat. També a la meva dreta, Lara Garcia i Marta Viana. Maiol.
5: Una secció que podria tenir un premi de 200 euros perquè mai l'encerteu amb exactitud.
1: Ui, per tant,
5: va, ja que hi vau seguir molt interessats un partit d'Uzbekistan,
1: sí?
5: Una dada relacionada amb això. I en concret, quants països del món no tenen accés directe al mar? Un d'ells és Uzbekistan.
1: Geografia no, sisplau. Deixem escoltar la cançó i pensem. Ah...
6: Uf.
1: Només?
6: Com? Però anormalment ara...
1: A veure, tranquil·litat. Jo crec que són poquets, només.
5: Bueno, però digues quina xifra, perquè...
1: 60.
5: 60, Saralia, 60.
1: 30, Marc?
5: 30, Peyron?
6: 40.
5: 40, Marta Viana?
6: Jo també estaria entre els 40. 41, 39... Oh.
1: Doncs jo diria, no, jo diria 40. No.
5: 41 o 39?
6: 70.
1: Jo diria, jo pujo el 70.
5: 42.
6: 39.
5: Doncs la guanyadora és Marta Viana.
1: Marta!
5: La que ve s'ha costat.
6: Quant és?
5: Perquè en són 44.
1: Mira!
5: I atenció, perquè n'hi ha dos que han de creuar dos països per arribar
1: quins
5: al mar.
1: Són?
5: Un d'ells és Uzbekistan, jo us he promès
1: que hi ha
5: l'Uzbekistan, i l'altre és Liechtenstein.
6: Ah.
5: Han de creuar dos països per arribar al mar.
1: Com d'aprenem, veus? Ja ho sabem. Ara, si hi ha una partideta d'aquestes a sobre la taula i surt aquesta pregunta,
6: ja
1: els oients ja ho sabran.
6: Formatget.
1: Exactament.
6: Ja, perfecte.
1: 12 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474. Aquests dies us estem demanant que, si ens heu descobert aquesta temporada, que us heu començat a despertar amb els matiners de Catalunya Ràdio, ens truqueu. I d'aquí un 3 i no res, sentim els primers matiners d'aquest matí.
7: Tot fa la mateixa olor de sempre.
8: Cinema.
9: Estem en una situació crítica.
8: Sèries.
10: This is the most dangerous period I've ever seen.
8: Documentals, plataformes.
11: Vinga, va, selfie i marxem.
8: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
12: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
13: Memoritzeu la cara del nostre home.
8: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
12: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
14: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
15: L'historiador i periodista Rafa Burgos ha investigat el passat i el present de la Caixa.
16: Hi ha moltes ganes de conèixer aquesta institució, com funciona el poder.
15: Han estat 4 anys de recerca i més d'un centenar d'entrevistes.
16: M'ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan has devingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa.
15: Begoña Peiró, presidenta del sindicat SECBE de CaixaBank.
17: Esta setmana he que vender 50 alarmes, tantes por empleat. I te voy a llamar a las 8, a las 10, a las 12 i a las 2. Esto es imposible.
15: La pressió comercial passa factura. Domènec Sadurní, delegat de Comissions Obreres de Banc Sabadell.
18: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar amb pastillada.
8: Solidaris.
19: Amb Mercè Folch.
15: Un retrat crític de la banca.
8: Dissabte a les 10 de la nit.
20: Els matins del cap de setmana, el suplement...
21: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
22: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I et va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
20: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
21: Ho tornaria a fer tot igual?
22: Sí.
20: Avui és el dia del Sabadell. La final per pujar a segona divisió, el Tot Gira.
23: Toca remuntar l'1-0 de l'anada. Si el Sabadell guanya, tornarà a segona 5 anys després.
8: Avui a 3:15.

0: No, perdó, Lara.
1: No, no, està molt bé, està molt bé. Hem d'estar pendents.
0: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
1: Oh, quin ensurt, vinga.
2: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
1: Arribant ja pràcticament al final del programa d'aquest divendres 19 de juny, com es nota que és divendres, també sí. T'ho dic. Repassem alguns dels moments de la televisió. Hi ha moments de l'APM que són per emmarcar, més quan hi ha aquest concurs de preguntes i respostes. Us sona d'alguna cosa Bastiónton Guizas?
3: Què?
0: No, m'acabes de dir.
1: Bastiónton Guizas. Estigueu alerta.
4: Parece un pequeño duende de aspecto irlandés con muchos tréboles de color verde.
5: Bastiónton Guizas.
6: Yeah.
5: Bastiónton Guizas.
7: Unbelievable.
4: ¿Cómo?
5: Bastiónton Guizas. Es que el inglés es lo mío. A ver, Ton,
4: sí, sí.
5: Wi, zar. Yo solamente sé que puerta es door y el que la vende, vendedor.
4: Pero es que tú estás queriendo decir Washington Wizard.
5: Exactamente.
4: Claro.
5: Washington Wizard.
4: Pues eso.
8: En inglés, finish.
1: ¿Qué?
0: Boníssim.
1: M'encanten aquests programes.
0: Sí, sí, deixem perletes.
1: Creieu que hi ha masclisme al món del futbol?
0: No!
1: Escolteu aquest recull de l'APM.
9: El gol es como las chicas en la discoteca. Cuanto más te acercas, ellas más se alejan.
10: Escoltem, però no escoltem.
11: Que el Atleti no tiene dinero para renovar. Mi pal se lo llevo todo. ¿Qué dices?
12: Bueno, yo la verdad te digo una cosa. Yo de dinero me encabro porque eres mala educación. Y menos con una mujer.
10: Escoltem, però no escoltem.
13: Esto es el fútbol, ¿no? El fútbol no es un juego para señoritas, ¿no? Es un juego para hombres.
14: El feminismo lo que defiende es que cuando hay una desigualdad, se apoya a la mujer para que llegue a ese nivel. Y lo que se está haciendo no es eso, lo que se está haciendo es sobre dos opiniones, simplemente por el mero hecho de que una es mujer y otra es hombre, unos radicales darle la razón a quien es mujer.
15: Miren el post periódico hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
1: Déu-n'hi-do-ret, mare meva. 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquests dies estem pràcticament ja acabant la primera temporada dels matiners i us estem demanant que ens truqueu si ens heu descobert i si cada matí poseu Catalunya Ràdio, cosa que esperem que sigui així. Me'n vaig cap a Valls. Anna Maria, bon dia.
16: Bon dia i bona hora.
1: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
16: Sí, perquè ja molt despertat i així ja està, saps?
1: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
16: Ah, doncs mira, quan no sé, quan
1: hi acaba la son. Ah, això és el millor del món.
0: I tant.
16: Sí, he dormit prou, veus?
1: Tu dius, de cop, estupendo, tu de cop i volta obres els ulls i dius, fins aquí, el cos et diu, ja n'hi ha prou, no?
16: Sí, i en aquesta hora no pregunti res de futbol, que sóc una dona.
0: Ara, encaixat.
1: Com estem, Anna Maria, quin panorama, mare de Déu, el que s'ha d'escoltar a vegades en aquesta vida. Escolta'm, i què fas a la vida, Anna Maria, tu?
16: Què fai? La visco.
1: Ah, molt bé. I de quina manera la visco?
16: Què sembla?
1: Ets treballadora, estàs jubilada, ets àvia, explica'm coses.
16: No sóc àvia, no sóc treballadora, no estic jubilada.
1: Escolta...
16: Divina, demà que m'ho tornes a preguntar.
1: però, i si no... O sigui, tu no estàs jubilada, no treballes...
16: No, encara no. No. La meva vida és una incògnita.
1: Escolta, però si és que em deixes intrigadíssim, dona'm alguna pista, que ens tens aquí l'estudi intrigats.
16: L'edat que tenim, que la societat t'aparta, que no deixa res, visco la vida el més bé que puc, i mira, escoltant-vos a vosaltres.
1: Molt bé, doncs, home, això m'encanta, això per començar. Ens has descobert aquesta temporada, Anna Maria?
16: Sí.
1: Sí, clar, perquè hem començat aquesta temporada.
16: Sí, però sempre vinc a les vostres festes, també.
1: Ah,
16: ella... Ara ja estic esperant que l'anuncieu, que no sé què passa aquest any.
1: La festa de...
16: La festa que feu al final?
1: A veure si hi ha festa.
16: Ah.
1: Ara ho investigaré.
16: Ah.
1: Jo tampoc ho sé.
16: Ah. Sí,
1: Anna Maria, doncs, escolta'm, a la propera festa de Catalunya Ràdio vine a saludar l'equip dels matiners, sisplau.
16: Perfecte,
1: Doncs
16: però feu-ho bé, perquè si no això...
1: Farem perfecte només per tu. Només per tu, farem superbé. Anna Maria, un petonet i recorda la gent de Valls.
16: Molt bé,
1: gràcies per trucar-nos. Adéu.
16: Adéu,
1: adéu. I d'Anna Maria a Rosa Maria. Rosa Maria, bon dia. Rosa Maria, bon dia.
17: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
1: Ets tu la Rosa Maria?
17: Clar, i sóc de Terrassa, és que cada cop t'ho estic dient.
1: Ah, perfecte, doncs benvinguda al programa. Rosa Maria, com estàs?
17: Molt bé, aquí treballant.
1: I de què treballes tu, Rosa Maria?
17: Jo estic en una pulleria que és centenària.

0: Explica'm això.
1: A veure, jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906.
0: El mercat de la independència, eh?
1: Sí, el mercat de la independència de Terrassa. I estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't. Em van treure a l'escola i em van posar aquí a treballar.
2: Ostres.
0: És a dir, que has viscut tota la vida a la parada, eh? O això ho has mamat des de petita, que es diu.
1: Tota la vida, tota la vida. Però bueno, molt bé, perquè és una feina que m'agrada molt. També t'haig de dir que això de treballar de cara al públic, et ve gent de tota classe i sempre estàs parlant amb gent, i és una passada. A mi la meva feina m'encanta. Sé que m'haig de llevar d'hora, però bueno, no importa.
0: Escolta'm, ja. Rosa Maria, aquí tenim una terrassenca que no sé si va molt al mercat de la independència.
2: Sí, jo sempre els caps de setmana que puc vaig al mercat de la independència amb la meva àvia, que també hi baixa molt. És un mercat preciós. Mira...
1: Ah, que sí.
2: És preciós i, a més, hi ha molt bon ambient i és un mercat molt antic que hem de cuidar molt.
1: Sí, ara l'estan reformant i, la veritat, l'únic que porto malament és el fred, que tenim molt fred, però diuen que ja a partir de l'any que ve ens ho pensen.
2: Home, això hem de solucionar, eh?
0: A veure si us ho arreglen, això, Rosa Maria. Sí. Escolta'm, recordem el nom de la parada, que la Lara vindrà i et saludarà, sí, algun dia d'aquests.
1: És Melea Viram, 1906.
0: Des del 1906. Això és un negoci. I escolta'm, hi ha relleu a casa o no, Rosa Maria?
1: No, no. Jo tinc dos fills i un el tinc a París i l'altre està treballant al Barça i ja no volen seguir. Perquè és molt dur, això és molt dur.
0: I
1: de
0: tant.
1: Dilluns a dissabte i fas moltes hores i és una feina molt maca, però el jovent d'avui en dia no volen treballar tant.
0: Rosa Maria, t'envio un petonet des de la ràdio. Salutacions també a tots els que formeu part del Mercat de la Independència de Terrassa i gràcies per passar pels matiners.
1: Vale.
0: Que vagi
1: gràcies
0: bé. Bon cap de setmana. Adéu, adéu. Home, anem a posar el punt final al programa d'avui divendres amb l'Eloi Cordomí.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Cordomí, preparadíssims ja per aquesta onada
4: bon
0: de calor.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do,
2: El que...
4: Bon dia, tot correcte, sí, eh?
0: Sí, no, noi, sí. Escolta'm, per ser una cosa, noi, és que l'Eloi em va enviar l'altre... Ahir em va enviar la foto del safareig on es banya.
2: Ai, a veure.
0: Sí, molt xulo, Eloi, em va encantar, eh?
4: Aquest xulo.
2: Molt
4: xulo.
2: Mira, ara se l'ensenya.
0: Mira que xulo.
2: A veure.
0: Ai, preciós, és preciós.
2: Ai, que bonic.
4: Es pot fer unes quantes braçades.
0: Molt bé, molt bé.
4: Transparent. D'aquí uns dies potser es posarà una mica més tèrbola.
0: Home, jo aquí m'ho fego, ja t'ho dic ara,
2: Que bonic.
0: Molt bé, m'agrada molt.
4: L'aigua t'arriba al melic.
0: Per cert,
4: l'Ara... Escolta'm, no, que aquest cap de setmana...
0: Deixa'm que digui adéu a la Lara i a la Marta, que tinguin un bon cap de setmana.
2: Adéu,
0: que vagi molt bé, noies, i tornem dilluns. Digue'm, Eloi, ara sí, t'escolto atentament.
4: No, simplement que aquest cap de setmana és el solstici, també. Tenim la onada de calor que comença justament amb el solstici. Per tant, això ho fa especialment preocupant, perquè els rajos de sol escalfaran i, a més, tindrem aquest episodi de calor que comença dissabte, però sobretot arriba al punt àlgid diumenge, dilluns, dimarts. Així que aquests dies molta calor. Com d'aquesta hora, perquè també tenim alguna tempesta que descarrega sobre el mar, en principi,
0: sí,
4: però que podria passejar-se a prop de la costa, deixar quatre gotetes, per exemple, a la Costa Brava, però ja s'allunyarà ràpid i la resta de dies serà assolellat, càlid, amb màximes també de 38 graus a ponent. Demà ja podríem arribar als 40 graus en algun primer racó de Catalunya.
0: Eloi, que tinguis bon cap de setmana. Una abraçada.
4: Igualment.
0: Que vagi...
3: La xarxa de comunicació local.
5: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
6: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
7: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
8: Nom.
9: Maria i Pepita Maranges Bové.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
8: Matrícula.
9: 39.240 i 39.241.
6: Capítol 2. Maria i Pepita Maranges Bové. El vestit de ratlles.
10: Les germanes Maranges estan detingudes a la comandància de la Gestapo de Font-Romeu. Uns veïns les han delatades, acusant-les de fer d'enllaç de la resistència. El cap de la Gestapo les mira. Són joves, atractives, i sap quin és el destí que els espera. En lloc de seguir el protocol, els fa una proposta: quedar-se-les com a criades. Les germanes no dubten, rebutgen l'oferta. La resposta no es fa esperar. El cap de la Gestapo ordena el trasllat immediat de la Pepita i la Maria a la presó de Perpinyà.
11: En aquest podcast ens acompanyen els historiadors Marc Bernades, coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, i la Míriam Roma, autora del treball en perspectiva de gènere, publicat per Pagès Editors i que ha inspirat aquesta sèrie de podcast, Les 6 de Ravensbrück.
12: Són enviades a Perpinyà, ja a la presó, on van estar-hi 8 dies i més tard a les presons de Montpellier, France i Romainville.
10: El fort de Romainville, a París, és l'avantsala de la deportació. Hi passen 3 setmanes empresonades. El 13 de maig de 1944, prop de 600 dones, entre elles la Pepita i la Maria, són traslladades a Ravensbrück. Les fan pujar en trens de bestiar, 80 dones per vagó, 5 dies de viatge, tancades en compartiments de fusta, sense ventilació, ni aigua, ni menjar.
13: Hem de comptar que en el transcurs d'aquesta deportació, de les 567, més d'un centenar moren. O sigui que realment les condicions eren duríssimes i que sobreviure només al trasllat ja era una proesa. Vull dir, estem parlant de que un 25% pràcticament de les que van pujar al tren ja no van baixar en vida.
12: Van arribar-hi el 18 de maig del 44 i van ser registrades. A la Maria se li va donar el número 39.240 i a la Pepita el 39.241, perquè van ser detingudes i deportades conjuntament.
13: I són internades al bloc 15 del camp de Ravensbrück. És bastant emotiu, no?, pensar en això, de com van arribar fins allà, almenys les dues de la mà.
11: A més de les veus expertes de la Míriam Roma i el Marc Bernades, també tenim la sort d'escoltar la Silvi, la neta de la Pepita, i la Genevieve, la filla de la Maria. Gràcies a elles podem reviure la història de les germanes Maranges. Aquest és el testimoni de la Genevieve.
14: Mais la hantise pour maman et tata...
15: L'angoixa de la mama i la tieta era que les separessin, perquè, justament, abans que elles, una mare i una filla havien estat separades. La seva fortuna va ser poder quedar-se juntes.
14: Leur chance a été de rester ensemble.
10: I aquesta és la Sylvie, la neta de la Pepita.
16: Quan van arribar a Ravensbrück, les van fer passar per la sala de desinfecció. Per sort no era una cambra de gas. Després es van trobar davant d'una muntanya de sabates i havien de triar-ne un parell. Algunes van agafar sabates boniques, però elles, noies de muntanya, van agafar uns esclops, i almenys els esclops van resistir, al contrari que les sabates, que amb el fred i la neu es van desfer.
10: Després de la desinfecció, amb el cap rapat, els esclops i els vestits de ratlles, tanquen les germanes a la barraca número 15. Si estan 5 setmanes, el temps necessari perquè els nazis organitzin un nou comboi de treball esclau amb destinació a Hannover.
11: De fet, un dels objectius principals de Ravensbrück és precisament aquest: enviar dones a treballar com a mà d'obra esclava per a la indústria alemanya. Una mà d'obra que es consumeix i que agonitza lentament, sotmès a condicions inhumanes. Amb un cinisme extrem, els nazis ho proclamen amb el missatge forjat a la porta dels camps: Arbeit macht frei, el treball et fa lliure.
12: Els diferents camps de concentració a partir de l'any 44 tenien camps satèl·lits on anaven a treballar, no?, el que eren els comandos, i van ser enviades al camp satèl·lit de Hannover-Limmer, on van coincidir també amb Felicitat Gasse, i on van realitzar màscares de gas per la fàbrica de Continental.
10: En aquest comboi es troben amb la Felicitat Gasse, la Feli, una altra de les 6, a qui recordaran sempre per la seva energia invencible. En el mateix trajecte també coincideixen amb una altra catalana, la Mònica Gené. Totes quatre quedaran unides per sempre per un fil invisible.
11: Anys més tard, la Mònica Gené explicaria el seu testimoni a la Neus Català, que el va enregistrar i incloure al llibre de la resistència i la deportació. Aquest document sonor es conserva al fons Neus Català Pallejà, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, a Calardiaca, i ens permet escoltar la seva veu encara avui.
17: En el trajecte entre Ravensbrück i Hannover, em vaig trobar dins del mateix compartiment que la Maria i la Pepita Maranges, que llavors eren solteres, que elles eren com jo, però fins llavors no havíem tingut ocasió de trobar-nos, no les coneixia, i a partir d'aquell moment ja no ens vaig separar més.
10: Les quatre catalanes esclavitzades a la fàbrica Continental de Hannover treballen per la maquinària de guerra nazi. Al barracó del comando, la Pepita i la Maria cusen d'amagat sandàlies amb el cautxú robat de la fàbrica. La Maria ha aconseguit colar-hi unes agulles de cosir i amb fils trets de les mantes improvisen petites peces de roba. Entre puntada i puntada reconstrueixen la seva dignitat, lluny del soroll eixordador de la fàbrica de màscares de gas, on fan torns esgotadors de 12 i 13 hores.
14: Alors, dans ce camp de Hannover...
15: En aquest camp de Hannover hi viuen 9 mesos i durant aquell temps també fan costura utilitzant els llençols del llit. Es confeccionen sostenidors perquè no tenen res per posar-se a sota, només la bata de presonera, que és com un gran davantal.
11: Recusir la dignitat en aquell context també vol dir sabotejar, impedir que els nazis puguin fer servir el material de guerra que elles mateixes fabriquen.
15: Quan fabricaven les màscares de gas, clavaven les ungles dins del cautxú cru, que encara no s'havia cuit, i així hi feien forats. D'aquesta manera, la màscara quedava inutilitzada.
14: Ça faisait que le masque était foutu.
10: Al Nadal de 1944, la Maria emmalalteix. Li surt un abscés a la gola. Reuneix tot el coratge que li queda i es presenta a la Revier, la infermeria del camp, un lloc temut d'on poques en surten amb vida.
18: Elle a eu la chance pendant la visite des médecins allemands.
16: Però va tenir sort durant la visita mèdica perquè entre els metges alemanys hi havia un metge jove, no sé si era espanyol o català, que li va dir fluixet, sobretot no deixis que t'operin. Quan el metge alemany va dir, hauríem d'obrir, ell va intervenir, no. No sé com se'n va sortir, però no li van tocar res. I efectivament, a poc, la inflor va baixar i no va morir en aquella infermeria, entre cometes.
18: Ell no va morir, doncs, en aquesta infermeria.
14: A l'hospital de Hannover, où elle est vue par un médecin espagnol de la...
15: A l'hospital de Hannover, aquell metge que era de la divisió azul li proposa alliberar-la del camp, però la mare refusa dient: "Vull retrobar la meva germana."
14: En disant: "Je veux retrouver ma sœur."
11: La Maria triga a recuperar-se 3 setmanes i, per entretenir-se durant la convalescència, demana si pot cosir. La infermera, que és la filla d'un general, li encarrega un vestit de bateig. Fa el vestit amb tanta destresa que la infermera li proposa també un pla d'evasió. Però la Maria el rebutja de nou. No marxarà sense la Pepita.
10: Quan es recupera i torna a ser considerada apta per treballar, la reenvien a la fàbrica. Allà es retroba amb la seva germana Pepita i també amb la Mònica i amb la Feli. El grup es torna a reunir.
18: Un soir après leur travail dans l'usine.
16: Un vespre després de la jornada a la fàbrica on també treballaven dones alemanyes que eren lliures i tenien dret a un got de llet, una d'elles va canviar-se. En aquell moment els serveixen la llet i la Pepita, en veure que la treballadora alemanya no tornava, va agafar el got discretament i el va compartir amb la seva germana i amb la Monique. Se'l van veure amb por al cos perquè si les enxampaven les podien afusellar. Quan la dona va tornar no va trobar el got. El va buscar una mica, però se'n va anar sense delatar ningú. I l'àvia un dia em va dir, te n'adones, Sylvie? Vaig robar. Tot i que havien passat 50 anys, encara se sentia avergonyida per aquell episodi.
11: Les germanes Maranges, la Mònica Gené i la Felicitat Gasa, treballen durant 9 mesos en aquest comando, fins que al març del 1945 l'exèrcit britànic aconsegueix creuar el Rin i l'Alemanya nazi és a punt d'ensorrar-se. Durant l'avenç dels aliats, els nazis desmantellen camps i fàbriques i obliguen a milers de presoneres a emprendre les anomenades marxes de la mort. L'objectiu és evitar que siguin alliberades i esborrar les proves de la barbàrie.
10: Les quatre catalanes del comando emprenen la marxa de la mort camí de Bergen-Belsen, un camp d'extermini situat a 90 quilòmetres de Hannover. La Pepita, la Maria, la Mònica i la Feli caminen durant 3 dies travessant boscos nevats, exhaustes, sense menjar ni beure.
18: De
16: tant en tant, la meva tieta Maria es deixava caure a terra i deia, a mi ningú m'espera. I la meva àvia Pepita i la Mònica Gené l'agafaven per sota els braços i la sostenien per continuar la marxa.
15: La mare, la Maria, pesava molt poc, estava molt prima. I ella mateixa va repetir més d'una vegada: si no hagués estat per la meva germana Pepita, m'hauria deixat caure a un costat. Totes les que queien al marge eren afusellades immediatament.
16: Cada cop que la seva germana Maria defallia, l'àvia Pepita li deia: no tenim cap motiu per rendir-nos. Hem arribat fins aquí. Jo no em penso morir. Tinc un fill que m'espera i el vull veure créixer. I no penso tornar sense la meva germana. I així, pas a pas, van continuar caminant fins a Bergen-Belsen.
11: Quan entren a Bergen-Belsen, troben una situació apocalíptica. Milers de cadàvers sense enterrar i desenes de milers de presoneres i presoners en un estat extrem de fam, malaltia i debilitat. La Mònica Gené, anys més tard, explicaria a la Neus Català com va viure aquell moment.
17: Vam arribar al camp de Bergen-Belsen i de lluny vam veure una muntanya enorme i ens va semblar que era una muntanya. I en realitat era una muntanya, però de sers humans morts. Cadàvers morts, descomposats. El primer que vam veure a l'entrar al camp, després d'haver vist aquesta muntanya de lluny que ens semblava una muntanya i que en realitat eren cadàvers, va ser un munt de sabates tan enorme que això ens va fer un xoc. I era, clar, les sabates de tots els desgraciats i desgraciades que havien tancat amb aquest camp. Perquè, en realitat, el camp de Bergen-Belsen era un camp d'exterminació. És a dir, que no era ni camp de triatge, ni de treball, ni res. Era un camp únicament d'exterminació. I allà ens portaven per exterminar-nos. El que passa que els aconteixements es van precipitar i, des de logo, ja van perdre una miqueta la noció de les coses i no hi van ser de text. Però, de fet, anaven allà per exterminar.
10: Dins del mateix camp de Bergen-Belsen, els nazis organitzen l'anomenat Comando de les Sabates, on obliguen els presoners i presoneres a recollir i desmuntar sabates per extraure'n el cuir, per proveir la indústria de guerra alemanya.
13: Estem parlant ja d'un dels més terrorífics. Estaríem parlant ja d'un dels camps d'aquests més reconeguts. I quan un camp de concentració d'extermini és reconegut és perquè la memòria que ha quedat d'ell és terrible.
16: Hi havia morts per tot arreu. Els nazis van prometre a aquells que ajudessin a netejar el camp dels cadàvers una ració extra de menjar. Els que la van acceptar encara l'estan esperant, aquella ració.
11: La fi de la guerra s'apropa. Les tropes britàniques aliades guanyen terreny i a l'abril alliberen el camp de Bergen-Belsen. Quan els soldats hi entren, es troben 60.000 persones moribundes. Així descriu la Mònica Gené el moment de l'alliberament.
17: I exactament el dia 15 d'abril, a la 1:00 PM, van entrar els primers cotxes blindats dels aliats que ens alliberaven. I a partir d'aquell moment va ser un altre aspecte de tragèdia. Jo he vist homes tirar-se damunt d'aquelles cubells de menjar que ens portaven, morir menjant. Ho he vist dels meus propis ulls. He vist tirants a agafar les patates que tenien amb aquells silots que feien. I, en fi, tots van fer el que van poder.
10: Són lliures, però la vida encara penja d'un fil. Esperant la repatriació, les germanes, la Felicitat i la Mònica desenterren patates que els nazis havien sembrat, gratant la terra amb les ungles. Les couen amb un foc que encenen amb els esclops de fusta que els morts ja no necessiten. Estem a l'abril, però al nord d'Alemanya encara hi fa molt fred.
17: Com que patia molt del fred, em vaig tirar i vaig robar una palissa d'aquells abrics que tenien per anar al front rus. Jo pensava, amb això ja estaràs abrigada. Vaig pensar més en això que en el menjar. I ens vam organitzar una vida. I llavors ens vam fer, doncs, clar, educar cadascuna. Jo amb les meves amigues, amb la Maria i la Pepita, que sempre havíem estat juntes, ens vam fer una espècie de barraqueta i ens vam arreglar allò amb aquelles mantes i aquelles coses de pell que havíem robat.
11: Amb l'art de cosir de la Maria i la Pepita, aconsegueixen construir-se una petita barraqueta per protegir-se del fred. I com un símbol de rebel·lia, resistència i dignitat, transformen el vestit de ratlles.
16: Va desfer la roba de presonera que portava i no sé com s'ho va manegar, però va aconseguir fil, una agulla i potser fins i tot unes tisores. Ho va tornar a cosir tot. Era molt bona modista, però invertint el sentit de les ratlles. Mentre la majoria de deportades supervivents duien vestits amb les ratlles en vertical, ella i la seva germana en portaven un amb les ratlles en horitzontal. El cas és que havien aconseguit tenir una roba una mica més arreglada, més presentable.
18: Una tenue un petit peu plus habillée.
10: I enmig de l'espera, mentre els aliats organitzen l'evacuació, la Mònica Gené cau malalta.
17: I allà on va ser, on a mi em va picar el famós poll blanc, que és on vaig agafar el tifus.
10: I tres dies després que la Mònica Gené es contagia del tifus, la Pepita també emmalalteix. Ha sobreviscut a la deportació i ara ha de resistir un nou embat, les febres del tifus.
11: La Maria, en canvi, tot i la feblesa extrema en què es troba, aconsegueix esquivar la malaltia.
16: Quan el camp és evacuat pels aliats, la Maria, que encara es mantenia dempeus, si es pot dir així, pel poc que pesava, havia de ser repatriada. Crec que va ser un soldat anglès qui li va dir que havien de marxar de seguida. Era l'últim comboi cap a França. Però la Maria no volia deixar la Pepita, que estava molt malalta. La Maria repetia: hem resistit tota la guerra juntes, tota la deportació. No me'n vaig sense ella.
18: Tota la guerra ensemble, tota la deportació. No és pas qüestió que jo parte sense ella.
11: Però ha de marxar, no té cap altra opció. Les detenen juntes, les deporten juntes, sobreviuen als camps de la mort juntes. Però el camí de retorn a França l'han de fer separades. La Maria accedeix a pujar l'últim comboi cap a França perquè un soldat li promet que quan la Pepita estigui bé, la portaran cap a casa.
10: La Maria marxa i la Pepita i la Mònica Gené es queden a l'hospital, a Alemanya, lluitant contra el tifus amb el fil de força que encara els queda.
17: La va agafar dos o tres dies després que jo i la Maria va ser evacuada per uns medis completament diferents dels nostres perquè va ser evacuada un mes abans.
11: La Maria no torna amb la seva germana, però tampoc està sola. Viatja amb la Feli, amb la Felicitat Gasa Nadal, la seva amiga. Pugen juntes a un camió que les porta fins a la frontera holandesa. Allà hi passen 10 dies en un campament. La Maria no pot menjar, no pot deixar de pensar en la seva germana.
15: La mare, desesperada, es negava a menjar. Fins que un dia la Felicitat atrapa un conill. La mare no volia que el matés, però la fam va pesar més que el dolor i es va menjar el conill.
11: El camí de retorn és lent. El comboi fa parada a Holanda, on passen 10 dies en un campament. Després continuen fins a Bèlgica. A Brussel·les els donen pa i llet. Han de menjar a poc, perquè el cos necessita temps per tornar a acceptar aliments. Finalment, arriben a París.
14: A París, elles seran accueillies dans l'euphorie avec des fleurs et des victuailles.
15: A París són rebudes amb eufòria, amb flors i menjar, tot i que estaven una mica atordides. Les porten a l'hotel Lutetia, on els fan papers i una revisió mèdica. La mare tenia la tensió a 7, el cor engrandit i pesava 42 quilos. Però el metge va exclamar: aquesta és forta. La Creu Roja els va donar roba i amb una d'aquestes peces la mare es va fer un vestit groc.
14: La Croix-Rouge leur a donné des vêtements à partir desquels maman se fait une robe jaune.
11: La Maria es queda a París i mentre es recupera a poc esperant la seva germana Pepita, coincideix amb una iniciativa solidària. Diversos artistes espanyols organitzen una exposició col·lectiva amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar els republicans i els deportats. La Maria hi assisteix com a deportada amb el seu vestit groc i no passa desapercebuda.
15: Durant aquell període, artistes espanyols com Picasso o Sabater van organitzar una exposició a la Boutier, a benefici dels deportats. Allà coneix l'escultor Joan Rebull, que li proposa entrar a treballar a Balenciaga o a Nina Ricci. I ella va respondre: de moment vull tornar a veure els meus pares i beure llet. I en Rebull li va deixar la seva targeta.
11: Tot i la seva joventut i bellesa i el seu evident talent amb l'agulla i el fil, la Maria acaba de tornar de l'infern i no està per cosir per Balenciaga. Necessita tornar a veure la seva germana i beure un got de llet.
10: I per fi, només uns dies després, es retroba amb la Pepita, també amb la Mònica Gené. Totes dues ja estan recuperades i han estat repatriades directament d'Alemanya en avió fins a París, tal i com el soldat li havia promès.
18: I
16: va tornar en avió. Feien broma a la família dient: mira, que era el seu primer viatge en avió i ni tan sols el va poder gaudir.
10: La Maria i la Pepita estan juntes, són a París i volen tornar a casa. Fins aquell moment la família, també el fill de la Pepita, en Pierrot, no saben res d'elles. Però un altre deportat que ha arribat a Oceja els diu que les han vist a París, a l'hotel Lutetia, i que estan vives. Ha passat més d'un any des que el 30 de març de 1944 les van detenir amb la tela rosa que havien comprat a Alp. Però en comptes d'una brusa rosa, els nazis els van donar l'uniforme de ratlles. Arriben a Oceja el 5 de juny de 1945 en tren. Un got de llet calenta els espera.
15: Sé que les van rebre amb una autèntica benvinguda a l'estació d'Oceja quan van arribar. El meu cosí, el fill de la tata, el Pierrot, que tenia 4 anys, això el va marcar.
18: Elle m'a avoué que quand elles sont arrivées...
16: Quan van arribar, tant ella com la seva germana ho van explicar tot sense aturar-se. Però davant l'estupefacció, l'espant i la incomprensió de la família i el meu pare, que aleshores era petit, no en va voler parlar mai més.
18: Elle a plus jamais voulu en parler.
11: És habitual que les persones deportades topen amb un clima d'incomprensió quan expliquen el que han patit. Ho va observar el psiquiatre i neuròleg Boris Cyrulnik, supervivent de l'Holocaust, com explica la Cristina Vidal, psicòloga certificada en trauma.
19: Boris Cyrulnik compartia que quan ell ho va començar a verbalitzar se'n reien, perquè per la gent escoltar el que havia vist i viscut, que vivien les dones i els nens en aquests camps, era increïble. I ell va tardar en pensar, és que és cert, és increïble que hagi passat això.
10: Davant la incomprensió de la gent, la Maria i la Pepita es tenen l'una a l'altra. Elles saben prou bé per tot el que han passat. Juntes, intenten recompondre les seves vides i recuperar una certa normalitat. La Pepita ha de posar-se a treballar de seguida per mantenir el Pierre. La Maria l'ajuda a pujar el nen.
18: Et donc lorsqu'elles sont revenues, ben mamie a été seule.
16: Quan van tornar, la meva àvia es va posar a treballar per mantenir en Pierre. La seva germana Maria, com que treballava de modista a casa, ajudava l'àvia Pepita a criar el meu pare. En Pierre va ser, d'alguna manera, com el seu primer fill. I quan vam néixer, el meu germà i jo, vam passar a ser per ella com els seus primers nets.
18: I ell ho continuava a se voir très souvent.
11: Al seu petit taller, la Maria va fent puntades, mentre Cus li balla pel cap la proposta de l'escultor Joan Rebull. A París l'esperen. Podria estar dissenyant per als grans noms de la moda. Potser allà la vida seria més fàcil per a ella, per a la Pepita i pel petit Pierrot.
14: Alors là, elle a repris son atelier de couture.
15: La mare va reprendre el seu taller de costura. Llavors li va tornar al cap aquella proposta que li havia fet l'escultor Rebull de treballar per a Balenciaga o per a Nina Ricci. Així que li escriu i li diu: estic preparada per
18: partir.
11: Però quan és a punt de marxar a París, al ball del poble coneix un metge molt ben plantat, l'André Roqueré, de qui s'enamora.
14: I se trobe que maman...
15: Però resulta que la mare va al ball del poble i el 8 d'agost de 1947, allà al ball, qui hi troba? El pare. I ballen junts. I uns dies més tard se'l torna a trobar. Caminen junts cap a Palau de Cerdanya, pel camí on havien arrestat la mare i la tieta. I allà el pare li fa el primer petó. Des d'aquell dia ja no es van separar mai més.
14: I papa embrassa maman per la primera vegada. I de ce jour, ils ne se quittèrent plus.
11: La Maria Maranges decideix no treballar ni per Balenciaga ni per Ricci, sinó casar-se amb l'André Roqueré el 6 d'octubre de 1948 i passar tota la vida junts.
13: La Maria es casa l'any 48. Total, tenia 28 anys i tot el que havia passat ja. I es casa amb André Roqueré, que era un doctor, polític socialdemòcrata i catalanista cultural.
11: La Maria triga a quedar-se embarassada 2 anys. Té por que no pugui tenir fills per tot el que ha passat, però no és així. L'any 50 neix la Genevieve, la seva filla gran, que ens acompanya en aquest podcast.
12: Entre el 1950 i 1956 van néixer els seus 4 fills, també a Oceja, que és on s'hi van establir, fins que el seu marit va deixar la feina i llavors van instal·lar-se a Perpinyà.
11: La Maria Maranges, ara Maria Roqueré, no deixarà mai de cosir.
14: Ma mère était très belle femme. Elle se cousait, elle se faisait des choses qui lui allaient.
15: La meva mare era una dona molt guapa i molt elegant. T'explicaré una anècdota. En un còctel, una senyora s'hi acosta i li diuen: "Oh, Madame Roqueré, aquest vestit us queda tan bé. L'heu comprat a Dior?" I ella respon: "No, a la plaça Cassany, 90 francs. Això era típic de la mare. Havia comprat el vestit al mercat de gitanos de la plaça Cassany de Perpinyà, però se l'havia refet. Hi havia afegit una flor i el va arreglar. Com que el pare convidava molta gent, la mare va haver d'adaptar-se al savoir-faire francès, aprendre per a taula, servir plats, decorar per Nadal... Tot ens ho va ensenyar també a nosaltres.
14: I tot ça, elle l'a appris. I a nous, elle nous a formés pour ça.
10: Al seu torn, la Pepita es casa l'any 1954 amb un antic membre resistent de les forces franceses combatents.
13: I la germana gran, la Pepita Maranges, es va casar amb un antic membre de les forces franceses combatents, que era en René Jacques Deleuze.
10: Amb en René Jacques Deleuze, la Pepita no té més fills. Això sí, tindrà dos nets, el Pierre Galant i la Sylvie Galant, que ens acompanyen a aquest podcast recordant la seva àvia. La Maria i la Pepita aconsegueixen construir una vida aparentment normal, però hi ha una part de la seva història que queda amagada, com una agulla enfonsada en un coixí de costura de la qual només se'n veu el cap. Només en alguns moments la poden compartir, i és a casa de la Mònica Gené, la seva amiga i companya d'internament. A Llívia, on la Mònica Gené hi passa els estius, s'asseuen al jardí de la casa i parlen. La Sylvie, la neta, atenta, escolta les converses, però elles parlen fluixet i en català.
16: A l'estiu, quan la seva amiga Mònica Gené pujava de Barcelona i s'instal·lava a Llívia, en parlaven. Però jo era adolescent i no entenia prou bé el català. Amb la resta del món, no en parlaven.
11: Parlar entre elles les ajuda a sostenir el que han viscut, perquè la resiliència i la sororitat són camins per superar el trauma, com explica la psicòloga Cristina Vidal.
19: Aquesta sororitat és màgica, vull dir que és molt necessària i es repara el dany de forma increïble. No oblidaràs qui et va ajudar, no oblidaràs qui t'ha fet una abraçada quan la necessites, qui ha estat allí. Aquesta sororitat és un factor que les ajudarà a desenvolupar la resiliència sempre i és el que no oblidaran.
10: La Maria i la Pepita es fan velletes juntes, fins que el 2009 la Pepita, que ja té 94 anys, mor a Oceja.
18: Alors, elles sont restées extrêmement proches jusqu'à leur décès.
16: Quan la meva àvia Pepita va morir, la van atropellar a Oceja, la meva tia àvia, la Maria, es va deixar anar. Pensava que li devia la vida a la seva germana. Al principi em deia, ara seré jo la teva àvia, ja que no en tens. Però després va deixar de lluitar. Sempre he tingut la sensació que se sentia en deute amb la seva germana per la seva vida.
11: La Maria es deixa anar el 2011, als 91 anys, a Palau de Vidre. El llegat d'aquestes paraules el van rebre la Genevieve, filla de la Maria, i la Sylvie, neta de la Pepita. I són elles qui el comparteixen en aquest podcast per reivindicar la història que com a societat hem silenciat, per trencar el silenci, perquè tot allò que no s'explica s'oblida.
18: I hi va haver un segon moment en què em va explicar la seva vida, quan vam visitar la casa d'Anna Frank, i allà hi havia fotos de Virgen Belsen al museu. Però a partir d'aquell moment, res. No es parla del passat, ja està, és passat. Mai més, fins a la seva mort, vaig aconseguir ni una paraula més explicant coses que m'hauria agradat conèixer. Així que aquesta és la raó per la qual vaig escriure la seva biografia.
14: Voilà. Pourquoi j'ai écrit sa biographie?
10: La Pepita i la Maria, les germanes Maranges Bové, van cosir el trauma en silenci, com un didal que protegeix de les punxades. Només de tant en tant van posar paraules al sofriment, sense esborrar-lo, però fent-lo habitable.
18: Alors des fois quand j'ai des petits soucis dans la vie,
16: a vegades quan tinc petits problemes, penso, elles van aconseguir sobreviure a coses molt més dures. Van aguantar horrors. Així que no vull deixar-me vèncer per quatre tonteries. Intento continuar amb les lliçons de vida que m'han deixat totes aquestes persones extraordinàries.
18: Les leçons de vie que m'ont donné tous ces gens extraordinaires.
10: Després d'una guerra, la que sigui, moltes vides queden trencades. Hi ha qui aprèn a filar paraules i a recosir records, mentre que d'altres mai podran fer-ho. Però el pitjor és el silenci de la societat, que prefereix cosir en fals per tapar allò que fa nosa, per evitar mirar cap allà on toca.
8: Nom:
9: Maria i Pepita Maranges Bové.
8: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
9: 15 d'abril de 1945.
8: Situació:
9: alliberades.

0: Barcelona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensburg.
1: En aquest episodi hem d'agrair la col·laboració especial de la Genevieve Roqueré, filla de la Maria Maranges, i de la Silvi Galán, neta de la Pepita Maranges.
2: I hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Mònica Gené gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català.
1: També hi han participat la Míriam Roma, historiadora i autora del treball Les 6 de Ravensbrück, el Marc Bernades, historiador i coautor de la recerca Cerdans i el Tour Gellencs als camps nazis, la Cristina Vidal, psicòloga especialitzada en trauma, i la Chantal Consola com a traductora.
2: També heu escoltat les veus de la Carme de Fez, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i a la Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Muni de la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere, amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Porroy i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor i amb la música de l'Art Jazz Band d'Alfarràs als crèdits. Un guió de Pili García i Anna Gasol amb l'assessorament de Laia Manresa.

0: Sabies que...
1: Els ossos polars poden pesar fins a 1.500 lliures i mesurar fins a 10 peus de llarg. Són carnívors i es nodreixen de foques, morses i balenes. També poden menjar peixos, ocells o carronya. Els ossos polars viuen a l'Àrtic, on la temperatura pot baixar fins a menys 70 graus Fahrenheit. Tenen una capa espessa de pelatge que els ajuda a mantenir-se calents. Són animals molt intel·ligents i són capaços de caçar en grup. També són molt curiosos i s'han observat jugant amb la neu i amb el gel. Els ossos polars estan en risc d'extinció a causa del canvi climàtic. El canvi climàtic fa que l'Àrtic esdevingui més calent, cosa que fa que sigui més difícil per als ossos trobar menjar i criar els seus cadells. És important que fem tot el possible per protegir aquests animals i altres en perill d'extinció. Podem fer-ho reduir la nostra petjada de carboni, reciclant i comprant productes sostenibles.

0: La societat de consum i capitalista en què vivim no es podria entendre sense la revolució econòmica, política i social que va comportar la industrialització. L'arribada a Catalunya dels primers vapors va suposar un canvi de paradigma. Apareixien fàbriques que requerien molta mà d'obra i això va dur a processos migratoris que canviarien la fisonomia de les ciutats i del país en general. Però també va comportar una font de riquesa immensa per a uns pocs industrials. L'escletxa entre els més rics i els més pobres s'ampliava i va dur a tensions laborals i polítiques que buscaven millorar les condicions de vida de la classe obrera. Això explicarà esclats de ràbia, com el de la setmana tràgica del que vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, però també seran la llavor dels drets laborals dels que gaudim avui dia i de les lluites obreres i sindicals que encara perduren. Avui ens endinsem en la història de la Revolució Industrial Catalana per conèixer com era la vida de la gent més humil i com alguns dels problemes que veiem avui dia tenen el seu origen en les desigualtats que es van generar durant aquella època. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 2. Vapor i desigualtat. La Catalunya tèxtil.
0: Som a la Barcelona de l'any 1832, concretament al carrer Tallers, al Raval. Aquí s'alça una fàbrica que ha esdevingut un símbol d'una època. Es tracta de la fàbrica Bonaplata, una indústria dedicada al teixit de cotó que incorpora una gran novetat respecte a altres fabricants cotoners, la màquina de vapor. Els telers de ferro colat són una meravella de l'enginyeria del moment i permeten teixir molt més i més ràpid que els telers tradicionals. Però aquesta maquinària és extremadament pesada i necessita una força immensa per ser moguda. Una força que la porta la calor d'unes calderes escalfades amb carbó. Les grans xemeneies de la fàbrica Bonaplata expulsen núvols blancs que aviat li donen el sobrenom de El Vapor. Durant els anys posteriors a la construcció d'aquella fàbrica en van sorgir d'altres, a Terrassa, Sabadell, Mataró, a Sant Andreu de Palomar, a Vilanova, Igualada o Reus. A la capital catalana encara en sorgiran més, com la que és considerada la primera gran indústria cotonera de vapor a Catalunya, El Vapor Güell.
2: Aquest vapor va començar a funcionar el 1846, era el més gran de Sants i un dels més grans del Pla de Barcelona. Té una peculiaritat, i és que es dedicava a les panes. La pana era la roba per autonomàcia de les classes populars, sobretot a l'hivern. Avui dia la pana no es fa servir, però és aquesta roba semblant al vellut, que té com unes llistes i que té pèl i que abriga força i, a més, pel que es feia a l'època, era tan resistent com el texà.
0: Acabem d'escoltar Carles Enrec Molina, historiador amb qui hem visitat l'antiga fàbrica que avui acull la Biblioteca Vapor Vell de Sants. El creixement sobtat del nombre de fàbriques va comportar també una gran necessitat de mà d'obra. Filadores, carboners, maquinistes, mecànics... De sobte, les ciutats catalanes ofereixen una oferta laboral inaudita. Catalunya, fins aleshores, era una societat molt rural. Els pobles i viles subsistien, sobretot, del que oferia la terra. Però la propietat de la terra no era pas de tothom. La majoria de gent treballava en conreus de pagesos propietaris dels camps. Treballaven les terres segons l'època de l'any, quan tocava sembrar o collir. Però si un any les condicions no eren bones, la feina era escassa. Al camp, la gent subsistia com podia, sovint de forma molt humil. La promesa de feina tot l'any i d'una vida millor va moure moltes persones del camp a la ciutat.
2: Treballar a la indústria era un sou regular. Tu podies comptar amb uns diners al llarg de l'any i podies calcular quina era la teva despesa i el nivell de vida. Al camp, això no era possible. Al camp hi ha unes temporades en què es treballa molt i d'altres que no. També cal pensar que al camp, Catalunya interior o la muntanya, fa molt més fred, les condicions de treball a l'exterior són molt més dures, els habitatges no són pas millors i, per tant, la indústria és un factor d'atracció per als camperols pobres de les contrades de l'interior de Catalunya.
3: La migració és un fenomen social que s'ha donat des de sempre. Una de les grans migracions va ser l'èxode del camp cap a la ciutat. L'expansió de la revolució industrial va comportar el despoblament del camp i, seguit d'això, un munt de canvis fins a arribar als nostres dies. Travessem, doncs, els miralls de memòria cap a principis del segle XX per conèixer la història d'una família que va migrar de l'interior de Catalunya cap al Prat de Llobregat.
4: Ai, que bé! Per fi tindré tots els vestits que vulgui. I un gos blanc amb jacet.
5: I soldat de joguina, cotxes ràpids, bum, bum!
4: La ciutat és el meu somni i es farà realitat.
6: El nostre somni.
7: Va, no sigueu somiatruites, que ens ho haurem de treballar. Ningú ens regalarà res.
6: No, però aquí es treballa per un salari digne. Imagina't-ho.
7: Què vols que m'imagini, beneit? Que en dos dies seré una reconeguda modista.
4: Sí, mama. Jo et portaré l'agenda i ningú s'oblidarà de pagar-te. I algun dia seré com tu.
5: Sí, i jo ajudaré el papa a afaitar-se els matins.
6: Sí, sí, sí. Això segur, fill meu. Vinga.
8: Ostres, quin ruc més maco.
6: I qui ets tu?
7: Sisplau, estimat. Les formes, que estem a ciutat.
8: Veig que veniu de lluny.
7: Oh, el propietari de la seda.
4: Hala!
6: És un honor.
8: No, no, l'honor és meu. Benvinguts al Prat de Llobregat, el territori oficial de les carxofes i la pura raça pota blava.
7: Què? Què diu de pota blava?
8: No sabeu de la seva existència? Són galls que representen aquestes terres i a la nostra comunitat. Tot un símbol. Quan els provis, ja m'ho diràs.
6: D'acord. Espero veure't per fer-t'ho.
8: Tant de bo. Bé, molta sort en aquesta nova etapa, ciutat. Espero que us vagi la mar de bé.
6: Això, esperem que sí. Estem tota la família molt il·lusionats.
9: Un any després.
6: No puc més. Estic esgotat, quina merda.
7: No et queixis tant, va.
6: Em passo dia i nit treballant.
7: Va ser tu que et vas entossudir a venir aquí.
6: Tothom estava il·lusionat. I ara he d'aguantar hores i vinga hores, treballant com un animal, com un ruc. Ni condicions dignes ni assegurança. Una merda, la ciutat.
5: Mama, quan tornarem a casa? Això no és com havíem somiat.
4: No, gens. L'altre dia vaig veure el lloc on treballa el papa. És fastigós. A més, aquí a casa hi ha goteres. I de vestits nous, caps ni un.
6: No, no ens dona ni per pagar les factures. I tu, pensant en vestits.
7: Calleu, va. Feu el favor de callar. Tanta queixa, tanta queixa. N'estic farta. Ja no recordeu de per què vam venir? També ens queixàvem allà. Almenys, seguim junts. Podem gaudir del ple de la nostra companyia. Intentem tenir almenys una mica de pau a casa, collons!
6: No sé com l'Estat pot deixar viure milers de persones en aquestes condicions. Viure o morir. Algunes famílies estan patint molt per culpa de la fam.
7: Carla, sisplau, no li donis més voltes. Va, posa la ràdio, Cecília. Encara ens queda la música, no?
10: Ya si todos suelen decir cuando el tele va a servir ven con la cafetera.
0: L'arribada de famílies senceres d'arreu de Catalunya, però també d'altres parts de l'Estat, van fer créixer les ciutats molt ràpidament. Això crearà una xarxa social diferent, en què el món fabril serà, en bona part, el centre de la vida. Això passarà a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes. Terrassa, per exemple, serà un nucli important de la indústria tèxtil des de meitats del segle XIX i també viurà un creixement sobtat que posarà a prova la capacitat de la ciutat per acollir les noves famílies que hi arriben. Ens ho explica Jaume Perarnau Llorenç, expert en la matèria.
11: La ciutat no va al ritme de creixement, de construcció de carrers, d'urbanització, d'habitatges, de recursos tècnics, d'abastament, de mercats, d'aigua, de salubritat, d'enllumenat. Va més de pressa l'acumulació de persones i de fàbriques que el creixement de la ciutat.
0: Amb un creixement tan sobtat, les ciutats no estan preparades per acollir tanta gent. Famílies senceres passen a viure als Ravals, en barris de barraques o en pisos petits i en condicions molt austeres.
12: Quan va créixer molt l'arribada d'immigrants, fins i tot ja de fora de Catalunya, va ser freqüent el tema dels rellogats. De tal manera que
2: A vegades vivien dos famílies en un pis una mica més gran, tenien unes condicions una mica millors perquè el pis era gran, compartien despeses i llavors la part del pressupost dedicada a habitatge doncs es reduïa.
0: Cal pensar que llavors el nucli familiar era molt més gran. No només es tenien més fills que ara, sinó que habitualment en un mateix pis hi vivien tres generacions juntes, avis, fills i nets. Tot plegat en pisos que no tenien les comoditats de les que gaudim avui dia. La fàbrica, però, donava feina a gairebé tothom. Els homes solien fer de mecànics, carboners, maquinistes o feien les feines més físiques. Les dones solien treballar als telers o en feines que requerien més precisió. Més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria, ens centrarem en les desigualtats que patien les dones obreres, que es veien obligades a treballar a la fàbrica, però també a tenir cura de la casa i les criatures. La Maria és una de les estudiants de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat que ens acompanya avui a Miralls de Memòria. Té una pregunta sobre les dones que treballaven a les fàbriques durant aquella època.
13: Si una dona estava embarassada, podia deixar de treballar?
11: Tot el règim que coneixem a dia d'avui de seguretat social i de baixes, això no existia. Per tant, la situació, si estava una dona embarassada, doncs en el seu lloc n'hi posaven una altra, directament. I l'exemple és que moltes dones, a partir de que tenen la primera criatura, deixen de treballar a les fàbriques i passen a treballar a casa, es cuiden de la canalla, es cuiden de fer la feina de casa.

0: Durant la revolució industrial, la infància no gaudia de la protecció d'avui dia i a les fàbriques sovint s'hi veien criatures fent tasques allà on un adult no hi cabia. Recollien cotó de sota de les màquines, ficaven les mans dins dels engranatges per treure-hi embussos o reparaven fils trencats. Tot mentre les màquines funcionaven sense pausa, sorolloses i mortals. Els accidents laborals es cobraven víctimes o mutilaven nens i adults amb freqüència.
1: Els nanos anaven a escola fins que aprenien les primeres lletres i les quatre regles de càlcul. I a partir d'ahir, un cop es sabien, les famílies els treien amb 8, 9, 10 anys i començaven a treballar a les fàbriques. Hi havia accidents laborals. En el tèxtil era habitual que un obrer portés una trajectòria laboral llarga, li faltés algun dit d'alguna mà, o una falange o una ungla, perquè les màquines els estripaven si no anaves amb compte.
0: La Maria té un dubte sobre el treball infantil a les fàbriques.
2: Què passava si una família tenia un fill o filla amb una discapacitat? Les criatures podien treballar a la fàbrica igualment?
3: En absolut. La situació que tenim ara, una persona amb discapacitat, que ara en diem discapacitat, i abans fins i tot eren marcats com a persones d'inferior categoria. Ja no és que no treballessin, ja no és que anessin a l'escola o ja no és que tinguessin algun ajut social. És que fins i tot eren marcats com una càrrega per aquella família.
0: El treball infantil, a més, era el més barat de tots. Les criatures cobraven menys que les dones i les dones menys que els homes. Però si una cosa tenien per igual, eren les condicions laborals, molt dures i amb jornades llargues.
3: No era diferent les condicions de vida a la fàbrica que les condicions de vida socials que hi podia haver. Eren precarietat, molta mancança d'higienisme, hi havia molta mancança d'alimentació, hi havia el que ara diem de lleure, era impensable, les jornades eren llarguíssimes, de 8 a 12 hores, eren 6 dies a la setmana. Per tant, era un treball molt dur en el qual no té absolutament res a veure amb el model de societat en el qual ara estem.

0: En aquest context va començar a sorgir el moviment obrer. Moltes famílies pobres patien dia a dia per guanyar-se el pa, mentre uns pocs industrials s'enriquien i presumien de calés, finançant grans monuments opulents o vestint robes cares i pomposes. Aviat va sorgir una consciència de classe, una comunitat d'iguals que buscava millorar les seves condicions de vida. A Catalunya, la classe treballadora va començar a organitzar-se en sindicats i sovint reclamaven millores als seus llocs de feina. Les vagues van ser una de les eines de lluita que servia per conquerir drets i defensar-los. De la lluita obrera també en parlarem en un pròxim episodi de Miralls de Memòria, on coneixerem les grans conquestes que ens han permès gaudir dels drets laborals.
1: Durant els anys 20 va tenir lloc dins del territori català el fenomen conegut com a pistolerisme, un moviment engegat per la patronal en contra dels sindicats obrers que va comportar una confrontació armada que es va cobrar la vida de centenars de persones.
2: Nuri, vés a obrir la porta.
3: Vaig.
4: Oh, hola, Nuri. Qui és la teva mare?
2: Qui és?
3: El Quim, el company del pare.
2: Vés a jugar amb la Martina.
4: Sé que no esperava rebre visita. No sé com...
2: Té a veure amb...
4: La CNT, sí.
2: Què ha passat? I en Joan? I el meu marit?
4: Montse, ho sento.
2: Què?
4: Estàvem tornant de la fàbrica pel carrer Major, com sempre, i... No sé, tot ha passat molt de pressa. S'han començat a sentir trets i ens hem posat a córrer, però de cop ell ja no estava al meu costat, l'he vist a terra. No he pogut fer res per evitar-ho, ho sento.
2: No pot ser. Li havia dit 1000 cops. Era perillós ficar-se en aquesta lluita. Li vaig dir 1000 cops. I ara què faig jo amb els nens? Estic farta de tot. D'aquesta situació i de la maleïda patronal. Ens persegueixen per tot arreu com si fóssim rates i ens hem d'amagar. Vivim en un constant terror. I val la pena? Lluitar per què? El meu Joan. Quin final més trist.
4: És molt trist. Però amor per defensar el que estem reclamant. Els nostres drets.
2: Molta dignitat, sí. Però jo què faig amb tot això ara, Quim, eh? Què he de fer amb tota aquesta dignitat?

0: Fins ara hem parlat de les grans ciutats, però a Catalunya també es va estendre un model de fàbrica diferent, el de les colònies industrials. Es tracta de factories que s'ubicaven a zones allunyades dels grans nuclis de població, sempre a la vora d'un riu, per extreure'n energia, i que oferien habitatge i serveis a les famílies que hi vivien. Per saber-ne més, Miralls de Memòria ha visitat la colònia Vidal a Porreig, a la comarca del Berguedà, per parlar amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, director del Museu Colònia Vidal.
1: Es van començar a crear les colònies industrials al costat dels rius, sobretot per poder aprofitar l'energia hidràulica del riu, per generar energia i moure tota la maquinària de la fàbrica, i com que eren uns espais, que eren espais inhòspits i inhabitats, doncs diguéssim que els que van voler situar aquestes fàbriques als costats dels rius, doncs van haver de construir un petit poble al voltant de la fàbrica on hi poguessin viure els treballadors. I com que estem parlant de fa... La primera que es va crear aquí al Berguedà és de l'any 1850, que és la colònia de Cal Rosal, i seguidament es van anar creant les altres, doncs era una època en què aquesta gent que vivia en aquests espais doncs no tenien facilitat per desplaçar-se als pobles més propers.
0: La colònia Vidal, o Cal Vidal, va entrar en funcionament l'any 1901 sota la direcció del besavi del Jordi, l'enginyer Vicenç Vidal Casacoberta. Com altres colònies, aquesta era un espai diferent a les fàbriques urbanes o de poble. No només hi havia una gran factoria amb talers i maquinària, sinó que estava envoltada de serveis per la plantilla i les seves famílies. Botigues, església, espais d'esbarjo i habitatges de lloguer.
1: Explicat per gent que ja ha viscut i que hi havien viscut els seus pares i havien viscut els seus avis, és que si bé la gent que treballava a les fàbriques de poble o les fàbriques de ciutat solien viure en barriades, en barraques i amb unes condicions, diguéssim, higièniques i humanitàries bastant complicades, doncs a les colònies això era una mica millor, que no vol dir que tinguessin grans luxes, però si més no, doncs si tu treballaves en aquesta fàbrica, doncs tenies dret a un habitatge, tenies dret a un hort i tenies dret a un galliner, i també et garantitzaves que els teus fills podien anar a l'escola.
0: Ara bé, els treballadors i les treballadores de les colònies també havien de pagar el lloguer de casa, si bé solia ser millor i més assequible que els dels barris obrers de les grans ciutats. També feien la compra als establiments de la colònia, propietat dels amos de la fàbrica. Al final, els diners dels salaris tornaven sempre a les butxaques dels industrials.
1: Això era una mica com un cercle tancat. Els propietaris eren els que pagaven tota la gent que treballava a la colònia, però alhora la gent que treballava a la colònia, així com tenia dret a un habitatge, tenia dret a un hort, etc, etc, doncs, per exemple, aquest habitatge el pagaven. I ells compraven a la botiga de la colònia, i la botiga de la colònia era del propietari de la colònia. Llavors era com un cercle tancat en què el propietari es garantia de que ells tinguessin un seguit de serveis, però ells, més o menys, pagaven per aquests serveis i aquests diners acabaven anant a repercutir a la propietat.
0: Tanmateix, aquest cercle tancat no només beneficiava la propietat. Normalment, les condicions de treball i vida a la colònia eren millors que a les fàbriques urbanes, i això també es veia en la conflictivitat laboral. Si bé n'hi va haver, en molts casos va ser menor que no pas a les grans ciutats.
1: Si en una zona urbana hi havia una vaga o hi havia una reivindicació, es podien ajuntar el d'aquesta fàbrica amb el d'aquella fàbrica i amb el d'aquella fàbrica i tots junts fer soroll, i en canvi les colònies, suposo que cadascú protestava a la seva, no? I sí que va haver-hi colònies que hi van haver-hi reivindicacions. Coneixem, per exemple, els casos de les colònies mineres de Fígols, que ja sí que hi va haver-hi unes reivindicacions molt importants, i d'algunes altres colònies, i en va haver-hi d'altres que, degut a la relació entre amos, treballadors, etc., doncs hi havia com una fidelitat i hi havia com un apreci mutu que va fer que en la gran majoria molts treballadors fossin fidels a la propietat de la colònia i a la manera de fer d'aquesta propietat.
0: Així i tot, les condicions de treball seguien sent molt dures. Una sirena marcava estrictament els horaris d'entrada i sortida de la fàbrica i l'ambient a l'interior de la factoria era ensordidor. Al principi del podcast heu pogut sentir unes màquines com aquestes.

són gravacions reals, fetes a la colònia Vidal, on es conserva maquinària original de l'època i que es preserva com a part del recorregut museístic. Ara són una relíquia del passat, però llavors era tecnologia punta. Les colònies havien estat una solució molt enginyosa i eficient per a la indústria tèxtil catalana. És per això que en Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí,

0: Es pregunta això.
1: Per què es van deixar de fer les colònies industrials?
2: Sobretot a partir dels anys 60, a partir dels anys 70, comença a disminuir la rendibilitat de les colònies per un tema de que es comença a produir en altres països i es comença a importar producte d'altres països, i en canvi va haver-hi moltes que no van fer un pas endavant a nivell d'innovació, o sigui, a nivell d'eficiència productiva, etc. I va ser sobretot a partir d'inici dels anys 80, aquesta, que en aquest cas la colònia Vidal, que és la primera que va tancar aquí al Berguedà, va tancar l'any 1980-1981, i després van anar tancant gairebé totes.

Els miralls de memòria d'avui ens han dut fins a una època que encara té un ressò molt clar als nostres dies. La revolució industrial va ser un procés llarg que no només va crear les bases de la riquesa material de la qual gaudim avui dia, sinó que també va ser l'origen de moviments socials, laborals i revolucionaris que van conquerir drets dels que ara gaudim. Uns drets que no podem donar per garantits i que hem de defensar com ja ho van fer els nostres avantpassats. Al programa d'avui hem parlat amb en Carles Enrec Molina, doctor en Història i professor d'ensenyament secundari a l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Perarnau i Llorenç, doctor en Història de la Tècnica i director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, i amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, gestor cultural i director del Museu Colònia Vidal, amb qui hem visitat alguns dels indrets més rellevants de la Revolució Industrial a Catalunya. Al proper capítol ens endinsarem de ple a la Guerra Civil, en un episodi que va marcar la defensa de la República des de la rereguarda, els fets de maig de 1937. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, últim dia de classe a escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien d'escenificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I en cultura torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Ferran, molt bon dia.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues avaries actives des de ja fa una estona, des de primera hora. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció de Terrassa, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també tenim una segona avaria, a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparar ciutadans a la via a causa d'un accident. També tot plegat doncs deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Finalment, comencem a poc a poc a registrar aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat i de retruc, afectacions a les primeres, als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès, a la AP7, en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Som a les portes de la primera onada de calor de la temporada. Per tant, busquem l'ampliació amb la previsió meteorològica d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia. Comença el cap de setmana, que ja ens portarà fins a l'estiu astronòmic el diumenge al matí, i ho farà amb molta calor. De fet, a hores d'ara, l'ambient encara és més suau que no pas ahir. A aquesta hora, també amb més xafogó, i al llarg d'aquest matí aniran desapareixent les quatre gotes i quatre trons que hi ha hagut en algunes comarques al llarg de la nit passada. Només quedaran alguns núvols enganxats a les comarques de Girona o d'altres de prims, que seran poc destacables. Aquesta tarda tampoc esperem que hi hagi tempestes, alguns núvols molt dispersos, una temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, i per tant tornarem a fregar els 37-38 graus a les comarques de Ponent. Cap de setmana de molta calor. Aquesta matinada i demà al matí amb alguna tempesta a les comarques de Lleida. I atenció al diumenge, temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques, més de 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
6: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
7: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat, i per tant al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
6: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
3: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el departament d'educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT considera, no obstant, que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal augmenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Treballadores d'escoles bressol s'han manifestat aquest dijous a Barcelona coincidint amb una nova vaga del sector. Les concentracions han reclamat canvis legislatius, tant a l'Estat com a Catalunya, que permetin unes millors condicions laborals i d'atenció per als alumnes. Entre les seves reivindicacions destaca la baixada de ràtios i l'equiparació del calendari escolar a la resta d'ensenyament públic. Ho expliquen Elisabet Serra, de Revolució 03, i Gina Rius, de la CGT.
8: La conciliació no pot recaure en cap cas sobre les escoles bressol. L'administració s'ha de fer càrrec de models de conciliació que permetin a les famílies poder gaudir amb els seus fills.
9: I hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millores urgents.
3: Doncs a Badalona, docents de diferents escoles s'han mobilitzat també aquest dijous, en aquest cas per reclamar millores en la seguretat dels centres, després que s'hi hagin produït diversos robatoris. Els mestres reclamen a l'Ajuntament més implicació per resoldre aquesta problemàtica sostinguda en el temps. Des del govern local asseguren que el contracte per a la renovació dels sistemes d'alarma de les escoles públiques ja s'ha adjudicat i la instal·lació començarà aquest estiu. Ens ho explica en Daniel Moreno, de Televisió de Badalona.
10: La mobilització ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Aleu, la Feliu i Vergés, l'Antoni Botell i l'escola Valdir i Reixac, que ha patit fins a 5 robatoris. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i es van emportar 40 ordinadors.
11: I el problema és que l'Ajuntament en cap moment s'ha preocupat ni ha vingut a l'escola a preguntar com podem millorar la seguretat, què podem fer, com us podem ajudar. El manteniment de l'escola des de fa molts anys el sosté el pressupost de la Generalitat i la protecció de famílies.
10: Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha estat molt a sobre dels robatoris als centres i recorden que han detingut els responsables en diverses ocasions. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora.
3: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
12: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
13: Y ahora vamos a las dichosas joyas. Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
12: Sí.
13: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
12: No deseo prestar declaración.
3: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
14: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
3: Gairebé un quart de vuit del matí, l'Iran i els Estats Units haurien d'escenificar avui a Suïssa la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Sigui com sigui, de moment plana la incertesa sobre una trobada en què encara no és clar qui hi assistirà per part de cap delegació. En les darreres hores també ha transcendit que ha tornat la navegació a l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de bloqueig. L'acord ja signat per separat inclou 14 punts, entre els quals hi ha el final de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran i l'aportació de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. La negociació sobre el programa nuclear iranià es deixa per més endavant, però Teheran es compromet a no produir mai armes amb aquesta tecnologia. A partir d'ara, s'obre un període de 2 mesos per al desenvolupament del memoràndum. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. Escoltem José Manuel Álvarez.
15: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
16: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
3: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'ACN, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptar contra l'autoritat. I una dona ha mort aquest dijous al migdia atropellada per un camió a Igualada, a l'Anoia. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge va entrar a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només hi pot accedir l'autobús i va atropellar la víctima de 84 anys. La policia local, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers no van poder fer res per salvar-li la vida. Més de la meitat dels casos atesos al projecte Home Catalunya són per addicció a la cocaïna. Així ho diu el balanç que ha fet l'entitat de l'any 2025, que ha tancat amb gairebé 1.800 persones ateses. Ens ho explica la Neus Aragall, de la Televisió de Badalona.
17: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància. Segons Projecte Home, molts usuaris comencen amb un consum recreatiu i social, però acaben desenvolupant un hàbit diari i en solitari. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos.
18: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat. És un consum també que és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
17: L'edat mitjana als usuaris és de 43 anys i acumulen de mitjana prop de 20 anys de consum. tot i que cada cas requereix una atenció i un tractament personalitzat, el 82,1% dels usuaris són homes, mentre que el 17,9% són dones. Aquesta diferència posa de manifest que encara existeix una estigmatització social vinculada al rol femení, fet que dificulta l'accés als recursos del tractament.
3: Una recerca liderada per l'Hospital del Mar de Barcelona ha descobert una possible nova via contra el càncer de pàncrees. L'assaig s'ha fet amb ratolins i ha demostrat que bloquejant una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules no es poden regenerar i moren. I al mateix temps, el bloqueig d'aquesta proteïna ha generat un segon efecte beneficiós. Activa el sistema immunitari contra aquest tumor, que és un dels més agressius. Aquest cap de setmana serà molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint, a més, amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5 hectàrees.

0: Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Kleinborn quan faltaven 3 segons per al final. Un temps extra que van gestionar millor els de Xavi Pasqual per endur-se el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Kleinborn, amb 21 punts, va ser el màxim anotador amb 21 punts, com dèiem. Amb el triomf, els blaugranes recuperen el factor pista. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Sabadell vol ser aquesta nit equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la Nova Creu Alta en el partit definitiu per a l'ascens i amb l'1-0 encaixat en el partit d'anada. L'estadi Vallèsà presentarà un ple absolut amb la voluntat de viure una nit històrica. Ens apropa la prèvia el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
2: La remuntada de fa 15 dies davant el Real Madrid Castilla és una de les referències que té l'equip de Ferran Costa per capgirar el marcador davant el Zamora. Els de Castella i Lleó venen amb l'avantatge d'un 1-0 del partit de l'anada després de la diana de Mario Losada en els primers minuts. Tot i anar per darrere, Ferran Costa es mostra confiat que l'equip serà capaç de fer el que ja ha fet durant la temporada.
3: Hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats.
2: L'entrenador arlequinat va demanar a l'afició que es desfermés un autèntic infern en la prèvia del partit i els arlequinats han respost. Sold out de l'estadi, la sensació de ser el jugador número 12 abans, durant i després del duel.
0: Al Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als 16ens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar i de Suïssa, que es va imposar per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol Marc Cucurella ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
4: Entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: L'Igualada juga avui contra el Liceo el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de 2 victòries, els gallecs seran campions si s'imposen a les Comes. Ens apropen la prèvia els de Canal Taronja Noia.
2: L'Igualada està obligat a guanyar els 2 partits que queden a les Comes, que es jugaran divendres i diumenge, si vol forçar el 5è partit. Malgrat els contundents resultats, l'Igualada encara confia a poder rearmar el fortí de les Comes per continuar somiant amb la 6ª.
5: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
6: Molta il·lusió, la veritat, jo crec que tot l'equip està molt concentrat de l'important que és el partit, de que sabem que pot ser l'últim partit de temporada, l'últim partit a casa.
2: Els arlequinats viuen un moment històric, ja que feia 22 anys que l'Igualada Hoquei Club no arribava a la final de l'Hoquei Lliga.
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire o el productor irlandès Ketama.
2: La xarxa de comunicació local.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
8: Nutrició amb Laura Crosas.
9: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B i vitamina C i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almívar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postre més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.
2: La xarxa.
10: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 19 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Dels esports parlem del cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dues avaries. La primera és a la C58, a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca prop d'un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, a l'A2, a l'altura del Bruc, talla un carril en direcció Lleida i provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de molta calor. A hores d'ara l'ambient és més suau i amb més xafogor que no pas ahir. Aquesta tarda no hi haurà tempestes, sí, però alguns núvols dispersos i temperatura encara més alta. De fet, les comarques de Ponent registraran de 35 a 37 graus. Atenció, el diumenge, quan es preveuen temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques. De seguida ho ampliarem en conversa amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
8: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Quatre minuts i mig els que passen ara mateix de 8:15. Entrem de ple en matèria després de tancar portada. Últim dia de classe avui, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
11: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
12: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, El que fa 3 anys ja es va dir que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
11: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
0: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la trobada. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT, amb tot, considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, al món educatiu, més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
13: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
14: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
13: Sí.
14: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
13: No deseo prestar declaración.
0: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
15: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Hi ha 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Us ampliem la notícia d'última hora que ja us avançàvem en els titulars. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia plantat la incertesa, havia planat, de fet, la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu, recordem-ho, qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
16: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. Tres habitatges públics d'un bloc ocupat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, han estat desallotjats aquest dijous en una actuació policial que ha generat moments de tensió. Són els primers que afronten el llançament, que preveu en total el desnonament de 58 famílies en 4 edificis durant els pròxims mesos. Segons detalla el sindicat de l'habitatge, entre els afectats hi ha famílies amb menors a càrrec. De fet, dues de les tres famílies que s'han desallotjat aquest dijous tenen infants. En parlen Marta López, portaveu del sindicat de l'habitatge Berneda Besòs, i una de les afectades, Samira Gavarri Cortés.
17: Ara mateix l'escenari que tenim és un escenari molt dolent, en el que el que estan pretenent és militaritzar la Mina durant 6 mesos i deixar 58 famílies al carrer. Llavors nosaltres esperem que el d'avui pugui servir com un precedent perquè vegin que ha d'haver una solució alternativa.
18: Nos han tratado como si fuéramos lo peor del mundo. Simplemente le hemos dicho que hemos tenido una necesidad, que hemos ocupado una vivienda por necesidad, que estudiaran nuestros casos verdaderamente, que necesitábamos un alquiler social.
0: Doncs justament a la Catalunya Central els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han començat a moure's per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa previst de cara al proper 23 de setembre i que es produirà després que les administracions no hagin aconseguit comprar l'edifici a l'actual propietari. Expliquen que el llançament afectarà 9 infants de 7 escoles públiques de la capital del Bages i per aquest motiu han convocat una vaga educativa per aquest mateix dia, de 7 a 12 del matí, per a totes les etapes educatives i a tots els treballadors dels centres. Ens ho explica en Quim Roure, de Canal Taronja Central.
19: Els sindicats educatius s'han unit per fer una aturada parcial el pròxim 23 de setembre. El motiu? Donar suport als 9 alumnes de 7 escoles públiques de Manresa que resideixen a l'anomenat bloc 8 de la ciutat. Aquell dia el jutge ha fixat un macrodesnonament de tot l'edifici sencer on resideixen diverses famílies. La comunitat educativa explica que convoquen la vaga per defensar l'alumnat.
20: Aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic, fins i tot, i és el que ens han demanat.
19: Ho fan per evitar els efectes negatius que un desnonament pot afectar a la salut dels infants.
20: que l'angoixa que genera estar en risc de ser desnonat, no tenir aquesta, no, aquesta perspectiva de futur, de poder, no, construir una vida en un barri, en una llar estable, diguéssim que té afectacions molt greus sobre l'alumnat.
19: Aquesta situació es dona després que les administracions no s'hagin posat d'acord per comprar l'edifici i regularitzar la situació de les famílies.
0: Som a les portes de la primera onada de calor del juny. Parlem d'un episodi amb temperatures extremes, fins a 40 graus en alguns punts, i que arriba abans del que tocaria. Una onada de calor és, tècnicament, un període de 3 dies seguits amb màximes molt per sobre del normal i afectació territorial àmplia. I això és exactament el que tindrem entre diumenge i Sant Joan. En parlem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en directe, veient-nos les cares, eh?
1: Ai, i tant. Bon dia, Helena. Doncs un plaer, com sempre, ja sabeu.
0: Al gra, vaig al gra. Quines temperatures extremes veurem aquests 4 dies, des de diumenge i fins, com aquell que diu, Sant Joan? I en quines comarques colpejarà amb més força aquesta onada de calor que arriba, insisteixo, fora del lloc en el calendari?
1: Sí, així és. De fet, molts anys no es produeixen les temperatures que probablement tindrem entre diumenge, dilluns i dimarts. Per tant, tindrà molt de mèrit aquesta temperatura molt elevada. Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui no ens quedarem curts en aquestes temperatures elevades. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. Per tant, el sol o en un lloc que sigui fosc, que li dona molt més al sol i escalfa molt més, la temperatura és desorbitadament més alta. Demà, si fa no fa la mateixa temperatura, el diumenge les temperatures més elevades es donaran en tres indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, també la comarca de fins al sud del Solsonès. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima, sobretot a la banda més baixa del Segre. Segona zona, l'Empordà i interior gironí. La Baixa Garrotxa, també el Gironès, el Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, 40-41 graus diumenge. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès, també el Baix Llobregat interior, on arribarem a aquests 40 graus que ja diem, són desbocades les temperatures.
0: Doncs explica'ns què fa que aquests episodis de calor extrem arribin tan aviat. Hi ha algun factor atmosfèric o ambiental que expliqui per què aquesta situació s'ha agreujat tant darrerament?
1: De fet, hi ha dos elements principals. El primer és un de base, i és que la temperatura planetària és més elevada que abans. Segons, de fet, diferents estudis que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, ara tenim estius aproximadament 3 graus més càlids que abans. Per tant, podem dir que ja de partida partim, mai millor dit, d'una temperatura que és més elevada. A partir d'un ambient que és més càlid ja a nivell planetari, doncs és més fàcil que puguin arribar les temperatures elevades. I el segon element és que està havent-hi, sembla ser, canvis de patrons atmosfèrics. Els patrons atmosfèrics podríem dir que són el gran joc de peces d'anticiclons i depressions o borrasques. Doncs bé, ara estem en una època en la qual les entrades subtropicals, que es diuen, són més freqüents. Per tant, tenim un input de calor que arriba des del sud. I un tercer element, Helena, és que la península Ibèrica i el sud d'Europa, per exemple, també podria ser, lògicament, Catalunya, ja en tenir una zona continental potent, genera la seva pròpia calor. Per tant, és allò de, doncs, que tothom s'aplega a la festa per tenir temperatures molt elevades, més aviat que abans, arriben fins més tard, per tant, fins molt entrat als mesos de tardor, i d'una forma molt intensa.
0: Lluís Miquel, ventalls, ombra i piscina o platja, si podem, no? Gràcies per explicar-nos-ho.
1: Completament.
0: Vinga, sí, fins després. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. No és d'estranyar, doncs, per aquestes temperatures que ara ens explicava en Lluís Miquel. 5 dels 9 incendis han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats. Són els de Talavera, l'Albi i Cervera. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe LR3 i LR4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, n'ha cremat on està cremant 7,5. I abans dels esports us expliquem el relleu a l'alcaldia de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Miquel Àngel Castaño, de Junts, és el nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura impulsada pels tres regidors d'aquesta formació política i també el regidor d'Esquerra, Jordi Carreras, cessant de les funcions de govern a principis, cessat, deia, de les funcions de govern a principis de juny. D'aquesta manera han desbancat l'alcaldessa Maria Luís Gomay, també d'Esquerra. El canvi de govern posa punt final a una crisi política i personal que es va agreujar després de la polèmica per l'ús d'una sala municipal durant una classe de ioga i del posterior cessament de Carreras per part de l'alcaldessa. Nou minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van

0: I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
1: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Murcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb dues dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
2: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
1: Avui comença Santa Susanna, al Maresme, la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que s'allargarà fins diumenge. Seran 3 etapes en què parteixen com a favorites la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. Un dels equips que hi participaran és l'Esport Ciclista Mataró. Les 7 ciclistes que conformen l'equip afronten amb il·lusió l'oportunitat de córrer al costat dels grans noms del ciclisme nacional i internacional. Com a objectiu, es marquen creuar la meta diumenge a Barcelona. L'etapa reina arrencarà demà a Sant Vicenç de Castellet i acabarà a la Molina. La localitat vegenca es prepara per viure la sortida de la jornada amb el recorregut més exigent de 130 quilòmetres. Des del consistori aprofiten l'experiència adquirida fa un any, quan ja van acollir l'inici d'una etapa de l'edició masculina de la Volta. La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hark Fraik and the Perpetual Singers. Aquest dijous també ha arrencat el Sonar Més D. Fins aquest vespre, la trobada ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona, amb conferències, tallers i exposicions de projectes que difuminen els límits entre la humanitat i la intel·ligència artificial. Ens ho explica el David Navarro.
3: L'edifici neoclàssic de la Llotja de Mar contrasta fortament amb les propostes del Sonar Més D. Al pati, conferències sobre iniciatives que cerquen noves maneres de fer servir la tecnologia conviuen amb instal·lacions hipnòtiques. A la primera planta trobem l'Expo Més D, projectes futuristes com les propostes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Ya Lu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
4: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
3: Així, a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D, que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre

0: per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
3: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. Avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant així una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 19 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Analitzarem les possibles conseqüències d'aquest gir d'última hora, tot seguit en conversa amb Jordi Armadans, politòleg i periodista. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. 8:03, és hora punta. Volem saber si hi ha gaires problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant d'un accident a la C58, al nus de la Trinitat, sobre mateix, on hi ha dos carrils tallats i en sentit Trinitat, cap a Trinitat i la zona de Rondes i Meridiana, doncs hi ha 2,5 quilòmetres de circulació molt lenta. Això fa que totes les rondes, en el cas de la B10 i la ronda de dalt, doncs tinguin molts problemes per accedir, sobretot a la zona de Santa Coloma i les rondes, la situació viària s'està complicant per moments. A banda, també tenim aturades a la C33, de Montcada cap a Trinitat, i en el cas dels accessos nord, també a la P7 a Barberà, en dos sentits. Si us dirigiu cap a la part sud, retencions de 7 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona i aturades en diversos punts per arribar a la Diagonal. Com sempre, emplaçar-vos a que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
7: Doncs ara la previsió meteorològica, que és cosa d'en Lluís Miquel Pérez, diu que aquest cap de setmana, de fet diumenge, arriba l'estiu oficial i Catalunya serà un forn. Bon dia.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, donarem la benvinguda a l'estiu astronòmic, que comença el diumenge a les 10:24 del matí, amb una temperatura desbocadament alta. Per tant, ha de fer calor al mes de juny? Sí. N'ha de fer tanta com en farà a fines d'aquest cap de setmana? No, i no és normal. Per tant, temperatures que s'hauran de tenir en compte perquè seran extremes. Avui, de moment, aquesta extrema calor no la tindrem, però de calor en farà, i no poca. De fet, ja al matí comença xafogós, ha començat amb una temperatura més alta que ahir, i les 4 gotes que han anat caient aquesta nit amb fang o algun tro que s'ha sentit en algunes comarques, tot això és història. Per tant, ja al matí acabarà sent més assolat. Aquesta tarda, 4 núvols simplement decoratius, no estarem parlant de tempestes, hi haurà pulsim en suspensió, veurem el cel una mica tèrbol i quan hi hagi el capvespre es veurà un palet marcià, i això és preludi de la massa d'aire sahariana que ens anirà afectant. De fet, demà i el diumenge parlarem de temperatures més elevades. El diumenge, més de 40 graus a la meitat de Catalunya, sobretot en cotes més interiors, i sense tempestes. Només aquesta matinada i el dissabte d'hora, algun ruixat a les comarques de Lleida, però vaja, de tempestes o de pluges importants a Catalunya el cap de setmana no, i de calor la que vulguem. I n'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
11: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, El que fa 3 anys ja es va dir que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
10: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
7: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el departament d'educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. Amb tot, la CGT considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren, però, que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
12: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
13: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
12: Sí.
13: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
12: No deseo prestar declaración.
7: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
14: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
7: És una notícia que hem sabut fa escassament mitja hora. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament el país helvètic on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. Mentrestant, en les darreres hores, un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. Doncs en aquest context d'incertesa sobre el futur d'aquest acord de pau i amb les converses cancel·lades, volem analitzar la situació amb Jordi Armadans, que és politòleg i periodista. Bon dia, Jordi, i gràcies per atendre'ns.
15: Bon dia.
7: Què implica aquest gir de guió? Que s'hagin cancel·lat aquestes converses entre Estats Units i l'Iran a Suïssa? Hem tornat a on érem abans de la signatura del memoràndum? Què et sembla?
15: Esperem que no, esperem que no. Sí que és evident que el memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat per part d'Estats Units, per part d'Iran, amb la evident i no ganes per part d'Israel que això es produís, no? I que, per tant, tots aquests elements demostren la fragilitat de l'acord. I el que s'ha suspès ara és, a banda de la signatura pública, doncs, l'inici de les converses, diguéssim, que el memoràndum marcava, no? El memoràndum no deixava de ser un marc d'actuació pactat de forma conjunta, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid, no? Per tant, bueno, estem en una situació de precarietat, de fragilitat, de vulnerabilitat i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, amb el que seria aquesta aturada.
7: Clar, una mica sempre s'ha dit que la pau definitiva passa pel Líban, no? Quin paper han jugat o hi podien haver jugat aquests atacs d'Israel que ara comentàvem al Líban en aquest trencament de les converses o, si més no, en aquest stand-by que s'ha declarat avui? Què et sembla? Clar, Netanyahu, és evident que el memoràndum, el text en el memoràndum es reafirma la integritat territorial del Líban, però és el que tu explicaves ara, no? Netanyahu i Israel no ho subscriu, això.
15: Sí, hem de tenir present que el memoràndum s'hi recullen algunes línies vermelles per part dels Estats Units i algunes línies vermelles per part d'Iran, i una d'elles, òbviament, és que el Líban quedi incorporat en aquest acord en el sentit que no pugui ser atacat com està sent atacat durant aquests mesos, no? Però també hem vist de forma claríssima i contundent, no?, com fins i tot Trump i Vance, que són absolutament fidels, lleials i propers a Netanyahu, doncs han esclatat els darrers dies de forma pública, a més, mostrant la seva discrepància, mostrant el seu desacord, mostrant el seu descontent amb el que seria l'actitud de Netanyahu de bloquejar qualsevol tipus d'avenç, no? Per tant, és evident que hi ha un petit cisma en aquesta coalició tan sòlida i això, òbviament, pot tenir clarament un reflex no deixa de ser significatiu que si avui s'havia de fer la signatura, doncs que s'hagi atacat aquesta matinada doncs, el Líban per part d'Israel és una demostració claríssima de voluntat de boicotejar-lo, no? I per tant, si l'Iran es mantenia amb la seva postura, no podia signar això si hi havia un nou atac. Per tant, tot era previsible dins del que seria doncs, aquesta voluntat de Netanyahu de desmarcar-se de tot això. I cal entendre que Trump i Vance, ni que sí, per qüestions purament formals de que no volen ser desautoritzats de forma pública, ara mateix estiguin bastant emprenyats, no?, amb l'actitud de Netanyahu.
7: Doncs Jordi Armadans, tindrem temps de parlar d'altres aspectes que també volíem preguntar-te, però que de moment, com que la cosa ha anat com ha anat, ho deixem aquí. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
15: Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
7: Ja Ja passen 2 minuts d'un quart a 9 del matí. Aquest cap de setmana serà molt calorós, us ho estem explicant des de primera hora del matí. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i, com a mínim, dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior del país. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà, sens dubte, la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és habitual, sens dubte, que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Unes temperatures tan altes, una calor tan intensa, que també, evidentment, fan perillar els boscos, fan patir de cara a això, als incendis. De fet, els bombers treballen actualment en 9 focs en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 7 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs. I 2 estan estabilitzats, a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. Pel que fa a l'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5. Més coses. Els treballadors de les biblioteques han estès a tot Catalunya la protesta que van engegar a Barcelona i continuen, ja us ho hem anat explicant també reiteradament en aquest informatiu, amb una aturada indefinida cada divendres i dissabte fins que no es resolgui el conflicte laboral. La protesta coincideix, com explicàvem, amb la imminent arribada de la primera onada de calor de l'estiu i que impedirà, per tant, utilitzar les biblioteques com a refugis climàtics. El Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són a les portes d'una biblioteca tancada per aquesta vaga a Badalona. Bon dia, Anna. En quin punt es troba, doncs, ara mateix aquest conflicte laboral?
16: Bon dia, Elena. Si aquest va ser un conflicte laboral que va arrencar a Barcelona, es va estendre després a tota l'àrea metropolitana de Barcelona i ara a tot Catalunya. I és un conflicte laboral ben peculiar, perquè la plantilla dels treballadors de les biblioteques ha de negociar amb diferents administracions. No es tracta d'una plantilla de treballadors públics unitària. En alguns casos responen davant els ajuntaments, en altres casos davant les diputacions i en altres davant empreses privades. Així que amb Laura Solà, ella és delegada del sindicat CGT, el sindicat que lidera aquesta protesta a les biblioteques. Bon dia, Laura.
17: Bon dia.
16: Volem conèixer quines són les particularitats del vostre conflicte.
17: Mira, és la primera vegada que el sector de bibliotecari del sistema de lectura pública, els treballadors, ens unim, perquè, com has comentat, som un sector que estem atomitzat tant a nivell territorial com administratiu. Som un servei essencial municipal, però que es dona amb conveni amb diferents administracions, i per això sempre ens ha costat tant poder-nos organitzar. Però ara alcem la veu perquè les reivindicacions són comunes, són compartides i ja no podem més.
16: Som a Badalona, davant aquesta biblioteca, la Biblioteca Canyadó i Casa Gemmes. El vostre conflicte laboral posaria en risc que aquestes biblioteques, aquests equipaments, continuïn sent refugis climàtics davant la primera onada de l'estiu que està a punt d'arribar?
17: Bueno, els equipaments no només donen el servei de biblioteques, sinó que hi ha molts municipis que, com que els equipaments són seus, els obren de forma autònoma com a refugis climàtics. El risc, però, és no invertir en serveis públics i no invertir en els últims espais democràtics que tenim, que són les biblioteques i que donen servei a la comunitat.
16: Laura, i en aquest sentit, recorda'm quines són les reclamacions bàsiques del col·lectiu dels treballadors de les biblioteques.
17: Sí, demanem una valoració del sector professional, que se'ns valori a nivell laboral. Demanem conciliació laboral, mesures de conciliació, perquè estem fent fins a 11 hores diàries i fins a 6 i 7 jornades setmanals. I demanem, sobretot, més mans. Necessitem més recursos humans, més recursos econòmics i espais de negociació vius per poder interactuar amb les nostres administracions.
18: moments.
16: Laura Solà, delegada del sindicat CGT, moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts i posar-nos al dia d'un conflicte laboral que continua es mantenint el temps. Recordem que divendres i dissabte els treballadors de les biblioteques continuen en vaga a l'espera que s'obrin escenaris negociadors i es pugui posar punt i final a aquest conflicte.
7: Doncs així ho esperem, perquè sembla que d'entrada va per llarg. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Vuit minuts i arribarem a 9:15. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà, a les 8, es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
19: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, avui hem tingut la baixa dels aturants, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquest repte final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
7: No deixem el Barça encara, però ara per parlar del futbol sala, perquè té molt a prop el títol de campió de la Lliga, després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit i Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I parlem ara del Mundial de Futbol, perquè a l'inici de la segona jornada ha deixat la classificació de Mèxic per als setzens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el gran protagonista en les últimes hores. El de Lella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
20: Entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
7: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb 4 artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hartfreik and the Perpetual Singers. L'Institut Mediterrània del Vendrell s'ha proclamat guanyador de la 13a edició de la gran final del Picalletres de Ràdio, on han participat 31 emissores de ràdio. Des del gener, 120 alumnes de segon d'ESO de tot Catalunya han competit per arribar a la gran final celebrada al Centre Cívic Tomassa Cuevas de Barcelona. Ens ho explica la Judit Vallès.
21: L'Institut Mediterrània del Vendrell guanya la 13a edició de la gran final del Picalletres de ràdio. Després de mesos de concurs, els dos equips finalistes, l'Institut Martí Lomà de Montblanc i l'Institut Mediterrània del Vendrell, han protagonitzat una final d'alt nivell que s'ha resolt en els darrers compassos del concurs.
22: Jo pensava que guanyarien elles, perquè hem començat molt bé lletrejant,
0: però a les següents proves ens hem equivocat.
18: Intens, hi ha hagut moments de tot.
22: No, ens hauria agradat guanyar, però al final arribar aquí ja és una experiència.
21: I entre les proves, algunes de més difícils que altres, com les de lletrejar paraules o els jocs lingüístics enginyosos.
23: La de la paraula i les tres definicions eren paraules que no havíem escoltat.
24: Sempre costa més el lletreig, i el nivell 3 doncs, és un nivell difícil.
21: L'objectiu del format és fomentar l'ús de la llengua entre estudiants.
25: És més important que mai promocionar aquest tipus de programes perquè estem veient a tot arreu, no?, que l'ús social del català està baixant, crec que ara estàvem un 32% i que el col·lectiu dels joves precisament era un dels col·lectius que menys el parlava, no?
21: La final també ha gaudit l'actuació musical de Diana Moore, posant el punt festiu a una jornada marcada per la llengua, el talent jove i la participació escolar.
4: La xarxa de comunicació local.
26: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
27: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així. Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i al Notícies en xarxa us estem explicant que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'ha resolt i que tornaran després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora del matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. Som divendres i és moment de fer una repassada a les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un cop tancada la portada, ens hi posem. Últim dia de classe, us ho dèiem ara en titulars, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren aquests que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació jo crec que anòmala, no? En quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no? Que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no? El que fa 3 anys ja es va dir que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre, arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Malgrat tot, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Doncs ens desplacem ara cap a un centre educatiu de Reus per viure in situ la darrera entrada a l'escola d'aquest curs. A la capital del Baix Camp hi tenim, davant de l'escola, Mowgli, i tenim, deia, la Mireia Jansà i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Quin balanç fa aquest centre d'aquests mesos tan convulsos en el món educatiu?
6: Bon dia, companys. Ara no estem a la porta, ens hem colat fins al pati perquè els espera un dia molt mogut aquí a l'escola Mowgli i anem a parlar, com dèieu, d'aquest balanç i també d'aquest últim dia de com l'afronten. Comencem parlant amb la Marta, que ella és la directora del centre. Marta, molt bon dia.
7: Bon dia.
6: Quin balanç feu d'aquest curs marcat sobretot per aquestes reivindicacions escolars i com ha anat el curs en general?
7: A veure, ha sigut un any, bueno, bellugat, ja s'ha vist també amb els mitjans de comunicació. Penso que és un balanç molt positiu on tot el col·lectiu de docents i professionals en el món de l'educació estem units i tot és per una millora. Una millora, en definitiva, també per la societat, perquè els que estan aquí són els protagonistes d'un demà que ens interessa a tots.
6: Marta, més enllà d'aquest tema, avui és un dia important, és l'últim dia de curs, que és el que heu preparat aquí a l'escola Mowgli, que ja podem veure que el pati comença a omplir-se de nens i hi ha moltes coses preparades.
7: És un dia molt especial avui, principalment perquè ens faran l'entrega i el regal del gegantó Mowgli, que ens el fan l'Associació de Veïns del Barri Gaudí, amb qui tenim una connexió, una xarxa molt bonica. I avui és un dia molt especial perquè farem també un tancament de Festa Major, la Festa Major també de l'escola i d'una arribada de Sant Pere. I aquí traurem tot el seguici i farem doncs, honor amb aquest Mowgli que ens arriba avui.
6: De fet, per la gent que no ho sàpiga, què és aquest gegantó Mowgli? És a dir, quin pes tindrà a l'escola?
7: Doncs un pes important, perquè avui, bueno, aquest any, nosaltres també fem 60 anys, l'Associació de Veïns del Barri Gaudí fa 40 anys i és el regal que ens fan a l'escola. Penso que això és un regal i un detall molt, molt bonic i maco de valorar d'un treball conjunt.
6: Marta, que vagi molt bé el dia. Deixem que seguiu preparant coses i avui, companys, també és un dia especial per a aquelles alumnes que acaben ja aquest curs escolar i que se'n van a l'institut, com és el cas de la Dina i de l'Abril. Molt bon dia, noies.
8: Bon dia.
6: Quina valoració en feu del curs i sobretot com encareu aquest dia que ja és especial per vosaltres?
8: Jo estic molt contenta perquè per fi ja ens hem graduat i ja ens anirem a l'institut i estic molt orgullosa de tota la classe perquè encara que ens barallem i tot això, Són molts anys junts i estic molt contenta.
6: I sou una pinya, no? I com encareu el anar a l'institut? Com portes aquest pas cap a l'institut?
8: Sí, estic una mica nerviosa però perquè és una nova etapa, però també estic emocionada perquè serà divertit, una nova escola, noves persones, nous amics... I doncs m'agrada molt perquè aniré a l'Institut Domènec i és on anirem quasi tota la classe, però hi ha alguns, com un nen de la nostra classe que anirà al Sant Josep i no podrem estar tots junts.
6: Bueno, però hi ha l'estiu per descansar molt i a més podeu anar veient-vos fora del centre escolar, no? També, noies, que vagi molt bé aquest últim dia i que sigui molt emocionant.
8: Moltes gràcies.
6: I companys, ja ho veieu, aquí a l'Escola Mogli, que a més aquest últim dia de curs coincideix amb el seu 60è aniversari i amb una festa on farà l'entrega d'aquest gegantó Mogli.
1: Ja ho veiem, doncs, Paula, avui un ambient de nervis, d'emoció i de molta il·lusió. Gràcies, companys. Que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Cinc minuts per arribar a 9:15. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les últimes hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
9: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
10: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
9: Sí.
10: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
9: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis, en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
11: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: I de la plana internacional, un canvi de guió, un gir de guió, que us hem explicat ja també des de bon dematí. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran, previstes per aquest divendres, s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, analitzant les causes d'aquesta aturada.
2: El memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, amb el que seria aquesta aturada.
1: Aquest cap de setmana ens espera molta calor. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és gens habitual que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Ho hem analitzat tot plegat amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
12: Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui, per exemple, a les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. El diumenge, les temperatures més elevades es donaran en tres indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima. Segona zona, l'Empordà i interior gironí. La Baixa Garrotxa, també el Gironès. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès.
1: Unes altes temperatures que també fan patir per la natura, i és que els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 7 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs, i 2 d'estabilitzats a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe de la RL3 i la RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. L'incendi de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. Doncs, després del darrer episodi de sequera aguditzat els anys 2023 i 2024, molts municipis van optar per tancar les dutxes de les platges com a mesura per estalviar aigua. Ara, amb els embassaments molt plens i sense restriccions, encara queden algunes platges sense aquest servei. A Palamós, en canvi, les dutxes tornen a funcionar amb normalitat després de 4 temporades. Els companys de TV Costa Brava han parlat amb alguns banyistes per saber com han rebut la notícia.
13: El seu tancament va estar provocat per les declaracions de l'estat d'excepcionalitat per sequera. L'any passat, malgrat que no hi havien restriccions, l'Ajuntament palamosí va decidir mantenir-les tancades. Això sí, obrint els rentapeus. Aquest estiu, les dutxes tornaran a estar obertes, una notícia que ha agradat a la ciutadania.
14: Jo estic en Palafrugell i allà no hi havia. I és veritat que no sabia que aquí no tampoc hi havia, però ara que està, pues està bé.
15: A mi em sembla bé perquè sortia de la playa i saps, te tens que dutxar per quitar la sorra i esto, i ja està.
16: Una retornada positiva d'aquesta aigua, perquè sempre va bé dutxar-se després d'anar a la platja, allà a la sal i tot.
17: Això fa que hagi tornat després de la sequera que va haver-hi fa uns anys.
13: Des de l'Ajuntament demanen responsabilitat a la població i que no es faci un ús excessiu de les dutxes per no malbaratar l'aigua.
1: I afrontem ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia.
18: Molt bon dia.
1: Cop d'efecte, inesperat, del Barça a la final de l'ACB.
18: Sí, s'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per un sol punt, 112-113, en un partit que es va decidir a la pròrroga. A més, aquesta victòria li permet capgirar el factor pista. I això que els blaugranes havien arribat a perdre de 14 punts en el segon quart, però van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8, segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
19: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, avui hem tingut la baixa del Satoranski, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem. I estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
18: També victòria del Barça de futbol sala, que té a tocar el títol de campió de Lliga. Domina 2-0 la final després de golejar per 6-1 el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. Al final del partit es va escenificar el comiat de Mendonça, que deixa el club després de 3 temporades. I el Centre d'Esports Sabadell, que vol ser avui equip de segona divisió, té l'oportunitat d'aconseguir-ho, però ha de superar el Zamora i ha de remuntar l'1-0 de l'anada. És el partit definitiu per l'ascens. Els companys de TV Sabadell Vallès ja són a les portes de la nova Creu Alta. Lorena Martín i Josep Colell, com estan els ànims davant aquesta cita històrica?
20: Hola, què tal? Doncs sí, mireu, estem aquí a les portes de la nova Creu Alta. Com podeu veure aquí darrere meu, ja fa dies que s'ha penjat aquest cartell de sold out d'entrades esgotades, per lo qual es veurà un autèntic ambientàs. 12.000 persones animaran el Sabadell amb aquest intent de tornar a la segona divisió. Però era una mica, no?, com ho viu un aficionat. Tenim aquí en Manel Escrivà, penyista del Centre d'Esports Sabadell. Manel, què tal? Bon dia.
21: Hola, molt bon dia.
20: Com es viuen aquests moments previs abans d'aquest partit?
21: Doncs amb nervis, neguits, amb ganes de que arribi l'hora i esperant que tot surti bé.
20: En el partit d'anada, quan es va acabar el partit, l'entrenador en Ferran Costa va demanar que abans del partit es visqués un infern, no aquí a la prèvia. Què hi ha preparat per animar l'equip abans que comenci a rodar la pilota?
21: Doncs es farà una arribada a tots els nivells. Procurarem que l'equip estigui amb el màxim de suport possible, ja no des del partit, des que comenci el partit, sinó molt abans, des que sortim de la convocatòria amb autocar, des de on estan concentrats, se'ls seguirà per animar-los ja des d'allà, fins a l'arribada aquí a l'estadi, ja està preparat des de totes les penyes per poder fer una rebuda, ja et dic, tan gran com sigui possible.
20: I Manel, ja per acabar, però sí que fa 6 anys l'equip va tornar al futbol professional, no ho vau poder celebrar perquè hi havia la pandèmia. Imagino que ganes no en falten.
21: Gens ni mica, en tenim moltes, moltes ganes. A més, el club dona una altra sensació de que el club està preparat per tenir un altre cop lliga professional, per poder assumir el que tot això comporta, i amb moltes ganes, sí, sincerament és que sí.
20: Doncs Manel, ja amb ganes de que arribi avui a les 9 del vespre, confiem que el Centre d'Esports aconsegueixi remuntar aquest 2-0 de l'anada.
21: Correcte, això mateix.
20: Moltes gràcies.
21: A vosaltres.
20: Bé, companys, ja

0: David Navarro.
1: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
2: Jo ho vaig notar com electricitat.
3: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
1: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
4: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
5: ¿Qué estás haciendo?
6: Soy yo, Joel, tu hijo.
3: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
5: Pensé que tu moriries antes.
7: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
8: ¡Lliga! Així ho està clar, marit
9: i
8: cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
10: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
7: Gràcies, gràcies!
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
12: Un altre cop l'extinció, no!
3: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
13: Bus, queda't aquí, ja hi vaig jo.
14: No m'hi veus capaç, oi?
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hard Freak and the Perpetual Singers. Amb la seva música, doncs, ens acomiadem. Que tingueu bon cap de setmana. Dilluns us esperem de nou aquí a les 7. Que vagi bé.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: ciutat de les dimensions de Vic, que ja supera 50.000 habitants, no podia continuar afrontant els estius amb una sola piscina municipal. La crisi del club Patí Vic, que va desembocar en un concurs de creditors i el tancament de les instal·lacions, ha acabat representant, paradoxalment, una oportunitat per a la ciutat. La recuperació de la piscina exterior del Patí Vic com a equipament municipal permet ampliar una oferta que havia quedat clarament insuficient per una capital de comarca que cada any veu com les temperatures estivals són més elevades i més persistents. Les obres de rehabilitació, amb una inversió que costa els 1,5 milions d'euros, han acumulat més retard del previst i només s'han pogut complementar amb una primera fase. Encara queden actuacions pendents, com els nous vestidors, la sala de fitness, la renovació de la coberta de la piscina interior o la reforma de la zona del bar i restaurant. Malgrat això, després de 3 estius sense servei, la reobertura de la piscina exterior és una bona notícia per a la ciutat, tal com va remarcar l'alcalde Albert Castells durant la presentació de l'equipament. Aquesta nova instal·lació se suma a la piscina municipal del barri de l'Estadi, gestionada pel Vic ETB, mentre que el Tennis Vic continua oferint aquest servei als seus socis des de l'àmbit privat. La realitat, però, va més enllà del cas de Vic, perquè les piscines municipals han deixat de ser un equipament complementari per convertir-se en una necessitat. L'augment de les temperatures i la freqüència cada vegada més gran dels episodis de calor extrema han fet que aquests espais siguin considerats refugis climàtics de primer ordre. No és casualitat que molts municipis avancin l'obertura de la temporada i adaptin els seus horaris a les noves necessitats de la població. Allò que abans era una oferta vinculada principalment al lleure és avui també una resposta a una realitat climàtica que obliga les administracions a replantejar serveis i equipaments. En aquest context, el debat sobre el preu de les entrades és especialment rellevant. Si les piscines municipals han passat de ser un equipament de lleure a convertir-se en refugis climàtics, cal una política de preus que s'adapti a aquesta realitat. És divendres 19 de juny del 2026, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, sí que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:15, parlarem i conversarem perquè estem a punt d'entrar a l'estiu i, per tant, repassarem quines han estat les cançons que han sonat al llarg dels nostres estius i també quines ho faran aquests propers mesos o, potser, cançons que ja estan sonant ara mateix a les nostres antenes. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:45 del matí per parlar també sobre música. Avui el programa anirà sobre música perquè en Jaume Espuny ens portarà Sol·licitud Standing de la Suzanne Vega. I a la recta final del programa, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem més música, més novetats musicals d'aquesta setmana. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com us avançàvem en l'editorial, la piscina municipal d'estiu del Patí Vic torna a estar en funcionament després de 3 estius sense. Dimecres es va fer la inauguració oficial de l'equipament, que avui obre les seves portes per engegar la temporada d'estiu. Andreu Jiménez.
2: El bas de la piscina exterior del centre esportiu municipal Patí Vic torna a estar ple d'aigua i en funcionament. Així, després de 3 anys, tornarà a fer la funció de piscina d'estiu. Aquest dimecres a la tarda es va fer la inauguració oficial amb polítics i entitats veïnals, esportives, culturals i socials de la ciutat, que van visitar els espais en un dia que definien com a històric. Sentim l'alcalde de Vic, Albert Castells, i el regidor d'Esports, Eduard Comerma.
3: Tot i que aquests últims estius funcionàvem amb la piscina interior, amb la piscina familiar, petita per nens, però clar, la ciutat de Vic, amb els que som avui, doncs ens mereixíem tenir una nova piscina plenament renovada i amb aquest ampli espai meravellós d'aquest entorn verd, que complementés l'oferta que ja tenim a les piscines de l'estadi, que són municipals, gestionades per una entitat com l'ETB, a qui agraïm molt tota la feina feta i la trajectòria que ha fet aquests darrers anys.
4: Feia falta una piscina municipal exterior, una més de les que ja tenim, i aquesta, a més, té tot aquest espai verd, de gespa, d'ombra, d'activitats variades, que no teníem a cap altre espai públic a la ciutat, i, per tant, un gran pas endavant.
2: Per ara ja s'han fet més de 200 abonaments, el que vol dir més de 400 usuaris.
4: Augmentarem bastant d'usuaris respecte als altres anys, que tot i tenir piscina interior, doncs potser no era tan atractiu, no? En canvi, ara em sembla que sí que es va generar interès. També la gent va entenent, no?, que és una piscina municipal, perquè a vegades encara hi ha gent que et demana, no, el Club Patí és un... s'ha de ser soci, no? No, no s'ha de ser soci, tothom pot venir, hi ha les taxes, pots venir a pagar un dia, pots comprar un abonament d'estiu, uns packs d'entrades, per tant, hi ha moltes opcions.
2: Les instal·lacions es posen en funcionament després de gairebé mig any d'unes obres que han tingut un cost de prop d'1,5 milions d'euros per acondicionar el bas de 50 per 21 metres. Ara fa 3 anys, quan el consistori va adquirir les instal·lacions del Club Patí Vic, es va veure la reforma havia de ser més gran. Tot i això, les obres al complex no han acabat i es preveuen dues fases més.
3: Conscients de què falta, i per això treballem, a renovar els vestidors, a ampliar tota la zona de gimnasos, el servei de restaurant per restaurant, tot això encara està pendent per aquestes noves fases que han de venir aquests propers anys. L'espai del Patí Vic, encara els propers anys el podem veure créixer encara molt, i amb els metres quadrats que hi ha disponibles, doncs pot anar creixent en el futur, que és el que la ciutat es mereix.
2: Durant la inauguració va actuar la colla sardanista La Riallera, que celebra 75 anys i que va acabar llançant-se a l'aigua. Les primeres piscines, però, les va fer la nadadora olímpica bigatana Marta González, a qui van seguir nens del Club Natació Vic ETB. L'equipament obrirà les portes al públic aquest dissabte.
0: Dimecres al vespre, el Partit Socialista de Vic es va presentar el seu candidat a l'alcaldia per a les municipals del 2027. Qui encapçalarà la llista és qui ja ho ha estat fent aquest mandat, Josep Pou Andreu.
2: Josep Pou ja és oficialment el candidat socialista a l'alcaldia de Vic per a les properes eleccions municipals. Després de la renúncia de Miquel Illa, que va encapçalar la candidatura el 2023, Pou ha estat el número 1 durant tot el mandat. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va estar present aquest dimecres durant l'acte de presentació de Pou. Ordeig va manifestar que Vic necessita un canvi amb un lideratge a nivell de país i una mirada de futur per decidir quin model de ciutat és el que vol treballar en els pròxims anys.
5: Els aprenentatges més grans que he fet els he fet fent política municipal. Anant als barris, anant al CAP, anant a defensar els serveis públics bàsics, anant a defensar una bona escola pública, una escola rural, anant a la Generalitat, al Departament, anant o a Brussel·les si fa falta defensar una PAC, una política agrària comunitària justa pels nostres ramaders. Per tant, que tots aquells que no tenen un gran patrimoni doncs tinguin una sanitat pública de qualitat, tinguin una educació pública de qualitat, tinguin uns serveis socials públics de qualitat, tinguin una residència quan toca, per tant, tinguin habitatge, la gran crisi de la democràcia en aquests moments és l'accés a l'habitatge.
2: I Pou afirmava que entoma el repte situant el Partit Socialista com un grup progressista, catalanista i municipalista.
6: És un repte important, el faig amb ambició, amb ambició sana, per tant també amb prudència, però sobretot sense por. És a dir, amb moltes ganes de poder fer aquesta feina que vindrà.
2: El candidat defensava un canvi tranquil per liderar el futur de Vic amb un projecte transversal que defensi els drets dels vigatans i vigatanes sense deixar ningú enrere.
6: Tenim una ciutat que funciona, que flueix i que tira endavant. Però el que no tenim, i nosaltres ho trobem a faltar, és un projecte polític de ciutat. I nosaltres el que volem defensar i volem portar al govern de la ciutat és un projecte que defineixi quina ciutat volem. Que ara, francament, això ho trobem a faltar.
2: Malgrat que Pou no va desgranar el programa, ja va apuntar alguns dels temes que el marcaran, com l'habitatge, la seguretat i la convivència, la mobilitat o el comerç.
0: I al Moianès, l'associació Narinan, una entitat que treballa en el camp de reforç educatiu, rebrà una injecció econòmica de 32.000 euros després de guanyar una ajuda del BBVA, la Iada de una codinenca.
7: L'organització ha estat una de les quatre seleccionades a tot Catalunya dins de la 8a convocatòria solidària BBVA Futur, gràcies al seu projecte batejat com el reforç educatiu integral per a la igualtat d'oportunitats. Aquesta iniciativa incideix directament en l'alumnat de primària en situació de vulnerabilitat social i es desenvolupa a les localitats moianeses de Castellterçol i Castellcir, a més de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. El programa preveu beneficiar de manera directa a més de 300 alumnes en risc social gràcies a la implicació de 140 voluntaris. La proposta combina el suport escolar en grups reduïts amb serveis de logopèdia, tallers de lectura i educació emocional a través del teatre, treballant colze a colze amb els centres educatius i les famílies per prevenir el fracàs escolar. En total, la convocatòria solidària ha repartit 168.000 euros a Catalunya entre projectes socials, de salut i mediambientals.
0: I l'escola Montbui de Caldes de Montbui ha tancat aquesta setmana una nova edició del seu programa Mediació al Pati, una iniciativa pionera que enguany ha portat com a lema Abraça el conflicte per construir la pau. Laia de Déu.
7: En un acte celebrat al mateix centre educatiu, una vintena d'alumnes de quart, cinquè i sisè de primària han rebut els diplomes oficials que els acrediten com a mediadors i mediadores, després d'un curs intens on s'han encarregat de vetllar per la convivència durant les hores d'esbarjo. L'alcalde de la Vila Termal, Isidre Pineda, destaca que aquest projecte, que va néixer el curs 2015-2016 de la mà del Servei Municipal de Mediació, és un tret d'identitat propi de l'escola Montbui.
8: I és molt interessant que justament els mateixos nens i nenes, nois i noies, doncs vegin que parlant arribem a solucions que d'alguna manera, si no fos així, doncs es podrien anar allargant i que no seria positiu. I realment els valors que es treballen en aquest projecte doncs, són molt bonics, però seran molt útils de ben segur pel present i pel futur dels mateixos nois i noies.
7: Durant la jornada de cloenda s'ha posat en relleu que la presència d'aquests joves mediadors no només serveix per solucionar petites disputes puntuals, sinó que també els converteix en referents positius per a la resta de companys a l'escola, obrint la porta que el projecte es pugui estendre a altres centres de la vila. A la pràctica, el dia a dia de la mediació requereix una organització minuciosa. Paqui Jiménez, cap d'estudis de l'escola Bombui, explica que cada dia dos alumnes surten al pati degudament identificats amb una armilla taronja. La seva funció és la d'actuar com a intermediaris neutrals davant els malentesos habituals de l'escola.
9: La idea és que els infants tenen molt clar que la mediació és voluntària, per tant, la part implicada al conflicte s'ha de dirigir als infants mediadors i els mediadors simplement el que fan és que les dues parts puguin explicar com han viscut el conflicte i entre tots dos i ells com a intermediaris busquen una possible solució que satisfagui les dues parts.
7: Però, sens dubte, els veritables protagonistes del projecte són els mateixos infants. Durant l'acte de cloenda, a més de rebre els diplomes i unes gorres de color taronja, com a record, van participar en una dinàmica de grup al voltant de l'anomenat Banc de l'Amistat, l'espai físic on s'asseuen a resoldre els conflictes. Escoltem alguns dels mediadors.
10: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha après una mica dels problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
11: A mi també m'ha anat molt bé tot, entendre els problemes i que es poden solucionar per l'any.
10: Sí, hem solucionat alguns com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat i bueno, coses així, però no molt greu.
7: Amb la vista posada al proper curs, el projecte tanca aquesta edició avaluant positivament els resultats i posant sobre la taula el nou repte d'estendre aquestes dinàmiques de resolució pacífica de conflictes de manera directa a l'interior de les aules, però també a altres centres de la vila termal.
0: I la xarxa de facilitació digital de Vic ha ofert 137 dies d'atenció a les persones per realitzar tràmits referents a l'administració pública o l'ús d'internet i xarxes socials. Andreu.
2: Des de fa 13 anys, la xarxa de facilitació digital ajuda a combatre la bretxa digital i acompanya persones en processos de tràmits administratius o l'ús bàsic de les xarxes socials i internet. Els voluntaris s'ubiquen en 5 punts diferents de Vic, des d'on ajuden a perdre la por a l'ús digital. Un d'aquests és Creu Roja. La xarxa ha anat creixent i s'ha anat consolidant, arribant a més persones. En total s'han ofert 137 dies d'atenció, en els quals s'ha donat resposta a les necessitats de la ciutadania. Marta Dax, del Cap del Remei.
12: Aquests 3 anys la formació ha anat canviant, no? En base de què? Doncs de l'experiència que hem anat adquirint en els punts i sobre les necessitats ja des dels punts d'atenció que s'han anat fent. En aquests 3 anys hem anat afegint entitats a la xarxa, no? I això l'ha fet com més rica i aquí estem que podem ara com continuar-la en el futur.
2: Actualment hi ha una desena de persones voluntàries que ajuden a dur a terme tota mena de tràmits. Un d'ells és l'Adrià Canadell.
13: Les principals consultes que hem atès aquest any han estat sobretot tràmits relacionats amb prestacions socials. També identificació digital com l'IDCAT mòbil i altres certificats, sol·licituds d'ajuts i subvencions, sobretot d'ajuts al lloguer, beques menjador, ajuts familiars de l'Ajuntament de Vic, targetes de mobilitat com la T16 i altres. Però sobretot també hem estat donant molt suport en l'ús quotidià del telèfon mòbil i d'altres eines digitals.
2: L'objectiu és que la xarxa de facilitació digital continuï creixent per arribar a més persones.
0: Vall de Núria inaugura el nou mirador del llac per encetar l'estiu. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
14: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.
0: I la transformació de l'Espai Jove a la PACI ha resultat ser la proposta de la primera edició del Consell d'Adolescents de Cardedeu. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
15: Així és, Ona. De fet, el Consell d'Adolescents de Cardedeu ha celebrat aquest dimarts l'acte de cloenda després d'un primer curs intens de debats, enquestes i treballs en equip. L'acte ha comptat amb la presentació institucional encapçalada per l'alcalde Xavier Orozco, el vicealcalde Josep Quesada, la regidora de Joventut Noelia Moreno i el regidor de Participació Víctor Serrano, que han escoltat les conclusions i propostes dels joves consellers i conselleres de primer i segon curs d'ESO dels instituts Pla Marcell i el Suïr. Després d'un procés de recollida d'opinions, els instituts que van aconseguir amb més de 200 respostes, els consellers van detectar que la principal preocupació dels adolescents de Cardedeu és l'autoestima. Segons han explicat l'INAIS i en CAI, durant l'acte, les enquestes reflecteixen que el jovent del poble necessita acceptar-se més, sentir-se segurs per expressar-se i tenir relacions sanes. Així que davant d'aquesta realitat, el Consell ha conclòs que la millor eina per revertir-ho és la creació d'un espai de trobada segur i inclusiu. Així doncs, la gran proposta d'aquest primer curs és la transformació de l'Espai Jove a la PACI perquè funcioni com a punt de trobada obert per a joves d'entre 12 i 17 anys. I han estat les mateixes conselleres, Mara Mielna i Turbe, que hi han detallat com imaginen aquest espai. Serà un lloc acollidor amb zones de conversa i descans, jocs de taula, espais creatius i musicals, activitats i esportives al pati. De fet, al torn de valoracions personals, tots els membres del Consell han coincidit a dir que l'experiència ha estat molt divertida i útil per aprendre a treballar en equip, perdre la vergonya, parlar en públic i entendre el funcionament de l'Ajuntament. Sobretot, han fet èmfasi en que han sentit les seves opinions compten.
0: I la Universitat de Vic premia cada any els millors treballs de recerca de batxillerat dels instituts de Catalunya. Aquest dimarts, al Paraninf, els premis de la recerca van reconèixer 40 treballs d'entre les 152 propostes presentades arreu del territori. Andreu.
2: La Universitat de Vic ha reconegut aquest any 40 treballs de recerca de batxillerat en el marc de Premis de Recerca UVic, una iniciativa que vol promoure l'accés als estudis universitaris. En aquesta edició, els premis han rebut un total de 152 treballs procedents de 126 centres educatius de 33 comarques catalanes. Els estudiants premiats reben aportacions econòmiques que oscil·len entre els 200 i els 1.500 euros finançades pels patrocinadors, així com descomptes en la matrícula del primer curs del grau a l'UVic. Entre els alumnes premiats hi ha la Bruna Vinyeta de l'Institut Sant Miquel dels Sants de Vic.
16: El meu treball és una barreja d'arquitectura amb disseny de producte. És a dir, vaig pensar en crear una pròpia col·lecció de 7 rajoles hidràuliques inspirades en 6 espais modernistes diferents a Catalunya. No m'ho esperava gens, o sigui, ja per ser escollida dins del centre va ser un gran orgull per mi, i a partir d'aquí, quan vaig saber, ostres, has sabut que ets la segona premiada dins dels premis, doncs molt feliç, molt contenta de tot aquest procés de treball que ha estat tant durant aquest estiu, doncs que ha estat premiat i reconegut per algú.
2: També va ser guardonat Vielma i Déu de l'Institut del Voltreganès.
17: O sigui, el meu objectiu era poder estudiar i recrear les armadures, armes i, doncs, tot el panopli que se li diu dels hoplites grecs. Per mi representa, o sigui, una gran sensació d'èxit, de que el que jo he creat, doncs, algú li ha trobat que tenia valor i que el meu ha estat apreciat per algú.
2: La cerimònia va servir també per posar en valor la tasca dels 58 professors i professores que han format part dels jurats d'aquesta edició i que han participat en el procés d'avaluació dels treballs presentats.
0: La Rural Fest serà la nova fira que aterra aquest juliol a Sant Joan de les Abadeses. Isaac Muntades.
14: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels Castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
18: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diguem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida, seria amb events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateix clients, les mateixes moltes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la food truck hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, doncs ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre...
14: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.
0: I la revista Estat d'Ànim aterra aquest cap de setmana a Cardedeu per visibilitzar i combatre l'estigma vers la salut mental. Enric.
15: Doncs sí, així és, Ona, i és que Estat d'Ànim neix el 2025 en format de fanzine i es transforma aquest 2026, precisament, en una revista en comitè editorial en continguts de diversos àmbits, com el científic, el vivencial o l'artístic. Escoltem a Nila López, creadora d'Estat d'Ànim i activista d'Obertament.
19: Salut mental és algo que va amb tu, perquè tens un cervell, tens un cor, tens una emocionalitat. Per tant, la salut mental va amb tu. Estiguis o no estiguis malalt, tinguis o no tinguis un trastorn mental, perquè a vegades s'associa la salut mental a un boig, a una persona amb un trastorn, però no és veritat. O sigui, simplement el fet de relacionar-te amb una altra persona ja hi intervé la salut mental. La salut mental està a tot arreu. Per tant, per què adquirir Estat d'Ànim? Estat d'Ànim és una eina per poder entendre millor la salut mental des de diversos àmbits que t'ajudarà a relacionar-te millor amb altres persones, per exemple.
15: La revista es presentarà dissabte, aquest mateix dissabte 20 de juny, a 11:45 del Tarambana, amb la filòloga i redactora de la secció de literatura i salut mental, Mònica López, i amb la mateixa creadora de la revista, Nila López.
0: I algunes empreses es veuen obligades a fer festa el 6 de juliol amb el motiu del pas d'altura, Andreu Jiménez.
2: És el cas de Som, de Sant Quirze de Besora, que, com moltes companyies de Campdevànol i Ribes de Freser del Ripollès, han optat per canviar aquesta data per un dia festiu. El pas de la caravana ciclista tallarà la C-17Z, la via que comunica el centre de Sant Quirze amb la C-17, durant prop de 4 hores i ho farà, a més, coincidint amb un canvi de torn. Això deixa incomunicada una empresa com Som i s'ha optat per marcar el 6 de juliol com a festiu al calendari laboral. A Osona, el pas del Tour també afectarà la ciutat logística de Bonpreu. La cursa passa pel lateral de la C-17, just on hi ha l'aparcament dels treballadors entre les 10 del matí i les 3 de la tarda. Per aquell dia s'habilitarà un aparcament en una finca propera i els treballadors accediran al centre de treball abans de les 9 del matí. Durant les 5 hores tampoc podran entrar i sortir camions de logística ni de la venda en línia i l'empresa treballarà en el reajustament dels horaris.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
20: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I com sempre, saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon divendres.
21: Bon dia, per fi som divendres. Ja tenim aquí un nou cap de setmana. Com es nota ja cada vegada més aquesta bombolla d'aire càlid que es va acostant? Les temperatures mínimes ja han pujat, ja sobrepassen els 20 graus en algunes zones del prelitoral. 18 graus també de mínima, per exemple, a Mollà, o 15 a Vic. Es nota ja aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot en a mitja alçada, entre els 700-1.000 metres, es anirà afiançant aquesta bombolla d'aire càlid, que serà molt important els pròxims dies i serà la primera onada de calor d'aquest estiu 2026. I portant també això, comença l'estiu aquest diumenge, als vols de 11:15 del matí, comença aquest estiu. Durarà fins al 23 de setembre, per tant, ja el tenim aquí també aquest estiu, de manera oficial, eh? Per mi el meteorològic comença el 2 de juny, sempre dic que l'oficial comença aquest diumenge, dia 21. Dit això, anem per la predicció, i és que dia molt tranquil, molt poques novetats meteorològiques. Aquest divendres serà dia de sol, algunes núvols a la tarda, màximes al voltant dels 30 graus a moltes zones, i superaran aquests 30 graus cap a l'interior del Vallès, del Moianès, d'Osona, també el Ripollès, més de 30 graus, calor de ple estiu. Demà, les temperatures encara semblants a les d'avui, no arribarà encara l'onada de calor. Demà, més o menys, també màximes al voltant dels 30 graus, algunes núvols de tarda molt inofensives, poca cosa, i serà diumenge quan les temperatures es dispararan. Superarem els 35 graus ja en algunes hores. Costarà dormir, sobretot de diumenge a dilluns ja serà de molt mal dormir, i també algunes novades a la tarda, molt poca cosa. El més destacable serà això, diumenge aquesta pujada notable de les temperatures, d'onada de calor, més de 35 graus a moltes zones, i una situació preocupant els pròxims dies. Moltes gràcies, que tingueu un gran cap de setmana a gaudir d'aquesta onada de calor. Adeu!
20: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns, un dilluns que, com deies tu, aquest diumenge entrem estiu, per tant, última vegada que et saludem en temps de primavera. Nosaltres, després de publicitat, repassarem, ja que entrarem estiu, aquestes cançons que han anat sonant al llarg de tots aquests anys, també les que ho faran els propers mesos, o potser les cançons que ja estan sonant a les nostres emissores. Després seguirem amb més música, però en aquest cas amb en Jaume Espuny, que ens portarà Solitude Standing, de la Susan Vega. I a la recta final del programa, com sempre, repassarem els actes d'aquest cap de setmana al nostre territori, i després seguirem amb més música, en aquest cas novetats musicals que han sortit avui i durant aquesta setmana. Però tot això després de publicitat. Fins ara.
1: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
4: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
22: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
4: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
22: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
4: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
23: Avui, un cotxe per moure'm.
24: Demà, una furgoneta per treballar.
23: I demà passat, un monovolum per viatjar.
24: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
23: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
24: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
23: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
25: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
25: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
25: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
25: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
25: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
1: El 9FM 92.8.
26: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
3: Cocodril Club.
26: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril.
3: El 9FM. El nou so d'Osona.
6: Territori 17.
0: Són 2:15 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
8: Bon dia de nou, bona.
0: I bon divendres també, últim divendres de primavera, eh?
8: El darrer, ja està, ja s'acaba la primavera i arriba, això és l'estiu.
0: Com comentava en Pep Acosta, que ens preparem aquest diumenge per aquesta onada de calor que ve, però ho relacionaré directament amb la portada del 9-9, que òbviament, gran protagonista aquest estiu, la piscina.
8: Sí, la gent que es vagi preparant i que pagui el seu... que si no tenen piscina a casa o que tenen un familiar o amics que en tenen... directament a les piscines municipals, perquè apretarà a la calor. El titular que llegim avui, també relacionat amb l'estiu, el pas del Tour per Osona i el Ripollès obligarà diverses empreses a fer festa el 6 de juliol, com comentàvem fa uns minuts a l'informatiu. I bé, la imatge, doncs, i és que es reobre la piscina del Patí Vic 3 anys després i a la imatge doncs, es veu un usuari d'aquesta piscina, un nedador, doncs, llançant-se de cap per fer uns llargs, podríem dir. Mm-hmm. I bé, bona notícia, doncs, que arriba l'estiu i Vic doncs, tingui aquesta segona piscina municipal disponible per tots els usuaris de la ciutat que vulguin anar a refrescar-se. Mm-hmm.
0: Seguim, Andreu, per la portada del diari del 9-9 del Vallès Oriental.
8: Avui una portada bastant simbòlica i que té és molt emotiva. Mm-hmm. Les monges deixaran Puiggraciós després de mig segle al santuari. La falta de vocacions i l'edat elevada les obliga a replegar-se al monestir de Barcelona. Notícia trista.
0: Exacte, exacte.
8: Monestir de Puiggraciós, el santuari, perdó. Zona icònica de la gent que és de la Garriga, l'Ametlla, en Figaró, doncs... Que deixin d'haver-hi...
0: Escombres les... cap a casa, Andreu,
8: sí,
0: avui.
8: Sí, avui escombro cap a casa. Sí, el diari escombra cap a
0: exacte,
8: casa, jo no.
0: Exacte.
8: Però és una notícia que fa mal. Mm. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, més de 3.100 entrevistes de feina en un sol matí. L'espai de la nou dels Dents del Serrat, a Roca Umbert, doncs, ha organitzat aquestes fires que es fan així amb ofertes de feina, al Girafeina, perdó, que és com es diu tècnicament, i que ha arribat a la tercera edició a Granollers i busca nous espais per créixer i gent que busca feina, doncs, en aquests espais es pot donar a conèixer i és la imatge que veiem avui durant una entrevista que es va fer durant aquesta jornada. Mm-hmm.
0: Seguim, Andreu, i obrim la mirada perquè parlarem de les portades dels diaris catalans, la portada de La Vanguardia. Què hi diu avui, Andreu?
8: Bé, uns titulars que queden desfassats, ja que hi ha hagut notícia d'última hora en el cas d'Iran als Estats Units, que finalment no s'assignarà aquest acord, és a dir, s'han tirat enrere, no hi haurà... s'havia de signar avui a Suïssa i finalment, doncs... El que llegim a La Vanguardia és això, eh? Per això Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions sense obtenir victòries estratègiques i la imatge, doncs, es veu al Palau de Versalles, molt, molt significativa aquesta imatge. Per tot el que representa el Palau de Versalles, doncs, a Donald Trump juntament agafat amb Emmanuel Macron, doncs com celebrant aquest acord que finalment, en teoria, doncs no s'acabarà duent a terme. I bé, doncs veiem com evoluciona tot plegat.
0: Seguim ara per la portada del diari Ara.
8: El diari Ara, que avui el que titula és el següent. Llegim, Europa avala el 25% de castellà a l'escola. El Tribunal Europeu dels Drets Humans desestima la demanda contra la sentència del Tribunal Suprem de Justícia Catalana. La decisió d'Estrasburg no té efectes pràctics i l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. I la imatge és la mateixa, Donald Trump amb Macron.
0: Mm-hmm. Seguim per la portada del periòdic, Andreu.
8: El que llegim avui és en el periòdico... El rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg. Això en les durant aquest fòrum que està duent a terme a Premsa Ibèrica, que és, és el grup al qual hi ha el diari del periòdico, i bé, doncs es veu a Felip VI fent la seva intervenció.
0: Mm. Seguim ara per la portada del Punt Avui, acabarem també amb aquesta.
8: Doncs mira, parlem de cinema avui, una cosa que li agrada molt en Jaume Espull. Cinema. Exacte. Per aprendre història. Les pel·lícules de ficció són una eina clau per estudiar i entendre el passat històric, no tan sols pel tema que tracten, sinó per l'any en què estan fetes.
0: Mm. Doncs obrim la mirada, seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
8: Que avui el que llegim és: la parella d'Ayuso va ingressar 4,4 milions de quirón. Entre el 2021 i 2023, la facturació de la seva consultoria va créixer en el primer any de... en el que van estar junts.
0: Mm-hmm. D'un lloc a l'altre, en breu.
8: D'un lloc a l'altre, sí, sí. Ja veiem aquí els diaris de Madrid, doncs, que fan referència als casos de corrupció que envolten tant a Partit Popular com al PSOE.
0: Que envolten la política,
8: sí, espanyola,
0: sí, exacte.
8: Sí, sí. I bé, el protagonista de la imatge és Tom Howie, que és de Sant Pere de Riudebitlles, a Barcelona, i bé, és una entrevista que li ha fet al diari El País, i el que llegim és: ara la justícia està una mica més neta. L'Estat li haurà de pagar 2,5 milions a un home condemnat per 10 violacions que no va cometre.
0: Ostres.
8: Per tant, ja veiem que doncs no... A vegades la justícia també s'equivoca, i doncs hauran d'indemnitzar aquesta persona amb aquesta quantitat, que és el protagonista d'avui a la imatge del País.
0: Seguim ara per la portada de El Mundo.
8: Que titula: Sánchez avala la coberta de Zapatero amb les seves joies de luxe. Revela que parla amb ell a diari i que li dona tot el seu suport al PSOE. Confia en la innocència de José Luis. Dona suport a la justificació de que els 1,3 milions van ser un regal d'Aràbia. L'Espanya del 2007 no és el 2026. El jutge imputa les filles i la secretària de l'expresident per el seu rol a la trama un dia després de la seva declaració. I la imatge, doncs, es veu com...
0: El que una imatge és, impactant, eh?
8: Sí, de la guerra entre Ucraïna i Rússia, i el llegim: Zelensky ensenya els dents a Moscou pel control remot. I bé, doncs aquesta és la imatge després d'un atac per part d'Ucraïna, que també doncs s'està defensant en aquest conflicte que ja supera els 4 anys entre els dos estats de l'Europa de l'Est.
0: Mm-hmm. Seguim ara per la raó, Andreu.
8: El jutge en l'interrogatori a Zapatero: qui cobra és vostè. Els àudios de la seva declaració evidencien que les explicacions sobre la seva tasca d'assessoria van exasperar a Calama. Van expressar a Calama. L'expresident va defensar que les seves filles treballaven bé i va proposar a Martínez una col·laboració formal amb elles. I la imatge és Pedro Sánchez, doncs, durant la seva arribada al Consell Europeu a Brussel·les.
0: Aquí cap rastre d'Ayuso, eh?
8: No, aquí Ayuso no.
0: Aquí cap rastre, i aquí a l'ABC encara menys.
8: Encara menys. Titular: Zapatero arrastra les seves filles a la imputació. Va demanar que les contractaren. Vaig demanar que les contractessin. El jutge les cita com investigades davant a la seva secretària perquè l'expresident va ser incapaç de declarar com l'empresa de Laura i Alba va acabar convertida en un vehicle instrumental de la trama. Mm. I la imatge és Pedro Sánchez, on va defensar ahir també José Luis Zapatero, i és la imatge bastant representativa d'un Sánchez amb la mirada cap avall i no a l'alça, que doncs això demostra... signes de debilitat i també de que no s'acaba de creure el que està dient. Capcot, com diries tu.
0: Capcot, sí. Exacte. Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies, Andreu, i fins ara.
8: Fins ara, Ona.
7: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 8 minuts de 9:45 i, com us explicàvem, avui farem un petit repàs de totes aquestes cançons que han anat sonant al llarg de la nostra història, que han anat sonant al llarg de l'estiu.

Amb aquesta cançó, avui començarem el nostre petit viatge musical que segurament us despertarà més d'un record, perquè hi ha cançons que sabeu que formen part de la nostra vida, però també n'hi ha algunes que queden enganxades per sempre en un estiu concret. Aquella cançó que sonava al cotxe de camí a la platja, aquella que no parava de sonar a les festes majors, o aquelles altres que només escoltar-ne els primers segons ja ens transportaven a les vacances d'estiu amb tota la família a la platja o també a la muntanya. Durant aquests pròxims minuts, per tant, repassarem algunes de les grans cançons de l'estiu que han marcat diverses generacions a casa nostra i també acabarem descobrint què està sonant aquest estiu del 2026. Però, primer de tot, començarem pel principi.

Si haguéssim de buscar a l'ADN de les cançons d'estiu al nostre territori, a Espanya en general, segurament trobaríem les cançons dels anys 60 i dels anys 70. En aquell moment, la societat començava a descobrir el turisme de masses, les vacances a la costa i també una nova manera d'entendre l'oci. I la música també, doncs, hi va posar la seva banda sonora. Una de les primeres grans cançons de l'estiu que van sonar va ser aquesta.

Com diu la cançó, Un rayo de sol de Los Diablos. Aquesta cançó encara avui continua sonant més de 50 anys després. Són aquestes melodies que eren senzilles, que eren optimistes i que parlaven d'allò que associem a l'estiu, al sol, al mar i la llibertat. Pocs anys més tard també arribaria una altra cançó que forma part de l'imaginari col·lectiu de diverses generacions.

0: No sé si, Andreu, tu alguna vegada has cantat Eva Maria se fue?
1: Doncs honestament, aquestes no. Massa antigues, aquestes dues, eh?
0: Ens queden massa lluny, aquestes, potser.
1: T'haig de dir que són deuen ser cançons molt famoses, però et juro que no em sona, no m'ha sonat cap de les dues.
0: Ni Un rayo de sol ni Eva Maria?
1: No.
0: Jo t'he de confessar que en algunes festes majors del meu poble...
1: És que aquestes nosaltres...
0: Han sonat, eh?
1: A les festes majors.
0: Amb remix, amb algun remix.
1: Amb remix. Jo aquestes dues no.
0: Doncs mirarem si la següent potser t'ha sonat.
1: A veure si ens ha sonat la següent.
0: Perquè anem als anys 80, que és en aquell moment que es van introduir nous sons, noves sonoritats amb sintetitzadors i bàsicament música que sonava a totes les discoteques, perquè la música d'estiu deixava de ser exclusivament música de platja, diguéssim, i també va passar a ser música que va formar part de la vida nocturna, com aquesta, Andreu, que suposo que sí que hauràs sentit i que també hauràs ballat.
1: A veure si és veritat. Thank you.

0: Home, Andreu, aquesta sí, no?
1: Aquesta sí, aquesta sí.
0: Bailando, que ho diu el nom de l'Alaska i los Pegamoides, una cançó que ha sonat a les discoteques d'avui en dia, també sempre versionada una miqueta, també cançó que s'ha versionat al llarg dels anys amb diverses versions. No.
1: Sí, sí, aquesta cançó, a veure, sí, aquesta sí que s'han fet versions, és el que comentes tu.
0: Exacte, exacte. Sí. Doncs seguim, ens anem cap als anys 90, perquè molta gent a aquesta edat és l'edat d'or de les cançons d'estiu, no sé si es pot considerar, perquè van aparèixer temes que no només van triomfar aquí al nostre territori, sinó que també van acabar fent la volta al món. Per exemple, una cançó que probablement tothom és capaç de ballar, encara que no sapigueu ballar, segurament us sabeu aquests passos.

0: Tothom sap ballar la Macarena. Andreu, suposo que la Macarena la saps ballar, eh?
1: La Macarena, sí. Bé, jo ballar no considero que sàpiga ballar. Jo intento ballar, ja
0: Intentes
1: està.
0: Intentes ballar. Mira, a mi m'agrada molt perquè moltes persones que no saben ballar, a vegades...
1: Correcte.
0: Estàs a una festa, estàs a una festa major... No vull ballar.
1: Però
0: home,
1: la Macarena... Igual que
0: s'ha de ballar la Macarena.
1: El Saturday Night,
0: doncs cançons
1: igual.
0: Mítiques.
1: Sí.
0: O sigui, a mi aquestes cançons em transporten a la festa major del meu barri, que ara mateix ja no celebro.
1: Del teu barri o por? Ah, barri.
0: Del meu barri. Ah. Teníem una festa major, teníem unes festes, i, ostres, les recordo de petites... Sempre tothom ballant la Macarena, ballant el Saturday Night. Cançons d'aquestes que fan aixecar tothom de la cadira i és així. Com dèiem, la Macarena va arribar a convertir-se en un fenomen global perquè va sonar als Estats Units, a Europa, a Llatinoamèrica, vull dir que pràcticament a tot arreu tothom sap fer els passos de la Macarena i quan semblava impossible superar aquest fenomen de la Macarena va arribar un altre clàssic.
1: Ai, l'altre clàssic. Que va estar per aquí, fa pocs dies.
0: Va estar per aquí.
2: Sensual.
3: Un movimiento

0: Segurament, Andreu, és una de les cançons més efectives de la història de les festes majors. Qui no sàpiga ballar la bomba, a més, és una cançó que també et va indicant els passos que has d'anar seguint amb les mans.
1: Són cançons que per ballar, és el que deies tu, no fa falta que siguis un expert ballant ni un professional ni res.
0: Has de tenir ganes, només.
1: Has de tenir ganes, sí.
0: Exacte.
1: I amb l'ajuda de l'ambient i tot el que comporta allà estar de festa, aquestes cançons sí que ajuden.
0: Exacte. I a més és el que comentaves, Andreu, un artista que fa poquet vam tenir a Terres Bigatanes perquè va ser l'actuació sorpresa del Cabró Rock, que va ser el cap de setmana passat. Vull dir que just, és més, just farà una setmana. Estava en King Africa, aquí, fent aixecar tothom amb la seva
1: sentit,
0: bomba.
1: No? Exacte. Quan va pujar a l'escenari.
0: Va ser molt surrealista, No m'ho esperava per res.
1: Sí, Cabró Rock, King Africa...
0: Era com aquella...
1: És que no enganxa.
0: Una barreja no gaire homogènia, eh?
1: Dos pols que no connecten.
0: Exacte. Doncs, Andreu, deixem la bomba de King Africa, perquè abans que existís TikTok i Instagram, una cosa que nosaltres també vam viure, ja hi havia cançons que es van convertir en virals, i un exemple perfecte és aquest.
1: Prepareu els braços.

0: Jo només estic dient que m'estic sentint aquí a la ràdio la típica locutora de Ràdio Fórmula dels anys 2000, cosa que no em pertoca, eh? Però també t'he de dir una cosa, Andreu. L'any 2002, per tant, l'any que vaig néixer...
1: Que vam néixer,
0: exacte. Tothom intentava entendre la lletra, però és que és impossiblement... O sigui, és impossible...
1: Has d'anar amb subtítols.
0: Exacte. A vegades, no sé si jugaves tu al Just Dance...
1: El Jazz Dance, el de la Wii, no?
0: Sí. Doncs el Jazz Dance hi havia el ball de la Serge. No sé quin Jazz Dance era, eh? El 3 o el 4. I a sota et sortia la part esquerra de la pantalla i hi havia la lletra. És que no s'entén. És com un embarbussament, literalment.
1: Bé, has de moure els braços i ja està, aquesta cançó.
0: Exacte. No sé si tu has ballat molt la Serge, Andreu. Em comentaves que et costen una miqueta la coordinació de braços.
1: La
0: Serge no sé si
1: és com moure el braç amunt avall i ja està.
0: Sí.
1: Da igual.
0: I va fer una miqueta de rumbeo.
1: Sí, posar el braç a 90 graus amb el colze i ja està.
0: Exacte. Doncs, Andreu, deixem potser, diguéssim, aquesta música que va sonar
1: més a les Espanyes,
0: perquè vull parlar d'aquí, a Catalunya, perquè hem tingut temacles d'estiu, eh?
1: Hem tingut.
0: Moltes cançons que associem a l'estiu no neixen d'aquesta indústria internacional, sinó que neixen a les festes majors, als festivals d'estiu i a les places. Durant els últims 15 anys hi ha hagut grups que han aconseguit convertir les seves cançons en autèntics himnes populars i un dels grans exemples és Charango.

0: Jo, doncs, jo on el que començo a dir en aquesta cançó és que venim d'unes cançons que per mi, o sigui, les relaciono molt més amb l'estiu, però veus, músic de carrer em costa. Mira. Sí que és una cançó que sona molt a festes majors, la cançó és molt bona, però no li acabo de trobar.
1: T'he de dir una cosa, i és que quan estava intentant escollir quina cançó posaria del Charango, he entrat a l'Spotify i no sabia quina escollir perquè volia posar una lluna a l'aigua, però he pensat, no, vull tirar més enrere, més enrere en el temps.
0: Veus, una lluna a l'aigua potser
1: però
0: sí que
1: una
0: és...
1: una lluna a l'aigua potser sí que és més estiu, en que potser aquí he patirat una miqueta,
0: no,
1: posant
0: no,
1: músic
0: no
1: de carrer.
0: No, no passa res, home, no, no, està bé.
1: Però també és una cançó que però a mi m'agrada molt. Per mi, una Charango en general va acabar esdevenint una declaració d'intencions de tota una generació, però no ens deixarem Charango perquè un dels altres grups que almenys a mi m'ha marcat molt, no sé si tu també...
0: Queden a prop de casa.
1: Que queden molt a prop de casa, són veïns, són els Catarres. I els Catarres en general, per mi tots els discos em recorden els viatges amb cotxe amb els meus pares perquè teníem tots els discos i sempre sonaven. Però hi ha una cançó en concret que considero que és molt estiuenca.
0: Aquí estic d'acord.
1: Que és una cançó que va sonar un estiu

0: Ostres, per mi, rock and roll dels Catarres, de veritat que em va marcar un estiu, o sigui, justament l'estiu del 2013, perquè recordo que el meu casal d'estiu vaig fer un lip-dap amb rock and roll. Clar, llavors, uau.
1: Jo la recordo a la televisió.
0: Sí. Una és cosa que... molt mítica, els anuncis de TV3, que no n'hem parlat, eh?
1: És que els anuncis de TV3... Tothom sempre parla dels Estrella d'Am, però sí, de TV3 sempre amb la cançó de l'estiu, tot i que aquests anys...
0: Per mi han anat molt enrere.
1: Han anat baixant el nivell, sí, sí, sí, però hi ha anys que les cançons de TV3
0: han
1: de l'estiu
0: han
1: sigut molt bones.
0: Una altra cançó que potser us sona i que també va sonar... És una cançó que potser és més nínxol, diguéssim,
1: sí,
0: però que a mi... Quan l'he sentit avui una altra vegada, ostres, m'ha vingut aquella pell de gallina de recordar doncs aquests estius amb les cançons de TV3, que és aquesta.

0: Ostres, a mi m'ha recordat aquella cançó d'estiu de TV3. Ara mateix no recordo quin any va sonar, però estaríem al voltant dels 2014-2012, per aquelles èpoques.
1: Una mica més enrere, potser, sí, que la de...
0: De rock and roll.
1: De rock and roll,
0: sí.
1: Això.
0: No sé, sí, són, sí, cançons que a mi m'han marcat literalment una sonoritat, la sonoritat de l'estiu. Mm. No ens podem deixar tampoc, grups que han sonat a totes les festes majors i que segueixen sonant, de tots els pobles de Catalunya, Doctor Prats, Oques Grasses, Zoo i una llarga llista més que no ens podem oblidar. Algun més mencionaries?
1: Home, i tant.
0: Bueno, n'hi ha molts més, eh? N'hi ha molts més. Però també, qui no ens podíem deixar en aquest repàs, són les cançons que ens transporten a aquesta època, miris com tu miris, és innegable. I són les cançons que hem comentat abans d'Estiu d'Estrella d'Am, perquè per mi aquest concepte és tota una sensació, vull dir, és un moviment, són cançons que a mi m'han marcat una sintonia de l'estiu i també que ens han fet imaginar un estiu idíl·lic, que normalment l'estiu no són els estius d'Estrella d'Am,
1: sí,
0: però bé, s'ha de somiar una mica i s'ha de ser una miqueta somiatruites, eh?
1: Sí,
0: i tant. I en la meva ment, quan sona aquesta cançó, per mi és estiu.

0: Ostres, és estiu. És que és estiu per mi. Jo em poso tan feliç quan em sento aquesta cançó a la ràdio, al cotxe, de camí a la feina, amb auriculars, sense auriculars. No sé, a mi m'encanta.
1: Sí, és cançó d'estiu.
0: És cançó d'estiu.
1: És cançó de cala, patatones, sí.
0: I una beguda d'aquelles. I una beguda d'aquelles, exacte.
1: Està al mar, aigua clara, tot...
0: En un somni encara molt més somni. Un barco.
1: En un món idíl·lic on...
0: Exacte.
1: Si tot s'alinies...
0: Exacte, seria perfecte.
1: Perfecte, i tant.
0: Andreu, una cançó que és veritat que ha sigut incorporada...

0: però sí d'últim moment, perquè no hi havia caigut, però és veritat que havia de sonar, perquè ens anem bastant al present, tot i que no és el present.
1: Sí.
0: I és una cançó que és aquesta.

0: i d'aquestes cançons...
1: N'hi ha moltes, però jo crec...
0: Si durés una hora més el programa, ens donaria per fer un repàs de tots els gèneres, de totes les èpoques, que ara mateix ens hem quedat amb la de Quevedo i Bizarrap, que va ser així.
1: És la més recent, jo crec.
0: 2022,
1: Jo crec que Cançó de l'Estiu, com a tal, la darrera així més bona és aquesta.
0: Sí, opino mateix.
1: I feia anys que no hi havia una cançó tan bona com aquesta. Jo és que sí, aquesta
0: jo
1: cançó
0: penso,
1: a l'estiu...
0: És una cosa, jo penso... A veure, realment... Bono no és una cançó de Beethoven,
1: no,
0: però
1: home,
0: em refereixo que és una cançó, ostres, que ens va, almenys a mi em va marcar també una mica un estiu de dir, sonava aquesta cançó, post-pandèmia...
1: És l'estiu també de l'àlbum de Bad Bunny, el de...
0: Un verano, és que clar...
1: Un verano sin ti, clar...
0: Mare meva, ens donaria... Jo crec que faré una segona part, d'Andreu, de les cançons d'estiu.
1: Aquesta cançó és més top.
0: Pot ser.
1: O sigui, com a cançó tal, com a singularitat... Ara bé, l'àlbum de Bad Bunny, Un verano sin ti, és...
0: Jo,
1: Un verano sin ti.
0: És un àlbum que tinc... No tinc tatuat, anava a dir, però tinc com bastant marcat, perquè va ser un àlbum que també va ser, per mi, una banda sonora de l'estiu, com n'han sent molts, i et dic, crec que tocarà fer una segona part, perquè m'he deixat molta música. Però ens anem bastant al present, perquè considero, no sé si opines el mateix o no, que una de les cançons d'estiu que va sonar molt l'any passat, i
1: va ser
0: va
1: la cançó de l'estiu en català.
0: Exacte, sí. Va ser la cançó d'estiu de tots els festivals, va ser la cançó de la fresca de Figaflaues.

0: el so de l'estiu de fa pràcticament 3 anys, perquè ara estàvem comentant el Coti per Coti, la Marina està morena...
1: La Marina està morena, ostres, la Marina està morena.
0: I la Fesca, els Figaflaues saben fer cançons d'estiu, eh? Ho dominen bé. Com els Figaflaues, detallets també, eh?
1: S'ha de dir que no tenen tanta competència ara ja. No hi ha tanta competència per la cançó de l'estiu.
0: Exacte, exacte. Andreu, fins aquí aquest recorregut per algunes de les cançons que han marcat els nostres estius. Potser cadascú té la... Segurament tothom té la seva llista personal. Potser falta aquella cançó que us recorda un viatge, a un amor d'estiu, a una nit de festa que encara avui expliqueu. Però si una cosa que tenen en comú totes aquestes cançons i aquestes melodies és que recorden que l'estiu no només es viu, sinó que també és un estiu que s'escolta. Nosaltres ho deixem aquí. Anava a dir... Que tingueu molt bon estiu, però encara ens queden unes quantes setmanetes de programa i que aquesta banda sonora sigui sempre memorable. I vull acabar amb una cançó que és estiu purament.
1: Defineix l'estiu.
0: Exacte. Fins ara, Andreu.

0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Seguim amb més música perquè ara toca saber quina és la cançó del dia.

És a la deriva de Charango i és que el grup de Sant Joan de les Abadesses el 19 de juny del 2020 van publicar el seu darrer disc de Vent i Ales. Aquest disc també comportava que el grup de rock faria una gira de comiat aquell any, però la pandèmia de la Covid-19 va trontollar tots els plans de Charango, que finalment només van poder publicar el seu darrer treball.

0: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ara anem a veure com està la línia R3. Andreu, explica'ns com està ara mateix la línia R3.
2: Doncs mira, Ona, ara mateix la línia R3, o sigui, no hi ha cap incidència, però ahir, justament a l'acabar el programa, al voltant de les 11 del matí, va haver-hi un aturalló, que això va suposar, doncs, retards en el tros de via, imagino, que va de Torelló fins a Ribes de Freser, perquè, clar, de Vic a la Garriga, que és un dels dos segments on sí que funciona i està operatiu el tren, deuria funcionar en normalitat. Mm-hmm. Ara bé, a partir de Torelló cap en amunt, van haver-hi retards de més de 20 minuts.
1: Mm. Pel que fa a les carreteres, entenc que normalitat al complet, no?
2: Normalitat a les carreteres, si no hi ha accidents, on, per cert, cap de setmana, que pot ser, és cap de setmana de pont. Hi ha gent que farà pont aquest cap de setmana i hi ha gent que ho farà l'altre.
1: Exacte, per
2: perquè,
1: tant...
2: perquè cau en dimecres aquest any la festivitat de Sant Joan, per tant...
1: Exacte.
2: Segurament que demà les carreteres, i fins i tot avui, ja aniran carregades de vehicles que s'aniran cap als punts més turístics per anar a passar aquesta revetlla.
1: Exacte, doncs estigueu al cas de les carreteres. Moltes gràcies, Andreu. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.

0: De seguida ens endinsarem en sol·licitud standing de la Susan Vega. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'Escola Montbui de Caldes de Montbui ha tancat aquesta setmana una nova edició del seu programa Mediació de Pati, una iniciativa pionera que enguany ha portat com a lema Abraça el conflicte per construir la pau, Laia.
1: En un acte celebrat al mateix centre educatiu, una vintena d'alumnes de quart, cinquè i sisè de primària han rebut els diplomes oficials que els acrediten com a mediadors i mediadores, després d'un curs intens on s'han encarregat de vetllar per la convivència durant les hores d'esbarjo. Durant la jornada de cloenda s'ha posat en relleu que la presència d'aquests joves mediadors no només serveix per solucionar petites disputes puntuals, sinó que també els converteix en referents positius per a la resta de companys a l'escola. A la pràctica, el dia a dia de la mediació requereix una organització minuciosa. Paqui Jiménez, cap d'estudis de l'Escola Montbui, explica que cada dia dos alumnes surten al pati degudament identificats amb una armilla taronja. La seva funció és la d'actuar com a intermediaris neutrals davant dels malentesos habituals de l'escola.
2: La idea és que els infants tenen molt clar que la mediació és voluntària, per tant, la part implicada al conflicte s'ha de dirigir als infants mediadors, i els mediadors simplement el que fan és que les dues parts puguin explicar com han viscut el conflicte i entre tots dos i ells com a intermediaris busquen una possible solució que satisfagui les dues parts.
1: Però, sens dubte, els veritables protagonistes del projecte són els mateixos infants. Durant l'acte de cloenda, a més de rebre els diplomes i unes gorres de color taronja com a record, van participar en una dinàmica de grup al voltant de l'anomenat Banc de l'Amistat, l'espai físic on s'asseuen a resoldre els conflictes. Escoltem alguns dels mediadors.
3: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha pres una mica dels problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
4: A mi també m'ha anat molt bé tot, entendre els problemes i que es poden solucionar parlant.
3: Sí, hem solucionat alguns, com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat, i bueno, coses així, però no molt greu.
1: Amb la vista posada al proper curs, el projecte tanca aquesta edició avaluant positivament els resultats i posant sobre la taula el nou repte d'estendre aquestes dinàmiques de resolució pacífica de conflictes de manera directa també a l'interior de les aules i a la resta dels centres de la Vila Termal.
0: I la revista Estat d'Ànim a Terra aquest cap de setmana a Cardedeu per visibilitzar i combatre l'estigma vers la salut mental, Enric.
5: Així és, Ona, i és que Estat d'Ànim neix el 2025 en format de fanzine i es transforma aquest 2026 en una revista amb comitè editorial en continguts de diversos àmbits com el científic, el vivencial o l'artístic. Escoltem a Nila López, creadora d'Estat d'Ànim i activista d'Obertament.
6: Salut mental és algo que va amb tu, perquè tens un cervell, tens un cor, tens una emocionalitat. Per tant, la salut mental va amb tu, estiguis o no estiguis malalt, tinguis o no tinguis un trastorn mental, perquè a vegades s'associa la salut mental a un boig, a una persona amb un trastorn, però no és veritat. O sigui, simplement el fet de relacionar-te amb una altra persona ja hi intervé la salut mental. La salut mental està a tot arreu. Per tant, per què adquirir Estat d'Ànim? Estat d'Ànim és una eina per poder entendre millor la salut mental des de diversos àmbits que t'ajudarà a relacionar-te millor amb altres persones, per exemple.
5: Així doncs, la revista es presentarà aquest dissabte, 20 de juny, a 11:45 al Tarambana, amb la filòloga i redactora de la secció de literatura i salut mental, Mònica López, i amb l'activista, com hem dit, d'Obertament, i creadora de la revista, Nila López.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm
1: bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Aquesta cançó ens sona, eh?
2: Ah, sí?
1: Però... sí. Perquè hi ha una versió o diverses versions més modernes.
2: Sí.
1: I sí, sí, la coneixem.
2: I també la canten a capella, com,
1: no.
2: Com la Suzanne Vega.
1: La Suzanne Vega no, no,
2: sí.
1: No.
2: Tenia ganes de portar una veu femenina, perquè tens homes. I aquest disc que es diu Solitude Standing, de l'any 1987, fa 4 dies, com qui diu, i comença d'aquesta manera tan original, que és aquesta cançó, que es diu Tom's Dinner.
1: Tom's Dinner.
2: Que és, es veu, un restaurant de Nova York, molt antic, es diu Tom's, i de fet la Susan Vega, que va néixer a Santa Mònica, de Califòrnia, als 2 anys ja va anar a viure a Nova York, i se la coneixia una mica com la cantant de Nova York, no?
1: Sí?
2: La cantant, sí, sí. A més, no sé per què, però deien que els seus fans sobretot eren els yuppies, aquests gens de la borsa i tota aquesta gent, els joves moderns. Aquí tenia 27 anys, i en aquest disc hi ha la cançó més famosa d'ella, que després explicaré de què va, que es diu Luca.

0: No em sona aquesta cançó.
1: No, doncs és la més famosa de sobres, eh?
0: És la que més t'agrada o no?
1: Sí, també. Sí, m'agrada molt. Va, és que a més és, la lletra és tot original perquè va de maltractament infantil.
0: Ostres.
1: O sigui, parla d'un nen que es diu Luca i... I parla ella, a més. My name is Luca, ja diu.
0: Ho diu al principi.
1: I que s'adreça als veïns perquè l'ajudin, perquè a casa seva es veu que l'estan maltractant o l'estan... no sé. Mm. Bueno, que senten sorolls i tot això. Mm. De fet, totes les cançons del disc, bueno, sempre són de la mateixa Susan Vega, o sigui, és una cantautora, podríem dir, però... En comptes del cantautor, sempre pensem en un senyor amb guitarra acústica, o una senyora amb guitarra acústica, aquí hi ha molta elaboració de música, amb molts músics, també molt joves, com ella, i una barreja de pop, folk i rock alternatiu, etc. Podem sentir ara la cançó que porta títol al disc, que Solitude Standing.

0: És avorrida, una mica?
1: Bastant allò que dius, monòtona, no sé, no em transmet res aquesta cançó.
0: Excepte Tom's Dinner, eh?
1: Tom's Dinner, sí.
0: Sí. De fet, no es produïa gaire el Susan Vega. Aquest era el seu segon disc, del 87, i en total, amb més de 40 anys de carrera que porta, n'ha gravat una dotzena, només. Tots així molt agradables d'escoltar, música, però, bueno, no és rock, eh?
1: Yep.
0: I ara ja s'acosta als 70 anys, però em sembla que en treu un dia d'aquests. O el va treure fa pocs mesos. Ara escoltarem una que es diu Gypsy.
1: Gypsy, a veure si en sona.
0: Em sembla que no.

0: No m'acaba d'agradar, Jaume.
1: Bueno, l'altre dia posem una més bona.
0: Va, escombrem cap a casa avui.
1: Sí, no, perquè... bueno, perquè per recordar la gent que avui a l'Atlàntida, a les 8, hi ha la Schumaniada.
0: Schumann.
1: Sí, que hi actuen piano, dos germans, en Joan Espuny i la Maria Espuny, que per casualitats de la vida són fills meus. A part de que hi haurà uns quants cantants també, una mica recordar Schumann. És que els dos, en Joan i la Maria, són residents del musical...
0: De clàssica jove.
1: Clàssica jove d'aquest any.
0: I a veure, on es podem sentir avui? A l'Atlàntida?
1: A l'Atlàntida.
0: S'ha de comprar entrada? Com funciona?
1: S'ha de comprar entrada, sí.
0: Encara en queden,
1: entenc. Encara en queden, sembla.
0: I es poden buscar per la web, pel mail de taquilla, suposo que també, vull dir que... Exactament.
1: Dijous que ve, també, no sé quina hora, ara ja, també l'Atlàntida faran una altra cosa. I el dia 9 de juliol, Festa Major, a la plaça de la Catedral, amb l'orquestra de l'Escola de Música de Vic, també tornant a actuar.
0: La cosa és que mireu tot el programa de la Clàssica Jove, que hi ha molts concerts i moltes,
1: sí,
0: i moltes activitats. Jaume, amb quina acabem avui?
1: Acabem... Acaba molt original, com la primera. La primera cançó era...
0: Tom's Dinner,
1: a capella.
0: Sí?
1: Doncs ara sentirem Tom Dinner sense veu.
0: Oh, a veure...

0: Doncs Jaume, que tinguis molt bon cap de setmana, també bon divendres.
1: I fins al...
0: I el divendres que ve ens comentes què tal ha anat el concert d'avui.
1: Molt bé.
0: Vale? Doncs va, que vagi bé.
1: Fins demà. Ai, fins divendres.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
1: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
2: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
1: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
2: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
1: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
3: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
4: A ALR tenim el vehicle que busques.
5: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
4: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
6: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
7: A Les Portes de Troia, dimarts, a les 10 de la nit, al 9 FM.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodril.
7: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
0: El 9FM. El nou so d'Osona.
12: Territori 17.
13: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17.

0: És moment de parlar sobre el cap de setmana, per tant, és moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i aquest diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I, com sempre, començarem amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia, suposo que hi ha moltes activitats per fer, no, aquest cap de setmana?
1: Sí, però no tot arreu, Està una mica...
0: Està paradeta, la cosa.
1: Sí i no. Depèn de quin municipi, doncs, hi ha cosetes i depèn de l'altre, doncs, de cop et trobes que no hi ha res. Però bé, comencem. A Sant Feliu de Codines, avui divendres a les 7 de la tarda, a la biblioteca del municipi tindrà lloc l'acte de cloenda del joc de participació lingüística Corremots, amb una conferència a càrrec de Miguel Peiró, doctor en lingüística. També avui el centre excursionista organitza un passi del documental Nord Pamir, viatge a l'oblit, d'Albert Naudín, a les 8 del vespre al local del centre excursionista. I ja demà dissabte, a les 12 del migdia, hi ha la jornada de futbol sala amb categoria sènior al pavelló municipal de Sant Feliu. També dissabte, el col·lectiu organitza un vespreig als jardins del centre social Maria Rocombert per celebrar els seus 20 anys i es farà de 6 de la tarda a 2 de la matinada. I ja diumenge hi ha torneig de futbol sala de veterans durant tot el dia al pavelló municipal de Sant Feliu. I recordar-vos que durant tot el dissabte i tot el diumenge hi ha la segona edició del Codines Escena, el concurs de teatre amateur juvenil organitzat pel grup de Sant Feliu de Codines de Xerès 81. I ara és el torn de Caldes de Montbui, on s'espera un cap de setmana força tranquil. Això sí, el diumenge torna a haver-hi la Fira d'Antiquaris i Brocanters a la plaça Catalunya durant el matí i a la tarda la Coral del Centre fa el seu concert d'estiu a la Sala Noble de Can Rius a les 7 de la tarda. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai perquè avui divendres, en el marc del cicle Gaudí, podreu gaudir, mai millor dit, del primer llargmetratge de Jaume Claret Muixat, que es diu Estrany Riu, al Teatre Auditori Polivalent a 8:45 del vespre. També dissabte al Teatre Auditori. Al Teatre Auditori Polivalent hi ha concert de Can Coral amb l'associació Coral L'Amaran i la Coral Aita Garayoa d'Euskadi. I ja diumenge, en el marc del Joc de Colles de la Festa Major de Pigues, hi ha la cronoescalada. La sortida és a les 10 del matí des del CAP i l'activitat és totalment gratuïta, però sí que cal inscripció prèvia. I per tancar aquesta agenda, anem cap al Moianès, perquè avui a Moià a 8:15 hi ha la xerrada i presentació d'un treball de recerca que es titula Els certàmens artístics a la Catalunya Central, als Salons de Tardor de Manresa, a la Biblioteca de Moià. I també Moià, però ja dissabte, a les 6 de la tarda, continua el cicle de joves talents Maria Vilardell Vinyes, aquesta vegada amb un concert d'Eduard Jiménez al piano. I per acabar aquesta agenda cultural, anem cap a Castellterçol perquè el diumenge, al seu centre espai escènic a les 6 de la tarda, podreu veure la pel·lícula Blade Runner, si us ve de gust. I fins aquí.
0: Doncs, Laia, cosetes, eh? Hi ha cosetes.
1: Sí.
0: Ara que ve l'estiu, sempre hi ha alguna activitat o altra que fer. Doncs, Laia, que vagi molt bé i bon cap de setmana.
1: Igualment, bon cap de setmana, Ona.
0: I seguim per Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric. Enric, suposo que també hi ha cosetes, no?, al vostre territori.
2: Doncs sí, Ona, començarem amb el repàs cultural, perquè avui no tenim esports ja per casa nostra. Així que comencem per Cardedeu, i per avui mateix divendres, i és que a 6:45, dins el taller de Filosofia Contemporània i dinamitzat per Joan Méndez, es tractarà el test de Turing i la intel·ligència artificial. I la cosa va de places, i és que la plaça dels Països Catalans a Llinars del Vallès i organitzat per l'agrupació sardanista del mateix poble es podrà gaudir aquest mateix diumenge 21 de juny de 8 a 9 de la cobla principal de l'Empordà amb una bona tarda vespre de sardanes. I ara anem més a prop del Parc Natural, i és que Santa Maria de Palautordera, de 5 a 8 demà mateix dissabte, s'organitza una tarda de portes obertes de modelisme ferroviari, una vila amb estació que ho ha significat tot per aquest poble. Tot plegat serà el local social de l'Associació de Veïns del Pont Trencat, Moixerí i Pont Romà. I no gaire lluny d'allà, a Sant Celoni, avui mateix a la biblioteca L'Escorxador s'hi durà a terme la presentació del llibre L'Últim Gegant, amb l'autor Jordi Portals, a la biblioteca L'Escorxador i amb la col·laboració de l'editorial Ara Llibres i la llibreria Alguer 7. I acabem, això sí, aquest repàs cultural d'aquest cap de setmana dels actes que ens esperen per aquests dies de festa, amb música i a Sant Pere Vilamajor, amb el concert Els Colors del Violí, a la mateixa església del poble i amb entrada gratuïta, avui mateix a 8:15 del vespre.
0: Doncs, Enric, que tinguis també molt bon cap de setmana, i nosaltres seguim cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades, com sempre, des de la veu de Sant Joan. Isaac.
3: Bon dia, Ona. Doncs mira, aquest cap de setmana comença la Festa Major de Sant Patllari de Camprodon amb els tornejos 3x3 de bàsquet i futbol al pati de l'Escola Doctor Robert, i després hi haurà la presentació del llibre El Camí dels Ossos de Sergi Ramis a l'Església Parroquial de Santa Maria. Més tard també el sopar popular, el concurs de samarretes i l'elecció de la pobilla i l'hereu. En acabant, Norantada, Mont DJ i Bertran DJ al Parc de la Mare de la Font la primera nit de concerts. Dissabte la festa tindrà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, les 5 de la tarda, amb l'espectacle també infantil d'humor visual al petit circ de Messier Moustache, a la plaça del Carme, i a la tarda, correbars amb la xaranga Entrompats, també hi haurà teatre. A la nit, actuació musical amb els grups de versions Aquellos Maravillosos, Anyos, Gamberros i DJ Ricky a l'escenari de la Mare de la Font. I el cap de setmana de Sant Pallari acaba diumenge, 2:15, doncs al matí es farà el pregó càrrec de Lourdes Puigmal, que ha anat al Dakar, recordem-ho, i a la sala plena de l'Ajuntament. Després hi haurà Ball i Cercavila, càrrec de la colla gegantera de la Vall de Camprodon, i els capgrossos de l'Escola Doctor Robert a la plaça Santa Maria. També missa solemne, una audició de sardanes de la Salvatana, vermut popular a la plaça Santa Maria, jocs de cucanya, sardanes i concurs de la maniera amb la Salvatana. I a la nit, actuació dels grups musicals Mams, la banda Neon i DJs homenatges del P3. També hi haurà l'elecció del Pandó i la despertada amb la xaranga Bufa Tramuntana al Parc de la Mare de la Font. I a Can Demànol hi ha aquesta activitat, tornant al divendres, de Fem un cafè d'igualtat amb Denis Selig al casino de Can Demànol a les 6 de la tarda. També a Ripoll es presentarà el número 37 de la revista Les Garrotxes, Els Horts, a càrrec de Daniel Palomeres, Antoni Llagostera i Jordi Nierga, al Museu Etnogràfic, a les 7 de la tarda. I a la mateixa hora, però a la biblioteca Lambert Mates, farà la presentació del llibre Quin temps farà?, en què l'autor Àlex van der Laan conversarà amb Xavi Ardite. També per acabar, aquest divendres, a Sant Joan de les Abadeses s'inaugurarà l'exposició de Roser Terrades a la cafeteria del Palmas a les 7 de la tarda. Dissabte, a Can Demànol hi haurà el 27è plec de la Sardana amb una audició de sardanes amb les cobles La Principal d'Olot, La Bisbal Jove i La Ciutat de Girona a la plaça de l'Ajuntament de 5 a 2:15 de la nit. A Ripoll, la festa del barri de Caselles, un berenar de coca i xocolata, festa de l'escuma, sopar popular i tot seguit Quina musical amb DJ Limonetti. Mentre que a Sant Joan s'inaugurarà l'exposició La Caligrafia dels Temps de Gabriel Barderi a l'Espai Art L'Abadia, al Palau de l'Abadia a les 6 de la tarda. I a 2:15 de la tarda tindrem el cicle de concerts L'estiu és viu de Sundays, B2B i Fort Fiesta al Passeig del Comte de Guifré. I diumenge, per acabar, Can Demànol es presentarà el documental Proyecto Moravia a la sala auditoria del Centre Cívic La Confiança. A Ripoll tindrem pessics de teatre, Ai, les criatures amb l'agrupació teatral Marià Font, a la plaça de la Lira, a sota. Mentre que a Sant Joan, per acabar, al matí hi ha l'activitat El ritme de la natura, que és un taller per connectar amb el cicle de les estacions amb Neus Gamell i Irene Cervera. I després, a la tarda, hi haurà el concurs dels cantaires de la coral Jaume Nonó a les 6 de la tarda.
0: Doncs, Isaac, que tinguis molt bon cap de setmana i nosaltres acabarem el repàs del cap de setmana des de l'emissora del 9FM amb en Jordi Vilarrudà i en Miquel, que ja els tenim a punt. Miquel.
4: Doncs sí, arrenco jo. Tinc poqueta cosa. Tres coses, us porto tres propostes molt puntuals, així més de caràcter festiu. Per exemple, a partir d'ara, encara tenim una mica de parèntesi, tothom sembla que ha frenat una mica perquè la setmana que ve tenim revetlla, però arrenquem amb festes majors. Tenim una de molt puntual, Muntanyola, que arrenca, de fet és una festa major que es concentra, té una vintena de propostes, però molt concentrades pràcticament totes dissabte i diumenge. Dissabte, per exemple, arrenquen amb Festa de l'Escuma, per la Canalla, un taller d'elaboració de ratafia, curiosa perquè ho fan a partir d'una recepta pròpia que tenen guardada al poble. A la tarda, partit de futbol solters casats, un clàssic, al vespre sardinada, i a la nit, Festa a la Piscina, que es posarà molt, molt segur que molt bé, perquè aquests dies ja veiem que apreta la calor. I diumenge reprèn la festa, doncs, amb proposta també de titelles per la Canalla, rossada popular, una quina, i al vespre, una mica com a plat fort, a partir de les 9 del vespre, l'espectacle d'un show no fa estiu dels inconfusibles Fel Feixedes i Carles Xuriguera. Això a Muntanyola. Tenim també a Prats, la setmana que ve és festa gran a Prats, perquè és festa de Sant Joan i els Alois, això és durant la setmana que ve, però aquest cap de setmana ja fan alguns tastets, comencen a, diguéssim, a obrir el foc. Per exemple, diumenge amb la 29a trobada de puntaires, al migdia, el Cafè Teatre Orient s'oferirà un concert dels conjunts instrumentals de l'Escola de Música, i a més hi haurà una petita diada castellera també, això a la tarda a la plaça Vella, al mateix migdia, seguida d'un dinar als Jardins de Cal Bac. Per tant, això, poquetes cosetes de moment, i un apunt molt, ja no tan festiu. Recordem que a principis, el gener del 2025, moria a Vic l'activista cultural Quim Capdevila, que tenia moltes facetes, però una d'elles la de xocolater. Precisament per recordar aquesta faceta de xocolater, de la qual va excel·lir, aquest dissabte el Centre Cultural Joan Triadú, a les 7 de la tarda, es munta una mena d'homenatge pòstum Llum per aquesta seva faceta, amb la participació de Consol Blanc, Núria Rivera i els xocolaters reconeguts Ramon Morató i Raül Fegarra. Per tant, un acte singular per anar a tastar xocolates.
0: La setmana que ve segurament carregats de coses, eh?
4: La setmana que ve carregats de coses, entre d'altres, i no voldria tirar aquí per casa, en el meu cas, Festa Major de Vic, que arrencarà ja amb tots els honors.
0: Òbviament, òbviament. Doncs, Miquel, que tinguis bon cap de setmana.
4: Molt bé.
0: I nosaltres seguirem amb en Jordi, que també el tenim a punt. Poques cosetes, però d'interessant segur.
5: També poques coses, perquè venim d'aquesta setmana gran del Cabró Rock i altres coses la setmana passada, sobretot el Cabró Rock, esclar. I ara és com si, va, fem una petita pausa que la setmana que ve revella. I després, a partir de Sant Joan, comença ja tot el que és la dinàmica d'estiu. Però estem en aquell moment que estem molt, molt de pausa. Quan veus que a la programació, per exemple, d'arts escèniques no hi ha ni la Jazz Cava, que hi és sempre, perquè fan una pausa abans de començar, doncs, amb els concerts de la Cava d'estiu, doncs és que quan no hi ha ni la Jazz Cava, és que ja no hi ha res. O sigui, molt poca cosa, però ara la recordarem. Sí que hi ha una recomanació que podem fer que no és d'estrictament del que solem parlar moltes vegades aquí, que és d'arts escèniques, de música, de teatre, etc, etc, sinó que és que a partir de demà a la tarda la gent que vulgui pot entrar en una església de Vic, que és l'Església de la Pietat, que s'inaugura la restauració que s'ha fet d'una part d'aquesta església on hi ha unes pintures de l'època del barroc fetes al segle XVIII per un pintor de Vic, Marià Colomer. Ha quedat espectacular. O sigui, és una recomanació que fem després d'haver-ho vist, això, i d'haver vist com ha quedat, doncs, tot aquest espai que, evidentment, ja se sabia que aquestes pintures hi eren, però estava tot fosc, perquè les esglésies sempre, doncs, amb el fum dels ciris, això, i tot, i que era... O sigui, no lluïen gens, aquestes pintures. Ara s'han restaurat durant un llarg procés, gairebé 5 anys, s'han il·luminat bé, se n'han descobert fins i tot al capdamunt, a la cúpula, semblava que no hi havia res, que era tot així negre o color fosc, i resulta que rascant a sota n'hi havia més. I, per tant, és tot un espai decorat amb aquestes pintures que fan referència als que havien set els patrons de Vic, Sant Llucià i Sant Marcià, antics patrons de Vic, ara ja no ho són. Però tot va al voltant d'aquestes figures d'aquests sants. Llavors, això, a partir de mala tarda, es podrà entrar i es podrà veure. I, a més, doncs, l'espai de la nau central de la Pietat, que ja fa temps que es fa servir per activitats culturals, per concerts, per exposicions, per moltes activitats, hi ha una exposició sobre la figura d'aquest pintor i el seu temps. Es diu Marià Colomer, els últims barrocs. I parla no només de la figura d'aquest pintor, sinó també de l'època que hi havia a la ciutat, quan es va fer aquesta decoració d'aquesta església, en general, doncs, del que era el Vic del finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Per tant, una recomanació que fem, això ja queda obert, o sigui, sempre s'hi podrà anar, i a l'exposició en concret, aquesta exposició estarà oberta fins a final de setembre. És gratuït, a més, entrar. Però demà, ja que serà el primer dia, segur que hi ha molta gent que ja li fa curiositat de treure-hi el cap i de veure aquest espai, que probablement hi havia molta gent que no l'havia vist mai, i en tot cas qui l'havia vist el recordava d'una forma molt diferent i molt més fosca. Dit això, anem per arts escèniques, que són les coses que portem aquí normalment, però és que tenim molt poca cosa, perquè tindrem només tindrem dues propostes de música clàssica. Una és avui, està dintre del cicle Clàssica Jove a l'Atlàntida, aquest sí que no fa pausa, diguem, i és un concert a dos pianos amb els pianistes residents del Clàssica Jove d'aquest any, que són tots dos, com diu molt bé el cicle, joves, que són la Maria Espuny i en Joan Espuny. Tots dos de Vic, tots dos molt destacats com a pianistes, i faran, doncs, el que seria com recrear una ballada romàntica de l'època de Schumann, que és el compositor a qui es dedica aquest any al Clàssica Jove, amb piano, música de piano, i amb recitals de poemes que també solien passar en aquests recitals a càrrec de la rapsoda Júlia Cervera. es titula Xumaníada, una vesprada romàntica, aquest concert que es podrà escoltar a partir de les 8 del vespre a la sala Joaquim Maideu de l'Atlàntida. Per la setmana que ve hi ha un altre concert a dos pianos d'en Joan i la Maria Espuny el dijous, ja ho dèiem ara, perquè com que això, doncs ja no tindrem programa fins a la setmana que ve, l'endemà de Sant Joan, doncs hi ha aquest altre concert dintre d'aquest cicle del que ells són els artistes residents d'enguany. I ens n'anem a diumenge, que tenim un altre concert de clàssica, en aquest cas el Casino de Vic, a les 7 del vespre, amb el pianista Pau Vendrell i la mezzosoprano Judit Subirana. Això, doncs, diumenge a les 7 del vespre, hem dit bé, sí. I aquí ens quedem, o sigui, ja està. Ja
0: poca
5: tenim,
0: coseta.
5: Ja tenim tot el que, a part del que ha comentat en Miquel R, ja tenim tota l'oferta pel cap de setmana. Ara bé, prepareu-vos per la setmana que ve, perquè la setmana que ve sí que ja entrem en la dinàmica d'estiu. Tenim un festivalàs de música a les Masies de Voltregà, tenim cicles de concerts d'estiu que comencen. Ja estarem en la dinàmica habitual de cada estiu, que vol dir que cada setmana, a partir d'ara, sí, cada cap de setmana hi haurà moltes coses. Sí que el podeu reposar una mica.
0: Exacte, cap després, de setmana de repòs,
5: De repòs, perquè ve la revetlla, més a més, i tot plegat, i venim d'un cap de setmana ja molt mogut, o sigui, aquest molt de descans, i ja encarem l'estiu.
0: Carregar piles, exacte. Doncs, Jordi, que tinguis bon cap de setmana.
5: Molt bé, gràcies.
0: Adéu. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta. Sí.

I estem sentint la nova cançó de Segon Bohemio, que just ha sortit avui, perquè l'artista ha publicat Un dia qualsevol d'agost. Un tema que doncs, manté aquesta essència, que l'ha convertit ara mateix una de les veus més singulars del panorama musical català, i també doncs, un artista que sempre doncs, intenta adaptar-se a totes les temporades fent cançons que encaixin, doncs, per exemple, en aquest cas, una cançó que encaixa perfectament a l'estiu, amb la música, com que comentàvem avui, música d'estiu. Nosaltres seguirem per aquesta també.

Doncs sí, l'estiu passat Fades ens sorprenia amb el seu Montxerí Go Home al costat de Maria Jaume. Aquest any tornen a apuntar directament amb aquesta banda sonora també d'estiu i de vacances, amb una cançó que ens tocarà ben de prop, Sant Joan, una nova col·laboració amb Triquell, doncs que arriba amb tots els ingredients de ser també una de les cançons més sonades d'aquesta temporada, una cançó doncs, que potser ens recorda amb aquest esperit de l'EDM, com amb David Guetta, o Florida. Nosaltres seguirem també per aquesta.

Estem sentint Morenito d'Ina, perquè saps que l'estiu comença quan s'acosta Ina, perquè té Ramona de nova cançó amb aquesta energia que és contagiosa, on l'artista doncs apropa sorolls més dents per protagonitzar els mesos més calorosos de l'any. Un tema perfecte per llevar-te amb un ànim, que tinguis molt baix d'ànim, doncs et poses una cançó de l'Ina i t'aixeques en qualsevol moment. Nosaltres seguirem per aquesta, que és una estrena.

I estem sentint Danny Ocean amb Caramel, aquesta, una cançó que forma part del seu nou EP, Babilonia Blue, on, que és una d'aquestes llistes que ha entrat de novetats musicals d'aquest divendres. I bàsicament és una cançó que s'uneix al reggae, als afrobeats i aquest pop futurista, que és una cançó que segurament sonarà a totes les discoteques aquest estiu, és així. Nosaltres ens acomiadarem aquí al Territori 17 d'avui amb la cançó, amb la nova cançó d'Olivia Bay, Sin Miedo a Caer, la cantant l'ex Triunfita, és a dir, que va participar a Operación Triunfo. Llança el seu primer single després del seu single que van treure des d'Operación Triunfo. I nosaltres acabarem el Territori 17 amb aquesta cançó. Que tingueu molt bon cap de setmana, bon divendres, protegiu-vos de la calor i nosaltres puntuals dilluns aquí a les 9 del matí. Que vagi bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Les 9 i 1 minut, l'actualitat de Sant Feliu de Codines, el tal com resa. Bona nit a tothom. Avui tanquem la 16a temporada del programa. 16 temporades que, dites ràpid, semblen poca cosa, però que representen 16 anys explicant l'actualitat del nostre poble. Conversant amb entitat, escoltant opinions, compartint projectes, intentant fer setmana rere setmana una ràdio propera i útil. I, com ja és tradició, no fem aquest últim programa des de l'estudi. Cada any ens agrada sortir de les quatre parets de la ràdio i traslladar-nos a algun espai emblemàtic del municipi per compartir aquesta cloenda en públic o sense públic. Enguany ho fem des de la Casa de les Arts, un equipament que obre una nova etapa per la cultura local. Situada a l'antic edifici de l'Ajuntament, al carrer Vic, número 1, la Casa de les Arts neix amb la voluntat de ser un espai de formació, creació i difusió cultural. Un lloc obert a la música, les arts plàstiques, les exposicions, els tallers, les conferències i els projectes creatius de tota mena. Un equipament que ja ha començat a omplir-se de vida i que està destinat a convertir-se en un dels centres culturals de referència del municipi. També és un espai que preserva la memòria de dues figures destacades de la cultura local. La primera planta porta el nom del mestre Isidre Corderes d'Ardinyà, compositor i pedagog, mentre que la segona està dedicada a Àngels Rosés, artista profundament vinculada i coneguda a la vida local de Sant Feliu de Codines. Ara. Que m'he perdut ara, eh? Un reconeixement merescut, com dèiem, a dues persones que van contribuir a fer créixer la cultura del nostre poble. I precisament, parlant del temps i de trajectòries, aquests dies un s'adona que 16 temporades també donen per molt. Tant que en aquest període hem viscut i hem vist passar 4 legislatures municipals i 3 alcaldes diferents, que jo crec que no són pocs, eh? No, sens dubte, està gens malament. Durant aquests anys hem assistit a canvis de govern, nous projectes, inauguracions, promeses electorals, obres que semblaven eternes i altres que han arribat abans del previst. Hem vist equipaments néixer, transformar-se i reinventar-se. I nosaltres, mentrestant, hem anat fent allò que sabem fer. Encendre els micròfons cada setmana i explicar què passa al nostre entorn. Potser fins i tot podríem convertir-nos en una unitat de mesura municipal. Hi ha qui diu, això va passar, recordem-ho, amb aquell alcalde. Nosaltres podríem respondre sí, cap a la 8a temporada o potser a la 10a. Més enllà de la broma, aquesta ha estat una temporada llarga, molt llarga, intensa i en alguns moments delicada i complicada, deixeu-m'ho dir així, però també molt entretinguda. Hem conegut persones molt interessants. Hem compartit iniciatives que valia la pena explicar. I hem continuat gaudint d'aquesta proximitat que només ofereix la ràdio local. Per això volem aprofitar aquest últim programa per donar les gràcies. Gràcies als oients que ens seguiu setmana rere setmana. Gràcies als col·laboradors, als convidats, als patrocinadors, que en tenim moltíssims, i a les persones que han contribuït a mantenir viu aquest projecte durant tots aquests anys. Ara arriba el moment de fer una pausa. Una pausa que esperem que sigui només estiuenca. La nostra intenció és tornar després de la Festa Major i començar una nova temporada al setembre. Ara bé, com passa amb tants projectes locals, això dependrà també de poder acordar unes noves condicions adequades que facin viable la nostra continuïtat. Confiem que sigui així, perquè després de 16 temporades, 4 legislatures i 3 alcaldes, seria una llàstima que haver arribat tan lluny per quedar-nos a les portes de la 17a, que ens portarà, atenció, per qui no ho recordi, a unes noves eleccions municipals, allò que ens agrada tant. Això que ens agrada tant. De moment, però, avui toca gaudir d'aquest programa especial, des de la Casa de les Arts, celebrar la feina feta i mirar el futur amb optimisme. Gràcies per ser aquí, gràcies per escoltar-nos i gràcies per compartir amb nosaltres aquest viatge que ja dura 16 temporades. Que tingueu un molt bon estiu, una gran Festa Major i, si tot va bé, ens retrobarem al setembre. Benvinguts al Tal com Raja.

0: Benvinguts al Tal com Raja, avui número 37 d'aquesta setzena temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més, fent la repassada de l'agenda cultural. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, una previsió, li hem demanat, llargueta, que abarqui Sant Joan i part de l'estiu. Veurem què ens depara el futur mirant al cel. Seguirem amb les notícies del poble, notícies policials, i seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll. Continuem amb el programa fent la secció Què saps de Sant Feliu, que ens porta un cop al mes la Montse Vila i l'Anna Arnau. Seguirem, continuarem entrevistant a les regidores Maria Tur, Sandra Tomassa i Caral Vinyals, regidores d'Educació, Espais Públics, Salut, Serveis Socials i Cultura, respectivament, per parlar d'aquesta Casa de les Arts. I per acabar el programa ho farem també parlant amb Manel Rodríguez i Anna Vilarrasa, regidors d'Urbanisme i Comerç i Pla del Centre, per parlar de les novetats d'una de les obres més, amb més polèmica dels últims temps, com és la plaça. I recordeu que perquè tot això funcioni i tot arribi a la sintonia a casa, des del control tècnic avui ens acompanya don Pau Ibars. Bona nit, què tal, com estem?
1: Bona nit.
0: Saludem des d'aquí també a la Caral Blanco, que està ara mateix a Lisboa, a un concert de Linkin Park.
1: Sí, que s'ho
0: passi molt bé. S'ho passi molt bé.
1: Que s'ho vam posar la setmana passada.
0: Sí, sí. Dani Fonoll, què tal? Bona nit,
2: com estem? Què tal? Bé, aquí al darrer programa de temporada.
0: M'acosto una mica més al micro.
1: M'acosto més?
2: Feu. Doncs això, un lloc emblemàtic, perquè realment val la pena estar aquí i veure com ha quedat això i tot el profit que se n'hi podrà treure.
0: Molt bé. Jacobus, bona nit, què tal? Com estem?
3: Molt bona nit. Sent?
0: Sí, perfectament. Sí. Ali, clar. Per si tens el micro obert, pots dir el que vulguis. No? Montse Vila, bona nit, què tal, com estem?
4: Bona nit. Aquí.
0: L'Isaac se'ns ha tornat ara, li ha agafat una mica la
1: por. De timidesa.
0: Ha tingut una mica d'atac de por. I...
4: la por.
0: Més endavant podrà...
4: tants polítics...
0: el podreu sentir.
4: Imposa.
0: Tot bé, Montse?
4: Tot bé.
0: Has pogut fer la vista a la Casa de les Arts?
4: La vaig fer el primer dia. Mm-hmm. I tu?
0: Avui l'ha pogut fer. Des d'aquí agraeixo a la regidora Maria Tur, que ens l'ha pogut obrir aquest migdia. I he quedat bocabadat perquè m'ha encantat.
4: Espectacular.
0: És preciosa i només veient-la des de dintre ja anava veient coses que hi poden passar-hi. Per tant,
4: i no ha protestat ningú per això de la Casa de les Arts? Encara no. Ai, coi.
0: Bueno, ja hi haurà temps de tot. Coi, primer fem el programa, després ja es anirem veient tot. Anna Arnau, bona nit.
5: Hola,
0: tal,
5: bona
0: estem?
5: Nit. Encantada d'estar aquí. Aquest espai és magnífic, eh?
0: Eh que sí?
5: Després vaig, quan baixem per l'escala, he de mirar la caixa forta que hi ha, eh?
0: L'he vist.
5: L'has vist? Pues bé,
0: no. L'he intentat obrir, però tampoc...
5: l'has obert, eh?
1: No. Hi ha un premi per qui aconsegueixi obrir
2: sí, per això és que me l'Isaac ho comentava.
6: Ningú sap la
2: contrasenya. M'ha dit si sabien la contrasenya. No, la contrasenya, o el password.
6: El password, però no.
2: Sembla que seria la combinació, bàsicament.
0: Jo crec que és més problema de clau, no de contrasenya. La contrasenya jo crec que la tenen ubicada, però la clau no hi és. Per tant...
2: hi haurà que contractar algun lladre que sàpiga.
0: Sempre li podem dir el Tanet.
2: Imagines que hi ha algú dintre, hi ha alguna cosa.
0: Amb un cop de disco, jo crec que ho té ràpidament solucionat. Anem a començar el programa, anem a fer la repassada de l'agenda cultural. Llarga, suposo.
2: Sí, perquè farem el que hi ha a l'agenda, més una mica de resum de lo que ens depararà l'estiu i principis de setembre, perquè teòricament fins després de la Festa Major, si ens tornen a contractar, no tornarem.
1: Mare de Déu.
2: Per tant, mirem d'anar...
1: A dos quarts d'onze acabem el programa, Dani.
2: Eh?
1: A dos quarts d'onze acabem el programa.
2: Sí, no, ja ho farem abans, vamos. Ja ho farem ràpid, això, ja ho farem ràpid.
0: Vinga, va, som-hi.
2: L'agenda. Doncs mira, comencem demà, que hi ha l'acte final del Corremots, que demà tindrà lloc l'acte de cloenda d'aquest joc de participació lingüística, amb una conferència a càrrec de Miquel Peiró, doctor en lingüística. Es lliuraran els resultats a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca. Després, el Centre Excursionista ens passarà el documental Nord Pamir, viatge a l'oblit, que el passarà a les 8 del vespre, al local del Centre Excursionista, d'Albert Naudín. Torneig de futbol sala, 12 hores de futsal, això serà el dissabte, la jornada de 12 hores de futbol sala al pavelló municipal de Sant Feliu. passem al, també el dissabte i diumenge, que hi ha el Festival de Teatre Jove Amateur Codines Escena 2026. Si mireu, veureu que hi ha moltes obres de teatre que podeu triar entre el dia 20 i el 21 de molts grups de teatre jove amateur, i és a Codines Escena, organitzat per Deixalles 81 i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Les representacions, evidentment, tenen lloc a la sala de teatre del Casal Cultural Codinenc i al Centre Cívic La Fonteta. Consulteu bé la programació per veure si podeu assistir a algunes d'elles, perquè crec que val molt la pena. També el dia 20, ja a la nit, el Col·lectiu organitza el dissabte 20 el Vespreig per celebrar els 20 anys de Col·lectiu, des de les 6 de la tarda fins a les 2 de la matinada als jardins del Centre Social Maria Roca i Humbert, és a dir, de Can Buixó, dit així perquè ho sàpiga tothom. Passem al diumenge. El diumenge hi ha el torneig de futbol sala Futsal Veterans Més 35, el torneig del pavelló municipal, que durarà tot el dia i organitza el Club Futbol Sala de Sant Feliu. Ja passem a la setmana que ve, la Revetlla de Sant Joan. La Revetlla de Sant Joan, que començarà a la una de la migdia en la rebuda de la Flama del Canigó a la plaça Lluís Companys, a 6:45 acte institucional de la Revetlla de la Diada Nacional dels Països Catalans a la plaça de l'Ajuntament, encesa del pebeter per part del Centre Excursionista, lectura al manifest, actuacions de les entitats culturals codinenques, Agrupació Sardanista i Esbar Codinenc, i lectura de poemes oberta a qui vulgui llegir algun poema en català amb la nostra llengua, doncs podrà fer-ho perfectíssimament. A les 8, encesa la foguera per part del grup del Correfoc, també a la plaça, i a partir de 9:15, sopar popular, porta't el teu sopar, música amb el DJ de Gober Evans fins a la 0:30, és a dir, fins a 1:15 de l'endemà, que començarà la Revetlla a Can Xifreda a càrrec del Macalo, que s'haurà d'agafar l'entrada corresponent per poder-hi entrar. Passem al divendres 26, que això ja, com que no hi haurà programa, ja ho avancem, que tindrà lloc la conferència a la Catalunya de sempre de 6 a 8 a la sala d'actes de la biblioteca, organitza Ramon Carné, a UBCP del Suport Civil Català, i col·labora l'Ajuntament. Festival de final de curs de l'Associació de Sevillanes, això serà el dia 27 a la sala del Teatre del Centre Cívic. La Fonteta acull aquest festival final de curs de l'Associació de Sevillanes Sant Feliu amb la col·laboració del quadre flamenc de Ripollet i espectacle a càrrec de Javier Jurado i Lucero de Lora. Concert d'estiu de la Ponzella, això serà el diumenge. Si el dissabte eren les Sevillanes, el diumenge el concert de final de curs, diguem també, de la Ponzella, que serà a 8:15, tindrà lloc dintre del Centre Cívic La Fonteta, el Teatre del Centre Cívic. I passem al dia 3, el dia 3, que serà el divendres, si mal no recordo, de l'altra setmana, la Vespa Asiàtica, que en sabem, que és una xerrada per conèixer millor aquesta espècie invasora i com ens afecta. Parlarem de com identificar-la i de com tot el que es pugui saber sobre ella. Això serà el dia 3, a la sala d'actes de la biblioteca, a les 6 de la tarda. I passem a coses que passaran els propers mesos. Juliol a Can Xifreda, mireu el programa, a partir del dia 2, que comença amb Maria del Mar Bonet, per cert, entrades exaurides, encara que es diuen que allà a l'entrada encara en quedarà algun per la gent que vulgui assistir, i continuarà cada dijous amb músiques i veus de diferents personatges de casa nostra, Sandra Roy, Joan Garriga, Marina Palau, Cel Obert, etc. Mireu el programa perquè val la pena. Piscina municipal, que ja està oberta, aquest any s'ha obert abans d'hora, s'ha obert a principis del mes de juny i que restarà oberta fins al 31 d'agost. I aquesta piscina municipal està oberta entre 11:15 i 7:45. Val la pena, sí, està molt vellada, ja us ho puc dir perquè ja hi he estat. Casal d'estiu el 2026, infants entre 3 i 14 anys a la zona esportiva Solanes, des del 22 de juny al 31 de juliol. També no us ho perdeu, a tots els que tingueu nens podeu anar, i que ja es tenien que estar apuntats, des de les 9 fins a 4:45. El diumenge, dia 5, concert de final de temporada del grup de gospel Sense Veus als Jardins de Can Buixó, un concert vermut de càrrec de gospel Sense Veus a 12:15 del migdia, i després pues, fer una miqueta de ressupó. Els primers diumenges de cada mes s'obren per tal de poder visitar-los al Museu de Can Xifreda i al Museu del Rellotge i el Campanar Eclesiàstic de tipus gaudinià de l'arquitecte Puig Boada, deixeble d'Antoni Gaudé. També es pot demanar per visitar el campanar qualsevol diumenge al matí, fent la reserva a la pàgina de Fira del Rellotge de Sant Feliu de Codines o bé a la pàgina de l'Ajuntament, on s'hi trobarà un enllaç i podeu apuntar-vos-hi per venir-lo a veure els diumenges al dematí. I segur que durant el mes de juliol hi haurà alguna presentació de llibres o alguna activitat que ara mateix no està a xarxes i no la tenim contemplada. I del mes de setembre, per acabar, les tres principals coses que podem destacar, que segurament seran abans que fem el primer programa, seran els actes de l'11 de setembre, com cada any, la Festa Major, dies 17, 18, 19 i 20 de setembre, i la Fira de Carbassa a l'últim cap de setmana de setembre.
0: Per tant, l'últim acte que es veurà a la plaça serà l'encesa de la foguera.
2: Exactament.
0: Li fotrem foc, directament.
2: Ara ho direm, després ens ho explicaran, suposo que serà l'últim acte, perquè el dia 25, teòricament, comença a tancar-se tot l'espai.
3: Pot ser que no hagis comentat...
0: Has de demanar...
3: No hagis comentat els punts habilitats per als petards, per llançar petards?
2: No, perquè no els he vist, perquè després ja ens ho explicaran. Jo suposo que després ens ho explicaran, no?
0: No, val la pena...
1: Que hi ha frises, cobos, per tirar petards?
3: Sí. Sí, més val...
1: Tens moltes ganes, tens moltes ganes de tirar petards.
0: Val més que li diguin a on ho pot fer i on no.
3: Sí.
0: Ah, el que pugui passar. Perquè com que no juga amb bombetes.
1: Que el veig molt interessat.
0: No, juga amb coses una mica més fortes. Anem a fer la repassada del temps de mans d'en Pep Acosta, que avui no ha pogut estar aquí en directe, però sí que ens l'ha fet arribar. Una previsió també un pèl llargueta per aquest Sant Joan.
4: Escolta, Risco, què et sembla si abans de fer el temps saludem els veïns?
0: Oi tant, veïns, va.
4: Va, perquè ens va escriure la Eva de Pilates Quart, que ens donava la benvinguda com a nous veïns, potser pensen que ens instal·larem aquí.
0: Potser sí. Mira, de moment ens està agradant molt, eh?
1: M'ho va preguntar directament, si la ràdio ens movíem de Can Buixó, li vaig dir només serà aquest dijous.
4: Però en qualsevol cas la saludem, ja que ens ha donat la benvinguda pensant que seríem els seus nous veïns, potser ha pensat que ens faran programa tard i no ens deixaran dormir, però aquí ve la nostra salutació, i si mai vol venir al programa per explicar-nos, doncs, potser hi ha gent que no sap exactament què s'hi fa.
0: Una classe en directe, estaria molt bé.
4: Doncs vinga.
0: Això no ho hem fet mai.
3: Una classe indirecta de Pilates, per la ràdio.
1: És molt radiofònica.
4: De barre. Veig el Risco.
0: Tot es tracta de provar-ho.
3: No sap ni el que és el Pilates.
4: Escolta, el Risco té les malles. El Risco les malles les té.
3: He tingut una mala sort de veure-ho.
4: Ho sabem.
0: Tenim el temps.
1: Sí, tenim el temps.
0: Mira el Selva.
6: Hola, bona tarda. Què tal? Benvinguts a l'Espai del Temps, última temporada, últim també d'aquesta primavera. I és que aquest diumenge, a les 10:20 del matí, més o menys, comença l'estiu, que durarà fins al 23 de setembre de 2026. Uns 93 dies per disfrutar l'estiu. I com ha començat, eh? Quines temperatures aquesta setmana. Hi ha més de 30 graus en moltes zones. Més de 35 també en moltes zones. Impressionant la calorada que està fent. Però atenció, que això només és el començament. Perquè aquest cap de setmana sí que arriba la calor de veritat. I és que aquesta nit encara es pot dormir una mica bé. Encara en algun lloc baixarem dels 15 graus a moltes zones. Es pot dormir una mica bé, a la costa ja no, però cap a l'interior, a Pirineus, dormirà força, força bé. Demà, un dia com el d'avui, molt serè, algunes tempestes a la tarda, poca cosa. Avui n'hi ha hagut poca a Pirineu de Lleida, i han sigut molt petites i molt poca cosa. I demà, més o menys, seran com els d'avui. No tindrem gran moviment meteorològic. Tot el contrari, hi ha aquest anticicló enorme al mig d'Europa que fa que l'aire no es renovi, que fa que l'aire estigui estancat i que cada dia vagi pujant més la temperatura. Però es dispararà. Es dispararà sobretot a partir de dissabte. Més aviat diumenge. Diumenge coincidim amb l'hivada de l'estiu meteorològic oficial. Bueno, l'estiu oficial, el meteorològic per mi, ja ho sabeu que comença el juny, però amb l'arribada de l'estiu oficial augmentarà moltíssim la temperatura i diumenge arribarem als 41-42 graus en algunes zones. Impressionant. I el que és més complicat i el més difícil de suportar, pujarà també bastant la temperatura nocturna. Mínimes de més de 25 graus a moltes zones de la costa, 25 graus, i cap a l'interior més de 20, 21, 22 graus també, per tant, temperatura molt, molt alta també cap a l'interior. Serà molt difícil de dormir a partir de diumenge, molt complicat de dormir, perquè aquesta onada de calor s'allargarà ben bé dos o tres dies més, almenys fins a Sant Joan. De diumenge a Sant Joan, onada de calor, segurament ben aviat tots els avisos activats, atenció a les alertes, que poden ser taronges o vermelles. Veurem què passa amb la Revetlla, amb l'alerta vermella, que jo crec que es pot modificar bastantes coses. Veurem què acaba decidint la Generalitat i els òrgans competents. Però cuidado, que jo crec que tindrem alerta vermella a moltes zones i veurem què acaba passant. I això durarà ben bé fins dimecres, eh? Un inici d'estiu molt calorós, màximes de 40 graus a Sant Feliu Codines, per exemple, però cap a Lleida, unes pròximes, de 42-43 graus. I el que més costarà, ho torno a repetir, seran les nits. Costarà molt dormir, moltes mínimes de 22-23 graus. Molt, molt difícil de dormir. I llavors, després de Sant Joan, s'acaba baixant una mica el termòmetre, però bueno, no està gens clar, i a partir del juliol, agost, això no tinc ni idea del temps que farà. Per tant, a disfrutar de l'estiu, a disfrutar d'aquesta calor, els que us agrada que ho disfrutareu moltíssim, i a disfrutar d'aquest estiu 2026, que esperem que no faci la calor, aquesta onada de calor, molts dies, que hi hagi tempestes també, i que tothom s'ho passi el màxim de bé possible. Fins molt aviat, adeu!
0: Previsió del temps de mans d'en Pep Acosta, gravada des del Port de la Selva, o com a mínim, perquè la tramuntana que hi ha de fons és increïble. I la seva previsió per l'estiu...
2: Farà calor.
0: És com fer la previsió de l'Oncudines, que diu que farà sol i de cop i volta es fot a ploure.
2: Bueno, però és puntual.
0: Sí, sí. És...
3: Tenim un microclima. Aquest cop no ha parlat del Barça en la previsió.
0: No, se li agraeix.
1: Ni del Tinder.
0: Ni. Anem a fer la repassada de les notícies del poble. Som-hi, va.
1: Un moment, noi, que això, quan som fora...
0: Es troba a faltar, la Caral.
7: Notícies del poble. Hey, I'm in love.
0: My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Notícies, Isaac, les tens totes a punt, suposo, la teva supertable que has portat avui inalàmbrica.
3: Avui me l'has preparat en especial perquè m'ho has demanat. Normalment improviso bastant.
0: Ja.
3: Es veu que la cosa anava sèria.
0: Acosta't al micro, sisplau, sí. Si no, la meva mare, que és sorda,
3: és que no
0: et sent,
3: no
0: segur.
3: No m'agrada tindre-la a la mà.
0: Va.
3: Aquesta suposo que t'interessarà. Tens terres?
0: Sí, tinc.
3: Doncs l'alcaldia ha emès un ban per recordar l'obligació de mantenir nets els solars i les parcel·les amb l'objectiu de la rebetja de Sant Joan i reduir el risc d'incendi forestal. Si disposeu d'un solar o parcel·la amb vegetació descontrolada, cal que feu desbrossa abans del 23 de juny. En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà executar subsidiàriament les tasques de neteja per repercutir-ne el cost a la propietat.
1: Subsidi què?
3: Subsidiàriament.
1: Gràcies.
2: I a més a més...
0: Em sembla correcte, eh?
1: Que tens?
2: I a més a més hi ha una multa.
3: Que pagarà l'Ajuntament i després t'ho cobraran a tu.
1: Que ets terrateniente, Risco. Que ets terrateniente. No?
3: Amb una sanció econòmica, a més a més.
0: No tinguis por. No tinguis por. Però et sembla molt bé. Qui té terrenys que estigui nets pel que pugui arribar a passar.
1: Però nets s'han de mantenir tot l'any, diguem.
0: Sí, no és puntual ara el juny.
1: És que per Sant Joan...
3: Més en l'època que entrem.
1: Com que el cou es tira patats per Sant Joan, és més, però vull dir que s'han de tenir nets i tancats tot l'any.
3: Aprofitem per recordar que des del març fins d'octubre, si heu d'encendre foc, calen unes autoritzacions que s'han de sol·licitar al formulari per foc o presencialment a les oficines comarcals del departament. Tens clar en quines activitats hauries de demanar aquest permís?
0: Sí, jo ho tinc claríssim.
3: La recordem?
0: Va, digues.
3: En cas de fogueres i focs d'esbarjo, en cas de barbacoes, crema de residus vegetals i de restes de conreu, activitats pirotècniques o activitats que generin espurnes o deflagracions. En aquests casos, hauria de demanar l'autorització pertinent. Seguim parlant de foc?
0: Sí.
3: ADF i voluntaris forestals afronten un estiu condicionat per les pluges de l'hivern i la primavera. Les pluges abundants d'aquest hivern i la primavera han deixat els boscos amb més humitat que en anys anteriors, però també amb una gran quantitat de vegetació que, quan s'assequi, es convertirà en combustible potencial pels incendis forestals. La trobada va servir perquè els diferents cossos de prevenció comparteixin informació i revisin protocols. Perquè fa els recursos disponibles, l'ADF arriba a la campanya amb nous vehicles adquirits gràcies a les diverses subvencions i una millora que ha de permetre una resposta ràpida davant de les primeres incidències.
1: I no ho diuen, però la trobada també serveix per fer un esmorzar. Sí, sí.
2: Això és el més evident.
3: La trobada inicialment és l'esmorzar. Després aprofiten i xerren.
0: Si no hi ha això, ja directament...
1: Després que si el canvi bomba funciona o funciona, bueno, mira...
2: Després que hi aniria algú.
1: Ja ho trobarem. Però...
0: Després ja trucarem a qui hàgim
1: d'anar. Ja trobarem.
5: Però, Isaac, aquestes barbacoes només són les que estan a prop de zones forestals o dintre de les... del recinte d'una casa es pot
3: Suposo
5: fer.
3: Suposo que en el teu pati la pots fer, si et plantes...
5: No, no, si el sopar que ens hem de pagar, ja sé que la barbacoa no ho farem. Vull dir, t'ho deixo clar. Però jo pregunto, en un edifici una barbacoa es pot fer?
3: Jo no, crec que en no un sé, edifici comunitari el veí de l'Alçat queixaria, vamos.
5: No, a part que es pugui encaixar, jo dic que hi ha risc aquí.
1: Jo crec que depèn de la distància que tinguis la massa forestal.
3: Sí, sí.
5: Que no sé, el bosc.
1: I que tinguis mata guspires, totes aquestes històries.
4: Mira, si l'alcalde li preguntes.
5: Vale, però ja li preguntarem a l'alcalde.
0: Què més?
3: Parlem del tour?
0: Va.
3: Ja hem vist que aquí,
1: Le tour.
3: A sobre de Can Garriga, ens han penjat
0: sí. Vàries, sí.
3: El mallot. El gran Mac mallot.
1: El gran mallot.
3: N'hi ha vàries? Jo no les he vist, eh?
0: Vàries, no. El Jaume Balmes, tu et portes els nens, el Jaume Balmes?
3: Sí.
0: Punt allà n'hi ha una també d'aquest tamany, però...
1: Que està...
0: Però vaja,
1: està...
0: Però vaja mira, no sé quina escola
3: doncs
0: els hi portes.
3: Doncs mira, et rectificaré. Hi era,
0: sí?
3: Però ja no hi és.
0: Ah, ja
3: perquè
0: no és.
3: Ara està penjada a sobre de Can Garriga.
1: A sobre de Can Garriga.
0: Ah, va, l'ha moguda. Va.
3: Però bé.
0: Només n'hi ha una.
1: Que està, curiosament, ben situada, no? Aquesta
0: sí?
1: Samarreta aquí.
0: Sí, sí, sí. Home, clar, a mitja curva està molt bé. Sí, sí.
3: Recordem.
0: Home, veure's es veu, eh?
1: Sí, sí.
3: El proper 6 de juliol, dilluns,
0: laborable. El millor dia de la setmana.
3: Laborable, farem Sant Feliu. Tall de carretera, de nou a 2 del migdia.
0: Toma ja. Això ens encanta.
3: Sí.
0: So.
3: Evidentment...
1: Però un moment. Ara ens han picat, perquè el tall més gran i més llarg i més... longevo que fem de la carretera, dedicat a tu, longevo, en Sevilla, no el fem Sant Feliu. O sigui, ara ens hem d'inventar alguna cosa un dia, d'aquí uns anys, per tallar la carretera, no sé, 12 hores.
2: Ja no ens poden dir que no podem tallar la carretera.
1: Clar, vull dir, com si venen de fora i ens la tallen 6 hores o
2: sí,
1: no sé quantes.
2: Sí, nosaltres perquè la tallem una hora no té que passar res.
4: Si de fora vingueren i ens tallaren la carretera, no són codinets.
1: Imagina't.
4: Això sí que no és admissible.
0: Després tindrem una variant, vol dir que serà més senzill.
4: Si no són codinets, no es pot tallar la carretera.
0: No. Què més, va?
3: A més, hi haurà afectacions del transport públic, en aquest cas del Segalers, que modificarà diverses línies per aquell dia. Per commemorar el tema del Tour de França, les escoles del Jaume Balmes i del FIDAC van fer aquest passat dimarts, quart i cinquè, com una prova.
2: Una pedalada.
3: Una prova pilot, diguem-ho així. Els nens i nenes van participar en aquest acte, que van passejar per diferents punts del poble. Van participar per un concurs inspirat en el Tour de França i aquestes obres es podran veure properament en el centre cívic.
0: Que, per cert, parlo en boca dels nens, s'ho van passar teta.
2: S'han de fer activitats d'aquestes.
0: Sí, s'ho van passar teta.
3: Els del quart del Balmes no van poder anar-hi.
0: El quart del Balmes no ho sé, però els de FEDAC, t'asseguro jo que s'ho van passar teta. A més, la policia els deixava tocar la bocina del... Van disfrutar com mai.
3: I una que et sorprendrà, per acabar.
0: A veure.
3: S'inicien les obres de reurbanització de la plaça Josep Umbert.
0: Home, no. Això ja en parlarem després.
3: Aquesta no me l'esperava. Crec
0: ja
3: que no n'hem parlat prou.
0: No hi ha la Caral. Si hi hagués la Caral, estaria molt contenta de sentir-ne.
3: Sí, crec que portem directament... No hi ha hagut programa a la
0: 15 programes... que hem parlat de la plaça.
4: 15 temporades, jo crec, ja. Del llarg que s'ha fet.
2: Aquesta temporada.
4: Del llarg que s'ha fet això de la plaça.
0: Tinc unes ganes de que s'acabin. No us ho imagineu, eh? Més que l'alcalde, t'ho dic jo. Perquè...
3: Doncs, com després en parlarem, no comentem res.
0: No comentem, perquè és que si no ens mengem el temps.
2: I si ens renova, quan comencem temporada, seguirem parlant, que ho sàpigues.
0: Aquest és l'objectiu. I espereu-vos. Perquè entremig
4: segur que
0: en podrem fotre alguna de bona.
4: A mi em fa gràcia quan parlen de les moreres que han enviat un escrit
0: no,
4: com uns entesos amb un nom d'un arbre que
0: sisplau,
4: diu una cosa estranyíssima
0: no.
4: Que ningú sap què collons vol dir
0: lloc
4: i no ho saben ells.
0: O les mèlies.
3: Ho hem parlat 8 programes, més no.
4: Avui ha arribat una cosa per WhatsApp.
3: És igual.
4: Un arbre verinós, que dius, Dios.
1: A certes persones.
0: A quin grup estàs?
4: Bueno, m'ha arribat el WhatsApp de la feina, de Caldes, que volia contestar. No som de Codines, no ens interessa això.
0: Bé. Alguna cosa
2: més? Farem salat.
3: No, ja, fins aquí les notícies del poble.
0: Doncs va, anem a fer l'editorial de Dani Fonoll, notícies policials, no les llegiré.
4: Volies saber allò de la presentació del llibre d'avui, a Notícies del Poble, o vols saber en un altre moment?
0: No, se m'ha passat.
4: Aquí?
0: Va, ara, digues.
4: Avui s'ha fet la presentació de la novel·la L'últim gegant, d'Ara Llibres, una novel·la d'aventures i misteri amb un protagonista que tots coneixem, que és el Bernat Vila. Aquí el Pau Ibars, jo, i no sé si hi havia algú més dels que són presents aquí a la biblioteca. La veritat és que és un llibre d'aventures, tot és real, no hi ha res de ficció. Ha vingut l'escriptor del llibre, el Jordi Portals, i el Bernat Vila, que és el protagonista, i ha fet l'epíleg, n'han parlat tots dos. Molt bona pinta, molt interessant, i diu que t'enganxa la lectura, i a més és tot real. O sigui, no hi ha ni un personatge afegit per la trama, i bueno, reconeixerem el Bernat Vila tota l'estona, el qual és molt interessant i ens fa molta il·lusió, perquè el Bernat Vila és un codinenc, doncs que...
0: Pels qui vulguem comprar el llibre, estarà disponible a
4: les... A la papereria del Mar Capa.
0: Vale, perfecte. Doncs hi passarem a comprar.
4: 20,95.
0: Carai.
1: Que vas a comissió.
0: Me n'has comprat un per mi?
1: Que vas a comissió, Montse Vila.
0: Me n'has comprat un per mi o no?
4: No.
0: Doncs ja hi passaré jo. Vale. Perfecte.
4: Però no el venen, que no l'agafi. Gent demana a la biblioteca.
0: Jo no hi vaig. No, no. Però tinc el carnet, eh?
4: Ah,
2: caduca, eh? No, vaig haver de renovar-ho per un
4: tema. De quan eres petit?
3: Sí, l'últim era, no,
0: aquella del Super 3 que encara el tinc. Alguna cosa més? No ens deixem res? Doncs anem a fer l'editorial de Dani Fonoll. Som-hi. Si el Pau no vol anar.
7: El Contrapunt. Amb Dani Fonoll.
2: Quan van començar aquesta temporada, al setembre, el món semblava complicat. 9 mesos després, la sensació és que hem viscut un any sencer cada mes. A escala internacional hem vist com les guerres d'Ucraïna i Gaza continuaven sense una solució clara, però també com un nou focus d'atenció ha sacsejat l'ordre mundial. L'enfrontament entre l'Iran i els Estats Units amb episodis de confrontació militar directa i, en conseqüència, sobre l'energia, el comerç mundial i l'estabilitat a l'Orient Mitjà. També hem vist com la política internacional gira cada vegada més al voltant de lideratges personals i menys al voltant de les institucions. Donald Trump n'és probablement l'exemple més evident. En pocs mesos hem assistit a anuncis de nous aranzels, amenaces a socis històrics, canvis de posició sobre conflictes internacionals i una escalada de tensió amb l'Iran. Potser el més preocupant no és una decisió concreta, sinó la sensació que l'estabilitat mundial depèn cada vegada més de la voluntat d'uns pocs dirigents i cada vegada menys de les regles que havien regit les relacions internacionals durant dècades. Davant d'aquest escenari, Europa ha tornat a mostrar les seves dificultats per parlar amb una sola veu. Mentre Washington, Moscou o Pequín mouen les peces del tauler mundial, la Unió Europea sovint dona la impressió d'arribar tard als grans debats. I aquesta és probablement una de les grans conclusions d'aquest curs. El món continua avançant, però Europa corre el risc de deixar de marcar-ne el rumb per limitar-se a gestionar-ne les conseqüències. A Espanya aquest curs quedarà marcat per un creixement de tensió política i judicial. En casos vinculats a l'entorn del PSOE, les investigacions de la UCO, les imputacions i els diferents procediments judicials oberts han ocupat una part important de l'agenda pública. La presumpció d'innocència continua sent indispensable, però és evident que la corrupció i la qualitat democràtica han tornat al centre del debat polític. A Catalunya, més enllà dels problemes crònics de Rodalies, de l'habitatge, de la gestió dels serveis públics, que seguim tenint-los aquí, també hem viscut moments més delicats, incloent la preocupació generada amb la situació d'estar una temporada sense president de la Generalitat perquè estava malalt durant diverses setmanes. I han continuat constatant la dificultat de convertir grans promeses en millores tangibles per al dia a dia de la ciutadania. I si agostem encara més la mirada, Sant Feliu de Codines tampoc no ha faltat el debat. El conflicte al voltant de la plaça, les discussions sobre el model de poble, la mobilitat, l'espai públic i la convivència han demostrat que la política local és sovint la que ens toca de més a prop. Perquè al final allò que passa davant de casa és tan important per a molts veïns com els grans titulars internacionals. Tanquem una temporada intensa, un curs en el que hem parlat de guerres, de corrupció, de canvis geopolítics, de projectes locals i de les preocupacions quotidianes dels nostres veïns. I si alguna conclusió podem extreure és que vivim temps accelerats, temps incerts i temps que ens obliguen a estar informats, a escoltar i a pensar. Gràcies per haver-nos acompanyat una temporada més, que tingueu un bon estiu i que al setembre ens retrobem amb la mateixa curiositat, el mateix esperit crític i les mateixes ganes d'explicar què passa al món, al país i a Sant Feliu de Codines.
0: Però, com sempre, bona editorial. I ara donem pas a la secció de l'Anna Arnau i la Montse Vila amb aquest títol que sempre porta Què saps de Sant Feliu?

0: Aprofitem que avui fem aquest darrer programa precisament des d'aquí, des de la Casa de les Arts, un espai que sentim que és una mica de tots, una veritable llar de la cultura, per fer un agraïment que ens surt del cor. Volem retre un profund i sincer homenatge a les 73 entitats enregistrades a l'Ajuntament a data del 12 de juny del 2026 i a totes les associacions que treballen, treballem, treballeu incansablement pel nostre poble. La vitalitat de la qual gaudim, traduïda en festes, activitats culturals, esportives i de lleure, és el fruit directe de la nostra vostra generositat. Som plenament conscients del sacrifici que hi ha darrere de cada esdeveniment. Hores de son sacrificades per quadrar horaris, organitzar i muntar activitats, temps de feina i personal cedit a favor del benestar col·lectiu i hores d'estar amb la família que ens regalem de forma voluntària, moguts única i exclusivament per l'estima cap a la nostra comunitat. Hi ha valors que no es poden pagar amb diners i el nostre altruisme n'és el millor exemple. Dic el nostre perquè nosaltres també som una entitat. El nostre compromís ens uneix, ens fa créixer i dona vida a espais com aquests on som avui. Volem fer-vos saber que sapigueu que la nostra feina no passa desapercebuda i que us volem estar eternament agraïts. A les 73 entitats que fem bategar el poble, gràcies per fer comunitat de manera tan generosa.
1: Anem a nomenar-les. L'Agrupació de Defensa Forestal, l'ADF. AFA Escola Bressol, Mestre Gené. L'AMPA de l'Escola Bressol, Mestre Gené. AFA Escola FEDAC de Sant Feliu de Codines, AFA Escola Jaume Balmes, l'AMPA Secció Institut Manel, Carrasco i Formiguera, l'Agrupació Sardanista de Sant Feliu de Codines, l'Agrupament Escola Macalo, Amics de la Carbassa de Sant Feliu de Codines, Associació Alianzas de la Paz, Associació Amics de l'Escudella, Associació Amics del Museu de Sant Feliu de Codines, Associació Anandaia, Associació Artística Cultural La Ponzella, Associació Artística i Cultural al voltant del cant i la música.
0: Associació Colla de Geganters de Sant Feliu, Associació Crida Animal, Associació Cultural Gastronòmica Poca Gana, Associació Cultural No Matabalis, Associació Cultural Sant Feliu en Sac, Associació Escacs Codinencs, Associació Estimem Sant Feliu de Codines, Associació Fira del Rellotge de Catalunya, Associació Grup de Sevillanes, Associació Juvenil Ateniu Sant Feliu, SFC, Associació Mans Unides, Associació Sens Veus, Associació Sinapsi, Gestió, Difusió, Producció i Educació de les Arts, Associació Vincles, Espai de Criança i Família, Associació de Consum, El Cogombre a l'Ombra,
1: Associació de Defensa per als Animals, Associació de Jubilats i Pensionistes, Associació de Música i Arts de Sant Feliu de Codines, Associació de Músics de Sant Feliu, La Caldera, In Civic Zone, Associació de Veïns del Barri de Castell de Montbui, Associació de Veïns i Club de Petanca al Racó del Bosc, Associació d'Arts i Oficis de Sant Feliu de Codines, Birreros Artesanans Codinencs, Casa Cultural Codinenc, Casal, Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines, Club Atlètic Sant Feliu, Club de Billar Sant Feliu, Club de Bàsquet Sant Feliu, Club Esportiu Racó del Bosc, Club de Futbol Sant Feliu.
0: Club Patinatge Artístic Sant Feliu de Codines, Club Petanca La Fonteta, Club Petanca La Fonteta, secció de country, Club de Tenis Sant Feliu, Club de Tenis Taula Sant Feliu de Codines, Club de Futbol Sant Feliu, Club de Futbol Sala, Club Comunitat Maquinera Sant Feliu, Creu Roja Caldes de Montbui, Palau Solidà i Plegamans Sant Feliu de Codines, Càritas Parroquial Sant Feliu de Codines, Esbar Codinenc, Escuderia Vall d'Altenes, Gremi de Sant Antoni Abat, Grup Grana Teatre, Grup de Comerciants Codinencs,
1: Grup de Voluntaris Forestals de Sant Feliu de Codines, Grup de Teatre de Xalles 81, Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma, Wifi.net, Col·lectiu Pebre Encesa, Motoclub Cingles a Bertí, Mots pel 21, Rotary Club Sant Feliu de Codines Cingles a Bertí, Ràdio Municipal Ona Codinenca, Secció Ciclista Club de Hockey Sant Feliu, Secció de Vòlei de Sant Feliu, Secció Òmnium Cultural Vallès Nord Cingles a Bertí, Societat de Caçadors La Codinenca. A tots aquests 73 els agraïm i gràcies, gràcies, gràcies a tothom.
2: Activitat n'hi ha, eh? Activitat n'hi ha.
3: Sabeu el que voleu dir? Saps què vol dir això?
2: que aquestes 73 entitats necessiten espais, necessiten...
3: No, clar, evidentment, per això. Doncs mira, estem al lloc ideal per crear-ne per algunes d'elles.
2: Mare de Déu, senyor. No, no, bona... bona...
0: Les coneixíeu totes?
2: Alguna no. Alguna fins i tot m'ha sorprès el nom.
0: L'Aliança de la Paz?
2: Sí, aquesta no...
0: La primera vegada no que l'hem llegit, l'Anna l'ha traduït i li dic que no, que es diuen Aliança de la Paz.
2: No la tenia ubicada fins avui. Ara ja la tindré...
0: Et pots fer soci?
2: Sí, sí, sí, no, no, evidentment.
0: No, que tens canalla, tu.
2: Ara, molts gastos. En fi, alguna cosa més per despedir la temporada? Com a secció...
0: Doncs acomiadarem la temporada despedint-te. T'agrada, dir despedir...
2: Algun dia o altre em despediran, tranquil·la.
0: No, res, tot bé, contentes, i veurem si renovarem, depèn del caché.
2: Això ho hem de parlar en direcció.
3: Això del despedir ho podríem posar al corremots.
2: Oi?
1: Aquest any ens ha agradat molt perquè realment hi hem dedicat molt de temps a buscar coses de Sant Feliu de Codines i que esperem que la gent hagi pogut gaudir i descobrir alguna cosa que segurament no coneixes. Tu segur que alguna l'has
2: no,
1: trobada.
2: No, i aquell llibre...
1: I segon, algun cant.
2: Conserveu-lo.
0: Aquell llibre que és meu, que li vaig dir al senyor Valla, que jo el tenia, que igual val una pasta, si algú me'l vol comprar, me'l venc, eh? Jo me'l venc.
2: Últimament l'Ajuntament està adquirint documents força interessants. Per tant, aquell llibre acompanyaria molt bé...
4: Jo he vist ja fanals d'aquells de la família, els llums aquests, està al Wallapop, ja.
2: Al Wallapop.
0: Val a dir que la secció nostra l'hem feta sovint amb aquest llibre,
2: sí,
0: i amb el llibre dels topònims, aquell que va fer el Francesc Pineda, que bueno, no el va escriure ell, però ell va col·laborar, doncs hem tret moltes coses de tots dos llocs.
2: I ja està molt bé.
0: Ja està de fet, s'ha trencat la portada, ara em pagaran menys, per culpa d'anar-lo utilitzant.
2: Bueno, també la pots portar a algú que la repari.
3: Pot ser com la Sagrada Família, que tota la frontal diu que l'han enganxat amb l'Octite.
2: Sí.
0: Ah, mira.
2: Sí, sí, sí. Va, avancem amb el programa, anem a fer les primeres entrevistes, anem a parlar de la Casa de les Arts, ja tenim les tres regidores aquí, per tant, canviem de sintonia i anem a donar pas a l'entrevista.

0: Avui, com dèiem a l'editorial, volíem conèixer un dels edificis més emblemàtics del municipi. Un immoble que al llarg de la seva història ha tingut moltes vides. Primer va ser l'antic ajuntament, també va acollir el servei de correus, la Creu Roja i fins i tot la comissaria de policia. Ara, després d'un important procés de transformació, enceta una nova etapa com a Casa de les Arts. Aquí, avui, volem descobrir què representa aquest nou equipament pel poble, quins usos en tindrà, qui en podrà gaudir, quin impacte tindrà en la vida cultural i social del municipi, i per fer-ho ens acompanyen les tres regidores implicades en aquest projecte, com és la Maria Tur, bona nit, regidora d'Equipaments.
1: Bona nit, bon vespre.
0: Caral Vinyals, regidora de Cultura, bona nit.
2: Bona nit, gràcies per convidar-nos.
0: I Sandra Tomassa, regidora de l'Àrea Social.
3: Bona nit.
0: Em sembla que la Sandra és la primera vegada que passa a portar el Conraja.
3: M'estreno.
0: Oi que sí? La Maria ja ha passat un parell d'ocasions, sí. La Caral també, ja és una habitual. Però la Sandra s'estrena per aquí, doncs benvinguda.
3: Moltes gràcies.
0: Jo aniré llançant preguntes i vosaltres mateixos. N'hi han dels tres àmbits, per tant, vosaltres mateixes. Aquest edifici ha tingut molts usos, com dèiem, al llarg dels anys. Què significa per l'Ajuntament recuperar-lo ara com a Casa de les Arts? Qui es llença, va?
1: Jo. Aviam, què significa? Bé, significa obrir espais que estaven oblidats i amagats i tancats, i no és el primer que obrim, i pensem que, bé, nosaltres ara hem fet el continent i caldrà donar-li contingut.
0: Quin era l'estat de l'immoble abans d'aquesta reforma, o com vosaltres veu entrar, com us ho veu trobar, i què han estat els principals reptes tècnics, bàsicament reptes tècnics, d'aquesta obra? Ha sigut fàcil o ha sigut una obra complicada?
1: Bé, totes les obres són complicades, sempre. Jo, que em dedico això a la meva vida professional, no es pot dir mai que una obra pot ser fàcil. S'ha de dir sempre que és molt complicada i acaba sent així. Quan nosaltres vam entrar el 2023, aquest edifici ja tenia engegada la fase 1, que era el bloc de... Bueno, era la part que incluïa fer un edifici accessible, que volia dir fer una escala reglamentària, fer un ascensor, o sigui, tot el que és el nucli d'escala, i la fase 1, que era la planta número 1. Quan vam entrar aquesta obra ja estava engegada, sí que és veritat que portava un endarreriment de 6 mesos i es va allargar un any més. Si ens preguntes si va ser complicat, sí. De totes les fases que ha tingut, aquesta va ser la més complicada.
0: Vam poder, ho va explicar en algun dels plens el Manuel Rodríguez, tiro enrere, perquè ha passat ja molt temps, es va esfonsar una volta...
1: Sí, l'escala original que hi havia, la intenció del projecte és que es pogués recuperar i va caure, restaurant-la va caure i es va reformular tota l'escala de dalt a baix.
0: S'han conservat elements històrics de l'edifici durant aquesta rehabilitació?
1: Durant la primera, no. I durant la façana és una evidència que s'ha recuperat absolutament al 100%, i a l'última fase que hem fet, que és aquesta segona planta, s'ha recuperat al 100%.
0: A mi, personalment, quan hi he entrat, que no hi havia entrat, no vaig poder venir a la inauguració, a mi m'ha encantat. Jo, o sigui, d'aquí m'hi quedaria tota la nit, perquè és preciós. Quina superfície té en total i com s'ha distribuït els diferents espais?
1: Cada planta té més o menys uns 120 metres quadrats, aproximadament. I què m'has preguntat?
0: Dic que com s'ha distribuït l'edifici per donar vida als diferents espais culturals que s'hi portaran a terme.
1: Clar, aquest edifici el que té al final és una entrada principal, un hall, amb un forat d'escala, una planta 1, una planta 2 i una tercera planta que seria ja la sala de màquines i no és per ús al públic, i després té dos locals a peu de carrer, una a l'esquerra i una a la dreta. I el que ara mateix estarà en ús serà la planta 1, la planta 2 i el local esquerre, que encara que no està reformat al 100%, sí que l'hem habilitat perquè compleixi normativa a nivell d'instal·lació elèctrica i accessibilitat, perquè se li ha fet una porta d'accés perquè puguis entrar a peu pla, perquè sí que és veritat que l'entrada des del carrer té dos esglaons. I la idea és que a poc aquests locals també acabin reformats, tant el de l'esquerra com el de la dreta, i també en un ideal seria poder accedir a el que és el Torreó, que té unes vistes de 360 graus al poble i són impressionants, es veu des de Gallifa fins al mar, i pensem que seria molt maco que la ciutadania pogués accedir de tant en tant a aquesta coberta i poder tenir aquestes vistes.
0: Que és on hi ha instal·lada la càmera del balcó de Vallès. Per tant, imagineu-vos les vistes que té. És increïble,
1: sí.
0: Això. Anem a parlar de números, que la gent ens agrada també saber què han valgut les obres, quin cost ha tingut aquest projecte. Des de l'inici, eh?
1: Sí, la fase 1 van ser 385.000 euros, però sí que és veritat que el govern anterior ho va incloure dins del PG, del Programa General d'Inversions de la Diputació, 330.000, vull dir que gairebé el 100% va ser subvencionat. Després tenim la reforma de la façana, que va costar 123.000 euros i també es va demanar una subvenció de patrimoni a la Diputació i també el 100% ha estat subvencionat. I la tercera fase sí que ho hem fet amb fons propis, amb 138.000 euros, que sí que és veritat que és un preu superajustat, però ens hem sortit bastant bé, perquè el fet de no posar coses, sinó de treure tot el que hi havia, ha fet que amb 138.000 euros puguem tenir aquesta segona planta, que la veritat estem bastant contents.
0: Hi ha hagut modificacions importants respecte al projecte inicial?
1: És que el projecte inicial contemplava només la fase 1. Els altres han sigut, al final, això, el local ha sigut una posada en marxa, una neteja de cara, i la fase 2 sí que es va definir sencer, de nou.
0: Anem a parlar del futur. Quina capacitat d'ús tindrà l'edifici? És a dir, qui podrà utilitzar aquest edifici? Quines entitats podran tenir-ne el dret de poder entrar-hi i fer-hi les seves activitats?
3: Mira, de cara al setembre voldríem que les activitats extraescolars accessibles que han arrencat aquest any i que les fiquem al centre cívic, doncs passessin a fer-se aquí, a la Casa de les Arts. Aquestes extraescolars són subvencionades una part per l'Ajuntament i l'altra part les famílies, vale? I creiem que és un bon lloc, doncs, perquè es faci. Llavors també obrim l'espai als centres educatius perquè en puguin fer ús. L'Associació de Música i Arts ja hi és des del setembre de l'any passat, el 25. I una altra de les coses que estem també volent donar forma, bueno, que estem intentant que posar un forn per fer ceràmica en un dels locals de baix. Seran aquestes les activitats que tenim pensades.
0: Si hi ha alguna entitat que vulgui utilitzar la sala perquè, jo que sé, per fer algun assaig, per fer alguna coral que pugui utilitzar, això també serà possible mitjançant una instància o no?
2: Sí, ara, recollint amb el que deia la Sandra, nosaltres quan parlàvem dels usos vam distingir dues grans temàtiques: la formació artística i la creació cultural. Aquestes són, no, tot el que les activitats que s'englobin dins d'aquests dos àmbits és el que passarà en aquest edifici. Què vol dir això? Doncs música, arts plàstiques, dansa, fotografia, cinema, poesia, tot això, tot el que sigui crear i ensenyar, formar, doncs és el que acollirem aquí. El que deia la Sandra, les activitats pròpies que organitza l'Ajuntament, però també el que deien la Montse i l'Anna, no? Totes aquestes 73 entitats que el gran debat i el deute que sempre hi ha és els espais. Sempre en faltaran, tenim moltíssimes entitats i totes aquelles entitats que facin, doncs, aquestes activitats tant formatives com de creació cultural, doncs podrem venir aquí. El que deies, Risco, corals, l'Associació de Música i Arts, que ja hi és, doncs Mots pel 21, que recita poesia, totes aquestes entitats, no, doncs és un espai més que estarà a la seva disposició.
0: Feia, ara pensava, amb les 73 entitats que hi ha al poble, quantes sol·licituds de rebeu al dia de les entitats, d'espais, de
2: mira,
0: de
2: dia no sé, però a la setmana potser 6, 10, no sé, moltíssimes. Moltíssimes. I de fet, és un... aquest cap de setmana, ho heu dit, ha sigut un tetris, perquè al final els recursos són els que són, el material és el que és, els espais són els que són, i és un tetris. I, perdó, també ens hem deixat de dir que aquí també volem que hi hagi, més enllà doncs, de les activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats, doncs, aquelles iniciatives de veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines doncs, que pinten, que fan teatre, el que sigui, que no formen part d'una entitat, però que també doncs estem disposades a escoltar les propostes, a parlar-ne perquè pugui ser un espai doncs, polivalent.
0: Hi ha previstes noves fases o actuacions complementàries en el futur?
1: Sí, en principi el local de baix, que és el que hem dit abans que hem bastit una miqueta, la idea és que té un jardí molt impressionant, molt gran, on està obert a que puguin passar moltes coses. Com diu la Caral, estem oberts a qualsevol proposta, però sí que és veritat que cada cop que algú entra aquí s'inspira o té una idea o té una proposta. Jo penso que l'edifici evolucionarà. Vull dir, les entitats en faran ús, els artistes de Sant Feliu també, però entenem aquest espai com un espai transformador on aniran passant coses, com pot ser cinema o un batxillerat o un cicle formatiu o un taller de ceràmica. Vull dir que al final és un espai polivalent i el que hem de fer és que l'Ajuntament ha de posar dins de les possibilitats doncs, tot allò que es pugui fer realitat. Per tant, no és un lloc acotat, no és un lloc on això sí, això no, no és un lloc que sempre que estigui dins del paraigües de la formació de la creació en el món de les arts serà benvingut.
0: Si avancéssim en el temps, jo què sé, 10 anys, com us imagineu la Casa de les Arts d'aquí 10 anys? Ara estem a l'inici i d'aquí 10 anys suposo que nosaltres ja no hi serem, però com a programa, dic jo, però l'hemeroteca a vegades té aquestes coses. Com us imagineu d'aquí 10 anys el funcionament diari de la Casa de les Arts?
2: Jo, com tots els equipaments de Sant Feliu, plens de vida, activitat i sent una batalla nostra de quins horaris, com ho encaixem tot plegat. Jo me l'imagino així d'aquí 10 anys.
0: És senzill gestionar, perquè clar, això ho parlàvem amb la Maria aquest migdia, Sant Feliu cada vegada té, gràcies a Déu, l'Ajuntament doncs, aposta per anar adquirint nous locals, però això també té les seves repercussions, és a dir, tot necessita un manteniment, una neteja, tot això et fa posar una mica la soga al coll a l'hora de decidir si aquest espai també ens el quedem, com funciona això? Perquè a vegades no som conscients de les entitats, parlo jo com a entitat, eh? Tu demanes la sala del centre cívic, en el

0: però després tenim tota la part de logística o tota la part d'escenografia o tota la part de tarimes, que això la Carol us ho explicarà millor. Hi ha una feina darrere impressionant, igual que també es deixa tot de material que després a vegades no torna en bones condicions, s'ha de comprar de nou, i a vegades sembla que comprar una taula no passa res, però una taula més un endoll, més un micro, més un... doncs acaba sent... bueno, acaba repercutint en la inversió que has de fer. Sí que és l'objectiu d'aquest edifici és que estigui tot buit, com veieu ara, que hem hagut de portar les dues taules i les cadires, justament per això, perquè qui vingui també sigui autosuficient i pugui, dins de la seva idea de creació, es pugui autoabastir del que necessiti. Si comencem a omplir aquest lloc de coses, potser l'acotem massa. I, bueno, no sé si vols afegir alguna cosa, perquè sí que ara, per exemple, quan venen les activitats d'estiu o al pavelló... bueno, sí, que...
1: sí, no, més que res això, que el més important jo crec que és que les entitats han de ser i són conscients del que hi ha darrere de cada una de les seves activitats i mentre posin en valor tota aquesta moguda de recursos i de diners públics, que al final acaba repercutint en tot el poble. Això és, al final el que acaba donant és vida, és cohesió social i per tant és una aposta que els governs fem i és una qüestió d'una prioritat d'apostar per fer més neteges o comprar més equipament o el que sigui, o rehabilitar. Al final són apostes polítiques que crec que, des del meu punt de vista, són necessàries.
0: I al final la nostra idea és el que dèiem una mica a l'inici, i és obrir espais. O sigui, tancar espais perquè et vulguis estalviar diners tampoc és la solució. Els espais han d'estar oberts, ha d'entrar gent, ha de sortir, s'han d'utilitzar i tothom ha de ser, bueno, ser responsable d'aquell ús que en fa. Vull dir que estem totalment... ara va haver-hi molta rebombori amb la pista de vòlei perquè està totalment oberta i pot entrar qui vulgui quan vulgui. Doncs està funcionant prou bé.
2: Hi ha gent, eh? I passem sí. bastant sovint allà per anar al pavelló i és estrany el dia que passis per allà i no hi hagi algú jugant.
0: Per doncs tant... és l'objectiu, que les portes estiguin obertes, que la gent entri, que les entitats entrin i en facin ús i després que entre tots fem un bon manteniment.
2: Quin... digues, digues.
3: Sí, com ho fareu amb les entitats per explicar-los i la gent que no hagi vingut a les entitats, que encara n'hi ha moltes que no tenen ni idea que això s'ha inaugurat i que això existeix, quin tipus de promoció es pot fer a partir del setembre, evidentment, perquè ara no, potser no és el moment, però a l'hora de firmar els convenis amb les entitats, potser és el moment de dir, escolta, pel tipus d'activitat que tens tu, potser aquí tens un local que podria anar bé i podries fer aquestes coses i tal, i et parlo perquè nosaltres tenim un grup de gospel que estem cantant i cantem encantats allà al casal de la gent gran perquè és un espai idoni i estem una hora que tampoc es faria servir absolutament per res, però que és això, que com que tenim múltiples espais, els hauríem d'aprofitar al màxim que puguem tots aquests espais, però per això també s'ha de promocionar a la gent que encara, a veure quin tipus de promoció farà l'Ajuntament perquè la gent que encara no coneixi que hi existeix aquest espai, a què es vol dedicar aquest espai i de quina manera s'hi vol dedicar i que es puguin venir aquí i a veure com ho poden fer, com ho farem aquesta promoció.
1: Primer de tot, hi ha moltes entitats que ja s'han apropat a dir ei, que serà la Casa de les Arts, i nosaltres hi volem venir. Això és un primer pas que jo crec que moltes entitats doncs, ja n'estan al corrent. Llavors aquí tenim un altre òrgan molt important, que és el Consell d'Entitats, on hi participen doncs, pràcticament la totalitat d'entitats que hi ha aquí a Sant Feliu, a la sala de plens, és que no hi cabem, hem de fer files, i mira que demanem un o dos representants per entitat, doncs el que fem en aquest Consell d'Entitats és explicar temes d'interès per totes elles. En el proper Consell, que serà això, setembre, octubre, novembre, l'últim trimestre de l'any, doncs posarem sobre la taula la Casa de les Arts, que a més, el ja haver estat inaugurada, doncs això contribueix a que moltes vindran ja sabent que és. I finalment també que s'ha obert, no, de qui tingui propostes culturals que faci una instància, no, això ho podeu explicar més, que faci una instància i que expliqui la proposta.
2: Tot funciona per instàncies, avui en dia.
0: Sí, l'aplicació d'incidències no servirà per...
2: No.
1: Però és la millor manera per ordenar les coses,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè, si no, imagineu-vos que a la Maria li arriben tres sol·licituds, a la Sandra tres més, i una per WhatsApp, una per correu i una pel carrer. Clar, no ens en recordaríem de tot.
0: Al final, els altres equipaments tenen el seu calendari i les tècniques han de fer mans i manigues per quadrar-ho tot. Això, però això no passarà només aquí a la Casa de les Arts, això ja està passant a la resta d'equipaments.
2: Per acabar, si haguéssiu de resumir en una frase què aporta la Casa de les Arts al municipi i què representa aquesta nova etapa per l'edifici, quina seria?

0: se l'estan pensant perquè no, no la tenien... No, home, i tant, diferent. Diferent, ha de ser diferent. No se la podeu copiar.
1: Bueno, jo ara, per la part que em toca, perquè sí. Parlo com a obra pública, jo penso que és la recuperació del nostre patrimoni i la nostra història. Quan entres aquí et pots fer una idea d'on venim. I al final penso que era l'objectiu i l'hem aconseguit. I és que estem a un edifici del 1863 i ens podem fer una idea de tot el que ha passat en aquests anys.
0: Què hi havia abans en aquesta segona planta? Sí. Perquè jo havia, les reunions les fèiem a baix, que hi havia la sala de plens, però no recordo haver pujat mai aquí dalt. Per tant, no puc...
1: Clar, hi havia aquí, això és una cosa que ens preguntàvem nosaltres des del minut que vam entrar a aquest edifici, i curiosament no hi ha documentació, ens ha costat molt trobar fotos, ens ha costat molt trobar documentació explicativa del que hi havia, i tot el que sabem és perquè la gent ens ho ha anat explicant. Sí que tenim una proposta que farem a una codinenca des del govern, que ja us explicarem, per donar una mica visibilitat de la història d'aquest edifici, i justament el que necessitem és que la gent ens segueixi explicant què passava aquí, i el més recent és que hi havia l'Ajuntament, fa 15 anys, crec que es va traslladar. Aquí dalt, justament on estaven les oficines, hi havia urbanisme, i a baix el mateix, també eren despatxos. Però...
0: No, aquí dalt no hi havia pujat mai, no n'era conscient.
1: Bueno, de fet, a les fotos ho podeu veure, les fotos sí. Pujant es veu tots els fluorescents, estava el sostre pintat de negre, i hi havia tot de despatxos, i aquestes parets sí que les hem tirat perquè no eren originals i hem conservat l'única que és original.
0: Hi havia alguna part, pot ser que hi hagués l'arxiu?
1: L'arxiu, sí.
0: Pot ser, no?
1: Sí.
0: No, és... Ho dic perquè...
1: Sí, ara m'has fet recordar
0: una anècdota... Fent referència a l'arxiu que hi ha de l'Ajuntament. Explicar... No?
1: Hi havia l'arxiu aquí dalt.
0: Sandra, toca tu. Una frase, ràpid, això.
2: Jo diria il·lusió, de que s'ha obert un edifici que estava tancat de feia tants anys, il·lusió, per poder entrar i fer moltes coses variades, cantar, educar, no sé, ho veig així, em quedo amb la paraula il·lusió.
0: Va, i per últim, la Caral.
3: Jo diria que és un edifici amb dos objectius clars, la creació artística i la formació cultural, que són dues disciplines que moltes vegades queden abandonades, que Sant Feliu no teníem un espai concret per això i que, per tant, molt necessari.
0: Jo, com a amant de la cultura, us celebro que tinguem aquest edifici aquí a la nostra disponibilitat i que tothom que en vulgui fer un ús, doncs que a través de les instàncies i la tecnologia, que demanin poder-lo veure i poder-ne fer un ús perquè val molt la pena.
1: Això digues, no va dir, no, afegir simplement això, que no tens per què ser una entitat per poder veure l'edifici, vull dir que qualsevol ciutadà de Sant Feliu pot demanar venir a veure'l, perquè a més hi ha unes vistes també des d'aquesta terrassa molt xules, vull dir que està obert a que qualsevol pugui venir.
0: Perfecte. Doncs alguna cosa
4: una
0: més?
4: Una pregunta, com a entitat que pot actuar, el pati de darrere hi ha prevista, hi ha alguna actuació? Tot això encara està molt a l'aire.
1: El jardí, sí, el jardí s'ha d'obrir. De fet, ara ja es podria fer ús, si algú vol fer ús, doncs fa una instància, i el que passa és que estan les condicions que està...
4: Sí, per això ho dic, de veritat, una miqueta, no sé si
1: ja
4: està prevista alguna cosa.
1: Sí, però ja es podria fer alguna activitat.
4: No, ja es podria fer tal. I ja que estic aquí les tres, no hem vist el lloc del tema de Sant Joan, on es poden tirar petardos? No he vist cap informació, petards, perdó. No he vist la informació a cap lloc. I ara, que... abans ho estàvem parlant amb l'Isaac, suposo que serà la Quintana com cada any,
3: sí.
4: Però no hi ha...
3: No.
4: L'has vist? No,
3: just avui...
4: L'estan buscant abans amb tota la informació de Sant Joan no hi era.
3: Just avui s'ha més del ban.
4: Està el ban, eh?
3: I el ban, com l'any passat, sí que per això no serà la Quintana, serà davant de la plaça Petita, diguem, entre mossèn Josep Rossell i Quintana, justament.
4: Sí,
3: serà allà, perquè tenim barballó i preferim que no es malmeti.
0: Sí, perquè està molt maco.
3: Exacte.
0: Una cosa que jo no hagués cregut mai i està
3: molt
0: preciós.
3: I està molt maco i no volem que tampoc faci cap ensurt de focs ni res. Per tant, davant la plaça Petita, que és un espai prou gran, es tallarà el trànsit. I llavors també al camp de futbol i és Llorenç Artigas.
2: Artigues.
3: I Llorenç Artigues.
0: Camp de futbol a l'Esplanada, vull dir.
3: Sí, al pàrquing de l'Institut, diguéssim, davant del...
0: Perquè la gent que ens escolta, anar a tirar petards en un...
4: Qualsevol carrer?
0: No, el carrer no, anava a dir en un parc, no.
1: No.
0: En un parc, no.
3: No, per responsabilitat, no.
0: Ja està. Queda aclarit perquè... No, és una pregunta que...
3: Sí, i a més són tres zones que estan funcionant molt bé i que quan hi anem a la nit a donar una volta doncs sempre hi ha famílies i infants i joves tirant petards allà, vull dir que...
0: Al camp de futbol serem.
4: Molt bé, doncs ja està.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Maria, gràcies, Sandra, i gràcies, Caral, per acompanyar-nos i moltes felicitats. Seguim endavant el programa, canviem de decorat i anem a parlar ara d'un altre dels temes que ens agrada molt i que ens ha acompanyat al llarg de la temporada, que és de la plaça. Fem canvi de regidors i parlem de la plaça.

0: quan són les 10 i 8 minuts d'aquesta calorosa nit de dijous. Anem a encarar la recta final del programa fent-ho parlant de, com dèiem, dels temes principals d'aquesta temporada, que ha sigut la plaça. Per fer-ho, ho farem amb el regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez. Bona nit, què tal, com estem?
1: Hola, bona nit.
0: I l'Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i del Pla del Centre. Bona nit, què tal, com estem?
2: Hola, bona nit, molt bé.
0: Agrair-vos que ens pugueu acompanyar aquí a aquestes hores de la nit. Anem a parlar una mica del tema principal, perquè jo crec que...
3: No n'hem parlat prou,
0: però sí que és veritat que nosaltres ara marxem. Nosaltres ara, avui, acabem temporada. Fins a passat Festa Major no tornarem, i durant aquests 3 mesos passaran moltes coses a la plaça. Per tant, també ens vam assabentar que hi va haver una reunió la setmana passada al Centre Cívic amb els comerciants, i allà es van dir moltes coses, coses que ens interessen saber, com per exemple quin és el dia de l'inici d'aquestes obres.
2: Aquesta reunió es va fer a la sala de plens, no es va fer al Centre Cívic.
0: Ah, val, perdó,
2: m'he confusió. Es van fer dues reunions, una a les 8 del vespre amb tots els veïns de l'àmbit d'influència de la plaça, i l'altra a 8:45 amb els comerciants. Era una reunió informativa per explicar el dia que començava les obres, perquè el dilluns abans ens havíem reunit amb l'empresa constructora, que va ser quan ja es va començar a marcar el timing de les obres de la plaça. Reunió informativa per explicar això: quan començava les obres, el tema de mobilitat, com es aniria distribuint, el tema de comunicació, que era molt important perquè tothom tingui el suport i pugui resoldre les inquietuds que li puguin sortir durant les obres de la plaça. Va ser una reunió breu, mitja hora cada una. No va ser una reunió de debat, de tornar a parlar de lo de la plaça. I va constar d'aquestes dues parts. La primera part, informativa, explicar això, explicar el que es farà també un grup de WhatsApp, tant amb els veïns com amb els comerços, perquè tot i que hi ha el pla de comunicació, que des de l'Ajuntament es farà la comunicació que correspon a nivell de tot el poble, però que els veïns, si hi ha alguna incidència, alguna cosa puntual, tinguin un canal molt més directe amb nosaltres. I es va parlar la part tècnica, que en aquest cas sí que us l'explica el Manel, de tot el tema de mobilitat, la primera fase, com s'estructuraria.
0: Per tant, quin dia comencen les obres oficialment de la plaça?
2: El dia 25 comença ja el tancament del perímetre de la plaça.
0: Aquest tancament ha portat bastanta controvèrsia. Com serà aquest tancament? Seran valles d'aquelles tradicionals revisses o no? És tot un mur? Com funciona això? Perquè s'està dient moltes coses i...
2: És unes valles típiques d'obra amb una lona que ho taparà tot.
0: Val.
2: I que engloba la plaça gran i la plaça petita.
3: Per tant, descartem això que deien de que era un mur de formigó,
2: sí,
3: i de totxana.
0: Sí. És que s'ha dit.
3: De Fuego de Tronos i de tot això fora.
2: És que, bueno, amb aquest temps que està durant tot el procés de la plaça s'han dit tantes coses que són mentida. Tantes coses, amb la qual que es faci un mur per tapar les obres de la plaça, bueno, també té la seva gràcia, no?
0: Sí,
2: no sé. Igual trigaríem més a fer el mur que no posar unes valles.
0: Quan hàgim acabat el mur, poder ja acabarem la plaça.
4: En un moment donat deien que s'havia un mur, a veure si llogaríem balcons per allà per veure què passava dintre.
0: Això també s'ha dit, això.
4: Que podríem llogar balcons per veure què passava dintre del tancat.
2: Bueno, al tanto, que igual els que tenen allà els balcons a la plaça poden fer la primera pela si lloguen els balcons.
3: Nosaltres tenim reserva ja.
0: Sí. El primer programa intentarem fer-ho per allà a la zona. Quins canvis notarà la ciutadania des del primer dia de les obres? Que això crec que sí que és rellevant i interessant que la gent ho sàpiga. El Manel...
5: Sou bons, eh?
0: Per què?
5: No, perquè és això, esteu posant en dubte la capacitat creativa de la gent. És maco veure el que pensen. A partir d'aquí, què notarem? Evidentment no aixecarem un mur. Fem unes obres per treure barreres arquitectòniques, no les construirem abans. Aleshores, quin és el canvi que veurem? Doncs que s'ha de tenir molt clar és que l'àmbit d'afectació de les obres és la plaça gran i la petita. Per tant, ha de ser una valla que es pugui anar desplaçant en funció de com avancin els treballs interiors. A partir d'aquí, de forma inicial, haurem de reobrir el carrer Joan Maragall per l'accés amb vehicles a veïns, que és molt important que puguin accedir a casa seva, i a l'aparcament municipal. Quan les obres permetin...
0: Perdó, el Joan Maragall obert les 24 hores al dia, entenc jo.
5: Sí, sí, accés de vehicles. Sí. No tenim una alternativa paral·lela. Us heu d'imaginar la plaça amb la valla aquesta revista, amb lones...
0: Sí, ara ja.
5: Que deixaran 1 metre a façana o 1,20 m per garantir el pas de peatons en el seu perímetre. A la zona dels bars serà una mica més per permetre que tinguin alguna taula a les afores. I aleshores, a partir d'aquí, quan l'obra pugui avançar cap a consolidar l'anivellament de la plaça amb les voreres de la façana nord, doncs aquí ja primer la tancarem, executarem i obrirem per pas de vehicles. En aquell moment tancarem Joan Maragall. Per això és molt important el pla de comunicació. El dia 25 ja començarem tot el tema d'implantació, que no és poc, vull dir, és delimitar el perímetre, temes de seguretat, planificació de materials, pot ser que arribi la primera maquinària, retirada d'elements urbans, vull dir, són tasques prèvies a iniciar les feines d'enderroc. I després serà evolutiva, vull dir que ho anireu veient. Bueno, no, perquè dieu que marxeu 3 mesos.
0: Nosaltres marxem de la ràdio, no vol dir que marxem del poble. De fet, estem pensant moltes coses, eh? Vull dir...
5: Jo, si voleu, us hi ha un despatx per dormir, eh? Vull dir que...
0: Eh?
5: Podeu venir al despatx a dormir.
0: No, el despatx no, però... Ja ho veuràs. Isaac.
3: Es perimetrarà, perquè dius, les dues places més o menys com una L. Això és nou o pot ser que inicialment s'hagués dit que es faria com per fases i ara es fa com d'una forma integral?
5: No, es va mirar, es va estudiar durant la redacció del projecte i també el termini d'execució de fer-ho en dues fases per intentar no afectar tant els comerços i es va desestimar per un tema de termini i costos. I al final, totes aquestes tasques d'implantació són costos fixes per les constructores, que si no tenien tot el perímetre marcat, i ens deia, a nivell de seguretat ja tinc diferències. A nivell d'execució, si he de portar una màquina per fer una petita excavació, primer d'un tros, emportar-me-la i tornar-la a portar, això encaria tot i ho dilataven el temps. És una cosa que ja han fet massa.
0: Quines són o quines seran les fases més delicades de l'obra i on poden generar més molèsties a la gent?
5: Home, com totes, en el moment que s'hagi de repicar. Quan es repiqui, doncs per treure l'empedrat que tenim al costat, per buscar la cota d'on hi ha ara mateix asfalt, doncs el repicar és la part més molesta d'una obra. I al final, també la vull desmitificar una mica, eh? Sí que és la plaça de Sant Feliu, és la plaça on moltes entitats hi fan coses, on molta gent hi passeja cada dia, però és una obra a nivell tècnic, no és complexa. Vull dir que no veureu ni grans forats, no. Vull dir,
0: com serà, com serà aquesta execució?
5: Com serà?
0: Sí. Teniu previst com serà? O sigui, primer s'arrencaran els arbres, es traurà tot el que és l'empedrat del voltant i es buidarà. Com serà això? Perquè s'estan dient moltes coses i m'agradaria saber-ho.
3: Com quina?
0: No entraré en més especulacions, sinó vull saber la veritat i ja està. Vull dir,
5: no. Jo estic per no dir-la, perquè així em poden dir més.
0: No, perquè és que al final
5: no.
0: Anem marejant la gent i crec que no.
5: L'objectiu és clar i és únic, és fer una plaça d'una plataforma que sigui accessible per tothom. A partir d'aquí, com sabeu, la nostra plaça té un munt de canvis de nivell i per tant el que han d'anar fent són aquests ajustos per aconseguir una única cota. Com serà? Doncs en un punt veuràs que han de fer com una rasa una mica més profunda i en l'altre haurem de fer un recrescut. Què sí que us podem dir, perquè serà com molt visual, no? Les tres línies d'arbres.
0: Sí.
5: Vale? Allà sí que li fem un substrat. O sigui, un treball molt concret perquè els arbres puguin créixer amb salut. Vale? Ara mateix les moreres que tenim estan encapsulades i el seu desenvolupament està limitat. Aleshores, els primers passos que veureu, ja us he dit abans, treure mobiliaris, després començaran a treure les pedres del perímetre perquè hem de demanar que les guardessin, hem de desmuntar els fanals, aleshores les moreres es trauran, que al final afecten a buscar la cota que us deia, i ara si dir-vos si farà un forat de 1,5 metres i a l'altre un recrescut, no us ocupi.
3: Podem també descartar que no es veurà el torrent? O sigui, no hi haurà un sot suficientment gran perquè es vegi el subsol, o sí que el veurem, el subsol? T'estàs pescant a quadros.
5: No, sí, però què vols dir? Si veurem per on passa l'aigua bruta del torrent?
3: Sí, sí. Les restes arqueològiques d'allà baix no...
2: Sí. La plaça no s'ensorrarà.
5: A veure...
2: La plaça no s'ensorrarà.
0: Això està bé dir-ho.
5: En el moment que traguem la reixa grossa, com estarà delimitat, no ho veureu, però des d'allà suposo que es veurà la part inferior. Evidentment, allò s'ha de cobrir.
0: És evident que aquestes obres també afecten el comerç, els bars. Com s'ho han agafat? Perquè, clar, a més, agafa una època complicada, no? Com és l'estiu, vacances, festa major. Com heu trobat aquest, treball comú entre ells i el seu negoci i les obres? Com és aquest treball? Ha sigut fàcil o és complicat?
2: Hem parlat amb tots els comerços i amb tots els bars. Entenem que és un moment complicat, bàsicament pels bars. Els comerços, realment l'acceptació ha sigut: comencem unes obres, és per un projecte bo, s'ho han agafat bé, vull dir, intentarem que l'impacte a nivell de comerços, destacaré comerços i bars, comerços, doncs, l'impacte serà el mínim, perquè intentarem, doncs, donar el suport en tot el que faci falta. I en quant als bars, entenem que és una època complicada per ells. La nostra intenció era començar les obres al gener, no ha pogut ser pels múltiples entrebancs que se'ns han posat i la quantitat de pals a les rodes que hem tingut. Tot i així, hem anat a parlar amb tots ells i hem intentat buscar solucions que entenem que disminueixen les seves terrasses, però bueno, hem parlat amb tots ells, s'ha explicat la situació, s'ha fet una bonificació de la taxa de les taules dels bars, no podem compensar el que deixen de guanyar, però sí que han de tenir la visió de veure que d'aquí 4 mesos i mig la plaça serà nova i guanyaran també molts diners. Vull dir que és com l'època del Covid, vull dir, ha tingut que ser ara, es fa ara, perquè mai és bo començar unes obres, mai hi ha el moment oportú per començar unes obres. Si les comencem al setembre no tindrem ni Sant Antoni ni Escudella, les comencem ara no tenim estiu, el mes d'agost també molta gent fa vacances, que també és un mes que, bueno, l'impacte també disminueix una micona. Ja et dic, com s'ho han pres? Bueno, bé gran, però ja els han dit que estarem al seu costat, intentarem ajudar amb tot el que puguem, intentarem cada vegada que puguem, doncs, fer un pas més, aconseguir que puguin posar més taules. A nivell de restauració, els comerços penso que l'impacte el tenen, però l'acolliment ha sigut bo.
0: Per tant, ho has pogut dir tu ara, les obres tenen una durada de 4 mesos i mig, això vol dir que et plantes a novembre. Una vegada la plaça estigui finalitzada, els bars podran posar terrasses a sobre de la plaça?
2: Podran posar terrasses, es farà la distribució que creiem que s'ha de fer, però es podran posar terrasses i tant. Això en cap moment s'ha dit que no es posarien terrasses. En cap moment s'ha dit. Per part de govern, en cap moment s'ha dit que a la plaça no hi haurien terrasses.
0: Alguna pregunta més? No us ve res al cap, vosaltres? Que, Isaac, que a tu tant t'agrada preguntar...
3: No, jo ja estic del tema cansat.
0: Anem a preguntar dels arbres. Què passarà amb els arbres? Moreres ja no hi són, les melis són... Quin arbrat hi veurem al final allà? En un ple, fins i tot l'alcalde el vam poder sentir que també s'havien plantejat, doncs, mirar, estudiar el tema...
3: I generava cert dubte en el govern, sí, el tema de l'arbrat, en principi...
0: Que potser sí, vam sentir l'opinió del Ramon, que és entès també en el Feliuàs amb arbrats. Al final, què hi veurem?
5: Primer...
0: Què hi haurà?
5: Primer, hi veurem uns arbres amb la mateixa nacionalitat que els que tenim ara.
0: Vol dir que seran autòctons d'aquí?
5: No, seran asiàtics com les moreres. Vale, aquesta la primera. Després, és el que us he comentat abans, ens agradaria preservar la morera, però per la línia de plantació no es pot fer. Aleshores, doncs sí, el despatx d'arquitectura, que a més són especialistes en paisatgisme, ens han proposat les mèlies, el roure multitronc i la safora. Són tipologies d'arbre que s'estan utilitzant a Barcelona en molts llocs, davant d'escoles, en el Parc de les Glòries, estan funcionant bé, tenen un manteniment més fàcil que el de les moreres. El fruit, vam anar a veure una mostra, és petitó i és com sec. Vull dir, veurem uns arbres que, evidentment, sí, ara tenim uns arbres que tenen 15 anys...
0: Però és tòxic el fruit? No és tòxic?
5: És tòxic?
0: No ho sé.
5: No, a veure, es marca que té toxicitat, però és com tot, o sigui, menges un quilo. Si no, no s'estaria posant davant d'instituts, escoles i en parcs públics a Barcelona. Això... No.
0: Isaac.
3: Els arbres seran arbres amb la copa ben ja definida o seran arbres com els que es van plantar en el Balmes que passaran totes les generacions i encara no hauran disfrutat de les ombres?
5: No sé quins són els arbres...
3: És un pal amb 4 fulles. I n'hi ha 6, teòricament era per crear un ambient...
5: Sí, s'han buscat espècies de creixement ràpid i sí que per... No, però no tinc la visió del pal...
3: Sí, però els del Jaume Balmes no fan ombra. No, però vull dir, si ja seran arbres formats, o sigui,
5: seran
3: que ofereixin una ombra, o serà un arbre jove que ha de créixer i ha de...
0: Serà un arbre jove, suposo. Que...
5: Serà un arbre jove, però no un nou nat. Vull dir, s'ha buscat que els diàmetres sí, el perímetre ja tingui 20-25 centímetres.
0: Es podran esporgar?
5: Ja t'he fotut, eh?
0: Es podran
2: serà esporgar? Un adolescent.
0: Es podran esporgar? Aquesta és la pregunta.
5: No necessiten tant treball d'esporgar.
0: Però si convé, es poden esporgar.
5: Sí. Entenc. Però justament s'ha buscat una espècie que té una creu molt més alta. Molt més alta per això.
0: Anna, vol fer una pregunta des de...
1: Sí, jo tinc un dubte. Hi ha alguna modificació a la C-59? És a dir, pujaràs per la carretera per intentar baixar per a Joan Maragall i clar, allà hi ha un pas a vianants enorme, la gent girarà, torna a haver-hi un altre pas a vianants. En aquests dos passos a vianants hi ha alguna modificació o alguna cosa? Perquè potser allà no hi haurà molt un ús d'una mica de lío, no? Jo pensava que potser es modificaria un dels passos a vianants, que potser en quedaria un, perquè el d'aquí primer, com que és tan gran, si els cotxes volen tombar, no és una mica conflictiu això? S'ha parlat o alguna cosa?
5: El que es farà aquí és reforçar la senyalització de la C-59 per indicar cap a on és. Insistirem molt en que la velocitat de desplaçament del vehicle ha de ser a 10, perquè entra en una zona que actualment tenim peatonalitzada, i sí, és un inconvenient més d'actuar a la via pública. Sí que és cert que la C-59 encara no tenim el traspàs i per tant no podem pintar sobre un pas de vianants. Vull dir, estaran com els veus.
0: Sí, sí, l'inici de la variant està projectada a...
5: Setembre.
0: Setembre. Mitjans, a principis, festa major, com anirà això?
5: Això no ens ho van dir. Van dir setembre. I de moment ho han anat complint tot.
0: Per tant, solaparem les dues obres.
5: Sí.
2: Però realment l'impacte de les obres de la variant sí que hi és, però a la part del centre no impacta la variant. Hi haurà el problema quan es connecti l'entrada de Sant Feliu i al final, però realment totes les obres de la variant van per fora.
4: Això li volia preguntar, el que ha dit l'Anna també, si era zona 10, si fareu el carrer Joan Maragall, serà
5: sí, sí,
4: zona
5: sí,
4: 10.
5: Sí, la senyalització ja està preparada.
4: Hauran de conviure els vianants sí, conjuntament amb els cotxes i clar, el carrer tampoc és que sigui excessivament ample. No? I llavors, una pregunta que per tu, Anna, el tema dels comerços i tot això, farem alguna campanya perquè la gent quan vegi obres no marxi directament, sinó que sàpiga que tot està obert o no, compra Sant Feliu, fes comerç, vull dir, estem oberts, no estem de vacances, no hem marxat, seguim aquí... Una manera de provocar que la gent segueixi venint, sobretot a la zona més afectada, perquè, clar, Joan Maragall, al ser àrea no de vianants, sinó s'hi notarà abans hi passaven cotxes i la gent també anava a comprar. Val? Les coses són així, però que acostumats a unes coses i tal, que no, de quina manera es pot donar suport a tot això?
2: D'entrada ja amb la senyalització que s'ha fet del pla de comunicació, ja hi ha una de les lones que es penjaran i que es faran, que ja diu, el comerç està aquí, no marxem. No sé ben bé quina frase és, però és aquesta. I clar, i des de comerç les campanyes farem les que convinguin. Vull dir, tenim l'Associació de Comerciants a darrere per intentar posar aquest estiu o de cara al setembre anar fent campanyes perquè el comerç segueixi siguent visible. També, per altra banda, el tema del mercat municipal s'ha posat al carrer Sant Clavé, que també ja s'ha publicitat, tant a nivell dels paradistes com a nivell de l'Ajuntament, ja hem fet publicitat del carrer Sant Clavé, i estarem a darrere donant suport amb el que faci falta, a darrere i a davant.
3: Quin és el primer gran esdeveniment que està planificat per la Plaça Nova ja?
0: Reis.
3: Pot ser Mercat de Nadal?
2: Ja em quedo amb els Reis.
0: Quina il·lusió. Ara m'heu fet molt feliç. Bona pregunta. M'heu fet molt feliç. Mira. No, bé.
6: No li deixeu fer forats al correfoc, que aviam si tot bo i nova tornem a fotre baix.
0: El correfoc ja vindrà més endavant. Primer venen altres coses que el correfoc.
3: Però els Reis, des de quin balcó?
0: Ja ho veurem, això. Ja ho triaran ses majestats. Ara tenia la pregunta al cap, ja m'has despistat ara tu. Ara no em ve. En fi, queden 2 minuts, per tant hem de despedir el programa. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a Anna Vilarrasa per acompanyar-nos. Gràcies a Manel Rodríguez. Que vagin molt bé aquestes obres.
2: Aniran molt bé i serà un canvi per Sant Feliu, estem convençuts.
0: Nosaltres estarem atents del que passa. Ja et dic, nosaltres pleguem fins al setembre, però a partir del setembre tornarem a estar al cas de com va aquesta evolució i gràcies a tots per acompanyar-nos avui, la gent que ha vingut aquí de públic, agrair-los a tots, agrair-li també doncs, a tots els regidors que han pogut passar avui per aquí al programa i moltes felicitats per aquest edifici fantàstic que segurament hi haurà molta gent que el podrà gaudir i disfrutar. Ens acomiadem fins la temporada que ve, si Déu vol. Bona nit, salut i ràdio.

0: Benvinguts a Sobre Taula, el podcast on allarguem la conversa una mica més del compte.
1: En el podcast d'avui només estem la Emma i la Jana i jo, perquè la Júlia no ha pogut venir, però bueno, avui parlarem de les pressions socials de l'adolescència i pel que fa a les seves etapes.
2: A cada etapa de l'adolescència i la joventut hi ha una pressió diferent: encaixar, destacar, decidir, madurar, tenir experiències. No és només parlar de pressió social, sinó de com evoluciona nosaltres.
0: La pregunta de reflexió d'avui és que quan vam començar a sentir que havíem d'estar a l'altura?
1: Vale, jo crec que ho podríem dividir com en tres etapes, i la primera seria com la d'encaixar, que jo crec que seria entre els 12, quan comences l'ESO, fins que l'acabes, més o menys. I jo crec que hi ha diverses coses a comentar. La primera és quan tu entres a l'ESO, a l'escola, al ser un ambient nou, també vols intentar caure bé a tothom, fer-me amigues, i és una mica complicat si no saps ben bé com afrontar-ho.
2: Sí, a mi em va passar que a primer d'ESO, quan entres, o sigui, tu no deixes de ser tu mateixa, no? Però igualment és com que te prives de fer coses o de ser de com tu realment ets per, primer de tot, encaixar en el grup o buscar-te un grup. Jo crec que potser al principi no ets del tot realista, no sé com dir-ho, tipo, no ets tu mateixa.
1: Sí.
2: Però també et dic, no sé si... Bueno, a tu et va passar més que a nosaltres, perquè, per exemple, jo a l'ESO érem els mateixos que a la primària. Llavors, realment no tenies com aquest sobreesforç, no?, d'encaixar, no sé.
1: Sí, també ho crec. A més, jo, clar, venir d'una altra escola, que també és molt diferent, com ho vius tu, des de P3 amb els mateixos, doncs potser ja estàs una mica més. Però també jo crec que ha de ser diferent, perquè l'adolescència marca a tothom i és una etapa molt important. Però si a sobre vens, o també gent que es muda a altres ciutats, a altres països, ha de ser completament diferent a una persona que sempre ha estat amb les mateixes persones. Però el primer contacte jo crec que és molt important, i també amb les persones que et juntes. Perquè, clar, si tu al principi estàs amb un tipus de persones o amb un altre tipus, és bastant més diferent. Jo crec que depèn molt. Llavors, el tema de tenir amigues, jo crec que sí que acabes de manera involuntària o no, canviant la teva manera de ser una mica al principi per intentar encaixar. Llavors ja, també s'ha de dir, és com a la uni, si llavors no t'encaixa, ja hi haurà un altre grup en el qual sí encaixis i no hagis de tenir aquesta pressió. Però jo crec que al principi sempre està.
2: Tu com ho veus, Jani?
0: Jo crec que, doncs, que nosaltres també, com ha dit abans l'Emma, hem estat sempre amb la mateixa gent, no hem tingut la pressió que poder tindre l'Alexia.
2: No. I tu com ho vas viure, això d'entrar en plan, haver de canviar d'amistats? Bueno, no canviar, però tenir noves, tan joves, perquè al final teníem 13, 12? No
1: sí, sé. Jo crec que, bueno, jo me'n recordo quan estava pujant cap a l'escola en cotxe del meu pare, i jo li deia, papa, és que no vull anar, o sigui, és que tenia com tanta pressió i ho passava tan malament, per veure si no encaixaria o si què dirien de mi, sempre estava el que pensaran. Tenia una pressió que jo, quan vaig entrar, vaig dir, bueno, no sé on posar-me, no sé on col·locar-me, perquè no em vegin o perquè no pensin gaire que estic jo aquí, quan en realitat, vale, sí que el millor pot ser la novetat, si tothom es coneix, però que a la gent, en teoria, li és absolutament igual. Però clar, tu veus des d'una perspectiva tant de em jutjaran o em diran qualsevol cosa, i la pressió sempre està. I a part, jo me'n recordo que el primer dia vaig dir, ostres, i què em poso? Perquè clar, no sé, no sabia què posar-me. Dic, uns texans, m'importa, no m'importa, vaig amb xandall, no vaig amb... Què faig? O sigui, no
2: això,
1: tenia ni idea.
2: Sí, això és una altra cosa, la manera de vestir. De si de cop et canvia la manera de vestir o et penses més la teva apariència física, sobretot al principi, que jo crec que són coses que comences a notar a l'adolescència, perquè quan ets petit, a part de que, bueno, ara no ho sé com funciona, perquè també les coses han canviat, no? Però en certa manera mi mare era qui m'escollia la roba. O sigui, a mi jo deia que m'agradava, però mi mare, dins del que m'agradava, era ella la que la comprava. Vull dir, que deia, bueno, això crec que no et pertoca per la teva edat, o sí. Però la que arribes a l'adolescència és com trobar la teva manera de vestir, com vols tu vestir, però com encaixen els altres. Perquè a mi em va passar que, per exemple, durant tota l'ESO no vaig portar mai tops, no m'agradava portar tops. Però al final és que amb la meva ment va començar a dir, doncs potser els has de portar, perquè tothom els porta, o sigui, molt que no t'agradi. I ara ho penses, tonteria, si no vols portar tops no te'l posis. Però no sé, jo ho vaig viure així també, de dir, tu lo llevas, lo tengo que llevar yo.
1: Sí, sí, totalment. I llavors, qualsevol persona també que portava una cosa una mica diferent, també te la miraves una mica a això, a la S, estic parlant. També estava una mica com, ui, pensaves què portes? Jo crec que també tu mateixa també t'ho feies. O sigui, la pressió social la tenies perquè tu també te pensaves també coses, de dir, ostres, aquesta noia, aquest noia, havia portat una cosa que al millor no d'esto, saps? Llavors, clar, tu mateixa pues, ja et posaves la pressió tu sola, que ningú t'estava dient res, en realitat, de dir, hòstia, vale, pues no, jo haig de comprar-me tal cosa. O, a part, també, a les amistats, sí. Si cada grup té també com el seu estil, cada persona té el seu estil. I si una noia també cada dia, pues, que és la teva amiga, porta coses noves i tal, tu també dius, ui, cada dia porta alguna cosa nou, jo cada dia porto la seva roba, per exemple. O sigui, jo crec que és molt...
2: Perquè jo no. Literalment, perquè jo no.
1: Literalment. I a part que en aquestes edats que la ment és super, super dolenta en algunes situacions, dius, hòstia, jo també vull aquestes coses.
2: I no sé si als nois els hi passa, perquè ara, a dia d'avui, no ho sé, però jo notava que a l'ESO ells anaven com per lliure, que la seva única preocupació era anar al pati i jugar a futbol, saps? I en canvi nosaltres estàvem allà assentades, parlant de temes ja com més, no sé, no vull dir madurs, perquè segur que dèiem tonteries.
1: Està bé.
2: Però vull dir, ja és molt diferent. Jo crec que ells no tenen la comparació que ens fem nosaltres, o la pressió, com estem parlant ara, la pressió tan d'hora. Jo crec que la viuen més tard. Perquè nosaltres, per exemple, les noies, jo crec que encara ha de ser segur que passa, que tens com la por de dins d'un grup tu ser massa diferent i de no... Del que deies tu, de que la meva amiga porta això, jo perquè no ho porto, o perquè no puc portar-ho, perquè a vegades per raons econòmiques pues no podràs, no?
1: Sí, sí.
2: I no passa res, però no sé. Jo crec que nosaltres ho vivim molt diferent a com ho viuen ells.
1: Sí, sí, a veure què... És això, vale, madures no, perquè al final pues, tens 12 anys i madura poc, però sé que les noies són bastant més madures que els nois, llavors la pressió ens arriba molt més abans, i jo crec que hi ha nois que ni tenen la pressió, no l'arriben a tenir absolutament mai, però crec que les noies sí, és com que el nostre cervell actua bastant diferent i rep les coses diferents dels nois, perquè això, jo me'n recordo a l'ESO, els nois literalment estaven jugant a futbol, cadascú portava una cosa diferent, estaven les sabates, els era igual i cadascú tenia més la seva personalitat, però les noies en temes d'intentar encaixar en un grup i voler que funcioni bé, al final també pues, t'acaba perjudicant, jo crec.
2: I jo me'n recordaré sempre, perquè això pues, no ho deuen de saber, però som veïnes, l'Àlex i jo. Jo me'n recordaré sempre que ens veiem per al pis, no ens dèiem res. Jo me'n recordo d'arribar el primer dia de classe, que ens vam fotre a la classe aquella que era la biblioteca o el menjador antic, sí. I et vaig veure arribar i dic, hòstia, l'Alexia? Digo, mira, la meva veïna, no sé què. I a l'inici vam estar com una setmana que no vam parlar.
1: Gens.
2: Però d'un dia per l'altre, pues sí. Però jo me'n recordo també de la Jana, que sempre tota l'ESO l'he vist com... Que ja no anàvem al grup de noies com fèiem nosaltres, o sigui, tenia com amistats variades, saps? I per això et volia preguntar... Bueno, jo et volia preguntar que el que estàvem dient nosaltres de que en un grup de noies tan tancat, que tens com la pressió del que fan les teves amigues o de potser comparar-te més, que tu com ho vivies, que estàs més envoltada de més variació, o sigui, més amb nois i tal?
0: Clar, jo és que m'he començat a juntar molt amb vosaltres fa relativament poc, o sigui, a l'ESO, però al principi sí que tenia... anava amb un grup de nois i de noies. Tenia les meves dues millors amigues, que encara ho són, i els meus amics. Aleshores, és com que... No sé, jo no tenia la pressió que teníeu vosaltres poder per encaixar, o no sé, les preocupacions que teníeu, perquè era com anar amb el nostre rotllo, anar amb lo libre. Ens donava també bastant tot igual. I a sobre, les meves dues amigues eren igual que jo. Aleshores, som iguals. O sigui que jo no tenia aquesta... pressió,
2: o sigui,
0: per dir-ho així.
2: Tu consideres que és veritat el que diem de que els nois com van molt per lliure i que en aquest moment quan creixen suposo que ja els hi comença a interessar més la seva apariència i tal, però que ho vivíeu diferent perquè les vostres converses potser no eren el mateix que les nostres.
1: Clar, jo crec que no, que eren bastant diferents.
2: Sí,
0: jo que he estat en un grup on també estava rodejada de nois i de noies, doncs sí, he vist la part dels nois i els donava bastant igual tot, però bueno, eren molt divertides les converses.
2: I no sé... Sí, en plan, mira, que vosaltres, no sé com us sentíeu, però alguna vegada heu hagut de fer alguna cosa per sentir-vos acceptades, o sigui, que recordeu de dir, he fet això que potser no hagués fet, però com les meves amigues ho feien, tenia la pressió de, no sé, de provar coses noves o de fer, no sé, si alguna vegada us ha passat això, aquest sentiment.
1: Jo, el que recordo, jo crec que seria més en la forma de ser, no?, perquè jo sempre he sigut pues, més a lo meu, però a mi sí que dir algunes coses, si no estàs encara en la confiança o encara ets petita de dir algunes coses que tu penses però creus que les altres no ho pensaran, doncs potser et calles. Però bueno, però llavors ja quan vas conèixer més a la gent, llavors ja t'és més igual i ho dius. Però jo crec que això seria més en la manera de vestir al principi, de dir, vale, jo sé una forma i a veure com ho fa la gent, per intentar també pues, tenir tema de conversació també, en plan, ai, mira, què t'has comprat? Mira, no sé què. Però jo crec que més o menys seria això, no crec que hi ha algú super fort per dir així que no, que hagués canviat la meva persona o alguna cosa, això no.
0: Jo suposo que alguna cosa hauré fet, però de veritat que ara mateix no em ve cap al cap. I tu, Emma?
2: Bueno, jo crec que el que he dit abans dels tops, que jo crec que potser no me'ls hagués posat. Ara suposo que ja m'agradaria, no, la forma de vestir canviaria, però en aquella època és que realment és que no m'agradava ensenyar la panxa, no la volia ensenyar.
1: Clar.
2: I al final vaig dir, bueno, potser toca no ensenyar-la.
1: Clar, que, a part, tipus, jo crec que també cada persona té la seva etapa i la seva forma. Ara, potser fa 3 anys jo ni a conya m'he posat això on anava i potser ara dius, sí, ara m'agrada i és una prova que tinc.
2: Clar, és com que, en certa manera, aquesta pressió social et fa fer coses potser que no et pertoquen a la... O sigui, que sí, no és en el moment que tu les vols fer, que potser les faràs més endavant, no? Mm. Però és com que t'accelera a fer una cosa que potser en aquell moment no et tocava. Jo crec que és quan notes la pressió, perquè potser si ho haguessis fet quan a tu et venia de gust, pues, no et sents com de dir ho he de fer. Si a mi m'hagués donat per posar-me un top d'aquí 3 anys, pues, potser ho hagués fet de manera més còmoda, més lliure, i no hagués sentit la pressió de dir... lo tengo que hacer, no
1: sí,
2: sé.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que és que també s'acceleren molt les coses, vull dir.
1: A part que no només en amistats, perquè jo me'n recordo que jo que sé, el tio que t'agrada un nen a l'ESO tal, i penses, vale, si, jo crec que jo li agradaré més si em vaig deixar d'aquesta forma, li agradaré més si em deixo el cabell llis o rissat, o jo que sé. O sigui, no tant és per amistats, sinó a vegades també per intentar agradar, i perquè, no sé, a tothom ens agrada que una persona també pues, ens miri i tal. Jo crec que també és més també per això, no tant en amistats, jo crec.
2: A sobre, els primers anys de l'adolescència, que és quan sí, de cop te n'adones que, ui, aquest noi m'està començant a agradar, no sé què. Jo crec que allà és el moment que dius, merda, en plan, què he de fer, saps? No sí, ho tens clar. A veure, que jo amb la meva edat em pot agradar algú i no sé què he de fer igualment. Però clar, no és el mateix. Ara sóc jo, t'agrado perquè sóc jo, perfecte. Sí, sí. Si no, què hi farem? Però quan ets petita...
1: Ja, és jo crec que és bastant diferent, eh?
2: Saps? Com amor platònic, no és amor de dir... quiero algo, saps?
1: Però ves, la cosa és això, que tu penses, tu dius, vale, si em poso aquesta cosa li agradaré més, però llavors els nois que t'han dit són sí, totalment diferents, o sigui, els és igual, si vas de rosa, si vas de blanc, o sigui, els és absolutament igual. Però tu en el teu cap penses, sí, jo sé que si em poso això els agradaré més, o què sé, o em maquillo a veure si també li agrado més.
2: Jo crec que ens estem rient perquè estem pensant el mateix de quan érem petites. Sí. Érem moníssimes, jo me'n recordo segon d'ES, era?
0: Sí, sí.
2: Totes sentades en el pati, no, mira aquest, mira l'altre. No ens estàvem fent ni casa, estàvem jugant al pilla-pilla, nosaltres juràvamos que ens estaven mirant, nada que ver, reines, però bueno, ho recordo ara també com molt mona, saps? O sigui, que en certa manera dic, bueno... ens havia de pas, havíem de ser així, no? Però no sé.
1: Literalment. I després ja és com que entrem en una altra etapa, la segona etapa, que més d'encaixar és demostrar. Demostrar que tu ets, fixeu, una mica millor, que tu ets tal. No sé com ho veu viure vosaltres, i aquí crec que ja estaríem parlant finals de l'ESO i principis de batxillerat, més o menys.
2: Sí. Jo crec que és quan et comences a replantejar més ja què vols fer, què t'agrada, com et sents tu mateixa. Però també jo crec que és la part més dura, de l'adolescència.
1: Sí.
2: O per almenys jo és la part que... no sé si sabria dir pitjor, perquè tampoc recordo, per sort, tenir una adolescència dura, no? Però sí que tothom hem tingut els nostres bajones que en...
1: sí,
2: o moments durs. Però en el moment de dir, vale, què vull fer cara al futur? Llavors he de destacar acadèmicament, he de, no sé, tenir una pressió més enllà de... trobar-me, saps? O sigui, de dir...
1: Sí, sí.
2: No sé.
1: Jo crec que la primera etapa és tens pressió igual, però és al principi, jo crec. Llavors ja et vas com... és com més innocent, per dir-ho així. Però clar, llavors ja quan el cap es va més amoldant a la vida una mica preadulta, perquè no ets adulta ni ara, o jo crec que ho soc i tinc 18 anys, però no sé, el cap ja va més enllà i més sobretot les noies. Els nois aquí ja comencen una mica a dir, vale, haig de començar a encaminar la meva vida cap a algun lloc, algú m'ha d'agradar. Però jo crec que això, les noies a més, jo crec que tenim més pressió ja que els nois. I això de destacar o les notes, perquè clar, quan entres a batxillerat ja comencen... O sigui, la CL és la paraula del dia, literalment. I si tu la vols fer i vols tenir un futur, doncs has d'intentar encaixar, però també, clar, aquesta pressió de dir, ostres, és que ara les noies m'han dit de sortir divendres, però jo dilluns tinc un examen. I què faig? Perquè clar, tinc la pressió i el FOMO que diem sempre de que vull anar a la festa, però també sé que tinc una responsabilitat i que haig d'aprovar l'examen i haig de treure bona nota. No sé com ho veure vosaltres.
2: Jo crec que la paraula clau que acabes de dir és això, responsabilitat. Mm-hmm. Que te n'adones que potser quan comences l'adolescència ho veus, com dius tu, més innocent, que no tens en si una cosa que diguis, vale, això m'afectarà el futur, ho veus com més lliure, més... Acabo d'entrar a l'ESO, sóc feliç, m'entens? No, sí, no sí. M'importa si tinc una... O sigui, sí que t'importa, però vull dir, no ho veus com un problema tenir un examen. I quan tens responsabilitats i te n'adones que els teus actes tenen conseqüències, és quan dius, uau, vale, he de començar a pensar una mica també el que faig. No sé.
1: Sí, sí. I a més també nosaltres, que perquè al final vivim en un poble petit i ens hem caigut bé des del primer moment, bueno, més o menys, ens hem caigut bé des del primer moment, però clar, jo sé que hi ha altres persones que canvien de l'ESO al batxillerat i tornen a tenir un altre cop aquesta de com haig de ser tal, però ara pitjor entre cometes, podem dir, ja m'enteneu. Perquè clar, ara el cap és diferent i les relacions d'amistat també són molt diferents. I també relacions també més sentimentals, també jo crec que et poden fotre si no saps com gestionar-les i també depèn de l'altra persona.
2: Sí, totalment. No sé si la Jana vol dir alguna cosa.
0: Sí, jo penso igual que vosaltres. Jo penso també que el batxillerat és ja un moment seriós, o sigui, sí que és veritat que l'ESO també ho podem considerar seriós, però no tant, jo ho veig més, per dir-ho així, tonteria, però el batxillerat sí que és algo més seriós i que sí que tens molta més pressió, jo crec que tothom, jo crec que els nois també, però no ho demostren, en canvi les noies pues, són més de demostrar-ho, i doncs això, no tinc res més a afegir.
2: Jo crec que, no sé com ho penseu vosaltres, però que hi ha en certs moments que penses segueixo un ritme que potser hauria d'anar una mica més ràpida o més lenta i que no saps si estàs seguint el ritme que hauries de seguir, si hauries de seguir més els dels altres, si tu vas lenta, si no. Perquè jo recordo, per exemple, quan jo no sabia què fer amb el futur, jo pensava, tothom sap, tothom té un ritme molt ràpid, tenen clares les coses, jo no, que això ho vam parlar al primer podcast també, és veritat.
1: Sí.
2: Perquè deies, no sé si jo estic anant lenta o si tinc la pressió del que parlàvem, de que tot s'accelera o... No sé, jo vaig veure com... Sí. Que anava massa... No sé, jo, en plan, jo em vaig trobar que hi havia moments en els que jo anava molt més lenta que tothom, però també en general, amb experiències, que la gent feia coses que jo no feia. I dic, no sé, jo potser vaig lenta, però jo crec que cada un va a lo suyo, no sé.
1: I tant. És que... Tampoc es parla gaire, en plan, sí que ens han fet com xerrades de pots fer tal, pots fer qual, però no s'encamina a cada persona, perquè cada persona té el seu procés i al millor hi ha gent que des dels 5 anys ja sap que vol ser metge, però hi ha altra gent que no té ni idea, tampoc sap gaire les carreres que hi ha, les sorties que hi ha i no sap ben bé. I llavors aquesta pressió de dir, ostres, és que tots els meus amics, tot el meu grup sap més o menys cap on vol anar i jo no tinc ni idea i no sé què fer, perquè clar, al millor pues, no... Que no passaré per fer un any sabàtic, però el millor penso, ostres, un any sabàtic no vull, no és el que... Jo vull estudiar alguna cosa, però no sé el què. I clar, també posar-te una carrera, o un cicle, o el que vulguis, i llavors deixar-ho al mes perquè no t'ha agradat. I has tingut la pressió de tothom està estudiant, jo també haig d'estudiar. Jo crec que també és una mica fotut. Però ja, només, ja no només en això, també... Aquí també els nois, per exemple, comencen a arreglar-se més, perquè ja comencen a sentir la pressió. Jo me'n recordo que, per exemple, totes havíem tingut doncs, alguna cosa amorosa o alguna cosa, i potser alguna no. I aquella persona es podia sentir malament, de dir, hosti, tinc la pressió de haig de tenir alguna cosa, perquè totes han tingut i jo no tinc res, i també vull experimentar o alguna cosa d'aquestes. No sé com ho heu viscut vosaltres, això.
2: Jo, des de la meva experiència personal, jo recordo un plan, tampoc vull entrar en detall, no? Però que sí, que jo i una companya doncs, anàvem més amb temes amorosos, doncs no teníem tantes experiències com podien tenir altres persones del grup. I això sí que sincerament, potser no t'afecta tant, a mi no m'ha afectat a nivell de dir he de plorar, em sento fatal a mi mateixa, no. Però sí que penses, uau, potser estic fent alguna cosa malament jo, perquè a mi no em passen aquestes coses, que ara, veus, tot el que diem són experiències i són etapes, perquè ho veig des d'ara que he crescut i penso, Maixeli, o sigui, no passa res, no passa absolutament res, si no és ara, serà d'aquí 2 anys, i si no, pues, 3, o sigui... Que no sé, que jo crec que justament en aquesta etapa dels 15 als 17 anys també li dones massa importància al que és l'amor, encaixar tipus pels nois o per les noies, el que t'agradi, perquè ho veus com que tot ha de girar al voltant d'agradar-li a una persona, o per almenys jo ho veia així, que,
1: sí,
2: que com tot el que faig, ai, però en aquest no li agradaré, en aquest... què importa? Sí, què importa? Sí. O sigui, literalment importa una merda.
1: Literal.
2: Preocupa't de, no sé, de conservar les teves amistats, d'estudiar, de, que està molt bé tenir amor, no?, com a extra, però que a vegades ho girem tot en aquell voltant i dius que és que no té tanta importància.
1: Sí, sí, i que tens com aquesta pressió d'intentar agradar-li a algú o de voler agradar-li a algú, i llavors altres coses que són més importants de manera acadèmica o en qualsevol altres aspectes de la vida... Que, però per aquesta pressió tan forta que tens d'intentar agradar, deixes de banda l'altre que també és molt important, o sigui, tenir relacions sanes amb les amistats, amb la família, no descuidar els que són teus, per dir-ho així. Però tens aquesta pressió de dir, uf, és que jo també vull tenir alguna cosa, perquè vull tenir experiències, vull explicar a les meves amigues el que em passa, el que no, tal, i si jo no tinc, també doncs em sento malament de dir que les meves amigues estan explicant tot el que els està passant i jo no puc aportar, saps? No puc... Jo, o sigui, puc opinar des d'una banda, però no des de la banda de saber el que és tenir, pues, alguna cosa, saps? Jo que també hi ha moltes nenes, i bueno, nens no tant, però més nenes, que senten aquesta pressió de dir... I llavors, al final, acaben fent coses que no els agrada perquè no els hi tocava, no era el que volien, o acaben fent per pressió, i al final és una mala experiència, jo crec.
0: I jo crec que ara ja podríem entrar, si està la segona etapa tancada, a la tercera, que és la d'entrar a la universitat, o a l'acadèmia, o al cicle, qualsevol cosa. Que jo crec que és una etapa encara més sèria, perquè sí que canvies totalment d'amistats, de relacions, i entres a un món nou, i les de la universitat poden explicar com ho han viscut, si han tingut pressió, i bueno, a veure què diuen.
2: Que, per exemple, jo crec que, sí, com dius tu, és l'etapa ja com de maduració. Òbviament no del tot, no, m'entens? Perquè, bueno, jo crec que ni quan ets pare acabes de ser del tot madur i acabes fent coses il·lògiques, no?
1: Sí, sí.
2: Però que jo crec que ja és com que poses els peus al terra, saps? I dius, vale, he de construir un futur, he de treballar, he de pensar en què vull ser, què vull fer amb la meva vida. Perquè quan fas l'ESO, vaig i t'estàs coneixent a tu mateixa, tal. Però ara és com que te n'adones de què dius... Merda, tinc una vida a seguir, tinc una... he de saber un pla, però també amb el que estem parlant abans de tenir una pressió i de tot això, jo estic molt agraïda de com la meva mentalitat ha canviat des de que vaig a la uni, des de que jo he de decidir per mi mateixa les coses. Ara sóc jo la que decideix. Sí, o sigui, sí. Em veig com autònoma de dir, he de treballar, sóc jo la que decideix si m'aixeco, vaig a treballar. Sóc jo la que decideix si vaig a classe. I m'agrada molt el canvi de mentalitat perquè, per exemple, un parèntesi del primer capítol que vam fer del futur, ara ho veig com, en molt poc temps, ho veig molt diferent. Perquè vaig estar pensant, per exemple, si quan acabo la carrera no sé què vull fer, li donava molta importància a dir has de seguir estudiant, has de seguir fent una cosa. I ara potser, ho vam parlar justament ahir, perquè a vegades parlem de coses lògiques, sí, que... Si ara a mi em dóna la gana marxar a l'estranger a treballar i a decidir durant un any què és el que vull fer, quin problema hi ha? No li trobo el problema. I en canvi, quan era més petita deia, vale, acabes batxi, estudies. O sigui, i acabes d'agafant feina. Pues potser no és el que vull ara mateix, vull dir. No, jo crec que estàs a l'etapa de que decideixes les coses i la pressió comença a ser diferent perquè tens una pressió més d'adult.
1: Sí.
2: No sí. Sé.
1: Jo crec que la pressió ara de ja la vida més adulta és més teva, o sigui, què he fet tu amb la teva vida? Perquè, clar, abans tothom feia el mateix batxillerat, o sigui, els teus companys feien el mateix batxillerat, la mateixa això fas les assignatures, ara cadascú té la seva vida i ja decideixes tu, o sigui, per això la universitat em diràs quanta gent va cada dia a classe de manera efectiva, molt poca gent, moltíssima, perquè cadascú ja decideix, doncs, el seu ritme, si li va bé anar a classe, si no anava bé anar a classe. També en el tema de treballar, és que d'això, de petita deies, vale, sí, si jo vull ser, per exemple, abogada, jo sé que, pues, ESO, batxi, dret, màster i ja. Però és que potser quan acabo el màster, dic, no, ara o no estic preparada per començar a treballar del que vull i començar ja el que és la monotonia, el millor vull fer pues, un any no sabàtic, però en plan estar a un altre país, amb una parella o amb les meves amigues, anar-me'n amb una i treballar a Austràlia, bueno, Austràlia no, ¿vale? Perquè Austràlia deixem.
2: Una serp?
1: No, gràcies. No. Anar a un altre país i disfrutar una mica de la vida, perquè llavors ja saps que sí que et ve la vida adulta, de veritat, el treballar cada dia, despertar-se a les 7 del matí... Són les petites coses, llavors dius, vale, doncs faig un petit peron, petit parèntesi, vull disfrutar realment. Llavors aquesta pressió de dir, uf, sé que em passaré tota la vida treballant, ara deixa'm tenir un respir, una mica de descans.
0: Jo tinc una pregunta per vosaltres. Vosaltres creieu que és pitjor la pressió que us donen des de fora o la que us doneu vosaltres mateixes?
2: Jo crec que l'autoexigència és com... top pitjors coses que et poden passar, perquè al final, qui, no vull dir-ho així tan heavy, però qui s'està torturant amb els pensaments i amb un mateix, ets tu. Llavors, o sigui, si t'ho diu algú, t'afecta molt perquè t'ho està dient una persona propera a tu, però t'ho estàs dient tu cada dia, o sigui, el teu cervell cada dia està pensant el mateix i el mateix i el mateix. Jo crec que això et desgasta i et cansa molt més que si t'ho diu, per exemple, ta mare. O sigui, que t'afecta molt que t'ho digui el teu pare, el teu mare, perquè són persones com... molt properes a tu, però jo crec que al final quan més et desgastes i més t'afecta aquesta pressió és quan te la fas a tu mateixa.
1: Sí, jo opino igual, jo crec que l'autoexigència és de les coses més dures que et pot passar. Però si tens una família que tot està sobre teu, però al final acabes fent les coses perquè la teva família t'està dient, saps? Però si tu mateixa és la que t'estàs posant al cap que has de treure la millor nota, has de ser la millor en tot, anar a totes les classes, fer tot no sé què, jo crec que és bastant més fotut que al final digui el teu pare... posa't a fer això, o sigui, ja, perquè al final suspendràs. Però si tu mateixa tens la capacitat de dir sé que ho faig perquè si no, malament, jo crec que és més fotut.
2: I aquesta autoexigència és com que et persegueix en totes les etapes. Des de que comences l'adolescència fins que l'acabes o comences ja l'etapa adultal, que jo crec que la tens tota la vida, l'autoexigència,
1: sí.
2: Però que em refereixo, és com que et segueix en tots els aspectes d'estudis, d'experiències, de tot. Perquè al final és com que tu et marques el que vols o el que no vols i que, no sé, com que te autosabotees tu mateixa.
1: Sí, sí, això també ho crec. Jo crec que l'autosabotatge és...
2: jodidíssimo.
0: I bueno, jo opino el mateix.

0: diguem que créixer no hauria de ser una competició i que a l'hora de que tu creixes hauria de ser una manera doncs, de decidir tu mateix qui vols ser i en què vols en plan, en què vols en qui vols convertir, no? I descobrir què t'agrada, però sempre fer-ho des del que tu penses, no sentir una... Per molt que tu sents una pressió, perquè jo crec que la sents durant tota la teva vida.
1: És inevitable.
0: Saber controlar-la, aquesta pressió social, i decidir tu què fer i comportar-ho. No sé què penseu, així com a última reflexió.
1: Sí, jo opino igual, que la pressió social jo crec que al final sempre l'acabaràs tenint totes les etapes de manera totalment canviant i diferent, però que al final tu mateixa és la teva vida i has de saber intentar gestionar totes les emocions i tot el que t'està passant de manera el millor possible, perquè al final és la teva vida i has de, tu mateixa seràs l'única que estarà tota la vida amb tu i saber què és el que t'agrada i què vols fer.
2: I jo penso el mateix, que al final has de fer el que tu vulguis i no el que vulguin els altres, perquè per alguna cosa és la teva pròpia vida. I dit això, jo crec que ja és hora de recollir la sobretaula.
1: Esperem que heu passat una bona tarda amb nosaltres i sobretot que penseu en qui voleu ser i en què us voleu convertir de manera autònoma.
0: Ens veiem a la pròxima. Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan. Imma Soler n'és la subdirectora.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
2: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Últim dia de classe, escoles i instituts abans de les vacances d'estiu.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar...
4: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
5: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
6: Ja no ens veurem tant.
7: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
8: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
2: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
9: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
2: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
9: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions l'any.
2: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
9: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
2: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
9: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
2: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga. Jordi Cocre.

0: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
1: Previsió del temps per les hores immediates. Luis Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs, també, especialment a les comarques del Pirineu, i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud. I si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Catalunya es prepara per la primera onada de calor amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
5: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
4: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment, no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
1: Temperatures tòrrides que també mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. A la Catalunya central el que més preocupa a hores d'ara és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
6: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
7: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig baixes a Norra, Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 10-15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona del Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant, són capaços de propagar en zona forestal.
6: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
1: Doncs tot plegat en un cap de setmana de moltíssima mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i les restriccions de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
4: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
8: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
4: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principal eixos d'actuació.
3: Notícies en xarxa.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevànol per, com sap-ne, l'avient. Ràdio Ripoll,
9: Laura, segur. Divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
10: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
11: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
12: Ja no ens veurem tant.
13: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
14: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
15: Sí, mullarem els profes.
16: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
9: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
10: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
11: Aquesta setmana es va a un campus, si no m'han de vigilar.
12: Em quedo amb la iaia a vegades.
14: Anirem de càmping.
11: En sort de que sóc bastant autònom.
16: I aniré al casalet de bàsquet.
9: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
1: Un curs, com us deia, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
18: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
17: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica, mínimament invasiva, redueix l'estada a l'hospital i també el dolor.
19: La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any.
1: Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. El robot s'anomena Xurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
21: Al tercer dia o al segon ja és millor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
22: ¿De la operación?
21: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
20: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
23: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
20: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
1: Catalunya ha lliurat aquest matí les banderes blaves 2026 al distintiu internacional, que reconeix la qualitat ambiental, però també la seguretat i els serveis de platges i ports.
19: Enguany s'han distingit 101 platges i 24 ports amb bandera blava. Sitges s'ha posicionat com la ciutat amb més guardons.
1: L'acte de lliurament ha tingut lloc a Lloret de Mar. Allà hi tenim a la nostra companya, la Paula Fernández, de Televisió de la Costa Brava. Bon dia, Paula.
24: Bon dia, companys. Doncs, com bé comentàveu, Lloret de Mar ha acollit aquest divendres al migdia l'acte de lliurament d'uns distintius internacionals que premien l'excel·lència de platges i ports esportius. En aquesta edició, Catalunya ha sumat 101 platges i 24 ports guardonats. L'acte, encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
25: Catalunya compta amb platges amables que faciliten passejar, que faciliten banyar-se i visitar-les a tothom sense cap mena d'excepció. Per tant, qualsevol ciutadà o ciutadana ha de tenir dret, també es deia, a aquest accés. Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges.
24: Sitges s'ha posicionat com la ciutat que ha rebut més distintius de banderes blaves, però les comarques gironines també han tornat a situar-se entre les més premiades, amb 27 platges i 9 ports distingits, mentre que arreu del territori català s'ha renovat i ampliat reconeixements que posen en valor la qualitat de les aigües, els serveis i el compromís amb la sostenibilitat. L'edició d'enguany també ha incorporat 15 distintius Centre Blau destinats a equipaments d'educació ambiental, reforçant així la vessant pedagògica i de sensibilització del programa.
1: Gràcies, Paula Fernández, de Televisió de la Selva, i ara obrim Plana Política. Els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts on tots dos països ja havien subscrit per separat.
19: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
26: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: La Moncloa considera que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir una nova peça separada contra Begoña Gómez és un despropòsit. El magistrat atribueix a la dona del president espanyol Pedro Sánchez nous delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea arran d'un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses vinculades a Juan Carlos Barrabés.
19: L'executiu espanyol assegura que Begoña Gómez no té cap vinculació amb aquest contracte, a més recorda que no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió que Gómez fes en relació amb aquesta adjudicació.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya. Els ha promès un entorn favorable per créixer.
19: En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent.
1: I ens situem ara a la Bisbal de l'Empordà, on una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua. La previsió és que pugui quedar reparada mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos, endavant.
0: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
2: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers dos anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però justament l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada. El que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuva que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua poden venir a recollir aigua aquí.
0: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva a partir de mitja tarda, mentre que es recuperaria la normalitat amb pressió i cabal al llarg de demà al matí.
1: Alcaldes d'Osona reclamen una revisió de la llei de contractació pública perquè consideren que genera excessiva burocràcia, retards i poca capacitat de decisió als ajuntaments.
19: Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania.
1: Una denúncia que ha recollit la Núria Perera del 9FM.
5: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells denuncia l'excés de tràmits i assegura que això dificulta la participació de petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques.
6: Hem de repartir les empreses del territori millor que les grans corporacions i hem de fer contractes que siguin més ambientals i més socials. Aquesta és la teoria, sona bé, però a la pràctica anem en el camí invers.
5: A les Masies de Voltregà, l'alcaldessa Verònica Ruiz lamenta que els consistoris tinguin poques eines per actuar davant empreses que incompleixen terminis.
7: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
5: Ruiz cita el cas de les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst.
7: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos.
5: També l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, assegura que els ajuntaments estan lligats de mans i peus davant processos cada vegada més complexos. Tots tres coincideixen a reclamar més agilitat i menys burocràcia.
1: Moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer, amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Maria Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
22: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors,
3: la relació amb les persones ja hi és.
8: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
4: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
8: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
1: 8 minuts i 2:15, arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
10: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per a la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Inici immillorable de la sèrie, que és el millor de 5 enfrontaments, segons el tècnic culer, Xavi Pasqual.
12: L'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina.
10: Demà a les 8 serà el segon partit a la Fonteta i en la final de Lliga de Futbol Sala el Barça va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Murcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians, un partit somiat pel jugador francès.
13: Puedo pensar en tu cabeza, pero hay que estar dentro del partido hasta que se acaba. Y después ya voy a pensar lo que tú quieres.
14: Para nosotros, si podemos ganar en 3 es mejor. Si podemos ganar en 4, ganamos en 4. Y si tenemos que ganar en 5, vamos a ganar en 5. El más importante es ganar.
10: Sergio González de Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador. En futbol, el Sabadell la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota del partit d'anada per 1-0. El Sabadell somia tornar al futbol professional 5 temporades després. I qui també té un partit de cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant del Liceo en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda. La sèrie ha estat 2-0 en contra pels catalans. Escoltem el jugador arlequinat Joel Roma en l'entrevista feta aquest migdia al programa En Joc. La confiança està intacta.
15: Jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops que ningú s'esperava. Però jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
10: Aquesta tarda arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La primera etapa té sortida i arribada a Santa Susana. En total són 3 dies de competició. Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat, la Mireia Benito de Llorenç del Penedès i la neerlandesa Marian Vos són algunes de les principals favorites a guanyar la cursa catalana. I tornant al futbol, el jugador maresmenc Marc Cucurella va parlar del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella destaca que el seu pas pel Barça no és incompatible amb jugar pel conjunt blanc.
27: Al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
10: A l'Espanyol femení, Marc Torres ha renovat el contracte per una temporada fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista a la disciplina blanquiblava. Moviment també als equips catalans de bàsquet de l'ACB. El Manresa ha incorporat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys, i per les pròximes dues temporades arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, amb experiència a l'Eurocup. I per part del Lleida, el nord-americà Cory Walden posa punt final a la seva etapa al conjunt lleidatà després de 2 anys. I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma es reforça amb Víctor Pérez.
1: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minutets i arribem ja a 3:15. Fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida amb més actualitat. Fins ara.
28: Notícies en xarxa. Edició migdia.
29: La xarxa de comunicació local.
30: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: El diccionari TermCat.
11: 40 anys, 40 paraules.
16: 2024. Dana.
1: Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
9: Marta Sabater.
17: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a Dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del TermCat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula, i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
11: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
29: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dijous 18 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu engega una campanya per combatre l'edatisme i defensar els drets de la gent gran. L'escola Montbui de Caldes tanca el curs de mediació de pati fomentant la cultura del diàleg entre els infants. El Parlament aprova el POM rural, una demanda molt esperada als pobles del Moianès.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que Sant Feliu de Codines ha posat en marxa la campanya També ho puc fer, una iniciativa de sensibilització que busca combatre l'edatisme i reivindicar de forma directa els drets i les capacitats de les persones grans al municipi. Aquest passat dimecres es va presentar aquesta campanya on la imatge gràfica que s'ha usat han sigut veïns reals com a motor de transformació per trencar amb els estereotips associats a l'envelliment. Una de les premisses clau de la campanya és la importància de mantenir un teixit comunitari dinàmic, on la participació de la gent gran és fonamental. L'Anna Arnau d'Aupí, participant de la campanya, assenyala que aquest compromís social es fa més visible amb les dones.
2: No sé per quina raó als homes els hi costa més participar de les activitats de l'edat que sigui. Els hi costa normalment una miqueta més. Jo estic amb altres activitats també o amb altres entitats i normalment qui domina és la dona. No? Jo crec que la dona té més voluntat. Mira, ahir mateix parlava amb una persona que m'explicava que els seus pares també s'havien jubilat i que la dona estava encantada perquè, bueno, que si el ioga, que si no sé què, quedava amb les amigues, això, i això que era una persona de Barcelona, que si anava amb les amigues o anava fins a la platja caminant, i en canvi l'home no sabia què fer. L'home no es havia integrat i es havia dedicat tot el món sempre a treballar i ara doncs s'ha trobat que no sap què fer, no? Clar, si abans de que et jubilis tens la precaució de ficar-te ja en un món i començar a fer activitats, quan ho deixes és tot el contrari. Estàs gaudint més aquelles activitats perquè tens més temps i tu decideixes aquell temps. I normalment et trobes en la situació de que, home, ara que estàs jubilada, doncs, bueno, per què no em dones un cop de mà per això? I ara que estàs jubilada tu pots anar a mirar això, no? Vull dir, a vegades et donen més feina de la que toca, no? Que la veritat és que estic bastant ocupada.
0: Més enllà dels canvis físics evidents que comporta el pas del temps, els participants defensen que la ment i l'experiència acumulada continuen sent actius de gran valor. En aquest sentit, un altre dels rostres de la campanya, el Dani Fonoll, posa sobre la taula una distinció clau, la diferència entre fer-se gran i fer-se vell.
3: Realment l'edatisme cada vegada està més, que la gent gran sembla que estiguem limitats a fer certes coses sí, certes coses no i tot. I sí, depenem del físic, evidentment, eh? Com més grans et fas, el físic passa factura de tota la teva vida, però el cap segueix funcionant i el cap pot tenir moltes ganes de fer coses, jo sempre ho dic. Hi ha joves de 80 anys i hi ha vells de 30. Hi ha dos termes. Un terme és vell, que no té res a veure, i l'altre terme és major, gran. Evidentment, som grans, perquè hem viscut més anys. Llavors, som grans d'edat. I tenim una experiència que se'ns ha acumulat durant tots aquests anys. Jo no em considero vell. Jo em considero gran. Gran sí, per què? Perquè va tenir una edat, evidentment, i espero tenir-ne molta més. Però vell no m'hi considero en cap moment. Em consideraré vell aquell dia que ja en la meva ment no vulgui treballar més, ni vulgui fer més coses, ni res. Serà, realment, en aquell moment serà el final de la meva vida. En aquell moment em considero una persona gran, sí, perquè no, casal de la gent gran, això ho diu, no de la gent vella.
0: És que aquesta plasticitat i adaptació mental és compartida per la Carme Tura, qui des de la seva experiència professional en el món de l'ensenyament recorda que la ment no s'ha d'aturar davant dels condicionants del propi cos.
4: Jo vinc del món de l'ensenyament i sobretot del món de la psicomotricitat. Llavors allà aprens que és una adaptació al teu cos constant. O sigui, el teu cos et condiciona certes activitats, però tu et vas adaptant. La psiqui crec que no es fa tan gran. O sigui, si tu...
5: Continues
4: amb les teves idees i intentes adaptar el cos al que pots. Però això ho fan els nens de 3 anys, els nens de 5... L'adaptació al cos és tota la vida. I t'has d'adaptar, depèn de les condicions que tens, del que et passa, de tot això. Però la ment, va molt de pressa, no s'atura. A vegades corre més que nosaltres. Sí. Per això el terme gran a mi em costa.
0: Però l'edatisme no és un concepte abstracte, es noten petits detalls quotidians. L'Anna ens parla de com s'utilitza la paraula senyora.
2: Jo crec que això t'hi trobes a partir que passes dels 40-50. Hi ha molta gent jove que ja, només el fet ja de canviar-te de nom, de dir-te senyora, sí. Yeah. Sembla que amb una dona és més ofensiu que amb un home, perquè amb un home, un senyor, sembla que sigui elegant, no? Uh-huh. Però en canvi amb una senyora a vegades es diu de manera despectiva, no? Sí que m'he trobat, doncs, perdó, a vegades de que, bueno, vol seure, o potser també perquè tinc les condicions de que tinc un cabell blanc per les circumstàncies, doncs sembla que, doncs, que... Bueno, però jo crec que a vegades és més amabilitat, eh? No perquè vulguin discriminar. O sigui, que a vegades hi ha gent que sí que és atenta i et fa una miqueta de recolz de, escolta'm, doncs t'ajudo o el que sigui, no? Però, bueno, jo crec que existeix, ha existit i que crec que sempre hi haurà aquesta mica de discriminació.
0: Davant d'aquesta realitat, mantenir-se actiu de la manera que cadascú triï és l'única clau per continuar gaudint de la vida. Tant pot ser col·laborant en entitats o en voluntariat del casal com fent qualsevol altra activitat. Així ho expliquen la Carme Tura i el Dani Fonoll.
3: És la persona la que decideix si es fa gran o es fa vella. I és la persona la que decideix si acaba en condicions per poder seguir fent la seva vida o no.
4: Però fer-se vell, fer-se gran o estar actiu o no estar actiu, també depèn de la persona i no necessàriament aquella persona ha d'estar en entitats. Que l'activitat... a vegades sí, sí. Hi ha gent que es queda a casa, però a casa fa moltes coses.
3: Sí, sí, sí.
4: Perquè hi ha una senyora, jo conec una senyora que fa ganxet...
3: Al final és el que diu la Carme, és estar actiu. És que tu tinguis els teus interessos i tal, hi ha gent que és més sociable o es vol socialitzar més que uns altres, però que no paren a casa i estan. Llavors això és el que manté una persona activa, és la que la manté viva, la que la manté gran... Però no vella, però no és el que estem dient, no? Jo ho he dit pel cas de les entitats, perquè sí que hi ha molta gent gran, molta gent que ja s'ha jubilat i tal, però que està en moltes entitats i en molts llocs precisament per això, per tenir una activitat, i ara faig això, i no organitzo l'altre. Però realment és el que diu la Carme, és estar actiu amb el que t'agrada, que encara que sigui una col·lecció de segells, o que sigui ganxet, o que sigui un hort.
6: Qualsevol cosa.
3: Qualsevol activitat que et faci tenir la ment en aquell moment ocupada només amb allò, perquè val la pena.
0: Davant el repte que suposa fer front a l'etapa final del cicle vital, la campanya llança un missatge coral i optimisme de cara al futur. Pels seus protagonistes, l'única clau per plantar cara als prejudicis de l'edat és, senzillament, mantenir-se ocupats, estimats i actius fins l'últim moment. Així ho resumeixen l'Anna, la Carme i el Dani.
2: De que potser es pensen que el fet de ficar-te en el món, de fer coses, siguin gran, que potser doncs, se'ls hi passarà el temps molt ràpid i que potser... Doncs, et fa por arribar a que puguis arribar al camí de la mort, no? Sí. I aquesta és la por que té molta gent, no? Però jo crec que la gent s'ha d'animar, la gent ha de fer coses, perquè és que l'activitat física, sobretot la mental, és fonamental per poder tirar endavant.
4: Sempre tens por de les coses desconegudes, o sigui, el tot. Però és que va venint, és que tu no fas un trencament, o sigui, tu ets tu, i et vas trobant amb el que et vas trobant. Clar, que et fa por? La solitud és molt terrible. O sigui, estar sol, això sí que fa por. Un dia el peu et falla, l'altre dia no sé què, i és el que et deia, no? Una mica que et vas adaptant, t'has d'anar adaptant...
6: Aquesta nova normalitat,
4: al teu
6: no?
4: cos, que és el que et falla, sobretot.
3: Tota la vida estem aprenent, tota la vida és un aprenentatge, i això no deixa de ser una part més de l'aprenentatge. Has d'aprendre a fer-te gran, també. Llavors, has de comprovar, perquè és inevitable, et diràs sí. gran, i has del cos cuidar-lo el màxim possible, el qual no vol dir que se t'espatlli en un moment donat que sense que tu ho preveguis, no? Però, bueno, has de tirar endavant i has d'anar aprenent d'aquestes coses que et van passant, i llavors amb això d'anar tirant endavant tot el millor que puguis i estar el més lúcid i el més entretingut i el més persona que puguis.
0: Una lliçó de vida que demostra que sumar anys no és, ni de bon tros, apagar-se, sinó que és una crida contundent a mantenir la ment desperta i a desterrar els prejudicis de l'edat. L'Escola Montbui de Caldes de Montbui ha tancat aquesta setmana una nova edició del seu programa Mediació de Pati, una iniciativa pionera que enguany ha portat com a lema Abraça el conflicte per construir la pau. En un acte celebrat al mateix centre educatiu, una vintena d'alumnes de quart, cinquè i sisè de primària han rebut els diplomes oficials que els acrediten com a mediadors i mediadores, després d'un curs intens on s'han encarregat de vetllar per la convivència durant les hores d'esbarjo. L'alcalde de la Vila Termal, Isidre Pineda, destaca que aquest projecte, que va néixer el curs 2015-2016 de la mà del Servei Municipal de Mediació, és un tret d'identitat propi de l'Escola Montbui.
6: El projecte de Mediadors de Pati és un projecte que des de fa anys treballem justament aquí a l'Escola Montbui. Nosaltres des de l'Ajuntament tenim un servei de mediació comunitària, un servei de mediació ciutadana, que realment resol conflictes veïnals entre ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Aquesta cultura del diàleg que intentem fomentar, doncs ho fem des de l'escola, i és molt interessant que justament els mateixos nens i nenes, nois i noies, doncs vegin que parlant arribem a solucions que d'alguna manera, si no fos així, doncs es podrien anar allargant i que no seria positiu. I realment els valors que es treballen en aquest projecte doncs són molt bonics, però seran molt útils de ben segur pel present i pel futur dels mateixos nois i noies.
0: Durant la jornada de cloenda s'ha posat en relleu que la presència d'aquests joves mediadors no només serveix per solucionar petites disputes puntuals, sinó que també es converteix en referents positius per a la resta de companys a l'escola, obrint la porta a que el projecte es pugui estendre a altres centres de la vila. A la pràctica, el dia a dia de la mediació requereix una organització minuciosa. Paqui Jiménez, cap d'estudis de l'Escola Montbui, explica que cada dia dos alumnes surten al pati degudament identificats amb una armilla taronja. La seva funció és la d'actuar com a intermediaris neutrals davant els malentesos habituals de l'escola.
7: La idea és que els infants tenen molt clar que la mediació és voluntària, per tant, la part implicada al conflicte s'ha de dirigir als infants mediadors, i els mediadors simplement el que fan és que les dues parts puguin explicar com han viscut el conflicte i entre tots dos i ells com a intermediaris busquen una possible solució que satisfagui les dues parts.
0: Però, sens dubte, els veritables protagonistes del projecte són els mateixos nens i nenes. Durant l'acte de cloenda, a més de rebre els seus diplomes i unes gorres de color taronja com a record, van participar en una dinàmica de grup al voltant de l'anomenat Banc de l'Amistat, l'espai físic on s'asseuen a resoldre els conflictes. Escoltem alguns dels mediadors.
8: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha après una mica dels problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
9: A mi també m'ha anat molt bé tot, entendre els problemes i que es poden solucionar parlant.
8: Sí, hem solucionat alguns, com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat, i bueno, coses així, però no molt greus.
9: Uns que deien que hi havia tot el rato, però deien que no.
8: El dia d'avui bueno, estem finalitzant la mediació amb l'alcalde i tota la gent que ens ha ajudat, i aquestes gorres les han donat per haver fet el programa de mediació i ara hem estat parlant de com ens ha anat tot.
0: Amb la visita posada al proper curs, el projecte tanca aquesta edició avaluant positivament els resultats i posant sobre la taula el nou repte d'estendre aquestes dinàmiques de resolució pacífica de conflictes de manera directa també a l'interior de les aules. Els municipis de menys de 2.000 habitants del Moianès i Gallifa estan d'enhorabona. El Parlament de Catalunya ha validat el decret llei per reformar la normativa d'urbanisme i adaptar-la als municipis rurals. La cambra aprovava ahir la modificació amb el vot favorable de tots els grups excepte Vox i acordava tramitar-lo com a projecte de llei. Ens ho explica en Jordi Givert.
10: El nou decret flexibilitzarà la construcció i la rehabilitació d'alguns municipis i ho farà ampliant l'instrument de plantejament urbanístic que hi ha ara per adaptar-lo a pobles de menys de 2.000 habitants amb la creació específica d'un POUM rural, com us explicàvem aquí a l'eix 59. Albert Dalmau era el conseller de la presidència i en parlava durant l'aprovació definitiva d'aquest nou POUM rural.
11: Saben que un compromís d'aquesta legislatura és facilitar l'arrelament de la població en el conjunt dels municipis rurals del nostre país, i això significa fer les coses fàcils perquè es pugui construir habitatge, fer les coses fàcils perquè hi pugui haver-hi activitat econòmica, fer les coses fàcils, en definitiva, perquè la realitat dels municipis rurals és una realitat diferent d'una ciutat com la de Barcelona. I en aquesta modificació dels mecanismes de l'urbanisme permetem doncs, poder construir, no?, facilitar la construcció d'habitatge.
10: El document també agilitzarà la rehabilitació de masies i cases rurals a tot Catalunya, així com la reconversió de sòl rústic, com ara granges o magatzems abandonats en habitatges. Jaume Gilabert és el coordinador d'Eines de Repoblament Rural i explicava com això pot satisfer a certs municipis rurals, com per exemple els de la comarca del Moianès.
12: Sortim amb l'objectiu aconseguit, no? Que aquestes edificacions en sòl rústic, que avui en dia inclús espatllen el passatge del país, no? El passatge del país que està en granges abandonades, magatzems sense cap tipus d'ús, tot això pugui ser utilitzable per habitatge de residència habitual.
10: Tot plegat en un nou document que ha de servir per frenar el despoblament i facilitar l'accés a l'habitatge a la Catalunya rural.
0: El sector de la construcció està vivint en els darrers anys un moment d'expansió al Vallès Oriental, ja que concentra el 8% de tota la població ocupada de la comarca. Un informe publicat aquesta mateixa setmana pel Consell Comarcal del Vallès Oriental constata que l'activitat econòmica ha agafat embranzida, impulsada sobretot pel ritme dels acabaments d'obres de nova planta. Si mirem la fotografia a casa nostra, la realitat es tradueix en un autèntic boom de l'activitat, començant per Caldes de Montbui, on la vila termal s'ha convertit en el motor de la construcció de la zona. I és que, segons les dades oficials de l'estudi, Caldes va tancar el passat any amb 84 habitatges iniciats, però el que és més destacable, es van acabar de construir un total de 57 pisos o cases de nova planta, fet que suposa un creixement important respecte a l'any anterior. Una dinàmica de creixement que també es repeteix, però a escala més petita, és a Sant Feliu de Codines. El municipi ha registrat una acceleració notable de l'obra nova, multiplicant de forma clara els habitatges iniciats, que han passat de només 3 a enfilar-se fins als 22 en l'últim balanç anual. A l'altra banda de la balança, la tendència és una mica més lleugera a Bigues i Riells del Fai, on l'activitat es manté en un pols més estable. El municipi es va iniciar amb 11 habitatges i se'n van donar per acabats un total de 9 al llarg de l'any. Finalment, la cara més vinculada a la petita reforma o al manteniment propi de les estructures familiars la trobem a Sant Quirze Safaja. Per la seva dimensió geogràfica i demogràfica, el poble es manté al marge de les grans promocions i el mateix succeeix amb Gallifa. En l'àmbit comarcal, l'Observatori destaca que el preu de la vivenda ha pujat un 6%, sent el mercat de segona mà el que més ha encarit. Des del Consell Comarcal apunten que aquest increment generalitzat de l'activitat es deu, en gran part, a la falta de sòl i a l'alt preu de l'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona, que està empenyent la demanda cap als nostres municipis. I al Moianès, l'associació Narinan, una entitat que treballa en el camp del reforç educatiu, rebrà una injecció econòmica de 32.000 euros després de guanyar una ajuda del BBVA. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
10: L'organització ha estat una de les 4 seleccionades a tot Catalunya dins de la 8ª convocatòria solidària BBVA Futur, gràcies al seu projecte batejat com a Reforç Educatiu Integral per a la Igualtat d'Oportunitats. Aquesta iniciativa incideix directament en l'alumnat de primària en situació de vulnerabilitat social i es desenvolupa a les localitats moianeses de Castellterçol i Castellcir, a més d'altres municipis de l'àrea metropolitana, com Barcelona mateix, o l'Hospitalet de Llobregat. El programa preveu beneficiar de manera directa més de 300 alumnes en risc d'exclusió social gràcies a la implicació de 140 voluntaris. La proposta combina el suport escolar en grups reduïts amb serveis de logopèdia, tallers de lectura i educació emocional a través del teatre, treballant colze a colze amb els centres educatius i les famílies per prevenir el fracàs escolar. En total, la convocatòria solidària ha repartit 168.000 euros a tot Catalunya entre projectes socials, de salut i mediambientals.
0: I per acabar el programa d'avui, no sé si alguns de vosaltres vau mirar el cel ahir la nit, però el nostre home del temps sí que ho va fer i ens explicarà què era el punt brillant que hi havia al costat de la Lluna. Bona tarda, Pep Acosta.
13: Hola, què tal? Bona tarda. Aquests dies que tenim tanta tranquil·litat meteorològica, que tenim un anticicló situat gairebé sobre nostre, que està cobrint tota l'Europa occidental, tenim uns cels molt clars, cap núvol, i molt brillants. I a les nits és fantàstic per mirar el cel. Ahir, no sé si vau observar la lluna fantàstica, que està en fase creixent, i al seu costat una llum molt brillant. Era Venus. Semblava com si Venus es fiqués ben bé a dormir a sobre de la lluna. I va ser una imatge que s'han fet moltes fotografies a través de telescòpics i altres objectes que miren a l'espai, i s'ha fet bastant famosa aquesta fotografia. I si mireu més cap a l'oest, diguem, els que som d'aquí, cap on el Sol es pon, també observareu Júpiter, però ha de ser bastant a primera hora que el Sol es pongui. Després, a la que passen una estona, Júpiter ja desapareix. Jo crec que avui no es veurà tan bonic com ahir. Júpiter ja estarà més separat i Venus també estarà més separat de la Lluna. Això només... no estan junts, òbviament, en l'univers estan molt més lluny, Venus, que la Lluna, i senzillament és un efecte òptic des d'aquí, des del nostre planeta i des de la nostra latitud, que fa que puguem veure Venus i la Lluna junts en el cel. Ja et dic, jo crec que avui es veurà perfectament la Lluna es veurà perfecta, però Venus es veurà una mica més allunyat de la Lluna. I més o menys la millora per veure aquest fenomen astronòmic de Venus, la Lluna i Júpiter serà entre les 10 i les 11. Les 10, les 11, 11 i mitja serà com tornar a veure millor el nostre satèl·lit i aquests dos planetes que són els que més brillen en el cel aquests dies, i que és una imatge que s'ha fet bastant viral aquestes últimes hores i bastant famosa a les nostres latituds, perquè amb aquest cel tan brillant que estem tenint aquests dies sense cap núvol, va cridar bastant l'atenció aquesta imatge molt bonica que vam tenir ahir a la nit. Moltes gràcies, adeu!
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí al dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en què col·laborem. L'Àngel Falqués, hola Àngel.
1: Hola, bon diumenge i bona primavera.
0: El Josep Maria Joneda.
2: Molt bon diumenge a tothom.
0: La Maria Torrents.
3: Hola, ja tornem a ser aquí.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, Pau Ibars. Hola, Pau.
4: Bon dia.
0: Ja hi som.
4: Sí, ja es va acabant això, per sí. Això. Ja no en queden gaires, eh?
0: No en queden gaires. Bueno,
4: ara, ja...
0: ara que som tota la plantilla.
4: Aviat, sí. Oh, i ara que som tots, avui.
0: Avui som tots.
1: Falta el Jordi, falta el Jordi.
4: Falta el Jordi. El Jordi ja li donem vacances fins al setembre, em sembla.
0: Fins al setembre no vindrà?
4: Jo crec que no, però...
0: Bueno, vols dir que no tindrem temps de que torni a fumar un pinyasso amb la moto?
4: No, home, no, Rosita, no li vulguis tan mal, pobre nano.
0: Ja tornarà a agafar la moto de tant temps.
4: Ha estat...
0: Ja haurem de patir una altra vegada.
4: Ha estat
0: ara almenys el tenim col·locat.
4: Un any de recuperació.
0: Bueno, però ara el tenim col·locat, que llavors haurem de tornar a patir.
4: Què vols dir col·locat?
0: Que no va amb moto.
4: Ah, no, no, no. Bueno, no sé si tindrà gaires ganes, eh? No ho sé.
1: No, i segons on sí que hi va. Quan s'ha d'anar a recollir un premi, que hi ha pastes i tot això...
0: Llavors hi va anar.
1: Vaig veure fotos que hi anava.
0: Que hi era.

0: Què, Joaneda, què portem avui?
1: Avui un altre viatge.
0: Sí?
1: Sí. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Vivències Musicals. Avui farem un viatge per diversos paisatges d'Europa. Potser no podem anar a Romania, que està del Roser. I podríem anar també a Romania.
2: Sí, sí, penso que sí que hi ha alguna cosa de Romania.
1: A través d'aquesta música escoltarem moltes coses diferents. Escoltarem compositors que van saber transformar la seva terra, les seves danses, llegendes i tradicions en melodies plenes d'identitat i emoció.
0: Hi trobarem muntanyes, boscos, rius, places i festes populars convertides en sons. La música nacionalista no només buscava bellesa, també volia preservar la memòria dels pobles i donar veu a cultures que volien reafirmar-se dins la gran tradició europea.
3: Durant la propera hora passarem per terres de Bohèmia, Noruega, Rússia, Finlàndia o Espanya, entre d'altres. Cada fragment musical ens acostarà a un país diferent i al caràcter del seu poble. Esperem que ens acompanyeu en aquest recorregut sonor ple de colors i emocions.
2: Comencem el nostre recorregut a Bohèmia, amb un compositor que va convertir la música popular txeca en universal, Antonín

0: Dvořák, la seva obra està plena de melodies inspirades en danses, paisatges i tradicions del seu país, amb una gran força emotiva i un llenguatge molt proper.
1: Bé, escoltarem ara un fragment de la Simfonia del Nou Món. Tot i haver estat escrita als Estats Units, l'obra conserva profundament l'esperit bohemi de Dvořák. El fragment escollit combina nostàlgia, amplitud melòdica i aquell aire popular que fa pensar en la terra estimada en els records llunyans.

0: Ens traslladem ara cap al nord d'Europa amb Eduard Grieg, el gran compositor noruec del segle XIX. Grieg va saber portar la música de concert, els sons i les melodies populars de Noruega, abocant fiords, muntanyes i llegendes escandinaves amb una sensibilitat molt característica.
1: La peça que escoltarem forma part de la música escrita per Peer Gynt, basada en l'obra teatral de Henry Ibsen. En aquest fragment titulat El matí, Grieg dibuixa musicalment la sortida del sol amb una melodia serena i transparent, que ha convertit en una de les pàgines més populars de la música clàssica.

0: continuem el nostre viatge musical arribant a Finlàndia amb en Jan Sibelius. La seva música va esdevenir un símbol nacional en una època en què el país buscava reafirmar la seva identitat cultural davant la influència russa.
1: Sibelius trobava inspiració en els boscos, els llacs i les antigues llegendes fineses. Moltes de les seves obres transmeten una sensació de natura immensa i silenciosa, gairebé misteriosa, amb melodies àmplies i una orquestració molt evocadora.
2: Escoltarem ara el poema simfònic Finlàndia, una obra plena de solemnitat i emoció patriòtica. El fragment central, conegut com l'himne de Finlàndia, s'ha convertit amb els anys en una autèntica expressió de l'esperit del poble finlandès.

0: Arribem ara a Rússia, amb Modest Mussorgsky, un músic que va voler allunyar-se dels models occidentals per crear una música profundament russa. Les seves obres reflecteixen el poble, la història i fins i tot la manera de parlar i cantar de la seva terra.
1: Escoltarem un fragment de Una nit a la muntanya pelada, peça inspirada en antigues llegendes i supersticions populars. La música descriu un aquelarre nocturn amb una gran força orquestral i un ambient inquietant que sembla sorgit directament dels contes tradicionals russos.

0: Fem ara parada a Espanya amb Manuel de Falla, una de les figures més importants de la música espanyola del segle XX. La seva obra combina l'elegància de la música clàssica amb els ritmes dels colors i les melodies populars andaluses.
1: Escoltarem la coneguda dansa ritual del foc, del ballet de l'amor brujo. Aquesta música, intensa i plena de ritme, recrea una cerimònia màgica gitana. Les melodies i les percussions transmeten tota la passió i el caràcter de la tradició musical del sud d'Espanya.

0: Continuem el nostre recorregut arribant a Hongria amb Béla Bartók. A més de compositor, Bartók va ser un gran estudiós de la música popular. Va recórrer pobles i zones rurals enregistrant cançons tradicionals que després influirien profundament la seva obra.
1: La seva música conserva ritmes irregulars, melodies antigues i una gran força expressiva. Bartók no volia simplement imitar el folklore, sinó transformar-lo en una música moderna i personal, mantenint sempre l'essència de les arrels hongareses i de l'Europa oriental.
2: Escoltarem ara les danses populars romaneses, una suite breu però plena de vitalitat. Cada dansa presenta un ambient diferent i ens transporta immediatament a places, festes i paisatges rurals de l'antiga tradició popular centroeuropea.

0: Ens traslladem ara a Bohèmia amb Bedřich Smetana, considerat el pare de la música nacional txeca. Les seves obres estan profundament lligades a la història, als paisatges i a les llegendes del seu país.
1: Escoltarem el Moldava, el poema sinfònic més conegut del cicle La meva pàtria. La música segueix el curs del gran riu txec des del seu naixement fins a arribar a Praga, abocant boscos, danses camperoles i la majestuositat del paisatge bohèmic.

0: I no parem de viatjar. Ara viatgem fins a Polònia, amb Frédéric Chopin. Tot i viure gran part de la seva vida lluny del seu país, Chopin mai no va perdre el vincle amb la seva terra natal, que apareix constantment reflectida en la seva música.
1: Escoltarem una de les seves poloneses, dansa tradicional polonesa convertida per Chopin en una peça plena d'elegància i orgull nacional. El ritme, solemne, i el caràcter heroic de la música transmeten una profunda nostàlgia i amor per Polònia.

0: Ens acostem ara al final del programa amb Ralph Vaughan Williams, un músic que va dedicar una gran part de la seva vida a recollir i preservar cançons populars angleses. Aquest treball va donar a la seva música un caràcter molt arrelat al paisatge i a la tradició britànica.
1: Escoltarem Fantasia sobre Greencliff, una obra dedicada i evocadora basada en una antiga melodia tradicional anglesa. La música transmet serenitat i una certa nostàlgia, i com si ens transportés als camps i pobles de l'Anglaterra rural.

0: Per aquesta penúltima parada, viatgem fins a Armènia amb Aram Khachaturian. La seva música combina la gran tradició simfònica russa amb melodies i ritmes populars del Caucas, plens d'energia i color.
1: Escoltarem la famosa dansa del sabre, del ballet gaianer. És una peça vibrant i espectacular, amb un ritme trepidant que evoca danses tradicionals i celebracions populars armènies, convertint-se en una de les melodies més conegudes del segle XX.

0: Continuem el nostre viatge arribant a Romania amb George Enescu, una de les figures més destacades de la música de l'Europa Oriental. La seva obra està molt influïda per les melodies populars i els ritmes tradicionals del seu país.
1: Enescu va combinar la formació clàssica europea amb els sons que havia escoltat des de petit als pobles romanesos. La seva música és rica en contrastos, amb paisatges molt vius i amb altres plens de lirisme i sensibilitat.
2: Escoltarem ara
3: la seva coneguda Rapsòdia Romanesa número 1, una obra brillant i festiva que incorpora melodies populars autèntiques. La música transmet alegria, moviment i aquell ambient de celebració popular tan característic de la tradició romanesa.

0: I arribem al final del nostre programa i del recorregut musical tornant a Catalunya amb Edward Toldrà, un compositor profundament vinculat al paisatge mediterrani. La seva música transmet llum i serenitat i aquella sensibilitat tan pròpia de la tradició catalana.
1: Escoltarem ara Vistes del mar, una de les seves obres més estimades. Inspirada en poemes de Joan Maragall, la música evoca la calma del mar Mediterrani, la brisa i la contemplació del paisatge amb una gran delicadesa i elegància sonora.

0: I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi passat bé, com nosaltres, no?
1: Ha sigut un bon viatge.
0: Ha sigut un bon viatge.
1: La Roser sí. Ja està a Romania, ja n'hem parlat de Romania.
0: Sí, divendres vam parlar amb ella de Romania. Veus? I avui al programa també parlem de Romania.
2: Veus? I la temporada es va acabant i l'estiu es va...
0: Va costant.
1: Sí, però aquests dies estem a l'hivern a trobar de casa, eh? Un fred que pela.
3: No pots tasar cap peça de roba aquest any.
0: Va, ens en queda un encara?
2: No, ja
0: està. Ja no ens queda
2: ja.
0: Cap? No. Doncs ja ens despedim fins la pròxima temporada.
1: Doncs que tingueu molt bon diumenge.
0: El Pau diu que en queda un.
4: Que no farem programa el 20...
2: El 19.
4: Sí.
2: Sí.
4: El 19 farem programa i el 21 també, no?
2: Sí.
4: Ens en queda un, doncs.
2: Un.
0: Sí. Ja que deies que no en quedava cap.
2: Queda un. Sí, ja ens anem despedint, però va costar l'estiu. Però...
0: Sí, ens en queda un encara. Els oients, on hi hauran que ens hauran de suportar un programa més, on hi ha que estaran contents perquè fem un programa més.
2: Sí, molt sobretot els nostres fans.
1: Sí, molt bon diumenge a tots, a totes, a totis i a

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Hi han dues mesures aquí. La restricció de vehicles pesants, no podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altra, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable. A la C31, C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell, a la B20 C32 fins a Alella, que són corredors de sortida que on limitarem la velocitat.
2: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. Catalunya és el territori de l'Estat que té més ports amb bandera blava. N'hi ha 24 repartits en les 3 demarcacions que hi ha al litoral català, que se sumen a les 101 platges que han aconseguit la distinció de qualitat ambiental aquest estiu. Aquest divendres s'han lliurat les banderes a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi. Els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport de Barcelona han desconvocat les vagues previstes pel juny davant la manca de temps per elaborar els serveis mínims d'una funció essencial per la infraestructura i han registrat una nova convocatòria que manté i amplia les aturades al juliol. Segons ha informat UGT a l'ACN, els empleats de les passarel·les estan cridats a aturar-se 9 dies els 3 primers caps de setmana del juliol. En concret, les vagues de 24 hores estan previstes pel 3, 4 i 5, 11, 12 i 13, 18, 19 i 20 de juliol. Així queden desconvocades les aturades del mes de juny, que estaven previstes pels dies 20, per demà, 23, 27 i 28. Aquest divendres hi havia convocada una mediació al Departament de Treball per acostar posicions. I un darrer apunt, la Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya. Del total, el 64,7% són homes. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió d'un episodi de temperatures extremes que afectarà Catalunya almenys entre diumenge i dimarts i que manté en alerta els agents rurals i el cos de bombers que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha expressat la màxima preocupació del cos davant d'un escenari de risc complex. Ha assegurat que els bombers redoblaran els esforços davant l'alta probabilitat d'incendis forestals en un moment en què coincideixen la revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega a diverses zones del país.
2: Veient l'escenari de risc, doncs ja fem reforços de personal, però a més, de cara a la revetlla, sempre, com us podeu imaginar, doncs és la setmana en què tradicionalment no tenim més ignicions, tenim més serveis i, per tant, doncs, també fem un dispositiu doncs, potent per això. A més, també de forma proactiva, com que tenim no, el risc molt doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, del sud, no, de Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: Tot i admetre que els focs es poden donar a qualsevol punt del territori, ha assenyalat que hi ha zones especialment sensibles com Ponent. A més, els bombers posaran especial atenció a àrees de la Catalunya central, les Terres de l'Ebre i, en general, les zones cerealístiques en contacte amb terrenys forestals. El Pacte Nacional per la Indústria preveu donar ajuts als projectes que impulsin la descarbonització del polígon petroquímic de Tarragona, així com fomentar acords sectorials que impulsin la reducció d'emissions de CO2 de les empreses. Ho ha apuntat aquest divendres el conseller d'Empresa, Miquel Samper, en la presentació del Pacte Nacional per la Indústria a Tarragona, que ha incidit en que el sector químic català està resistint millor la crisi que l'europeu. El pacte signat dilluns entre governs, sindicals i patronal vol impulsar i ampliar la demarcació nous polígons industrials, com el de Catalunya Sud a Tortosa, el de Lió i Vilarrodona a l'Alt Camp o d'altres més petits com el de Bot a la Terra Alta. El Departament d'Igualtat i Feminisme ha proposat teletreball 100% en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. I des d'Empresa i Treball es recull per dur-ho al diàleg social. Són dues de les 50 idees recollides a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat, diuen, i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. L'objectiu és que sigui un recurs útil, pràctic i adaptable a la diversitat del teixit productiu català i que afavoreixi la igualtat real home-dona. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Una zona de roques a prop de l'arena de la platja de la Rabassada. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària. Tot just quan aquesta mateixa setmana s'ha activat la campanya de vigilància a les 8 platges de la ciutat de Tarragona.
1: Protecció Civil ha ordenat el confinament del nucli de Canapost, al municipi de Forallac, al Baix Empordà, per un incendi de vegetació proper a la població. El Servei de Gestió d'Emergències demana als 17 habitants del nucli que es quedin a casa i que tanquin portes i finestres. El foc ha començat cap a 3:15 de la tarda i els bombers hi treballen amb 20 dotacions, 6 de les quals aèries, amb helicòpters i avions de vigilància i atac. Les flames afecten un camp de rostolls i avancen llançant focus secundaris empeses pel vent del sud. El cos d'extinció d'incendis ataca la cua perquè no creixi i compta amb la col·laboració de pagesos de la zona, tant en aquest punt com en el flanc dret. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. A hores d'ara, diversos accidents compliquen la mobilitat arreu de Catalunya. És el cas de la C58 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona, també a la C65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Platja d'Aro, la C12 a Roquetes, on hi ha pas alternatiu. També hi ha circulació lenta i aturades a l'AP7 entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès en sentit Girona, a l'AP7 del Papiol a Martorell en sentit Tarragona i a la C31 a Badalona, entre d'altres vies. Per tant, molta precaució a l'hora de desplaçar-se per les carreteres. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític. Jordi Fortià.
3: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos.
2: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
3: A Barcelona es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demà

0: Alumnes d'escoles i instituts han dit adéu a les aules abans de les vacances d'estiu.
1: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
0: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
2: Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
3: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
6: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
0: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
1: El projecte Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. Martí Manent és el comissari de la mostra.
7: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Igualada-Rigat, està disputant la final del play-off de l'Hockey Lliga i el Sabadell es juga l'ascens a la segona divisió.
8: En qüestió de segons comença el duel de l'Igualada contra el Liceo. Els de l'Anoia necessiten guanyar per no perdre l'eliminatòria. I a les 9 de la nit el Sabadell jugarà el partit decisiu per assolir l'ascens al futbol professional. Els arlequinats en tenen prou amb guanyar els de Mora per pujar.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en titulars, mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític.
1: A emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Aquesta tarda onejava la bandera groga en aquesta platja i pocs minuts després s'ha canviat a vermella. Amb la mort d'aquest menor es comptabilitza la primera víctima oficial d'aquest estiu des del passat 15 de juny.
0: Abans, però, ja s'havien registrat 4 ofegaments més des de l'inici de temporada de bany a les platges tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
10: Els fets han tingut lloc a la zona rocosa situada en direcció a la platja del Miracle, a l'entorn de la Cova del Gos. Segons Protecció Civil, l'avís s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda, quan un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir del mar. 3 d'ells han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos pels serveis d'emergències. Segons precisament el Servei d'Emergències Mèdiques, un dels menors ha mort i dos més han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23, a Tarragona. L'operatiu ha mobilitzat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM. També hi han treballat bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Salvament Marítim i altres cossos de seguretat, a més de l'atenció psicològica del SEM. A la zona s'ha restablert un perímetre de seguretat per facilitar les tasques d'assistència i preservar la intimitat de les víctimes i dels familiars. Els cossos d'emergència continuen per ara treballant en la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
11: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
1: Aquesta hora cues a la P7 i col·lapsa a les rondes a Barcelona. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km hora en algunes vies i la restricció de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials.
0: En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Dalí. Doncs de moment destaquem de primer tot alguns punts, algunes vies afectades per accident. És el cas de la C-15, que es troba tallada a l'altura de Cabrera d'Anoia en els dos sentits de la marxa. Com dèiem, per accident, a l'eix transversal, a la C-25, a Santa Coloma de Farners hi ha un carril tallat en sentit Girona, també per un accident. Hi ha uns 3-4 quilòmetres de retenció ja en aquest punt de la via. I en el cas de l'autopista AP-7, a l'altura de Castellbisbal, aquí tenim per un vehicle variat un parell de quilòmetres de lentitud amb retencions en sentit Tarragona. Ja per volum de trànsit, ha estat una tarda força intensa, ara ja no hi ha tantes cues, però sí queden alguns punts que van carregats, sobretot a l'autopista AP-7 en sentit nord, la zona entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, quasi fins a la Roca del Vallès, en sentit Girona, i puntualment més amunt a Llinars, en la mateixa direcció. A l'autopista del Maresme hi ha diferents punts on hi podem trobar aturades, a la zona d'Alella, per exemple, també

0: Mataró, i especialment a l'últim tram, l'arribada a l'autopista a Palafolls, amb 3 quilòmetres de cues en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Ho dèiem ara, es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Carina Viver.
2: El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a l'AP7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda, i a partir de les 8 les coses milloren.
2: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents, amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: I dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns, dia 6 de juliol. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
4: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers, es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció. I això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
5: Seria de solució perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
4: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns, dia 6 de juliol, i a 1:15 ja sortiran cap a Canovelles. Fins a 3:15 es podran travessar els carrers de la cursa neutralitzada per uns punts habilitats. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts. Els busos urbans i interurbans tindran modificacions molt importants.
1: I tot plegat en un cap de setmana en què Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
6: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 graus a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan.
1: Carina Beibé.
2: Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Per això, des de Protecció Civil, fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
7: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
2: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
1: En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió meteorològica pels propers dies. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Calor i xafogó, la que estem tenint aquest divendres. I una altra vegada tenim alguns ruixats que estan molt arrapats a l'Alt Pirineu. Gairebé tots ells estan ja al vessant francès del Pirineu, però algun ruixadet molt local tenim a l'Alta Cerdanya, també a l'extrem nord de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà, a l'Aran, alguns racons del Principat d'Andorra. Gran part del país simplement té alguns núvols prims, un palet de polsim en suspensió i aquesta calor i xafogó, que és evident a molts indrets de Catalunya. Atenció, perquè aquesta nit i matinada ens arribarà alguna tempesta seca, sobretot per les comarques de Ponent i de l'interior. Demà al matí acabaran sortint pel Pirineu, poca pluja, quatre trons i un ambient molt xafogós, i ja el dissabte acabarà sent una jornada més tranquil·la una altra vegada, més vent al sud de Lleida i la temperatura que pujarà una mica, però sens dubte que el diumenge ja s'acabarà desbocant. Arribarà l'estiu astronòmic amb unes temperatures de molt rigorós estiu, més de 40 graus a Girona i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Temperatures tòrrides que, com dèiem, mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya, l'últim a Canapós, a Forallac, en què ja ha pogut ser desconfinada la població. A la Catalunya central, el que més preocupa és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
9: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
10: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig Bages a nord, a Berguedà, a Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona de Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant són capaços de propagar en zona forestal.
9: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En la plana internacional, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
6: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols al govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
12: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
1: En clau política o judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova investigació en el cas de Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez, per indagar en els contractes de l'empresari Juan Carlos Barrabés.
6: Peinado ha aclarit que la peça separada només afecta Juan Carlos Barrabés i deixa al marge els altres dos acusats a la causa principal, Begoña Gómez i Cristina Álvarez, assessora seva a Moncloa.
1: I sobre el cas Plus Ultra, i en concret el de les joies decomissades en el registre de la UCO, el president Pedro Sánchez ha recordat que va ser precisament Zapatero qui va regular els regals a presidents en els seus viatges.
6: Sobre si s'havia de quedar o no les joies, el president espanyol s'ha limitat a dir que li correspon a Zapatero decidir-ho. Sánchez ha tornat a mostrar confiança en la innocència de l'expresident durant la roda de premsa després de la celebració del Consell Europeu.
1: Un Consell Europeu en què ha carregat en contra de la reforma migratòria aprovada d'aquesta setmana per la Unió Europea, que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països. Sánchez s'ha felicitat per l'acord de pau a què han arribat els Estats Units i l'Iran. Mar Dalmau, bona tarda.
13: Bona tarda. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria que permetrà expulsar immigrants a tercers països és una passa enrere per a Europa.
14: Europa no necesita dar un paso atrás en valores, en principios. Lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
13: El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic.
14: Hay que recordar que son más de 7.000 las personas que han muerto, también soldados estadounidenses, que han perdido la vida bajo las bombas en la región, más de 4 millones de personas que se han visto desplazadas y aquí en Europa el coste de nuestras importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en 500 millones de euros al día.
13: Sánchez ha aprofitat per donar suport a la presidenta italiana Giorgia Meloni per la crisi diplomàtica amb els Estats Units després que Donald Trump digués que li havia suplicat de fer-se una foto amb ell. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes una vegada més, ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts han acomiadat els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu.
6: Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'Escola Pirineu de Camp de Bànol per copsar-ne l'ambient en aquest últim dia.
1: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
15: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'Escola Pirineu. L'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
16: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
17: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
18: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
19: No, avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
15: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
16: Tenen gràcies que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
17: Aquesta setmana es veia un campus, així no m'han de vigilar.
16: Em quedo amb la iaia a vegades.
19: Anirem de càmping
17: i anirà al casalet de bàsquet.
15: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
1: Un curs, com dèiem, marcat pel malestar dels docents. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell.
20: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
21: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees. No?
20: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs, relacionat amb l'àmbit educatiu, el govern ha posat sobre la taula una nova proposta per millorar la conciliació, teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
6: Són només 2 de la 50ena de plantejaments recollits a l'Agència Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa, presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper, pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. Escoltem Miquel Samper.
22: L'instrument que tenim per nosaltres, des del Departament d'Empresa i Treball, ajudar a que això sigui una realitat, és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
1: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
6: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills.
1: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només el país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Poló.
0: El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
3: El tercer dia o el segon ja és millor. Ara millor perquè ja puc fer més o menys vida normal. Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a pues salir con ellos.
0: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
5: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
0: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
1: En cultura, el MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una 20ena de localitats. El projecte es diu Un museu fora del museu, David Navarro.
23: Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una 20ena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
24: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
23: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
25: Tenim gerents i directors de museu que s'esforcen en portants d'obra i en portants d'exposicions i tot. Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
23: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de les 7 de la tarda tenim en joc el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina entre l'Igualada Rigat i el Liceu de la Corunya. Ara mateix el resultat a 11-14 per arribar al descans es manté amb empat a 0. Recordem que el conjunt català necessita guanyar els pròxims 3 partits si vol guanyar la competició domèstica. L'altre gran protagonista de la tarda nit d'aquest divendres és el Centre d'Esports Sabadell. L'equip de Ferran Costa es juga a l'ascens a la segona divisió contra el Zamora en un partit on han de guanyar tant sí com no. Ja fa dies que es van penjar el cartell d'entrades esgotades i es preveu que la nova Creu Alta sigui la de les grans cites. Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell, com s'estan vivint els instants previs al partit? No tenim el Joan, tot plegat en un divendres en què Marc Carrasco ha anunciat que deixa de ser l'entrenador del Reus Futbol Club Redis. El tècnic ha ascendit l'equip de la segona catalana i l'ha portat fins al play-off d'ascens a la primera federació. Escoltem el missatge de comiat de Carrasco cap a l'afició del Reus.
3: Ha arribat al final d'un capítol, però la història continua, més viva que mai. Ho hem aconseguit entre tots. El Reus ha tornat. Em despedeixo amb llàgrimes als ulls, però no pas de tristesa, sinó d'orgull, d'orgull infinit. D'orgull de ser el Reus i de ser part de vosaltres. Això no és un adeu, és un fins aviat, fins que la vida ens torni a creuar. M'heu fet molt feliç, per sempre més, fins a morir.
2: En ciclisme, aquest divendres ha arrencat la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa ha començat i ha acabat a Santa Susana i se l'ha embutxacada Nienke Benhoven, de l'equip Visma, seguida de la seva companya d'equip, Marianne Vos, una de les favorites a emportar-se a la Volta. Paula Blasi, catalana de l'equip UAE i candidata també a guanyar la Volta, ha parlat de l'etapa de demà als micròfons d'Esport 3.
4: O no, la fatiga acumulada passarà molta factura. Nosaltres tampoc tenim molt pensat atacar massa d'hora. Al final, el coll de la Creueta és suficientment llarg per poder jugar allà. Llavors, veurem una mica què fan els altres equips, però bueno, on hi haurà espectacle ja aviso que serà l'últim port.
2: I en últim punt en waterpolo, perquè l'Horta es juga demà la permanència a la divisió d'honor femenina. Les hortenques reben l'Irunya en el partit decisiu del play-out a les 4 de la tarda. La sèrie, l'Ali, està empatada a 1 i a les catalanes només els val la victòria.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Nutrició amb Laura Crosas.
7: El plàtan. Or sembla, plàtan no és. Quina fruita és? El plàtan és molt apreciat per la seva aroma i dolçor, però a més de ser la resposta a una de les endevinalles més populars, el seu consum aporta molts beneficis a l'organisme. El plàtan és la fruita tropical procedent de la platanera, del gènere Musa paradisíaca. És originari del sud-est asiàtic i de la Índia, on, a més de ser considerat un aliment saludable, era una ofrena per a les deïtats. Posteriorment, es va introduir a les costes del Mediterrani i va arribar a les Canàries, on el clima idoni va ajudar que fos el principal cultiu de plàtan per a la península. És una de les fruites més consumides arreu del món, perquè es pot pelar i transportar fàcilment i no requereix l'ús de coberts. A més, es pot trobar al mercat tot l'any. És allargat, de pell groga i polpa més blanquinosa, de sabor dolç pel seu contingut en hidrats de carboni, i tot i ser una fruita amb més calories, no engreixa pas. De fet, tot el contrari, perquè al contenir força fibra, sàcia i evita pics de glucosa a la sang. També és ric en potassi, interessant per a la retenció de líquids, per a la hipertensió i per evitar rampes. Finalment, és font d'altres vitamines i minerals com el magnesi, el fòsfor i els folats. Per totes les característiques esmentades, cal desterrar els mites que el plàtan engreixa, que no és apte per diabètics o que restreny. De fet, com més madur és el plàtan, més sucres conté i més interessant per esportistes o per combatre la fatiga. I, en canvi, com més verd, més ric en fibra prebiòtica que ajudarà en la regulació del trànsit intestinal. Per consumir-lo, el podeu fer cru qualsevol hora del dia, com a snack o com a postres, però també el podeu menjar deshidratat, ideal per endur a la muntanya, o per aportar dolçor a receptes de rebosteria. També en podeu fer gelats o batuts per a l'estiu, però ull, que els sucres seran més assimilables. Oblida't de la falsa creença que el plàtan engreixa i consumeix aquesta fruita dolça, deliciosa i pràctica quan més et vingui de gust.
1: La xarxa.
8: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, divendres 19 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que investiguen 4 agents de mobilitat per possible frau a Caldes de Montbui. Sant Feliu activa 6 refugis climàtics davant la primera onada de calor de l'estiu. La veïna de Bigues, Maite Llastarri, aconsegueix el tercer lloc al concurs de fotografia matemàtica de Granollers.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que, segons ha avançat Ràdio Caldes i ha pogut confirmar Ona Codinenca, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació als agents encarregats de controlar la zona blava i la gestió del pàrquing municipal al sindicat. Tot i que l'Ajuntament de la Vila Termal no farà més declaracions, ha confirmat a Ona Codinenca que des del moment que es van detectar els fets al Consell de Gestió Municipal de Serveis, que és qui gestiona aquest aparcament, va prendre la decisió immediata d'acomiadar els treballadors i de posar-ho en coneixement dels Mossos. El regidor i president de l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis, David Través, en donava els detalls a Ràdio Caldes.
2: Sembla ser doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
0: La denúncia es va presentar el 5 de setembre de l'any passat i la investigació s'ha allargat durant mig any prenent declaració a una desena de persones relacionades amb el cas. El passat 19 de febrer els resultats es van presentar al jutjat de Guàrdia de Granollers per decidir si calia obrir el procés judicial. Segons la policia, els investigats manipulaven el sistema informàtic per permetre l'accés gratuït dels seus vehicles, els de familiars i coneguts, a l'aparcament. I ho feien introduint directament les matrícules dels cotxes escollits manualment. Través explicava que, tot i que encara no tenen dades exactes, el perjudici econòmic seria d'uns 17.000 euros a les arques públiques.
2: La dada com a tal entenc que és estimada. Jo li puc dir que des de la societat com a tal no tenim aquest número i en qualsevol cas es pot estimar de fins a 3 maneres diferents. Jo dic perquè de ben segur que trobareu possibles dades molt, molt diferents. Tu, si deixes passar o entres en un aparcament, ho pots tarificar de 3 maneres diferents. Tenint en compte que ets un calderí i les dues primeres hores i mitja són sense cost, la pots tarificar amb el preu hora o la pots tarificar com un abonament mensual. Per tant, podríem trobar dades que dirien el mateix, però amb imports molt diferents.
0: Un cop detectat el modus operandi dels 4 agents de mobilitat, el regidor de Serveis Públics explica que va ser senzill reaccionar i activar els protocols necessaris per comprovar els fets i notificar-los als Mossos d'Esquadra.
2: Com a president de GEMSA hem de garantir, o haig de garantir, la defensa de tot allò que és públic. I davant d'aquesta sospita és que li haig de confessar que era molt fàcil actuar. Demanar a la part més operativa de l'empresa que posés tots els mitjans necessaris per un costat per esclarir-ho i, si hi havia el mínim dubte, posar-ho en coneixement de les autoritats. Per què? Perquè part de la feina del polític és, repeteixo, preservar allò públic.
0: Ara, el cas està en mans de la Fiscalia i el jutjat de Granollers que han de decidir si s'ha d'obrir o no el procés judicial per un delicte d'estafa. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió de la primera gran onada de calor de l'estiu, que arrencarà amb força aquest cap de setmana. S'esperen nits tropicals i jornades amb temperatures extremes que podrien fregar els 40 graus a l'interior de Catalunya, una situació de perill que coincideix amb els preparatius de la revetlla de Sant Joan. Davant d'aquest avís per calor intensa, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ja ha mogut fitxa i ha habilitat una xarxa de refugis climàtics per protegir la població, especialment els col·lectius més vulnerables, com els infants o la gent gran. Al municipi s'han preparat diferents tipus de refugi. Per una banda, hi ha els espais exteriors d'ombra natural, com són els parcs de Can Xifreda i de la Font dels Alberts. Per altra, punts climatitzats com la biblioteca, la sala de plens, el centre cívic i el casal municipal de la gent gran, a més de la piscina municipal. Des del consistori recorden que en cas que la situació passi a fase d'alerta o emergència, s'aplicaran mesures extraordinàries. Aquestes inclouen l'accés gratuït a la piscina per embarassades, menors menors de 12 anys i majors de 65, així com l'obertura ininterrompuda de la biblioteca de 10 del matí a 7 de la tarda. Mentrestant, les recomanacions bàsiques continuen sent clares. Beure aigua sovint, ventilar les cases de nit, evitar sortir o fer esport a les hores centrals del dia i, davant la proximitat de Sant Joan, extremar la precaució amb els petards per l'alt risc d'incendi forestal. La veïna de Bigues i Riells del FAI, Maite Llastarri, ha aconseguit la tercera posició a l'11è concurs de fotografia matemàtica de Granollers, amb la seva obra Cercles màgics de gotes. El certamen, organitzat per la Universitat Popular, busca capturar els patrons, geometries i simetries en el nostre dia a dia. Maite Llastarri fa 4 anys que hi participa en aquesta iniciativa. Segons explica, el concurs no demana grans coneixements matemàtics, sinó una capacitat diferent de mirar i observar tot el que ens envolta.
3: Què és el que pretén? Bueno, no pretén que siguis un matemàtic, pretén que mirem al voltant de del nostre entorn, de la nostra vida, objectes que ens puguin expressar o aportar algo que tingui un contingut matemàtic o que tingui formes geomètriques. Uh-huh. És que quan tu veus a l'objecte li puguis buscar una intenció. No? És a dir, ah, doncs aquesta fulla té tantes puntes, doncs això podria ser una fórmula. Uh-huh. No sé, jo, per exemple, he participat 4 anys i un any anava caminant per Granollers i en una plaça hi havia un sostre com de vidre i tenia unes línies que la creuaven. Oh, vaig pensar, X al quadrat. Doncs la teva visió i observació et va donant com pautes per anar-li trobant un títol a allò que estàs veient. Pot ser que vegis rectes, que vegis paral·leles, que vegis quadrats, que vegis circumferències. En qualsevol cosa, del volums, en qualsevol cosa de la que veiem quotidianament.
0: Sí.
3: Perquè realment el nostre entorn està farcit d'aquestes coses. Bé, pràcticament tot és matemàtica.
0: La fotografia premiada neix d'un matí de pluja de la manera més espontània i utilitzant la càmera del telèfon mòbil. Ella mateixa ens ho explica.
3: Jo un matí que havia plogut aquí vaig anar a eixugar la lleixa de la finestra i hi havia unes gotes que em van cridar l'atenció perquè eren de diverses mides, però com que la rajola és d'un color marró com brillant, elles havien agafat el color de la rajola, però a més tenien el reflexe com de la pintura de la casa. I vaig pensar, quines gotes. Em van cridar molt l'atenció i simplement vaig agafar el mòbil i vaig fer la fotografia. No és amb cap càmera, no era ni amb augment ni amb disminució. No, vaig dir, això em crida l'atenció? Li puc trobar un títol? Vaig estar buscant títols i al final em vaig quedar amb un molt senzill, que és Cercles màgics de gotes. Uh-huh. Perquè eren cercles de diferents mides. Eren màgics perquè la gota, jo veia reflectida el color de la meva casa més el color de la rajoleta i eren gotes. Uh-huh. I això tan senzill ho vaig enviar.
0: I és que cada participant pot presentar un màxim de 2 fotografies en aquest concurs. I després d'un primer filtre, on es trien només una 50ena d'obres, l'organització es posa en contacte amb els finalistes. Ara, però, la Maite ja té posat el cap en el futur. De fet, ella mateixa reconeix que ja té la ment posada en la propera edició. Un tercer lloc d'un concurs de fotografia matemàtica que premia la creativitat i la passió per observar l'entorn de manera diferent. Sant Feliu de Codines ha tancat una nova edició del programa de servei comunitari, una iniciativa que implica l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera i de la FEDAC. Durant el curs, els joves han col·laborat amb diverses entitats del municipi per desenvolupar projectes de servei a la comunitat i compromís ciutadà. Un dels espais on els joves anaven a col·laborar és la Biblioteca Joan Petit i Aguilar. La seva directora, Mireia Reverter, detalla com s'organitzen i quines tasques creatives hi fan.
4: Doncs el servei comunitari és un projecte dels centres educatius juntament amb altres entitats del poble de Sant Feliu i la biblioteca també col·laborem. Col·laborem amb el projecte Som Creatius i aleshores acollim 3 noies i nois durant el primer trimestre i 3 noies i nois durant el segon trimestre. Enguany ho hem canviat una miqueta i hem col·laborat al segon i al tercer trimestre. Aleshores, en total, fan un total de 9 hores arrel d'una hora per setmana. Normalment són els dijous de 4 a 5 i el que fan és que col·laboren amb nosaltres amb petites tasques que donen sentit a lo que és en si el servei comunitari que és per a la comunitat. I aleshores, amb el projecte Som Creatius, doncs col·laboren en coses de creativitat, no? Per exemple, doncs fer els aparadors, fer alguna que altra falca publicitària a la ràdio i, bueno, a part de lo que és biblioteca, endreçar una mica de llibres i documents i també, doncs, en alguna activitat puntual com és l'enigma del mes.
0: Més enllà de la biblioteca, el teixit associatiu local també hi ha participat. Entitats com Càritas, Creu Roja, el Banc de Sang o el Centre Excursionista. Des d'aquesta darrera entitat, en Jordi Franc es mostra satisfet amb l'ajuda que reben i destaca la voluntat dels estudiants per donar un cop de mà.
5: El Centre Excursionista està molt content i satisfet de poder seguir col·laborant amb el servei comunitari. És una funció que ens ajuda a cobrir la mancança de voluntaris i de part nostra, els hi ensenyem el funcionament intern del nostre centre excursionista. Penseu que hi ha moltes activitats durant l'any i l'alumnat que ens ajuda doncs, veu des de la caminada codinenca que organitzem, cursa solidària on codines, cross escolar del febrer i la festa major, la cursa de la festa major, i ens ajuden molt i la seva voluntat al servei dels demés és molt valuosa. La veritat que molt, molt, molt contents.
0: Amb l'acte de cloenda, el municipi posa en valor la feina d'uns joves que han sumat esforços per millorar la vida comunitària de Sant Feliu.
1: L'agenda.
0: I com cada divendres repassem l'agenda cultural d'aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui divendres a les 7 de la tarda a la biblioteca del municipi tindrà lloc l'acte de cloenda del joc de participació lingüística Corremots, amb una conferència a càrrec de Miguel Peiró, doctor en lingüística. També avui divendres el centre excursionista organitza un passi del documental Nord Pamir, Viatge a l'oblit, d'Albert Naudín, a les 8 del vespre, al mateix local del centre excursionista. Demà dissabte a les 12 del migdia hi ha la jornada de futbol sala amb categoria sènior al pavelló municipal de Sant Feliu. I també dissabte el col·lectiu organitza un vespreig als jardins del Centre Social Maria Roca Umbert per celebrar els seus 20 anys. Tot això serà de 6 de la tarda a 2 de la matinada. I ja diumenge hi ha torneig de futbol sala de veterans durant tot el dia al pavelló municipal de Sant Feliu. I recordar-vos que durant tot el dissabte i diumenge hi ha la segona edició del Codines Escena, el concurs de teatre amateur juvenil organitzat per deixar 81. I ara anem cap a Caldes de Montbui, on s'espera un cap de setmana tranquil pel que fa a activitats. Això sí, el diumenge torneu a tenir la Fira d'Antiquaris i Brocanters a la plaça de Catalunya durant el matí i a la tarda la Coral del Centre fa el seu concert d'estiu a la Sala Noble de Can Rius, això a les 7 de la tarda. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè avui divendres, en el marc del cicle Gaudí, podreu gaudir, mai millor dit, del primer llargmetratge de Jaume Claret Muixat, Estrany Riu, al Teatre Auditori Polivalent, a 8:45 del vespre. I dissabte, al Teatre Auditori Polivalent també hi ha un concert de cant coral amb l'associació coral L'Amaran i la coral Aïta Garayoua d'Euskadi. I ja diumenge, en el marc del Joc de Colles de la Festa Major de Bigues, hi ha la cronoescalada. La sortida serà a les 10 del matí des del CAP. L'activitat és totalment gratuïta gratuïta, això sí, cal inscripció prèvia. I per tancar aquesta agenda és el torn del Moianès, perquè avui a Moià, a 8:15, hi ha la xerrada i presentació d'un treball de recerca titulat Els certàmens artístics a la Catalunya Central, als Salons de Tardor de Manresa, a la Biblioteca de Moià. I també a Moià, però dissabte, a les 6:00 PM, continua el cicle de joves talents Maria Vilardell Vinyes, aquesta vegada amb un concert d'Eduard Jiménez, que farà un concert de piano. I acabem aquesta agenda cultural a Castellterçol, perquè el diumenge, al seu centre Espai Escènic, a les 6:00 PM podreu veure la pel·lícula Blade Runner.
1: El temps.
0: I per acabar el programa d'avui anem a treure el cap per la finestra, o potser no gaire, per saber quin temps ens farà aquest cap de setmana, que ja hem dit que serà de forta calor. Però abans de tot, saludem el nostre home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
6: Hola, què tal? Molt bona tarda. En plena canícula, preestival, perquè encara oficialment no estem a l'estiu, però sí que hi ha gairebé en plena canícula. Quina setmana, quines temperatures, gairebé de ple estiu. A les nits encara es pot dormir una mica bé, però això s'acaba, eh? I s'acaba coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu, que és aquest diumenge a les 9:30, més o menys, 9:30, 9:45, arribarà l'estiu, a 9:45 del matí, eh? Arribarà l'estiu oficial, tot i que meteorològic, recordeu que comença l'1 de juny, però l'oficial comença aquest diumenge a les 9:45 d'aquest matí de diumenge. Però ja fa dies que ha arribat, perquè és que fa un sol, brilla amb molta força, pica amb molta força, i és el que tenim aquests dies. I atenció, perquè encara aquest sol brillarà i picarà amb més força de cara als pròxims dies. S'espera la primera onada de calor a partir de diumenge, més o menys, diumenge, dilluns. Demà ja pujarà una mica de temperatura, molt de sol, i cada vegada més pols en suspensió, aquesta pols africana que es va intensificant també i cada vegada serà més present a casa nostra. Es deixarà notar cada vegada més aquesta pols africana. Això vol dir que tenim aquest aire que ens arriba del sud, aquest aire que ens arriba del gran desert del Sàhara, que és el responsable de la gran pujada de temperatures. Demà, cap a casa nostra, màxima 73-34 graus ja, molta calor. Però serà diumenge quan comença aquesta onada de calor. Estiguem preparats, perquè és de les fortes, serà molt forta, molt intensa, màximes diumenge de 35 graus, i sobretot es notarà la pujada de les mínimes. Hi ha una capa d'aire càlid a mitjana altura, entre 700 i 1.200 i 1.300 metres. Es notarà molt que aquest mantell càlid, aquesta alçada, i les temperatures pujaran moltíssim a uns 700, entre 700 i 1.200 metres. Aquí es notarà molt la pujada de temperatures. Mínimes de més de 20 graus ja a la nit de dissabte a diumenge i de diumenge a dilluns. I és que dilluns és quan s'arribarà al pic d'aquesta onada de calor. Moltes màximes al voltant de 37-38 graus, onada de calor primera categoria. Es superaran àmpliament els 40 graus a moltes zones de Catalunya, bastant àmpliament, per tant, onada de calor bastant important, sobretot dilluns, que serà el pic. I sembla que a partir de dimarts i mes que es pot baixar una mica de temperatura, però vaja, molt poc, eh? I tot això acompanyat d'aquests vents de sud que es deixen sentir, aquesta pols en suspensió i aquesta ausència de pluja, que no plourà cap dia. Per tant, molta precaució, s'està formant la tempesta perfecta perquè hi hagi algunes afectacions importants. Esperem que no, que tothom tingui molta precaució, perquè ens esperen uns dies molt durs pel que fa a la meteorologia. Moltes gràcies, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i bon cap de setmana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio. Tots els contes que us explicarem avui són contes de debò.
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
2: Per què? Qui t'ha dit que els contes no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí, a l'estudi, som una bona colla de narradors ben sincers. La Teresa Rufat, la Teresa Ribas, jo mateix, l'Antoni Bermejo, la Maite Montpar. Hola, hola,
2: hola a tots. Hola.
0: Aquí la...

0: Maite, avui tenim aquí una persona alegre, oberta, culta, simpàtica, amant dels escacs i de tots els esports, una persona amb principis, una persona amant del bon cinema, inseparable de la seva encantadora gosseta Lluna. I diríem més coses, però...
1: El temps de la ràdio no dona, no dona temps. No?
0: Perquè...
2: Caram, quina presentació.
3: Molt bé, Ramon, eh?
2: Sí, sí. És un bon inici. És un bon inici.
3: Sí.
2: Passa que les expectatives ara...
3: Són altes.
2: Sí, sí, no...
3: No, però em sembla que hi ha més coses, eh? No les han posades totes, eh? De bona.
2: Esclar, s'ha de vendre bé. Després, ja, quan guanyem, ja veurem el que sortirà.
0: Res de vendre. Són observacions en directe.
3: Exacte. Bé, Ramon, jo faré un conte. Faré ara. I necessitaria que em diguessis tres paraules. Te les ha rumiat... Que ahir vaig trucar i vaig dir, rumia tres paraules, però no me les diguis.
2: Sí.
3: Digue'm, bueno, quines paraules serien?
2: En principi, no sé, com han dit abans la presentació, gossa, per
3: sí,
2: la meva gosseta.
3: Sí.
2: Vale. Aigua i carretera.
3: Quantes hores a la setmana et passes a dintre l'aigua?
2: Ui, ara ja en poques. Sí. Però quan entrenava i tot, clar, eren 4 o 5 hores al dia.
3: Al dia, eh? Al dia.
0: Buf.
1: Sortia arrugat.
3: Arrugadíssim, sí. Clar. Sí.
2: Sí, home, el nivell d'entrenament provocava això. Era... L'aigua té això, o entrenes o...
3: O no hi ha manera.
2: No hi ha manera.
3: Molt bé, doncs res.
1: No ho hem dit, que, sí. Bueno, que és entrenador de waterpolo.
3: Que això no és tan habitual, eh?
1: No és tan habitual.
3: I viu aquí dalt. Quina...
1: Sí,
3: no,
1: també.
3: És una cosa...
0: S'entrena a Sant Quirze.
3: Eh?
0: Al llac.
3: A la llac de Sant Quirze.
1: Sí, sí. Entre el Sant Quirze i la dutxa.
3: I la dutxa s'entrena.
1: Se van entrenant, saps?
0: És broma, és broma, eh?
3: És broma. No, que va entrenar Badia.
2: Vaig entrenar Badia i ara aquest any estava entrenant a Manresa.
3: A Manresa. Sí. Molt bé. Molt bé, Dorre, jo ja... A veure què surt.
1: Sí, ara la Maite desapareix, d'alguna manera, tu, i comença, ja podem explicar nosaltres el que vulgui, que ella està escrivint el conte.
3: Jo ja estic. Sí.

0: Bé, aquest programa és el darrer d'aquesta temporada.
1: Però aneu pas a patir, perquè les fonts dels contes mai no s'assequen.
2: I a més, els podeu trobar a la web de la ràdio, a la secció La Carta.
0: I també al restaurant La Poua. Aquest any fem ja el 9è segle de contes grans a La Poua. Això és important, eh?
1: Sí, senyor, el 9è segle. Tots els diumenges de juliol a les 7 tindreu un esplèndid narrador o narradors que us estarà esperant a La Poua amb les mans plenes dels millors contes grans. Penseu que és per adults, no per nens.
2: Totes les sessions són d'entrada lliure i hi ha taquilla inversa.
0: Bé, esteu a punt? Doncs comencem. Qui fa el primer conte?
1: Jo.
0: Tu el faràs, Teresa?
1: Jo,
0: ah,
1: sí.
0: Molt bé. I com se titula?
1: És un preciosíssim conte que es titula El corb roba la llum. Mm-hmm. I és un conte inuit.
0: Inuit, molt bé, perfecte. Doncs vinga, anem a escoltar-lo.

Fa molts i molts anys, abans que el món estigués acabat de fer, els inuits vivien a les fosques, perquè no hi havia ni estrelles, ni lluna, ni sol. No se sabia quan era de dia i quan

Era de nit. En aquell món ja existia un ésser màgic molt important, el corb. Doncs bé, el corb n'estava fart de topar amb tot. I estava enfadat perquè tot era culpa d'un vell molt egoista que tenia el sol, la lluna i les estrelles a casa seva, amagades en caixes pintades de groc, de blanc i de blau. Aquell vell volia la llum per ell sol i només obria les caixes per mirar la llum quan estava sol. Ni tan sols ho ensenyava a la seva filla. Però un dia el corb va escoltar que l'home es lamentava que la seva filla no tenia fills i ell desitjava molt tenir un net. Llavors, quan va sentir això, el corb va tenir una idea. Ja sabia com robar la llum. El corb es va convertir en una petita llavor i es va deixar caure dins la tassa de beure de la filla. Quan la noia va beure aigua amb la seva tassa, es va empassar la llavor sense saber-ho. Aquella llavor, que era el corb, va lliscar suaument cap a les entranyes càlides de la noia fins que va trobar un lloc tovet i còmode. I allà es va dormir. I mentre dormia, creixia. La noia no sabia pas que estava embarassada. El seu pare tampoc, com que no la veia perquè tot estava fosc. I un dia el cor va néixer, transformat en un nen. Aquell home va ser tan feliç. Se l'estimava tant aquell net que quan plorava, i plorava molt, li donava tot el que demanava. Recordeu que el sol, les estrelles i la lluna eren a les caixes i que les caixes eren al terra de la casa? Doncs, quan el nen va començar a gatejar, va assenyalar plorant la caixa blava. Volia jugar. I el vell, per complaure'l, li va donar. En un segon, el nen va obrir la caixa i les estrelles van sortir i es van escampar per tot el firmament. L'avi va veure el nen tan content que no va dir res. L'endemà, el nen va encapritxar-se de la segona caixa, la de color blanc. Per fer-lo content, l'avi també li va permetre jugar amb la caixa i el nen la va corrobrir. I la lluna va enfilar-se cap al cel davant la mirada del nen i l'avi es va emocionar en veure el cercle platejat de la lluna reflectit als ulls del seu net. Només faltava la darrera caixa, la de color groc, la que l'home apreciava més. I, és clar, el nen també la volia. I l'avi va intentar distreure'l amb altres coses, però el nen plorava i plorava i plorava i l'avi no va tenir cor per negar-s'hi. Quan les manetes del nen van destapar l'última caixa, el sol, com una immensa bombolla de foc, va escalar cel amunt, escampant llum i calor sobre la terra. I en aquell instant, davant dels ulls atònits de l'avi, el nen va abandonar la seva forma humana per convertir-se en ell mateix, en el que era, un corb negre. Ai, el vell va plorar la traïció del seu net i va plorar la pèrdua del seu gran tresor. Però quan la claror va entrar a la casa, el vell va veure per primer cop el rostre de la seva filla, que era tan bonica com un cel de primavera, i va començar a sentir-se millor. Passat això, amb la llum del món, el món va patir una transformació. Les muntanyes i les valls van adquirir perfils. El riu feia reflexos. Per tot arreu es veia vida i color. I el corb, feliç de veure-ho tot, va volar i volar i volar fins més enllà de la vora del món. I encara ara estàs plorant, que ho sapigueu.

0: Bé, Ramon, què et diu aquest conte? Jo he pensat de seguida, amb el tram.
1: Sí, Groenlàndia, els inuits, els pobres, allà...
0: S'ha quedat tot, no?, de bona manera, i les caixes, no?,
1: i tal, no? Bueno, tenim que mirar la part positiva. Fins fa un mes no sabien què eren els inuits, i ara, per fi, almenys ho sabem, o sigui...
0: Que estan allà, no?
1: Sí.
0: Claríssim.
1: Sí.
0: No, sí.
2: Les històries de llum amagades que tenim per tot arreu.
0: Sí.
2: A moltes cultures. A veure, aquest conte, jo el tenia... Feia molt de temps que el tenia i mai l'havia explicat. Però un dia, escoltant, veient Doctor en Alaska...
0: La sèrie aquella de Doctor
2: en
0: Alaska...
2: La Marilyn, en una festa inuit que van fer, el va explicar. Em vaig quedar de pasta de boniato i dic, jo el sé. A més, ho va explicar tan maco, tan bé, i era tan sentit, perquè, clar, era seu. Diguem, era una festa inuit la que feien, no? I llavors vaig córrer a trobar-lo i dic, aquest és meu. Perquè els contes populars de debò són tan potents, tenen tanta força, que no es poden comparar amb un conte d'autor. Bueno, hi ha contes d'autor fabulosos, no? No direm que no. Però són molt diferents, tenen una força pròpia.
1: Sí, els que són de narració de generació en generació, que es van heredant, i cadascú fica la seva part, i la seva part interna realment és història, és, diguem, generacional de la teva terra, de les teves arrels.
2: Sí, hi ha un transport de sensacions, d'emocions, d'idees, encara que no te n'adonis, que t'arriba a través del conte. És sí. Com la pedra... La pedra de riu, no?
3: El còdol.
2: El què?
3: No sóc còdol.
0: Què van donar?
2: El còdol, exacte. El còdol, que és rodó de milers d'anys de ser-ho, no? D'anar rodant i de passar-li l'aigua. Però vull dir, aquesta pedra no era allò, però clar, després sí que ho és. I té tots els rius per els que ha passat. Totes les pedres amb les que ha topat. Mm-hmm. Doncs igual.
0: Me'n van dir que amb la cultura inuit sí que n'hi havia secrets de nens, no?
2: Secrets, eh?
0: Sí, que no, que secrets de sí. Nen, no?
2: A veure, això sí, és una desgràcia que jo des de la primera vegada que ho vaig saber, que cada vegada ho veig a més llocs. Els pobles colonitzadors sempre pensaven que els colonitzats eren inferiors i que no calia que anessin heretant aquestes riqueses pròpies perquè eren una me als seus ulls. I segrestaven criatures. Jo la primera vegada que jo vaig saber va ser a Austràlia. Va ser a Austràlia. Però és que és a Dinamarca. A Dinamarca ho han fet en Groenlàndia. A Alaska també ho han fet, no sé amb qui. Però vull dir, a Canadà ho han fet també amb els indis del nord. Vull dir, a tot arreu on hi ha hagut un poble poderós per damunt de l'altre, han intentat fer desaparèixer la cultura dominada. I una de les formes sempre ha sigut el segrest de criatures. Si hi ha un inventari d'això, serà llarguíssim, si mai el fan, a Àfrica.
0: Sembla que entre Rússia i Ucrània sembla ser que passa el mateix, no?
2: Sí.
0: O sigui, que s'emporten els ucraïnesos cap allà i després li donen una educació russa per intentar que oblidin l'Ucrània, no?
1: Sí, és el problema que tenen totes les guerres, sempre intentant... destruir la generació següent.
2: Clar,
1: va passar a Iugoslàvia, quan hi havia les violacions, va passar... Sí. I sempre, en totes les guerres que fan, o sigui, més que quedar-se en el lloc, el que volen destruir la generació següent.
2: Exacte. Bueno, aquí a Espanya, el segrest de criatures, vull dir, també ha sigut un escàndol que se sap des de fa poc. Vull dir que aquests països normalment amaguen això, perquè arriba un moment... Però algun país ha demanat perdó, eh? Algun país ha començat a demanar perdó per haver-ho fet. Anglaterra, amb Escòcia, Irlanda...
0: Que és també Pinochet, també, en aquest sentit, que
1: sí,
0: portaven
1: ja
0: els nens a un costat un altre. No, a tot arreu, i a totes les èpoques i a totes les coses. Sí. És horrible.
2: Doncs aquest conte, a més, no és de la Marilyn.
1: Gran sèrie, per ser, eh?
2: Aquest està localitzat en una illa petita que es diu... els indis Aida... Són Inuit Aida. La illa, no veig el nom.
3: No.
2: Bueno, no veig el nom de l'illa. Diu que d'aquests indis, d'aquests inuits, en queden 2.000. 2.000. I prou. I aquests 2.000 es dediquen a revifar la llengua. Es dediquen només a això, la llengua i la cultura aïda. Tots. Fan una artesania fabulosa de fusta amb unes coses preciosíssimes, uns tòtems increïbles.
0: Uh-huh.
2: Ai,
0: bueno.
2: Bueno. Pues jo aquest conte és que em té el cor romà. Ho sento, que el vam explicar fa poc, però és que de debò,
0: molt bé,
2: eh?
0: Molt bé. Bé, i ara tu, Teresa Ribas, quin conte has preparat?
4: Mira, un conte que pel seu tarannà és un conte que ens resulta molt proper.
0: Molt bé, molt bé.
4: I es diu La filla del pescador.
0: Molt bé.
4: Vet aquí que no fa gaire anys, i en un poble de mar no gaire lluny d'aquí, vivia un pescador, molt pobre, com acostumen a ser els pescadors. Va tenir una ratxa molt dolenta i va estar uns quants dies sense pescar res. Ell, prou que un dia s'enduia ara un fill, ara un altre, a veure si la sort se li tornava a posar de cara. Però res. Els vells deien, Sant Jove porta sort, però res. Un dia es va endur la filla, que era la petita, una noia molt llesta i amb un caràcter molt potent. Aquell dia, aneu a saber per què, a la primera recollida de xarxa va pescar un senyor peixarro, gros i maco. Una meravella de peix. I de seguida van tornar a terra i la nena estava radiant. Gràcies a mi, eh? Gràcies a mi. He portat sort, deia, i es mirava el peix amb gana. Se li feia la boca aigua, es llepava els llavis, ja se'l figurava amb patates arrebossat, en ros, amb sopa, feta a la brasa de les mil maneres que la seva mare sabia fer tan bé. Però el pare remava seriós. Quan van arribar a terra, el pescador va dir a la seva filla, agafa el peix i porta'l a la rectoria i dóna'l al senyor rector de part meva, perquè faci per manera que ens canviï la sort. Què? Va dir la nena horroritzada. El capellà! Com se t'acudeix, pare, que a casa portem setmana i mitja sense menjar res? Calla i porta-li aquest peix al capellà. Hem d'estar bé amb els de dalt. Jo sé el que em faig. La nena ja hem dit que tenia el seu caràcter, però era bona nena i obedient. I amb uns morros d'aquí i allà, va agafar el peix i va marxar rondinant i donant puntades de peus a les pedres que trobava pel camí. No hi ha dret! No hi ha dret! Quan va arribar a la rectoria, va picar a la porta. Per cert, de mala gana. Pom, pom. Sí, qui hi ha? Va respondre la veu del capellà. Jo! I tu qui ets? Què vols? Que el meu pare li envia un peix. Ah! Passa, passa! Deixa'l damunt la taula. La nena, malcarada, va entrar sense dir ni hola. Va donar un cop de porta, va tirar el peix sobre la taula, va fer mitja volta i es va disposar a sortir sense dir ni adéu. El capellà es va quedar parat. La gent amb ell era amable. Ei, nena, què fas? No veus que ets a casa del representant del cel? Has de ser educada. La nena es va dignar girar-se i mirar-lo, però mossegant-se els llavis i amb les celles ben arrufades. El rector va disposar-se a fer una mica de la seva feina. Això no són maneres. Ets a casa del representant del cel. Ara t'ensenyaré jo com s'ha de fer. Mira, tu posa't aquí i dóna'm aquest peix. Jo faré com si fos tu, la filla del pescador, que portes un peix al senyor rector. Que ho faràs tu. T'ho faràs com si fos jo, que sóc el capellà. Ho has entès? Sí, va dir la nena. El capellà s'aixeca i surt a fora. Truca suaument la porta. Tac, tac. Sí? Qui hi ha? Va dir la nena, forçant la veu com si fos un home. Bon dia, senyor rector. Sóc la filla del Miquel, el pescador, i li porto un regal de part del meu pare. Passa, passa. Va entrar el capellà amb la mirada baixa de bona nena. Es va acostar a la taula. Senyor rector, que aquí li porto aquest peix que li envia el meu pare amb molt d'afecte. I la nena, en el paper de capellà, se'l va mirar i li va dir: doncs, caram, quin peixet més maco! Aquí la nena va callar un moment i algú que sabés llegir les mirades hauria vist una guspira en els ulls de la nena, cosa que el capellà, amb la mirada baixa, no va veure i va seguir parlant. Doncs mira, nena, saps? És millor que te l'emportis a casa teva i el comparteixis amb la teva mare i els teus germans i el teu pare, que ja sé que esteu passant una fam de mil dimonis. Jo resaré igualment per vosaltres. El capellà va aixecar els ulls, la va mirar sorprès i ofès. O sigui, pensava, que una nena nas de mocs pretén donar-me lliçons a mi? El capellà, tot s'ha de dir, no era mala persona. I això de la gana de mil dimonis li va fer un pessiguet al cor. Però tot i així, va decidir portar la lliçó una mica més lluny, perquè el respecte no s'ha de perdre mai. Però sobretot, volia portar la lliçó més al seu terreny. Està bé, va dir, ara farem una altra cosa. Vine, maca, vine, vine, mira. Es va treure de la butxaca un bitllet de... Bé, mireu, en aquell temps era temps de pessetes, però sabeu què? Ho direm amb euros, perquè així podeu entendrem tots una mica millor. Es va treure un bitllet de 10 euros, un bitllet de 20 i un bitllet de 50. I li diu: escolta'm bé, nena, tu tries. Si agafes el bitllet de 10 euros, quan et moris, aniràs al cel. Si agafes el bitllet de 20 euros, quan et moris, aniràs al purgatori. I si agafes el bitllet de 50, quan et moris, aniràs a l'infern. Pensa-t'ho molt bé. La nena va mirar el capellà, va mirar els tres bitllets. Figureu-vos que li tornen a brillar els ulls. Allarga les mans i agafa el bitllet de 10, el bitllet de 20 i, finalment, el de 50 euros. I se'ls fica tots tres a la butxaca. I respon: senyor capellà, moltes, moltes gràcies. Així, quan em mori, podré decidir on haig d'anar. Va agafar el peix i va marxar.

0: Bé, aquests, Ramon, aquests que veiem de tant en tant en les pel·lícules del el cura del poble menjant xocolata amb xurros allà, no? No, allà, no, no n'hi ha... No, no, una miqueta més de xurros de la cuina no n'hi hauria, no? O sigui que...
1: Sí, la visió aquesta sempre del nen a picaresca que vol enganxar el cura o a la persona que moralment era estava per sobre teu. Sí, sí. I que t'ho feien veure i veure i veure, eh? O sigui...
0: Però té moltes coses aquest conte, perquè bueno, el pare, de moment sapiguent que estan passant gana i que fa molt de temps que no pesca, li porta el peix a los que ja que està bé amb els de dalt. Eh? O sigui...
1: Correcte, és al final quan et fiquen ja en vereda,
0: sí.
1: Dius ja, no, tu primer fem això...
0: Sí.
1: I els fills, que són revolucionaris, que són la generació que lluita en contra, que veu aquestes coses, són els que...
0: Això diuen, no pot ser, no?
1: Que no, que no. Que... és... I després, clar, la part aquesta de... A veure qui és més intel·ligent, si el capellà, i al final la nena, diu, escolta, quan arribi el moment jo ho decidiré.
2: Clar que sí, clar. És que, a més... Ai, digues, Teresa.
3: I s'endú el peix. Perquè el peix, el capellà, en forma de nena, quan feia de nena, quan feia de capellà, li ha donat.
1: Sí, sí.
3: Té el permís, li ha dit, emporta't el que a casa passeu gana. Per tant, se l'endú.
2: El que és curiós d'aquest conte és que el recopilador, a través del qual nosaltres l'hem recollit, doncs, un home que es deia Nicolás Buenaventura, o encara és viu.
3: Es diu
2: Nicolás Buenaventura. Ell el va escoltar, el va sentir en una conversa de taverna. I suposo que és allò que deies tu, quan va passant les històries a Chartres, a més, que és un lloc de molta taverna i que per allà doncs, hi ha vida de mar, doncs és lògic que expliquessin aquest conte.
1: Sí, amb les supersticions de, bueno, de sempre, de conrear la terra, de fer, bueno,
2: sí, tot.
1: I amb els pescadors areixos, o sigui...
0: I la gana que desperta el sentit crític, la gana fa espavilar, eh?
1: Sí, això...
3: En el pare, no.
1: No, bueno, el mossèn o el capellà és diferent.
2: Però arrambant, així, cap a nosaltres les dones, que ja dic... No té per què ser, eh? Però aquesta nena és molt espavilada. I això, aquesta manera de fer, no m'estranyaria que també ho hagués sentit de la seva mare o de la seva tia o de la seva veïna. Jo trobo que és una conversa molt mediterrània i molt de dones, eh? Que són els homes, a veure si deixaven la pell al mar.
3: Sí.
2: Però les dones es deixaven la pell a estirar el peix o estirar el que fos perquè n'hi hagués per tothom i apedaçar la roba i vinga, no?
1: Sí.
2: I a mi aquest conte em va recordar i el dir-me que era de taverna, doncs, raó de més. No?
1: Ai, home, això tinc una anècdota molt blanca de la meva mare, que ella deia, per situacions familiars, la meva mare, amb una de les seves germanes, la van tindre que... portava una família rica, perquè la duquessin, que es feia abans. I clar, la meva mare sempre li deia, tu podies menjar un ou ferrat? A la meva germana, a la meva tia, li deia.
2: Sí.
1: Nosaltres fèiem una truita per quatre amb un ou.
2: Clar.
1: És a dir, estiraven clar. I estiraven, clar. O sigui, i un ou era per quatre, i l'altra germana menjava un ou ferrat.
2: Sí, sí, sí.
1: I era el que, entre elles, el que estirava, entre cometes, encara, com
2: home.
1: Dient, ostres, que tu menges un ou ferrat i jo tinc que menjar una truita entre quatre. Sí, sí, sí. Eren coses curioses que abans...
3: Les famílies que enviaven la criatura fora perquè mengés.
2: És... Home,
1: era...
3: Moltes, moltes ho van fer.
4: O al seminari.
1: Sí, sí.
3: O al seminari, o al convent de monges.
2: Per aprendre, per aprendre.
1: Sí, sí, partint de l'educació que no podien pagar.
3: Sí, no, i l'alimentació no li podien donar perquè no farà pas per quatre. Doncs pues mira, com a mínim és per quatre, no per cinc, no?
1: Per això és quan ha dit això és lo d'estirar, dic ja, dic jo que sé el que és estirar. Sí, sí,
2: sí. Sí, és que aquesta paraula d'estirar, jo l'he tret de la meva mare, que deies que nosaltres tot el dia estirem i estirem i estirem.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
3: Sí, senyor.
1: M'ha vingut la idea, m'ha vingut el moment, el flash aquest, la història que explicava la meva mare, sí.
3: No, autèntica, autentiquíssima.
0: Són tan espaviles nosaltres o ens conformem amb la gana? Què fem?
3: amb la teva gana, jo penso que és de bon conformar.
0: Ja està, ja m'ha dit golafra. Ja està.
3: Molt conformar, sí.
0: Això com ho fa, tu?
3: No, però a veure, a vegades vas a països, en plan turista, no dic que no, no dic sense aprofundir, però països que la gent és molt prima, i països veïns que, tenint la mateixa tradició culinària, estan més grassos. Estan grassos, i dius, bueno, què passa aquí? Per què aquests estan prims i els altres estan grassos? I, bueno, és que uns fan un àpat, dic jo, i els altres en fan tres o quatre. Però passa. Passa, vés-te'n a la Índia. No hi ha ni una persona grassa, ni una. Ni una.
0: Molt bé, doncs toca a tu, eh? Fem la sintonia.
4: Molt bé.

0: Bé, heu sentit la sintonia de la Maite? Doncs sí, arriba l'hora del conte a mida de la Maite al Ramon.
1: Ramon, què tal? Quines paraules m'has dit? A veure, més que res per a veure si surten.
2: Mira, gossa, aigua i carretera.
1: Vale. Tu què li dius, gossa o gosseta?
2: Bueno, gosseta, però...
1: No, no, perquè és que tu t'arriba i posat gosseta i dic, a veure...
2: Sí, és molt petita, són 8 quilets i...
1: Gosseta,
2: bueno,
1: eh?
2: Però, vale. Bueno, fora al carrer dic gossa, perquè...
1: Sí, sí. Però en el conte puc posar gosseta, no?
2: Sí, home,
1: fa més de més de conte.
3: Sí. És molt mona.
1: Sí, sí, molt mona. La lluna és molt maca. El Ramon viu a Sant Quirze de Safaja, no? Uh-huh. En companyia de la seva gosseta, la Lluna, que posar-li Lluna ja és unes intencions, eh? Uh-huh. És com allò de la teva nit, eh? La Lluna és el que t'il·lumina, els teus records, els teus somnis, les teves fantasies, eh? Ja té una mica... Eh? Doncs resulta que un dia la gosseta del Ramon va desaparèixer, es va aixecar el Ramon i no hi era. Qualsevol altra persona no li hauria donat importància, però ell, acostumat que tot el nit li donava la tabarra i era el primer que escoltava, doncs va pensar que hi passava alguna cosa i va mirar per totes les habitacions, va regirar sota el sofà, va mirar per el jardí, pels voltants, no hi era. I res, havia passat una hora i ja estava trucant la policia. I la policia li va dir, home, per favor, Ramon, porta una hora que no està a casa. Però Ramon ho tenia clar que alguna cosa havia passat. I va tornar a l'inici, se va tornar a casa i es va observar. La meva gosseta, si s'ha anat, segur que m'ha deixat una senyal. I va mirar i va veure petjades, eh? Va veure petjades de fang, perquè la gosseta li estava marcant el camí. Va veure que hi havia petjades que el conduïen cap al cotxe. I va pujar al cotxe i, escolta, la gosseta era una gosseta, no ho sé, però és trapella, però no, és, no embruta molt, és una gosseta normal. Bueno, li havia muntat un mullader, no sé com, li havia tirat aigua pel vidre davant, al seient de copilot hi havia aigua, al terra hi havia aigua, i va pensar, aigua, aigua, aigua, què m'està dient la Lluna, què m'està dient la Lluna? Ah, a veure, la cosa que fem sovint amb la Lluna és anar al riu Tenes i passegem amunt i avall pel riu. Diu, Déu volgué que vagi al riu. Així és que el Ramon, ja el veus, que agafa el cotxe, no sé en quina part, i intenta anar el que habitualment fa. Agafa el cotxe, agafa la primera carretera, tot el més a prop del riu Tenes, arriba un moment que ha de deixar el cotxe, agafa un caminet i s'apropa en el riu Tenes. I comença a escoltar, i sí que escolta a la gosseta, i l'escolta, i va, continua, continua, continua, i veu que la gosseta està a l'altre cantó del riu, que està estirant com una peça de roba. No el acaba de veure bé perquè ja sabem que el riu Tenes net, net, no hi és. I sempre està de branques, arbotes, eh? Que aquest és un dels problemes i ens inundem perquè a vegades el riu no està prou net. I no acaba de veure el que està arrastrant, però el Ramon es va preocupar. Roba, a veure si és una criatura que ha caigut a l'aigua, a veure si és algú que s'ha mort. Bueno, el Ramon... Si hi ha una cosa que té, és que l'aigua no li fa por i el riu Tenes no és res perquè el Ramon, acostumat a estar en una piscina plena d'aigua i anar per sota, el riu Tenes aquí, per molta aigua que hi hagi, crec que és poqueta cosa. Va entrar dins del riu, se'n va anar cap a la gosseta i escolta, que hi havia allà una dona enmig d'aquelles branques i tot allò que no es podia moure. El que ell veia era que la gosseta li estava estirant del vestit i la dona estava allà que se li havia com mig trencat la cama, no sabia ben bé, i la va intentar anar traient. I com va poder, la va anar traient les herbes i tot, i la va treure. Bueno, el Ramon, una cosa que no sabia, és que estem en zona de dones d'aigua. I aquí és una zona una miqueta perillosa, perquè les dones d'aigua tenen com un encanteri. I resulta que la dona d'aigua aquesta, que es deia Amèlia, perquè la dona d'aigua es va presentar a Ramon, amb aquella veu que fan les dones d'aigua, Ramon, gràcies que has vingut. T'estava esperant. El Ramon, en aquell moment, es va desfer totalment i s'hauria anat a viure una cova de Sant Quirze, allà on li vés dir l'Amèlia, s'hauria anat. Perquè amb aquella melena d'aquells cabells llargs, aquells ulls, amb el vestit mig destrossat, bueno, l'Amèlia li va començar a dir coses, li va explicar que li agradaria molt tenir companyia, que feia temps que l'estava esperant, que l'observava com passejava amb la gosseta, i que estaria molt bé, que seria molt feliç viure allà a la cova de Sant Quirze, que viurien molt bé. I sí, sí, i el Ramon, que l'agafa de la mà i que segueix l'Amèlia, la gosseta, no sabem si per gelos o perquè realment la gosseta estava fent el teu bé, res, que se'n va darrere el Ramon i li comença a mossegar la cama i sort de la gosseta que et va desfer de l'encanteri, perquè la gosseta a la lluna va dir que se m'emporten el Ramon, que aquesta dona d'aigua se'm queda amb el Ramon i se'n va viure aquí una cova i no em portarà mai més enlloc. Així que la gosseta et va anar estirant, el Ramon de cop i volta se va donant compte que estava encantat amb la dona d'aigua, es va fer del canteri i se'n va anar cap a la gosseta, se la va agafar fort a la lluna, li va fer una abraçada i va dir res, cap a casa, i se'n va anar cap a casa. I com van tornar, estava molt agraït a la lluna, eh? La veritat, el Ramon estava molt agraït a la lluna. Però de tant en tant, el Ramon se'n va al riu Tenes a veure si veu l'Amèlia, aquella dona d'aigua que aquell dia el va encantar. Però no, l'Amèlia deu estar per algun altre Ramon, perquè no l'ha tornat a veure. I millor, perquè viure en una cova, Sant Quirze, no sé què vols que et digui. I contat, espero que t'hagi més o menys encantat.
0: Molt bé.
2: I tant,
0: molt
2: i tant.
0: Bé,
2: molt maco, molt maco.
0: Molt bé, molt bé.
3: Ha passat un temps encantat, eh?
1: Encantat.
3: Perquè les dones d'aigua són...
1: Les dones d'aigua s'ha de vigilar amb les dones d'aigua. I per aquí n'hi ha, eh? Sí, hi ha molta tradició de dones d'aigua, tota la part de Riells, Vigues... Hi ha moltes dones, si mires, hi ha moltes històries de dones d'aigua.
0: Perilloses.
1: I perilloses, perquè t'encanten. Sí, sí, sí, sí.
3: Que llavors se t'enduen a l'aigua i ja no tornes a sortir.
1: Ja està, sí, sí.
3: Ara, si aconsegueixes prendre'ls un llençol i fuges corrents i no t'atrapen, sempre més és ric.
1: Ah, això no ho sabia la lluna.
2: Clar, però implica córrer. Jo no. Si implica córrer...
3: D'on d'edat no et convenia.
1: No et convenia, l'Amèlia, no et convenia.
2: Bueno, sempre estarà la lluna.
1: Sempre va sort de la lluna, eh? Sí. Sort de la lluna.

0: Antonio, que no t'escapes.
1: No, no, sí, sí. Ara avui tu... digues, digues. Avui tinc un conte especial de temporada, d'estiu. Sí. Ja ho veureu. Es diu Els colors del lloro. En un bosc hi vivien molts animals. Grans, petits, corrien, caminaven, saltaven, s'arrossegaven, volaven... Però tots hi vivien bé perquè era un bosc maco, gran, i cadascú hi tenia el seu cau. Però un dia hi va haver un incendi. Els animals corrien d'un costat a l'altre buscant una sortida, però el foc corria tan de pressa que era per tot arreu. Els ocells, des del cel, que sí podien veure els camins per escapar-se, i molts van fugir per por del fum i de l'escalfor. Els ocells que van quedar es van posar a fer vols picats cap al bosc i a cridar perquè els animals els veiessin i els segueixin. Molts animals ho van entendre i van mirar la direcció del vol dels ocells. Van trobar el camí sense foc per a poder sortir. Però hi havia animals que no van poder o no van saber, que seguien corrent d'un costat a l'altre sense encertar el camí de sortida. Els ocells s'hi van esforçar, però al final van dir-se: no ens veuem, no ens veuen, no saben sortir, no podem fer res més. Saps què? Marxem. No podem anar-nos. No, home, no, hem de pensar alguna cosa, deia el lloro. Que no ho veus, que no es pot fer res més? Podríem tirar aigua, proposava. Com? Som ocells i prou. Vine amb nosaltres, volant per aquí dalt, també corrent perill. El fum ens ofegarà. Però el lloro es va quedar. Era un lloro preciós de color verd, tot verd. En aquell temps, tots els lloros eren d'un sol color, el verd. Ell tenia molts amics allà baix, n'hi havia d'altres que no coneixia, però que eren amics seus. No podia deixar-los, havia de fer alguna cosa. El lloro es va acostar al bosc, pensava a veure què podia fer. Sabia que l'aigua apagava el foc. Va volar fins a un llac que hi havia allà a prop. S'hi va submergir, i quan va notar que l'aigua li havia arribat fins al plomissol, va sortir... I amb molts esforços, perquè l'aigua enganxada a les plomes passava, va volar fins damunt del bosc. Allà va expulsar les ales, va expulsar tot el cos i totes les gotetes van caure al bosc. L'incendi era molt gran i aquelles gotes van fer molt poc. Però el lloro va començar a fer viatges del llac al bosc, pujant-se, expulsant-se a l'aigua cap avall, tot el dia. Quan va arribar la nit, el foc seguia cremant i el lloro estava esgotat. Però vosaltres sabeu que a tots els boscos hi viuen éssers màgics, oi? En aquell temps sabeu que els éssers màgics són mandrosos i, a més, els éssers màgics el foc no els fa mal perquè ells viuen en tota mena de llocs, fins i tot dins les fogueres, però les anades i vingudes del lloro va cridar l'atenció de les fades. Se'l van estar mirant fins que van entendre què volia fer. Primer van riure. Potser s'havia cregut que amb les seves quatre gotetes podia apagar aquell foc tan gran, però de tant mirant-lo, el dia fent viatges, va pensar que si el lloro feia tants esforços, bé que elles podien ajudar. I es van expulsar la mandra, van treure les varetes i va dir les paraules màgiques: Xitocolumba. I va venir un núvol màgic, negres com la nit, espessos i cargats d'aigua, que es van situar damunt del bosc i es va posar a ploure. Però no us penseu un plogim de no res, no? Una pluja que semblava ben bé la màniga dels bombers. I va ploure tota la nit. I era una pluja que mirava pels racons del bosc buscant si quedaven brases. I, és clar, amb tanta aigua per tot arreu, I bé, i tan ben caiguda el foc es va apagar del tot. I a la matinada els núvols se van desfer. Va sortir el sol i a l'arc de Sant Martí. Els animals s'havien salvat. Molts trossos del bosc també podrien tornar als que havien marxat, però tot arreu es va escoltar crits d'alegria. Visca! Visca! Abans de tornar-se a dormir, les fades van decidir que aquell lloro, tan bona persona, mereixia un premi. Sí. I després de parlar-lo, van decidir que li otorgarien tots els colors de l'arc de Sant Martí. I van dir les seves paraules màgiques. Xito Columba. I és des de llavors que els lloros són tan bonics i tenen tots els colors.

0: Bueno, el lloro estava esgotat, eh? O sigui que... I, bueno, i a sota que les fades d'alguna manera siguin mandroses, això no pot ser, no?
1: Sí, home, però... Que és que si no seria tot molt fàcil. Tenen que tindre una motivació.
2: Sí. Com el primer conte que heu pensat en Trump.
0: Sí, sí.
2: Jo quan veig les fades d'aquest conte penso que són els polítics.
0: Que són els polítics.
2: Penso que són els polítics. Que sempre són els últims a posar-se i, a més, fan poca feina i malament.
3: Poc coordinada. Feina poc coordinada.
1: Diguem... Sí, no? Més per obligació que per devoció.
3: Exacte.
2: I que és la gent la que acaba fent la feina. Mm. Encara que s'hi deixi allà a la vida, no? A mi, jo aquest conte el vaig escoltar amb l'Antonio.
0: Sí.
2: El vam escoltar Irma Elú, mm-hmm. Una narradora francesa que jo no sé si el conte és d'ella o és un conte popular. No, perquè el va explicar i nosaltres ens vam quedar amb el conte al cap, arribant a casa el vam escriure i aquí està. Però és d'una ONG important de França que treballa molt amb canalla, vull dir, no és una persona qualsevol. I això de que posés com a herois la gent petita, a mi em sembla genial, genial.
0: Bueno, les fades eren sordes o no eren sordes?
4: S'ho feien.
1: Jo crec que, ja et dic, és... No sé, és... És com qui inicia, que és el lloro, que té el premi, i les fades és com... Bueno, si no veiem que hi ha una implicació de veritat, no volen actuar. O sigui, tenen que veure primer l'inici de la persona. O, en aquest cas, el lloro, que algú faci el sacrifici complet.
0: El sacrifici complet, sí, sí.
2: Sí, perquè elles el foc no es molestava per res.
0: Ja, sí, ja està. Mm-hmm. Però això n'hi hauria que mirar-ho, perquè un bosc cremat no és un lloc bo... Per les fades, no?
3: Els hi tenia que afectar un moment o altre, no?
0: Sí.
3: Perquè molta mandra, al
2: en
3: final...
2: En teoria, no.
3: No?
2: En teoria poden viure al mig d'una foguera.
3: Però, sí.
1: Perquè com no les afectava...
2: Com no les afectava.
3: Clar.
2: A veure, els polítics viuen a casa seva.
3: Sí, no s'enteren. No s'enteren. És un altre món. És un altre... Sí.
2: A veure, amb la Dana, si heu seguit tota la història de la Dana, s'han vist tantes paraules...
0: Buides.
2: Buides de sentiments, sí. Buides d'empatia, buides de reconeixement de desgràcia, sense voler entendre la pena, la pèrdua, les dificultats.
3: És
2: perquè
3: això.
2: A ells no els afecta.
3: Perquè no viuen en el món dels petits.
2: No.
3: És un altre, és un nivell.
2: Aquella vegada que, no sé si a Mallorca o a Menorca, va haver-hi una inundació molt grossa i el rei va anar allà a fer-se el guapo. I total, que estava allà un noi jove traient fang amb l'escombra i el rei va passar per allà i el noi li va dir li va donar l'escombra. És una anècdota coneguda.
3: Sí.
2: I el rei no la va voler agafar. Vaig pensar, aquest tio és burro.
3: I tant.
4: Que no sabia què n'havia de fer.
3: Clar, no en sap d'escombrar.
2: Fer exactament el que feia el noi, perquè ell l'estava mirant, el noi, però esclar, es va donar de menys.
3: Com?
2: Es va donar de menys.
4: De menys. El protocol no ho hauria dit.
2: No, diguem, el noi era menys que ell, i ell aquestes coses no les feia perquè era rebaixar-se.
4: Sí, sí.
2: Jo dic, va perdre l'ocasió de la seva vida de ser un rei una miqueta més proper, com a mínim d'imatge.
3: De ser un rei pel poble i d'aquesta manera va quedar vist, retratat.
2: Va quedar retratat. Podria haver sortit una... Sí,
3: exacte.
2: Hauria pogut ser una mena d'heroi del nostre rei, fa... ajuda a la desgràcia dels seus súbdits.
3: Exacte.
2: Perquè són súbdits.
0: A la Dana aquesta vegada sí que li van embrutar el traixo amb fang, no?
1: Sí, li van tirar.
0: Li van tirar, no?
1: Sí, però això és la Dana. O sigui, no són conscients de... 230 persones.
0: Exacte.
1: I a part, no és a dir, bueno, és una desgràcia, jo que sé, ha caigut una bomba, tu. No, no, una cosa evitable, 100%.
0: Oh, i tant.
1: Sí, van morir els cotxes i els baixos de les seves cases. És a dir, amb una notificació correcta, aquesta gent no hagués agafat el cotxe i no hagués estat als baixos de les seves cases.
3: Sí.
1: És a dir, que no calia tant.
0: Que clar.
1: No calia tant. O sigui, era una cosa molt senzilla, dir, no sortiu al carrer, feu vida i tothom que pugui viatgi a pisos més alts. Ja està. 230 persones i no són conscients de la quantitat de gent que són.
0: Molts.
4: I els que han quedat vius...
1: Bueno, i després...
4: Déu-n'hi-do.
0: Famílies destrossades, cases destrossades...
1: I no només ho destrossat, sinó veure com ho tracten, el tema.
3: Sí,
1: vale?
3: Sí.
1: Com t'enganyen, com manipulen la informació, com no et donen les coses, com intenten desviar, la culpa no és teva, és de l'altre, la culpa és de l'altre. Dius... No, fa pena, fa pena.
2: I insultant el desgraciat que protesta.
1: Sí, bueno, després, clar, ficant la culpa... Bueno, ai...
2: Bueno, a veure, sí. Aquest conte, o algun altre similar, ens agrada explicar-lo sempre a final de temporada, quan s'acosta l'estiu. Per això ha dit l'Antonio que era un conte de temporada. Per recordar a la gent la perillositat del foc.
0: Del foc, bé, del foc.
2: I sí, que estem sols. Quan passa alguna història, alguna desgràcia, estem sols.
4: El que volia contar d'això, i allò que dèiem de que els contes passen de boca a orella, heu explicat una cosa, vaig molt ràpida, que m'ha quedat molt així, perquè vosaltres havíeu escoltat aquest conte i, tornant a casa, sí, l'havíeu escrit. Jo aquest conte no el coneixia, jo no sabia la vostra història, i vaig sentir aquest conte, no el feu dir a bon, ni qui el va explicar. El va explicar una noia que suposo que era sud-americana per la manera de pronunciar. I quan es va acabar aquest conte, el primer que vaig fer jo va ser escriure'l.
0: Clar.
4: I he pensat, mira...
2: Sí, sí, sí.
4: Eh?
2: Sí.
4: Quina casualitat.
2: No, no,
4: perquè bueno, t'atrapa el conte.
2: Clar. Boca a orella.
4: Sí, sí, sí.
2: És el nostre ofici, clar, boca a orella.
0: No, no, els narradors sempre val la pena seguir-los per tot arreu. Sí, sí.
4: En fi...

0: I avui deixem aquí contes grans a la ràdio.
1: Han fet possible aquest programa la Teresa Ribas, l'Andreu Bermejo i Teresa Rufat, i la Maite Montpar i el nostre convidat d'avui, Ramon Rossell, i els imprescindibles, els tècnics, Dani Autonell. Us diem adeu fins al setembre.
2: Sí, no? Estem a ganes de plorar, no?
3: Buah, buah.
1: Sí. És aquí al setembre a la ràdio. Però abans us esperem els contes grans a la Poua. Tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda, Nova 10, que vindran grans narradors, que és com la diu la Teresa Ribas, amb paper i llapis, podeu copiar, podeu dir, els contes, a prendre nota de lo que diuen.
3: L'entrada és lliure. Només s'ha de voluntàriament donar alguna cosa, si voleu, si us ha agradat i si ho considereu adient.
1: Aquest any és el 9è cicles de contes. I ara m'adono compte que no estem dient... Bueno, a la Poua tothom el coneix, no? Que és el bar del Manel, no?
3: El carrer del Mig.
1: El carrer del Mig, no? Tal,
3: bar, sí. La Poua.
1: El bar de la Poua. Bueno, estigueu a l'aguai de les cartelleres.
3: Sí, perquè penjarem la informació a les cartelleres. Tindreu tot l'estiu, tot el mes de juliol allà posat, perquè no us ho perdeu per despiste.
1: Cada setmana n'hi haurà un narrador. Nosaltres també estarem, Teresa?
4: També.
1: Penso que serà l'última.
3: L'última setmana som vosaltres.
1: L'última som nosaltres.
4: El pare ve l'orella.
1: El pare ve l'orella.
3: La primera setmana la Míriam i la Sara. Que totes dues narradores ja han vingut alguna vegada. Després ve el Jaume, que el Jaume no el coneixeu, però és un narrador que està en un grup de narració de Terrassa, molt bo. Després, la tercera setmana és el Josep Pedrals, que és fantàstic, ja no té descripció. I nosaltres, que som nosaltres.
1: Ja nosaltres, que som nosaltres.
4: Exacte.
1: Que som els dos de la ràdio, no?
4: Els de la ràdio, els mateixos.
3: Els mateixos. Sí, serem allò que és bo.
4: Els mateixos.
1: Bueno, Ramon, tenim un minut escàs, no ens hem de despedir. T'ho has passat bé?
5: Molt bé, molt bé.
1: T'han agradat els contes?
5: Sí? Molt.
1: Molt bé.
5: M'ha fet pensar en la lluna. En més d'una que m'ha fet molt semblant. Molt semblant m'ha fet la lluna, alguna d'aquestes.
4: Sí, te n'ha fet alguna, veus?
1: Sí, molt bé.
4: Això vol dir que tens molta complicitat amb la lluna. Sí, us coneixeu bé,
5: sí,
4: no?
5: Sí. Com jo dic jo, és la fèmina que més temps ha estat amb mi.
4: O sigui, et coneix molt bé.
5: Molt bé.
1: S'ha acabat el temps. Perfecte. Vinga, bona cap de setmana, bones vacances, bon estiu, no?
4: Fins la temporada que ve.
1: Fins la temporada que ve, al setembre estem aquí una altra vegada.
4: Molt bé.
1: Vinga.
5: Adéu-siau.
4: Adéu.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències, i col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: La Maria Torrents.
2: Què tal, com esteu tots aquí? Benvingudes.
0: El Josep Maria Joneda, que no sé, l'haurem de mirar a si...
1: El Joneda avui, si avui no ha pogut venir, però...
0: El localitzarem? El
1: localitzarem i almenys que ens digui...
0: Està parat amb alguna rotonda.
1: Bé. Sí, segurament.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, Pau Ibars.
3: Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. No podem dir substitució perquè fa molts dies que hi tenim, oi?
3: No, però segueixo sent els instituts.
2: Ja quasi, no, quasi és del quasi personal.
0: Quasi és del personal.
3: Quasi sóc de la plantilla, ja.
0: Sí.
3: Bueno,
0: però podem aprofitar per felicitar el Jordi Massaguer.
3: Sí, i tal. Jordi.
4: Hola.
1: Hola, Jordi.
4: Bona nit.
0: Felicitats, Jordi.
2: Per molts anys.
4: Moltes gràcies.
1: Per molts anys, eh? Bueno. I aviam si aviat... Ja. Bueno, ja la propera temporada ja és normal, aquí.
4: Sí, ara anava a dir que em sembla que li heu de fer una bona festa al Pau, perquè em sembla que...
0: Sí,
4: que...

0: cosa, doncs els militars tenen aquesta mentalitat de que algú s'ha de carregar, algú s'ha de carregar el mort i qui se'l carregava la piscina.
1: Bueno, ara que parles de piscina...
2: Sí, la mala sort que vagi cap a una altra, no? Sí.
1: Ara que parlem de piscina, Jordi, he vist la piscina de casa teva, eh? He vist els tres gossets que disfruten...
2: Sí, són les úniques que podran disfrutar aquest any.
3: Viuen,
2: com
3: viuen...
2: no posem una infable per la resta, malament rai, perquè la tenim destrossada, però bueno, mira, ja... Tot
3: viuen millor que l'amo, aquestes gosses viuen millor que l'amo.
2: Sí, sí. La veritat és que sí, però bueno, tenen molta paciència també, també ho haig de dir, a favor seu. L'amo no té tanta paciència.
1: Veus? Bueno, va, que les acabis de passar felices.
3: Molt
1: va,
3: Jordi, bon estiu.
0: Adéu i per molts anys.
3: Gràcies, per molts anys.
2: Veiem aviat. Gràcies, gràcies per la felicitació.
1: Va,
2: adéu. Adéu, adéu, bona tarda, adéu.
1: Què, abans de presentar... Bueno, Roser, que no t'he dit hola, bona
4: pensava,
1: nit.
4: Pensava, dic, m'han fumut al carrer ja, tu. No, ja torno a ser convidada.
1: Sí.
4: Falto tres dies a tots programes i ja... ja
0: està, és que
4: ja,
0: avui ja has arribat una mica tard i
1: sí,
3: ja t'han fumut fora.
0: Quan hem passat llista, no hi eres.
1: No tenia notada. Hola, bona nit, Roser.
4: Bona nit.
1: I com a convidat tindrem el Joan Humbert, però ara el farem estar callat una estona encara perquè anem a l'informatiu.
0: Tenim l'informatiu, que avui hi ha força cosa.
1: Sí? Doncs sí. Va, l'informatiu.
3: Sí, vull, ara.
5: Hola, com va? Som divendres 19 de juny, últim dia d'escola. Avui el sol ha sortit a les 6 i 17 i s'amagarà a les 9 i 29 minuts. Jo sóc la Gemma Permanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. Aquest so característic avui es posa en pausa fins al 8 de setembre. És la cridòria dels nens i nenes a l'hora del pati a les escoles, que arriben al final de curs. Un capítol escolar marcat sobretot per les reivindicacions del col·lectiu docent, que no s'han aturat i seguiran sortint al carrer per continuar assolint millores. Pels nens i nenes de Sant Feliu ha arribat el moment dels casals, dels campus, de la piscina i de fer quaderns d'estiu. Els qui viuran la seva particular hora del pati aquest cap de setmana seran els 200 joves de 8 grups de teatre d'arreu de Catalunya que participaran a la segona edició del Festival Codines Escena, una iniciativa de Deixalles 81 que combina les actuacions i el concurs de teatre amb classes magistrals a càrrec de persones de renom del món del teatre català. El jurat d'aquesta segona edició, que també impartirà les formacions, són la dramaturga Marta Butxaca, l'actriu Mireia Portes, que al programa Polònia feia les imitacions de Carme Forcadell, Esperanza Aguirre o Sofia de Grècia, entre d'altres, i també l'actor David Solans, que va saltar la fama pel seu paper de Bruno a Merlí. El jurat lliurarà 8 premis Pepitú diumenge a la tarda, però abans els grups de teatre portaran a escena els seus muntatges entre el Teatre del Casal i el del Centre Cívic. Serà tot dissabte, de 11 del matí a 10 de la nit i diumenge a partir de les 4 de la tarda. I dels espais que es munten i desmunten, els que es construeixen per quedar-se. Aquesta setmana hem sabut que a Sant Feliu l'any 2024 es van començar a construir 22 habitatges i se'n van acabar 5. Pel que fa al 2025, se'n van començar 10 i se'n van acabar 2. Són dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal per encàrrec del Gremi de Constructors. L'informe analitza l'evolució del sector i apunta que el 2025 i el primer trimestre del 2026, la construcció és un dels sectors que lidera el creixement del mercat laboral al Vallès Oriental. A l'agenda, avui a la tarda, clausura del Corremuts, a les 7 de la tarda a la biblioteca, a les 8, audiovisual al centre excursionista. Demà, vespreig dels 20 anys del col·lectiu. També demà, 12 hores de futbol sala als pavellons i diumenge, torneig de veterans més 35 de futbol sala. Dimarts, revetlla de Sant Joan. A la 1, rebuda de la flama del Canigó a la plaça Lluís Companys. A les 8, encesa de la foguera a la plaça Josep Humbert Ventura i sopar popular amb música. I a la nit, a Can Xifreda, revetlla amb els Macalo. I informació de servei, el 25 de juny comencen les obres de la plaça i hi haurà canvis en la mobilitat al centre. L'Ajuntament ha publicat un ban de Sant Joan en el que es prohibeix llançar petards i coets dels que no se'n pugui controlar la trajectòria. Pel dia de la revetlla i fins la 1 de la nit s'habiliten 3 espais per tirar petards: l'aparcament de l'Institut, el carrer Travessia davant la plaça Petita i el carrer Llorenç Artigues entre la Creu del Terme i el carrer Sant Jordi. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
0: Bé,
1: sí. Falta, no sé si ho ha anunciat la Gemma, que el diumenge al dematí a les 10 hi ha una jornada de masterclass amb els convidats, amb la, amb, la, amb el

0: que ha dit la...
1: De teatre.
2: Amb el jurat.
0: Sí, el jurat, sí. Per al masterclass el diumenge al dematí.
1: Bueno, però tot deu estar dintre del mateix...
0: Sí, sí, però és molt guai, perquè ells fan les seves explicacions, els que hi són, tant si són del grup de teatre com si vol venir algú més...
1: Però aquests artistes sembla que tenen molt renom, no?
0: Sí, sí, tenen renom.
1: Qui ho organitza, això?
0: Això, el Deixalles. El Deixalles que sempre dona apoio en el jovent.
1: Ah, sí? Sembla que tu el defenses molt, el Deixalles.
0: Home, quasi bé hi soc. Bueno, tot això. També voldria aprofitar per felicitar la Gemma, perquè la vaig veure en el directe de la festa de la Sagrada Família. Dic, noi, es va trobar el papa a sota, em sembla. Anava nerviosa, jo em va semblar que li veia una mica nerviosa, que anava esperant... I quan se'n va
1: donar,
0: ja tenia el Sant Pare a sota d'enterella.
1: Aviam, és molta responsabilitat.
0: Molt. Un directe així s'ha de costar molt.
1: Sí, perquè ella, a més, està acostumada... Ella és de la ràdio. I en allà sorties que si et fa picor el nas no te'l pots gretar, eh?
0: Sí, però molt bé. Molt bé, però jo estava tan intensa que dic... Ai, que es posa nerviosa. Ai, que ja té Sant Pare baix i no se n'ha adonat. Ja patia més jo.
1: Bueno, ja en parlem després d'això de la Sagrada Família, que tenim el convidat aquí precisament per parlar de totes aquestes obres.
0: Qui tenim? Convidat?
1: Ah, sí. El Joan Humbert, que...
0: Vam
1: començar la temporada amb el seu llibre Endreçant la Calaixera. Ja l'has endreçada, la calaixera? O hi tornes a tenir molts paperots?
3: Molts. Molts papers de tot tipus, tu. Costa molt d'endreçar 74 anys. Encara endreço.
1: Bueno. Tu tranquil. Has sentit, Joan, això de que l'any 24 es van començar 22 obres i se'n van acabar 5 només?
3: No ho havia sentit.
1: Es veu que són dades oficials, comarcals? O...
3: Bueno, aquestes dades no em facis massa cabal, tampoc, m'entens, no? No.
1: Ja li diré a la Gemma que...
3: No, a veure, no.
1: Que no ho torni a dir.
3: Jo no tinc les dades, ni les he sentides, m'entens? Ni són indicadors de res. Per mi és un indicador més clar el sortir amunt al terrat de casa i mirar quantes grues veig. I llavors dius, bueno, mira, es fa això, es fa allò altre.
0: Tu quants n'acabaràs aquest any?
3: Quantes? Mira, justament el mes passat també hem acabat 18 habitatges... Mm-hmm. 18 habitatges i 20... No, tampoc et seria clar. 12 habitatges i 29 places d'aparcament. Fa 15 dies. Vam fer el certificat final d'obra.
0: Places d'aparcament és el que necessitem.
3: 29. 29 places les vam certificar final i 12 habitatges. Les altres 6 encara continuen en construcció.
1: No és per res, però...
3: Això és aquest any.
1: No és per res, però jo et conec de tota la vida i jo diria que ja hauries d'estar jubilat.
3: No, és que jo no he treballat mai a la meva vida. He tingut una gran sort, que com que no he pencat mai, ni he cotitzat mai a la Seguretat Social, ni tampoc tinc retiro, per mi la vida és un joc entre construir, passar-m'ho bé, anar d'excursió, tot. No tinc una cosa. Si jo ara avui me'n vaig a Honolulu 3 mesos i no tinc que donar cap explicació, però ho faig ara i com tenia 28 anys. M'entens? Som liberals en tots els aspectes, m'entens? I per mi el treballar o estar jubilat no m'implica res, m'ho passo bé. Tu t'imagines, com que em coneixes molt, t'imagines a mi pujant al Pedraforca?
1: No.
3: I anant a esquiar?
1: Tampoc.
3: Doncs, llavors, que em veus en una obra sempre?
1: Sempre.
3: Perquè m'agrada molt. T'he enganxat ara, punyetero.
1: Sí. Bueno, si has d'anar a Honolulu, aquí tenim la Roser Lloberes. Roser...
2: Bueno, jo ara m'he quedat amb la boca oberta perquè he pensat, mira, veus, aquest senyor treballa d'una cosa que li agrada i el fa feliç.
1: Tu també, no?
2: Com jo, però jo no puc agafar i anar-me en 3 mesos ni a Honolulu ni a un altre lloc, perquè no em deixen.
4: Diu la que no para quieta.
2: Tres mesos no. Una setmana, 10 dies, oi? Sí, però 3 mesos no em
1: deixen. Tu series al revés que el Joan. El Joan, per desconnectar, agafaria un viatge i tu, per desconnectar, et quedaries a casa, no?
2: Bueno, no, llavors en diria també, per desconnectar. Molt bé.
0: Bueno, entenem, per la Roser o pel Joan? Joan, què li hem de preguntar? Què hi té a veure amb la Sagrada Família?
1: Espera't, que també hem parlat un segon. Ah. Avui faran, han fet, a les 7, han fet el final del Corremots. I el Manel Sánchez, que és l'organitzador,
0: sí, sí,
1: ja m'ha passat
2: el
1: guanyador i tot el tinglado.
0: Ah,
1: dura un minut i mig i el Pau ara ens ho passarà.
0: Ah, molt bé.
2: En primícia.
5: Bona tarda, codinencs i codinenques. Us vull informar del resultat del Corremot. El Corremot, celebrat la setmana passada, hem tingut 356 participants, amb un promig de 18 participants per establiment, en la qual cosa el primer que hem de fer és donar-vos les gràcies pel vostre interès i per la vostra participació. El guanyador ha estat en Pol Puello, que ha fet un total de 700 certs de 18 butlletes. Hi ha hagut un nombre considerable de participants que han omplert entre 5 i 6 butlletes. El més interessant és que, quan han anat, han vist les preguntes, discutien entre ells. Jo passaré aquesta la A, jo la B. A mi em sembla que és més la C. No, home, no, que la meva àvia deia això cada dia i tal. Vull dir, aquest, en part, aquest era l'interès, aquesta era l'intenció de donar a parlar, de tornar a rememorar aquestes expressions. La majoria de respostes a cada ítem han estat encertades. Hi ha hagut, però, alguna discrepància. Per exemple, amb el primer ítem de tots, banya baix, diversos concursants se centren en una persona trista i depressiva. I, en canvi, la resposta correcta seria malintencionat. No te'n refis, que és un banya baix. No te'n refis del que mira cap avall i tot això que no et mira, que és una mica com la bèstia que et vol embestir. Un altre aspecte a comentar és, per exemple, anar al garró, molta gent l'ha confós com amb anar a peu coix, quan anar al garró és quan es porta un mitjó, no els dos, un mitjó bé i l'altre a l'alçada del turmell. I a la vellesa es fan bestieses, molta gent pensa que, bueno, els nens fan com nens, diuen tonteries i tot això. A la vellesa es fan bestieses equival a l'espanyol a la vejez viruelas, el qual vol dir que a vegades quan som vells volem fer coses de joves. Moltes gràcies de nou i fins a Corremots 2027.
1: Doncs moltes gràcies, Manel, i sí, perquè, no sé, tenen, hi ha
0: lo
1: molta
0: és,
1: voluntat
0: clar,
1: per part del museu.
0: El que és maco és que hagi guanyat un noi jove.
1: Sí, sí.
0: Que s'hagi preocupat de les paraules d'abans.
1: Sí, sí.
0: Que presenta. Això és
6: molt bé.
0: Clar.
4: Però és que tampoc caldria que fos el Pol Puello, que al final trem estar la sopa.
2: Ho guanya tot,
4: oi?
2: Aquest,
4: oi? Aquest guanya tot. Guanya les curses, sí, guanya, sí, guanya els corremots, guanya... Sí, guanya tot el que sigui córrer, guanya. Sigui literari o sigui...
2: Sí, sí.
4: No, al final... Ja
2: si no hagués sigut corremots...
4: Oi?
2: No
4: ja no hagués guanyat. Ja no hagués guanyat.
0: Jo me'n recordo que ja fa uns quants anys, que el Pol també l'hem vist pujar de petit amb el teatre i tot, doncs, quan feien el millor deportista de l'any i així, ell deia, a mi no em coneixen perquè no em valoren o no em diuen, o així, carai, ara ho ha fet recte perquè ho coneixen.
1: Ha passat
0: sí,
1: de la ratlla,
0: sí,
1: per l'altre
0: sí,
1: cantó.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, Joan,
3: digue'm,
1: vas veure la inauguració de la torre aquesta de...
6: De Jesús.
0: Sí.
1: De Jesús, de la Sagrada Família. I què, et va agradar?
3: Molt, un espectacle molt maco, molt ben fet, molt bé.
1: Aviam, la Sagrada Família, jo he mirat i veig que hi ha arquitectes que havien sigut contraris a que es continués les obres després de la mort de Gaudí, perquè deien que un cop mort l'arquitecte doncs no tenia gaire raó de ser putinejar-ho una mica i fer-hi... perquè no havien quedat els planos prou clars. Un d'aquests arquitectes és Oriol Bohigas i Le Corbusier diu que també es va posicionar en aquest aspecte.
3: Sí, sí, sí, sí. A veure, la Sagrada Família sempre ha generat polèmiques i en generarà sempre, en tots els aspectes, en tots. Però això va ser un debat de la cultura arquitectònica, sobretot dels anys 60, es pot dir, no?, que un grup d'intel·lectuals, ja de, no catalans, sinó de nivell europeu, encapçalats pel Le Corbusier, inclús hi havia tots els arquitectes del neorealisme italià, en Sevi, en Quaroni, ara no me'n recordo, en Gardela, tots aquests van firmar un manifest, inclús en Buigues, aquí a Espanya, el va firmar en Correa i Milà, el va firmar l'Òscar Tusquets, el va firmar els Subirats, el que va fer les escultures, també va firmar el document. Mira quina paradoxa. I era un debat de la cultura arquitectònica d'aquell temps. El mateix, un dels que el va firmar, l'Òscar Tusquets, va publicar al cap d'uns anys, no sé quants anys, 20 anys després, un article en el diari El País que deia quan ens vam equivocar sobre allò, no? Per tant, sempre són debats que s'estan originant constantment. Encara avui la Colau i els seus, la seva guàrdia pretoriana, encara tarantara en surt algun, no?, que diu que és una mona de Pasqua i que és un de tot, no? Però són, clar, són consellers de l'Ajuntament de Barcelona que viuen de, potser, una mica de criticar això d'aquí, no? Però no estarà mai content de ningú. I és una obra molt polèmica, ho ha sigut des dels inicis, des del que el dia que el llibreter va fotre fora l'arquitecte diocesà i va anomenar amb en Gaudí, ha sigut polèmica sempre, m'entens?
4: Bueno, i ara ja...
3: Això ja va amb el debat arquitectònic, però ja és un fals debat avui dia, ja no... Mira, s'ha convertit a la imatge icònica de Barcelona. Així com París té la Torre Eiffel...
1: Que també va ser criticada.
3: Criticada en el seu temps. Inclús com... Londres és el Sydney. Big Bang. Doncs ara a Barcelona la imatge icònica que sortirà tot arreu és la Sagrada Família. Hi ha opinions per tot tipus.
1: Sí. Pau volia dir alguna
4: cosa. Jo anava a dir que ara hi ha el problema tot el tema dels veïns, també d'aquí aquell bloc de davant, no?, el carrer Mallorca, que en teoria han d'anar a terra, no sé què, no sé quantos...
3: Sí. Què? Sí, clar. A veure, la Sagrada Família no està acabada, La Sagrada Família hem inaugurat la Torre de Jesús, però ara falta la façana principal.
4: La façana de la Glòria.
3: Que és la façana de la Glòria. I la façana de la Glòria és la que dona al carrer Mallorca. I aquesta façana, Gaudí la va projectar, que s'accedia a través d'un gran espai, una gran plaça, a sota. I d'aquesta plaça es havia d'agafar unes escalinates per pujar a la façana principal. Clar, quin és el problema? Que l'Ajuntament de Barcelona, en temps del Porciol, no sé si eren Porcioles o qui era, en fi, però bueno, va deixar edificar aquells blocs del Núñez i Navarro que hi ha anat davant. Sí. Ara, com se tira allò de terra? Perquè, clar, val molts calés, allò. Com indemnitzes els veïns? Allò són pisos que ara els veïns diran, aquí posa pasta, no? I el dilema és aquest. Però a veure, jo tinc informació i de bona mà que està tot resolt.
0: Sí,
1: perquè tenen pasta, no, els de la Sagrada Família?
3: Mira, l'any passat van generar 135 milions d'ingressos.
1: I quan se'n van gastar?
3: A veure, el pressupost de l'any passat és que és curiós. Bueno, és que si ara entrem en números, una altra cosa. La Sagrada Família és un temple expiatori, com tots sabeu, no? Això què vol dir? Que es fa amb almoines, amb caritats. Com que tots nosaltres som de la mateixa edat, us en recordeu com érem petits i baixàvem a Barcelona?
4: Gràcies.
3: Aquí hi havia aquella gent que anaven i et posaven la banderola i pagàvem una quota.
1: Sí.
3: De cop i volta van desaparèixer d'aquella canalla. Per què? Perquè van venir els japonesos. Jo sempre dic una cosa, la Sagrada Família qui la paga? Els japonesos, els xinos, dic jo, els turistes. Perquè n'hi ha tants que, bueno... Doncs, bueno, dit això d'aquí, l'any passat es van generar 135 milions d'euros. El 90%, més o menys, van a construcció. I el 10% va a seguretat, atenció, a seguretat interna i a projectes socials. La Sagrada Família requereix una seguretat, no estructural, no de construcció, sinó externa, és a dir, que estan acollonits, no que en qualsevol moment els hi fotin un atemptat abans de bé. Pensa que per cada persona que entra dintre la Sagrada Família n'hi ha 5 que la van a veure per fora. Amb tots els perills que això implica i la problemàtica que hi ha a nivell d'àmbit mundial. Vol dir que necessiten molts calés per seguretat. Bueno, dit això, arribarà un moment d'aquí 10 anys que aquestes xifres es giraran com un mitjó, perquè la Sagrada Família estarà acabada. I llavors, en més de 135, d'aquí 10 anys en generaran 100, 40 o 170, és igual, el que sigui. Però llavors ja no tindran el gasto de les obres. Què em foten del caler residual?
1: És un problema, això, eh?
3: Eh? No, no, llavors què faran? Segons ells, que és una institució cristiana, faran obra social. També vull ressenyar que la Sagrada Família té uns gastos de manteniment abismals. Perquè si veiéssiu a la nit com treballen les brigades de conservació... de conservació. Per pujar i baixar amunt i avall i mirar que no caigui res, que tot estigui en ordre i de tot. Jo sé, bueno, perquè jo he anat a la Sagrada Família moltes vegades, moltes, moltes. I una de les vegades que vaig anar, un em va dir, oi, aquí a l'esquerda, amb una torre, m'entens, i ja hi comença a haver-hi, de les primeres, petites esquerdes.
1: No serà pel tren que passa per sota?
3: No, no, no, això és la façana de la Glòria. T'estic parlant de la primera, m'entens? Però no, xiquet, ni passa res. Esquerdes en tens a casa teva, jo a casa meva en tinc una barbaritat. Passa a totes les millors famílies. Però amb això et vull dir-te que... No, escolta, et vull dir-te que requereix molt manteniment. Tu saps que són aquells vitralls allà dalt, a 100 metres, mirar que no caiguin. La responsabilitat que caigués un tros de vitrall així de ceràmica a baix...
0: En cap d'algú.
3: Imagina't. El bisbe de Barcelona se l'haurien de vendre, el fotrien a la presó.
1: Va caure una pedra, no? Fa uns anys.
3: No ho sé.
1: Fa uns anys va caure...
3: No sé, però has entès, no, la situació, sí, el que jo vull explicar, sí. Que tard o d'hora el pressupost li donarem la volta... Jo calculo que d'aquí 10 anys la façana de la Glòria la tindran feta. D'aquí 10 anys la veurem.
0: I els pisos seran fora?
3: A veure, extraoficialment, et puc dir-te que la meitat ja són de la Sagrada Família. Que passa que tampoc ho poden dir-ho.
4: No, però...
3: Ells foten com els capellans. Els capellans tenen una estratègia. Com passen la bacina a l'església... En deia en bacina, oi, abans, Àngel?
1: Sí, de les ànimes del purgatori.
3: Bueno, llavors, si ells tenen una estratègia, és poc i sovint. Sí. La passen poc, o sigui, que donquis poc, però sovint. Sí. Doncs ells van invertint sovint. I amb aquell persona que tot tal i qual, mira aquest pis que vull casar la filla, tot tal, com necessites? Doncs mira, 200.000, tia, mira, te'n donc 270 i no em prenyis. Meu, barraca. Barraca, vol dir que ells diuen una cosa, però com el clero en raona, a darrere hi ha molt...
4: Hi ha tot un bloc proper, que també és de la Sagrada Família.
3: Ja
4: amb la idea de reubicar els veïns que estan
3: perjudicats. Ells van fent, poc a poc, lent. Hi ha un detall de la Sagrada Família que a mi m'encanta. Sempre m'ho miro, i tinc fotografies allà, que és la primera columna que va aixecar en Gaudí. La primera columna, com entreu per la façana aquella, és una columna que s'apoya sobre una tortuga. I diu, hosti, que és estrany, no? Una tortuga que suporti aquesta columna, que suporti tota la façana de la Glòria, que és estrany. I com que era un home tan simbolista, amb la tortuga, què volia dir? El treball lent, poc a poc, cuidat amb paciència, dona fruits, no ens posem nerviosos, el temps ho arreglarà. Fixa't aquest detall, és molt maco, eh?
1: El Gaudí, deien que el volien fer sant, alguna...
3: Sí,
1: però
3: sí.
1: Es veu que, tinc entès, que de jove no era tan...
3: No.
1: Tan sant. Sí. Anaven a la sortida de missa, fotre-se'n de la gent que anaven a l'església.
3: Jo això no ho sé, però la seva joventut havia tingut veleïtats, no? I més aviat d'esquerra, era un temps molt obrerista, com va fer lo de la cooperativa de Mataró, era jove, les coses no es veuen tots igual als 20, als 40 ni als 60. Saps? Cada etapa té una... Té una de tot. I... Però havia tingut una certa inclinació per la cosa obrerista, més que esquerra en si, m'entens? Tenia una consciència social.
1: I recordem que va estar aquí Sant Feliu. Ara posarem, el Pau ens posarà el Gaudí número 1, que el tens? Aviam.
4: No.
0: Mira el paper.
4: No. Ara tinc a buscar.
3: Sí. Què vols dir? No,
1: és un àudio que va fer...
0: De quan va estar aquí Sant Feliu?
1: Sí.
3: Però qui el va fer l'àudio?
1: El Cesc Garriga.
3: No el coneixia.
1: Sí, tenim tot, hi ha tot un programa de...
3: Ah, bueno, sobre la seva estança.
1: Sobre la seva estança.
3: Sí,
1: El Prat de Dalt, o la taula aquella que es veu...
3: Canullà.
1: A Canullà.
3: Sí, sí, sí, sí. El Gaudí era un personatge, home.
2: Tothom passa per Sant Feliu de Codines.
1: El tens, Marc?
6: A tot d'on, sí.
4: Producció en directe, això? Si no està dins d'una carpeta, no hi ha...
1: No, doncs res, res.
4: Doncs no.
1: Està, ja.
4: No.
1: Un altre dia.
2: Queda pendent.
1: Queda pendent, és igual.
3: Però sí, sí. Jo vaig fer una visita fa poc, fa 2 o 3 anys, amb la Marta Puigboada. La Marta Puigboada és la filla de l'Isidre Puigboada.
1: Sí.
3: Jo amb la Marta hi tinc molta amistat.
1: Que era deixeble de Gaudí.
3: Sí, bueno, posem que sí. Sí, deixeble de Gaudí. Sí, posem, deixem-ho amb deixeble. Jo que te l'hauria de fer forma. Però bueno, i amb la Marta, jo hi tinc molta amistat, i amb el Puigboada també hi tenia... Va ser el primer arquitecte que vaig conèixer a la meva vida i em donava classes particulars de dibuix en Puigboada, a mi els diumenges en sortint de missa. Tenia la paciència, però pobre home, d'aguantar-me a mi. Del qual li estic molt agraït. Bueno, total, que vam fer una visita a la Sagrada Família. Jo dic, Marta, truca'ls i digues que ets Marta Puigboada, eh? Dic, que tu pare ja que ho va dir, sí, sí. Vam anar un dia tota la família Puigboada. La família Puigboada. Jo hi vaig anar-hi. El Cesc Garriga també va venir. I de Sant Feliu no sé qui més va venir. Em sembla el Ferran Mur, no me'n recordo. Bueno, és igual, no me'n recordo. I ens va fer la visita en Jordi, en Faulí, que és l'arquitecte director de la Sagrada Família, no? I, bueno, allà no és que trevéssim cap amistat, però sí que li vaig fotre enraonar una mica i vam poder enraonar, amb, saps? De nivell de... Sí. Tot, no? I em va dir que sí, que tot el tema de la façana de la Glòria està bastant trillat, molt trillat. I dintre de poc veurem resultats.
1: Molt bé. Aviam, ara estem recuperant un àudio d'un programa de vivències.
3: Sí, però parla de la Sagrada Família o...?
1: Es parla de Gaudí. Es parla de Gaudí, de la fàbrica de Can Roca,
3: no,
1: sobre si era ell... I de l'estandard, són un parell de minuts.
3: Però vull dir, no hi perdem més temps que la fàbrica en el Gaudinian, home. Això és...
1: Ara ho sabré. Aquests dies en què tenim la programació...
4: No sé si l'encertarem, això...
3: La... No, però és que no cal perdre més temps en la fàbrica, que no és gaudiniana.
1: No, ja...
3: No és gaudiniana. L'estandard, sí, el Cesc té uns llibres publicats, sí, molt ben documentats, doncs, molt ben estudiats, que ho afirma i ho estudia, però la fàbrica...
7: Mirament, que estava al seu costat, deia que l'estandard era de Gaudí, l'altre estava allà per confirmar-ho o no. Per tant, el fet de que el Francesc Ullà formés part del segon Orfeo Feliuà i permetés que es digués que l'estandard era de Gaudí, és que era de Gaudí. Llavors, llavors hi ha una prova que és absolutament irrefutable, i és que tots els experts en Gaudí, quan venen a veure l'estandard, diuen, és de Gaudí. Així com la fàbrica de Can Roqueta, doncs els experts en Gaudí no posarien la mà al foc, amb l'estandard s'hi tiren de cap. A l'any 2002, que hi va haver l'any Gaudí, doncs va venir aquí molta gent a visitar-nos, i un dels que va venir doncs era el Bassegoda, i li vaig fer la prova, el vaig portar a veure l'estandard i vaig dir, què et sembla, és del Gaudí això o no? I tant, el porto a veure la fàbrica i dic, això és del Gaudí. Home, què vols que et digui, no? Llavors vaig agafar el Luis Gailburg, que era el president del Cercle d'Estudis Gaudinians, i li vaig fer la mateixa prova. El vaig dur a la fàbrica i el vaig dur a veure.
6: Molt bé.
1: Bé, bueno, només era per recordar que a Sant Feliu hem tingut el Gaudí.
3: Sí, home, clar. És un honor. Sí, sí.
2: Parlant de la fàbrica, vull dir una cosa, perquè jo, sabeu que he viscut tota la meva vida davant de la fàbrica.
1: Sí.
2: I quan jo era petita, que jugàvem al carrer, venien japonesos a veure la fàbrica i feien fotos, i marxaven. I fins que un dia algú ens va dir que era d'un deixeble del Gaudí, o d'algú, però no del Gaudí, evidentment. Això no sé si és així, que pugui ser un deixeble o no.
3: No, no ho sé. En Puigboada, que havia col·laborat amb en Gaudí i era un dels seus deixebles, ell deia que aquella fàbrica era estil Chicago. I si et fixes a l'arquitectura de Chicago... Si et fixes a l'arquitectura de Chicago, el que es fotia aquell temps, Sullivan, tota aquella gent, recorda molt aquelles arcades d'allò d'allà. Sí, sí. Això és l'opinió d'en Puigboada. L'època que es va fer era la mateixa, vol dir que algú, segurament arquitectes eren quatre, i es devien conèixer o devien tenir alguna influència un sobre l'altre, ho entens? Sí, no sé. No sé com va anar. Però elements propis de l'arquitectura gaudiniana no n'hi ha ni un. Inclús l'element més típic de l'arquitectura gaudiana, que és l'arc parabòlic, aquí tots són arcs circulars.
0: Sí, que...
2: sí, sí.
3: O sigui que...
2: No em sap greu pels japonesos aquells que venien.
3: Bueno, els japonesos el que han de fer és pagar.
2: Fa molts anys, jo era molt petita.
3: Han de pagar els japonesos. Tu, què és el que han de fer? Anar comprant entrades i que les paguin, tu.
2: Que pugin els preus.
3: Que pugin els preus, sí, sí.
1: Que puguin pagar les vivendes aquelles que ensorraran.
3: Tot surt d'ells.
2: Realment, tampoc, em sembla que, no sé si estan 25 o 28 euros l'entrada a la Sagrada Família. No, a veure... No sé si és car o és barat, jo trobo barato, no? És a dir, això quan vas a veure una cosa, per exemple, no sé, arreu del món, no? La gent a vegades diu, ostres, és que entrar a Santa Sofia ara val 25 euros, però tu ets conscient d'on t'estàs entrant?
1: Clar.
2: És a dir, que em diguin, mira, entrar, jo què sé, a l'església parroquial de Sant Feliu de Codines val 10 euros, però ho trobaré car, no? Però amb un monument històric amb tanta envergadura... Vull dir que la Sagrada Família valgués 50, la gent sí, ho pagarien igual. I realment...
3: És una meravella.
2: Sí. Jo crec que se val 25, 28...
4: Sembla que són 40, però amb les torres i tal.
2: Ja, veus? Sí. Veus? Si ja no, va pujant, ja
4: si,
2: va pujant.
4: Si no, sí que... Però sembla que si només entres a baix, diguem-ne, sí que és menys, eh?
3: Mm. I fan tarifes reduïdes per infants, per col·legis, per jubilats. No,
2: això està bé, això està molt bé. Això està bé, però que el preu pot ser més...
3: Està molt bé. Està molt bé.
1: Ara que expliques això... Tu, okay.
2: Ja em fas por, ja em fas por, Àngel.
1: Quan amb els vells anem així d'excursions, tenim un guia que representa, que és el de l'agència, però a cada ciutat te n'han d'encolomar un.
2: Que sí, això és una cosa a nivell ja diria, mundial, que tu, per exemple, per fer, jo ara que et digués, bueno, pues ara jo em poso guia de Barcelona, vull fer guia de Barcelona.
1: Tu pots...
2: M'he de treure una titulació. M'he treu una titulació de passar uns exàmens, tant d'història com de moltes coses de la ciutat. Llavors, hi ha països, que això jo ho trobo molt bé i hauria de ser a tots, que si tu no ets del país no pots fer de guia. És a dir, per exemple, jo ahir al matí anava treballant a la feina i tots els guies que estaven explicant la pedrera, la casa Batlló, eren japonesos, guies japonesos, que igual és un noi japonès que viu a Barcelona i s'ha tret la titulació, però... Jo crec que hauria de ser un català que ho expliqués, això.
1: En queda algun de català a Barcelona?
2: No gaires. La veritat és que no gaires. Però jo penso que, és a dir, no pots permetre que algú de fora t'expliqui la teva història, no? És a dir, a mi personalment, quan viatjo, odio els països que, per exemple, anar a Àfrica i que el guia sigui un blanc, no? Pot ser un blanc nascut allà de generacions. Clar. Però... No sé, m'agrada que sigui... O, per exemple, a Sud-àfrica, els guies són sud-americans, argentins, tal. Ostres, doncs jo vull algú que hagi nascut allà, que m'expliqui, no? Llavors, hi ha països que ho prohibeixen, el fet de que algú que no sigui d'allà pugui ser guia, i altres que no. Però la titulació com a guia local sempre l'has de tindre. Això et diria que quasi bé... Reus, parlo sí. A tot el món.
4: Mira, tenies raó, 26 euros Sagrada Família.
2: Pues mira,
4: 26.
2: I et puc dir que em sembla que no hi he entrat.
4: 30...
2: Ho dic amb la boca petita perquè no he entrat a la Sagrada Família.
4: 26, 30 en visita guiada.
2: Bueno, ara ja ho faig, ara ja començo a fer-ho. Però saps què passa? A mi no m'agrada anar a llocs que jo hagi de fer moltes cues per entrar en un lloc.
0: Et pregunto, ets de Sant Feliu? Has anat al cim de les Àguiles?
2: Sí, sí, i vaig anar-hi molt... I mira, i és una cosa que hi vaig anar quan van obrir moltes vegades i portava amics que els deia, veniu, anem al cim de les Àguiles, però al final els vaig dir, escolta, no podríeu fer una tarifa pels locals? Mm. Perquè l'entrada, et parlo... Quants anys fa que està al cim de les Àguiles?
0: Bastants, no sé.
2: Ja poder... 20... No. Mira, el meu fill té 24 anys i era petit que hi anava. És a dir, 20 anys segur que... 20 anys segur, els deu tenir. Sí. O 18, 20 anys els ha de tenir. I llavors hi anava sovint i portava gent, amics, que venien a passar el dia amb els nanos i anàvem al cim d'Àguiles, però clar, l'entrada no era barata en aquella època. No. Jo crec que ja eren 16-18 euros. Jo vaig dir, escolta, si feu alguna cosa pels locals, pues això ajudarà també a que portem més gent, no? Però clar, al final, la veritat, vaig dir, prou, s'ha acabat, perquè estic fent jo la inversió aquí del cim de les Àguiles.
1: No? I a dalt el campanar hi has estat?
2: No, però ho tinc pendent, eh? El Tura em va dir que...
4: Doncs ara són 5 euros.
0: Ara són 5 euros.
1: Sí. Tu, Joan, hi has
4: no
1: estat?
4: No són 10, però són 5.
1: A dalt del
2: ja
1: campanar de Sant
2: jo.
1: Feliu?
3: Tots dos, sí. Fa molt temps.
2: Jo vull anar,
3: fa temps,
2: però l'han restaurat, el campanar.
3: Sí, restaurat no. Un cop restaurat no hi he anat, però sí, hi havia anat molt...
2: Sí,
3: i a les voltes, no sé si tu venies com fèiem d'escolans o tot allò
0: d'allà. Les voltes de dalt. Eh?
3: Les voltes de dalt de l'església.
1: No, pensava que deies a travessar per sota la plaça de la Fonteta.
3: No. Aquesta també l'havíem fet amb tu.
1: Sí.
3: I amb tota una
0: per
3: gent.
0: Per sota l'església també hi ha també, un,
3: sí,
0: un soterrani.
3: Però per dalt de l'església, sí, les voltes, volta, sí. Que mira si érem inconscients, que saltàvem d'una volta... Sí. A l'altre, que devien ser uns 5 metres, aproximadament, 4 o 5 metres, i saltar, no? Que...
2: Això ara està de moda, eh?
3: Això
2: ara està de moda, saltar els edificis.
1: Els balcons.
2: Sí, no sé com nom, però està de moda.
3: Però en aquell temps de l'Àngela i jo, ara t'estic parlant de 70 anys enrere, que imagina't tu que una volta d'aquella, puf!
1: S'ensorra.
0: Sí.
3: Imagina't.
0: No estaríeu aquí.
2: És que sempre hi ha un angelet per aquestes coses.
3: Sí, o que també no estàvem tan grassos i pesàvem molt poc. I volàvem.
2: Ara no ho faríeu, no vol
3: no.
2: dir.
3: No, ara ja n'hi podríem.
0: Ja n'hi podríeu pujar dalt.
3: No, tampoc.
1: Aviam, abans no, ara que estem així més o menys per la meitat, ens podríem recordar i saludar un moment el Joaneda, perquè el Joaneda avui no ha pogut venir, però...
2: Està a Menorca, ell... que està a Menorca amb
1: no,
2: els cavalls.
1: No, ho sabem on està.
0: No ho sabem.
1: No sabem on està, però... Menys, precisament avui, sí, aquesta hora, no ha pogut venir.
0: Diu, si hagués sigut demà, diu encara, diu, però avui no puc venir.
1: No, perquè ell sempre està molt atent a casa seva.
0: Sí.
1: Que no,
0: el net que,
1: cap problema.
0: Que d'allò. Doncs va, saludem-nos.
1: No, la neta,
0: Maria.
1: La neta
0: és una nena.
1: La neta de Castell del Sol.
0: Sí, veus?
1: Hola!
8: Hola, bona tarda.
1: Què tal?
8: Què feu?
1: Estem aquí esperant que vinguis, però veig que...
0: Que n'has arribat.
1: Avui no has pogut venir.
8: No, he fet una escapadeta per esbargir la boira.
0: Que has anat a esquiar?
8: Sí,
1: sí, segurament.
8: Ple de neu.
2: Em vols fer la competència, Joaneda? Digue-ho.
8: Us enyoro.
1: Nosaltres també et trobem a faltar.
0: Sí.
8: Va, moltes gràcies. Això es diu, però a vegades estareu més tranquils.
0: Sí, no, això és veritat.
1: Home, mira, jo sé que la teva cadira, i sí, s'està molt bé.
0: I et vaig dir que en el programa de música sí que estaré més tranquil, eh?
8: Ah!
0: Perquè així no em renyaràs.
2: I qui, no, però qui cantarà?
8: És que tu...
0: No
8: tenim
0: tant. Què?
8: N'has que... après molt. N'has après molt d'un res.
0: N'he après, oi? Sí.
8: Sí, tant.
1: Home, sí.
0: Què tal? Estàs jugant amb la neta?
8: Sí, bueno, vaig en família per aquí per allà, els vols, esbargir la boira, saps?
0: Sí, bueno.
8: Perquè estava molt congestionat amb el fallon de la germana que va morir, i tots els pinglades de papers, i això estava fart. Dic, marxo i aprofito uns dies per, aviam si la ment se m'aclara.
0: Bueno, veus, ben fet. Sí.
1: No, de fet, jo m'hi vaig fixant i se't va aclarint, la ment. Se't va aclarint i aviat seràs com el Pau i un servidor.
8: Mare
1: que,
8: de Déu.
1: Que no hi estem gaire, no hi estem gaire pentinant-se.
8: Bueno, jo soc com el Lluís, m'he fet gran, saps?
0: Sí.
1: Bueno.
8: Ja, jo diré que estic a Londres avui.
1: Sí. doncs molt bé, que vagi molt bé i les festes de Sant Joan, que les passis molt bé també.
0: Vale.
8: Bueno, les festes de Sant Joan les fareu vosaltres igual que jo, que estic per allà donant voltes.
2: Sí. Joaneda, però ja tens la coca, no?, de Sant Joan.
1: I l'enciamada.
2: L'enciamada ja la tens, l'enciamada, no?
8: Res.
0: Aquest any no ens toca ni coca ni enciamada.
8: No em toca res.
1: No, ell la guarda, encara està ben guardada.
8: Estic castigat.
0: Estàs castigat. Bueno, que estem castigats som nosaltres.
8: Bueno, ja intentarem que n'arribi una, com sigui.
6: Vale. Exacte, almenys una.
1: Sí. Molt bé, maco.
8: Una abraçada molt gran a tots.
2: Bon estiu.
8: Que tingueu un molt bon programa.
6: Sí.
8: I bon estiu a tothom.
1: Això
8: a tothom,
1: procurarem.
8: A tots, a totes i a totis.
1: Això procurarem.
6: Vale.
8: Molt bé.
6: Adéu.
2: Una abraçada.
8: A tots. Gràcies per trucar.
1: Bueno, aviam, aprofitant que tenim el Joan aquí, que ens va explicar el seu llibre d'endreçar la calaixera. La tens ben endreçada?
3: Home, costa molt, ja t'ho dic, d'endreçar una calaixera. Són molts anys, molts records, i hi tinc records de tot tipus, m'entens?
1: L'endemà de Sant Joan comencen les obres de la plaça.
3: Sí, això m'han dit, sí.
1: Que ets un arquitecte com tu, que com a arquitecte, com a Sant Feliuenc, que ens pots aportar?
3: Bueno, a veure, primer de tot, el que tinc que dir és que m'has enganyat. M'has vingut aquí perquè parlis de la Sagrada Família i ara vols que parli de la plaça. M'estimaré més parlar de les places que va dissenyar Gaudí en forma d'estrella al costat de la Sagrada Família que no s'han dut a terme.
1: Bueno,
3: m'agradaria parlar d'aquestes places, no de la plaça de Sant Feliu.
6: La plaça de Sant Feliu.
1: Bueno, és el que...
3: M'has enganyat.
6: És el tema del dia.
1: No m'has deixat acabar l'explicació.
3: Digue'm.
1: Jo volia dir que parlant amb l'excusa d'aquesta de la plaça, doncs sí, ens parlessis de tot això que...
3: Bueno, mira, que jo el que he dit de la plaça és que ho he dit i ho he escrit. He sigut dels pocs que ho he escrit, i ho he escrit en un llibre. La meva opinió particular, no?, de la plaça, per tant...
1: És que ja feia molt temps que se'n parlava.
4: Compreu el llibre.
3: Ja se'n parlava, abans de tot.
4: Per tant, compreu el llibre, que comprin el llibre.
1: Ell ha vingut a parlar del seu llibre.
3: Ara aprofitem l'ocasió, aprofitem que el Pisuerga passa per Valladolid perquè comprin el llibre.
4: Que facin gasto, home.
3: Però no, a veure, la plaça, bueno, mira, la meva idea és una. És una, no?, com tot l'urbanisme o l'arquitectura. Les coses primer tenen que funcionar. Jo em plantejo una cosa, primer té que funcionar. I un cop funciona, m'emociona. Si no funciona una cosa, ja no m'emociona. Per tant, jo a la plaça de Sant Feliu, bueno, és una plaça a peu pla. Fot 100 anys ja hi era a peu pla. I li canvia l'estètica. És una reforma cosmètica. És una reforma cosmètica, com si tu ara, en vés del bigoti, et deixessis barba, fots un paviment de duquins i tot. És una cosmètica. Però hem arreglat el problema de l'aparcament a Sant Feliu? La plaça en resol el problema de l'aparcament a Sant Feliu?
1: És que hi ha massa cotxes i Sant Feliu és com és.
3: És igual.
1: No s'arreglarà,
3: És que s'ha d'arreglar. Sí que es pot arreglar, i s'ha d'arreglar, i es pot arreglar. Per tant, per mi, abans de debatre la plaça, arreglem primer el primer. Quin és el futur de l'aparcament a Sant Feliu? Posem-hi tots d'acord. Però que l'opinió d'un grup no sigui... que sigui cotejada amb la de l'altre grup polític i entre tots buscar una solució conjunta. Però si resulta que per entrar aquell aparcament d'allà, jo no jutjo si està ben posat o mal posat. Això, o aparcament és allà, que és una realitat. Si abans passava per la farmàcia i ara passa pels bars, bueno, és una circulació igual, no? Déu vulgui que no hi hagi cap accident, cap rossadura de cotxe, m'entens? Veurem com acaba tot això d'aquí. Però és a dir que no hem resolt el problema principal. I llavors és una opinió d'un grup polític que no està consensuada amb la gent. Perquè finalment, si en democràcia hem guanyat les eleccions, i poden dir, m'entens? Però resulta que si els altres tenen avalades no sé quantes firmes davant de notari, que són mitjor que els altres, que són més que els altres, podien haver fotut un referèndum, una consulta, alguna cosa. Jo no em pronuncio si és una cosa o una altra. Et dic que a mi particularment no m'emociona. Bueno, fan la plaça molt bé. Té un gran avantatge aquesta plaça, que ja t'ho dic, que l'arquitecte a través del projecte amb una part, amb una coletilla a part, diu, bueno, si no ens agrada que giri per canvi dalt, li fotrem i li canviarem el sentit per la farmàcia. És qüestió de dos dies, això, o de dues hores. Canviar el sentit, m'entens?
6: Jo, si no recordo malament, l'última vegada que vas venir, parlaves que tenies una idea, o que et havien donat una idea de 3.000 aparcaments.
3: No, home, 3.000, no, 514, em sembla que era. Un projecte. Jo tinc un projecte...
1: Ah, doncs explica'l.
3: No, ara no. Un dia em convides bé al pròxim curs, en de tot ho explicaré. Però, clar, és que, a veure...
6: Saps que havies parlat de més mils?
3: No, bueno, potser sí, perquè de vegades devia anar eufòric aquell dia o...
6: Sí.
3: que era després de dinar o no? Quan vaig venir.
6: No era com perquè... ara, ara.
4: Home, mil són molts, eh?
3: Són molts. Sí, però a veure, el que sí és evident és que hem de trobar una solució. Cada vegada n'hi ha menys. El cotxe és un element imprescindible per qualsevol societat, perquè avui dia, com anem a, com un infant neix, ja no neix a casa seva, neix en un hospital, i ve amb cotxe. I com se mor, el portem al cementiri amb cotxe. Vol dir que la nostra societat és una societat exclusiva i depenent del cotxe. Però, bueno, s'ha plantejat mai el problema de Sant Feliu, de l'aparcament? Només anem fotent volar coloms.
6: Però llavors no seria que cada un que té un pis hagués de tenir un graig?
3: Ja hi és. No, a veure, atenció. Avui dia, diu la normativa, que qualsevol pis nou que tu construeixis té que tenir
6: un graig.
3: Hi ha unes excepcions molt concretes. Clar, feta la llei, feta la trampa. Hi ha excepcions. Però, clar, no és cert el que tu dius, perquè en el carrer Esquirol, quan tots eren carros, no li pots obligar a que foti un graig amb un.
6: Bueno, mira, a casa tenim un graig, sí, però hem de comprar el cotxe a la mida del graig.
3: Bueno,
6: no dona més?
3: Bé. Sí, bueno, però, jo t'explicaré el graig del Sant Pare, si vols, un dia. Un dia t'explicaré el graig del Sant Pare aquí a la Sagrera, que és la inri, la glòria de la desgràcia artística de Sant Feliu. Però això seria un altre debat. Però, bueno, això seria un altre debat, m'entens? Però, bueno, tenim un problema, però no el té Sant Feliu, el problema de l'aparcament. El té des de Sevilla a París, a Montevideo.
1: Perquè Sant Feliu, la forma tan botoruda, és molt, molt diferent.
3: Tots els problemes, totes les ciutats del món tenen problemes de mobilitat. Vale? Ara bé, estem a Sant Feliu, busquem solucions de Sant Feliu i busquem què podem fer a Sant Feliu. Busquem i posem l'imaginació al poder. Tu digues la teva, tu digues la teva, tu la teva, jo la meva, i cotegem opinions, eh? I que els partits polítics diguin jo faria l'altre. I entre tots, que tampoc és tan difícil, diem, hosti, quina és la solució menys dolenta? No la més bona, la menys dolenta. On podem trobar aparcament? Com ho podem fer?
1: Es van fer unes proves per veure si a sota la plaça es podia fer...
3: Sí, però escolta, a mi que fotin proves o no... Si ja es va fer tot això d'aquell temps, sí. El Toni ja volia fer un pàrquing a sota la plaça aquesta d'ara, els de Convergència, el Toni, en aquell temps ja volia fer una plaça, que la va encarregar amb el Ramon Pedrerol, que el Ramon Pedrerol és l'arquitecte que va fotre TV3 el cunyat dels Seglers, m'entens? I ho van desestimar-ho. Per què? Perquè fer un aparcament al mig de la plaça... Hi ha un problema d'entrada i sortida de cotxes impressionant. Però, bueno, és una opció. A mi em sembla molt bé que hi hagi aquesta opció i que es posi sobre la taula. Vale, una opció. Més opcions, jo vull saber. Què diu el Partit Socialista? Quina és la seva estratègia d'això d'aquí? Ara hi haurà eleccions. D'aquí un any hi haurà eleccions. A mi m'agradaria que cada partit, els que es presenten allà, diria, jo faria això. Però només aniran fotent tiros a l'aire, vivienda social, que volen canviar les normes subsidiàries, només aniran dient coses genèriques i no concreten res. Què és el que està passant ara? Digues tu, què faries? Mulla't.
6: No sé.
3: Mulla't. I llavors, com tinguem això, i no sols els partits polítics, sinó doncs les entitats, sigui la que sigui, el futbol, el centre excursionista, o la que vulguis, és igual, qualsevol persona que vulgui dir una cosa, tu, el Fèlix Guerrero, el Fèlix Tardanet, el seu pare va presentar un projecte per adreçar la Torre de Pisa.
6: Ah, sí?
3: Sí. I tenia molta idea, amb el meu una vegada. Jo era molt menut. I vaig pensar, hòstia, aquest tio. I en realitat tenia... Era molt congruent. I no s'allunyava massa el que es va fer, que era recalçar. Bueno, això és que et vull dir-te. Que aquell home, amb la seva senzillesa i la seva humilitat, es va presentar en un concurs internacional, o va donar la idea. Doncs això és igual. I llavors, la plaça, sí, bueno, molt bé la plaça, però com funcionarà la plaça? Aquell corredor que puja amunt de Can Segarra, allò que han comprat ara per 600.000 euros, allò què és? Puja, baixa, és un parc inventat pel Vega, m'entens? O què és allò d'allà?
6: No sé, què faran?
3: O què faran, m'entens? Què faran, m'entens? Perquè, clar, què és que ho hem de canviar? Pensa que l'embalat, m'explicaven, això no ho sé, no ho he viscut, no? Però l'embalat, en temps republicà, de la república, el feien a la plaça.
6: Sí, ja.
3: Ho feien a la plaça. I llavors hi havia dos bars, a Can Vidal i no sé el puesto, no?
0: Casino.
3: I el casino. I depèn de l'any que fora, la porta l'orientaven o a Can Vidal o l'orientaven cap a dos. Perquè així la gent, com feien la mitja part, anaven a veure en un cantó, anaven a veure en un altre. Llavors, això és, no es tracta de que vingui un polític ara i faci això d'aquí, perquè pot venir un polític de torn i dir, escolta, la plaça, però tot plegat, a veure si la plaça val 4 rals. Són 300.000 euros o 400.000 o 500.000, més IVA, no sé, són 4, et xavalla. Però pot venir un polític il·luminat, no ara, sinó d'aquí, i dir, escolta, doncs, ara la torno a aixecar i la torno a fotre nova.
2: Sí, sí.
0: Però la sortida aquesta que diem del... d'aquí, de Can Segarra,
3: sí.
0: Què? Seria factible una sortida per allà?
3: Oh, clar que sí. I a veure, jo no et dic que la faria, Atenció. Jo no et dic la meva opinió. No et dic la meva opinió. Però, per exemple, jo que parlo amb molta gent i tot, i sobretot amb la gent de la nostra edat, que han aspirat tota la vida que han tingut com a màxima preocupació urbanística obrir el torrent de Can Segarra, el torrent de Can Segarra, no? Que tenia més connotació d'obrir a Can Segarra que no de dir vial, no? Tota aquesta gent ho estan esperant. Aquests volen fotre un parque. És idoni un parque allà?
0: I em sembla que seria més important una sortida o una entrada.
3: Bueno, tu, la teva opinió.
0: Sí.
3: La de segons qui, no, m'entens? Però, per tant, les grans idees es tenen que debatir. Es tenen que debatir, es tenen que debatre. Es tenen que parlar-ne. Però si no en parlem, doncs mira, ara venen aquests i foten això. Un dia vindrà un il·luminat i l'obrirà. Això és així. La història és així. Per tant, la plaça, bueno, mira... No quedarà malament, vull dir, atenció, quedarà una plaça. A veure, i places planes en el món han d'estar no ple, planíssima. Barcelona ho són totes.
0: Però no és les places planes i tot això, és la circulació que hi pugui haver.
3: Exacte. No tenim resolt el problema principal. No tenim el problema, però no de la plaça, sinó de tot Sant Feliu.
1: Bueno, perquè, és clar, això que dius tu, un pis, una plaça de pàrquing, però moltes vegades en el pis hi viuen quatre persones que tenen quatre cotxes.
3: Bueno, clar, clar. Però precisament aquesta ordenança que diu la Rosita és, mira, com se van aprovar les normes fa més o menys, no recordo malament, 47 anys enrere, vam tindre la poca visió d'aprovar unes normes i no exigir això que deies tu. Va ser després de tot, que jo vaig presentar una llicència a l'Ajuntament i em van dir, cony, per què no fas places de parquement aquí? Dic, oh, perquè la llei no m'obliga. I l'alcalde d'aquell torn em va dir, no t'obliga allà? I dic, no, digue'm, perquè tinc que fer les places. I diu, ho hem de canviar. Dic, doncs canvio. I això fa 47 anys enrere, però 27 anys les van canviar. Però el que tu dius és cert. I hi ha municipis, per exemple, jo ara de bon vinc de treballar, de Santa Perpètua de Moguda, que ja et demanen dues places per pis. I m'han explicat, això no t'ho puc assegurar, que segons quines zones de Sabadell ja et demanen dues i mitja per pis. És a dir, que si fa un promotor fa 10 pisos, has de fer 25 places d'aparcament. Perquè, clar, cada vegada va augmentant el nombre de cotxes.
4: Però, en canvi, aquí a Sant Feliu, bueno, suposo que devia ser una de les excepcions que deies abans, perquè el bloc aquest d'aquí del Bòsit...
3: No, clar.
4: Allà no hi ha zero places.
3: No, però tu llegeixes la normativa de Sant Feliu i què posa la normativa de Sant Feliu? Clar, la gent diu el Bòsit. A veure, el Bòsit l'he fet jo. No, l'ha fet la meva filla, però hi he intervingut jo amb el meu despatx. La gent xerra per xerrar i diuen imbecilitats. No, un imbècil que diu imbecilitats, doncs clar, per què no has fet places d'aparcament? I per què les tinc que fer?
0: Perquè no t'obliga ningú.
3: No m'obliga ningú, perquè la llei
4: diu... Perquè és una de les excepcions que deies abans.
3: Exactament. Exactament. Hi ha una excepció a la llei, que si voleu la comentarem o no, tot el qual, que diu, si tu a la planta baixa i fas botiga, una botiga, un local comercial, el que sigui, no estàs obligat a fer places d'aparcament.
0: Mira que bé.
3: Clar, i té la seva raó, i té la seva lògica. A Barcelona no tot arreu obliguen això de la plaça d'aparcament. Ara, mira, aquesta setmana hem començat un projecte a Barcelona, nosaltres. Un projecte maco. Sí, ens l'han encarregat maco, un projecte d'uns 10 pisos. I probablement és en un carrer superimportant de Barcelona, i que si fotem aquell carrer l'entrada de places de pàrquing, hem fet contactes amb la gent de l'Ajuntament i han dit no, Ens estimem més que no feu passes de pàrquing, sinó que aquest carrer el destineu al comercial, perquè és molt comercial i ens interessa més el comercial.
0: Bueno, són sí, els quins carrers bueno, curis, sí.
3: Clar,
0: però clar.
3: Hi ha excepcions.
0: Aquí a la Font dels Albes...
3: Sí, a la Font dels Albes. I el Tura Serrats. On té l'aparcament? L'edifici del Tura Serrats.
0: Sí que té aparcament,
3: eh?
0: Sí, sí no, que té aparcament.
3: Eh?
0: Sí, que té aparcament.
3: Hi ha una plaça d'aparcament, una, que es va fer per l'Antonio, però tu mires els que tampoc n'hi han i te podria aplicar, ara no me'n recordo.
0: Perquè allà només hi ha un pis, no?
3: Eh?
0: Només hi ha un pis.
3: Però hi ha comercial i s'ha de tenir uns metres per comercial i per pis. I quina més hi ha? I les places d'aparcament de l'Ajuntament, com a centre públic, on són?
0: A darrere.
3: Doncs, bueno, o sigui, les fotem en un jardí privat. Però espera't, ara no me'n surten de tot. I n'hi ha moltes de cases d'aquestes. El que passa que, mira, la gent va parlant...
1: Bueno, ara no tindrem més temps perquè ja ens estan dient...
3: No, ja.
1: Queda un minut, Joan. Ja. Continuarem?
3: Però, bueno...
1: I a veure si algun dia ens dius la teva manera de trobar aparcaments per Sant Feliu.
3: Sí, home, clar, 514, em sembla que són. Vale, hauria de repassar el projecte.
1: No, el número, repassa no. A on te'ls posaràs?
0: A la pròxima temporada tornem a convidar perquè es digui allà on te'ls posaria.
3: A veure, una cosa. Tinc un minut o no?
0: Mig.
3: Mig minut?
4: Mig, sí.
1: Mig.
3: Resolvem el tema del pericentre-sud. Ja està.
0: Del què?
1: Del pericentre-sud.
3: Del pericentre-sud.
1: Tens el llibre... Del Joan.
3: Doncs ja està, per si ho poso. Resolem aquest problema i les tindrem.
1: Molt bé.
3: Però si no el resolem no ho farem mai.
0: Molt bé, Joan.
1: Hola. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per haver vingut. Sí. I...
2: Molt interessant.
0: Molt interessant. I ens despedim dels nostres oients fins a la pròxima temporada, que tornarem a estar aquí per donar-los una mica de...
9: Bones vacances sí. A tothom.
0: Bones vacances.
1: I... Roser, avui no has pogut explicar gaires viatges.
2: Que la gent viatgi perquè està molt paradet tot.
1: Sí?
2: Eh? Va, que ja estan a punt de firmar l'acord i ja podeu sortir de casa.
0: Va, apa.
1: Adéu.
2: Fins al setembre.
0: Fins al setembre.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Doncs a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. El 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Xavi, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 177. I sí, senyors, arrenquem l'últim programa de la temporada. Ara sí, és el moment d'entrevistar ni més ni menys que uns autèntics cracs de Sant Feliu de Codines. Estic parlant ni més ni menys que de l'Albert Serrats, conegut com a DJ Massi.
2: Bona nit.
1: Què tal? Com estem?
2: Bé, Charlie.
1: Ivan Casas, DJ Terrible, què tal? Com estàs?
3: Hola, què tal? Bona nit.
1: Francesc Esturgó, DJ Cat.
4: Hola, què tal? Bona nit.
1: Miquel Sanz, DJ Mike.
5: Hola, bona nit.
1: També hem d'esmentar el Marc Cuní, DJ Cuní, i el Joan Paré, DJ Calambre. Vamos a darle gana a l'ampista, també, de la tienda. Tots ells són els membres de la tienda, una discoteca de Sant Feliu de Codines que fa ni més ni menys farà per la festa major la friolera, que dirien en castellà, de 25 anys.
2: Primaveres.
1: 25 primaveres, i tardors, i estius,
4: sol,
1: hiverns, cada dia de sol a sol i de lluna a lluna, no?
3: I tant,
1: diríem.
3: I que no falti.
1: I que no falti. Bueno, si voleu, doncs ja us llenço doncs la primera pregunta, que la tinc aquí...
2: Dispara, Charlie,
1: al paperet, a la meva xuleta. Em contesteu qui vulgueu, eh? Vull dir, qui se...
2: Anirem fotent.
1: Aneu foment.
2: Sí, sí.
1: Com va néixer la idea d'obrir la tienda i quin ambient musical hi havia a Sant Feliu de Codines en aquell moment? Ara agafeu el DeLorean, 25 anys enrere, i ja em podeu explicar una mica.
2: Qui ens explica això?
4: Bueno, això és una mica llarg, ho resumirem, no?
1: Perquè sí,
4: si no,
1: sí.
4: No ens en anem ni demà. Però tot neix, bueno, a través de pues, un local molt petit que tenia el meu pare a Sant Feliu.
1: Uh-huh.
4: A dia d'avui és on dormo amb la meva dona, o sigui que imagina't com ha acabat la història. Però aquest local, precisament, la sala d'avui en dia que es diu La Tienda, es diu així perquè era una botiga que va muntar el meu pare de confecció, de tèxtil, i quan ell pues, la va tancar, jo me la vaig quedar i vaig començar a muntar pues, una mica, diguéssim, la sala.
1: Uh-huh.
4: Em va comprar pues, els plats...
2: Pastisseria, Esturgó, pastisseria.
4: Va ser la pastisseria Serrats, és veritat. És veritat. Abans de tot això va ser la pastisseria.
3: Aquí tot està lligat.
2: Sí, sí.
3: Tot està lligat.
4: Era el destí, era el destí.
1: Era un bon pastís i
2: sí,
1: que hi veu acabar dormint i tot a la pastisseria.
4: Sí, sí. I bueno, una mica va néixer el nom d'això, no? Hi ha molta gent que potser no ho sap i precisament es diu La Tienda per la gent quan volia vindre a casa meva pues, a escoltar música o estar allà un ratet i tal, pues, precisament deien això, no? On te vais? On te vais? Deien, pues vamos a La Tienda, a casa de l'Esturgó, i es va quedar pues, La Tienda. I, bueno, i així ha sigut una mica resumit de lo que, per què es diu La Tienda i com va néixer tot això, no?
2: Ni
4: també
2: més,
4: ha de dir un incís, que això potser DJ Terrible no ho té present, però jo era molt jovenet, que DJ Terrible ja feia

0: A casa meva, al centre cívic, i tots ens vam dedicar al mateix. Jo vaig seguir, alguns ho van deixar-ho, no van seguir amb la constància, però bueno, jo crec que tots hem començat amb la mateixa base.
1: Tots hem tocat plàstic, sí. Vinil. Tots hem tocat
2: aquella època l'Ivan ens feia les cintes de caset, per tots.
3: Ara ja seria qüestió de posar una acadèmia per discjòqueis a Sant Feliu que es digués l'acadèmia.
0: Pues han sortit bons discjòqueis d'aquí a Sant Feliu de Codines.
2: Sí, sí.
3: Ojo, Coneixem un que viu per aquí a prop, el Ruboi. Ni més ni menys.
4: Ha tingut bona escola. Sí.
0: I tant.
3: Déu, mare de Déu. Bueno, seguim amb la segona pregunta, ja que ho resumiu tant, doncs ara us deixaré esplaiar una mica més. No m'heu contestat quin ambient hi havia, quin ambient musical hi havia en aquell moment.
2: Bueno, aquell moment era evident que la Màquina, doncs era, jo per mi, ja maquinero, o sigui, jo parlo com a maquinero, però també parlo com a objectivament, que en aquella època la Màquina era el que patava més. O sigui, no hi havia ni reggaetons, ni música, per sort, ni competència alguna, no? La Màquina, al final, és un estil que podem estar orgullosos d'aquest país i, hòsties, l'hem de defensar a mort, sempre ho he dit. És un estil que molts llocs on anaves deien, hòstia, és que mola molt aquest rotllo que teniu, perquè tu te'n vas a Canàries i no sabien de què era la Màquina, no? I ho ensenyaves i la gent al·lucinava. I és una música que jo crec que en aquella època va ser l'hòstia.
4: Va ser punter.
3: Podríem equiparar la Màquina a la sardana, que és una cosa nostra.
0: Sí, totalment de la terra.
3: Gènere nostre.
2: I crec que no és només música, és una cultura i una forma de pensar, la Màquina. Que això pues, és molt xulo. Mm-hmm. És una comunitat molt diferent i que crec que al principi es va jutjar d'una manera que no es mereixia, mm-hmm. però s'ha demostrat que la Màquina és música, sensacions i festa i alegria
4: bon rotllo.
3: Que el que diuen, que pel que jo havia sentit i he vist documentals i tot això, que era de la música de la ruta, aquí va haver-hi un que la va accelerar i va dir, la portem i això es dirà Màquina.
1: Al final la Màquina catalana va ser, l'escrivien amb la K.
2: Sí,
3: correcte. Està mirant l'Ivan en plan de...
0: No, totalment correcte. O sigui, la Màquina, diguéssim, d'aquí és una branca que es deriva de la ruta, i els productors aprofiten per crear un nou estil,
1: canviant
0: algunes coses, però segueix sent un derivat del que venia sent la ruta.
2: Sí, totalment.
0: Un derivat.
3: En una passada, a més a més, aquella època, si recordeu, hi havia Per què, Pont Aeri...
1: Sí, n'hi havia moltes.
3: Hi havia, què més?
2: Disco 8,
0: Escorpia, Chassis...
4: La festa...
3: La festa... La festa estava aquí a Caldes, no?
1: Sí. I de fet, a Sant Celoni.
3: I a Sant Celoni també.
1: Sí.
3: I el Pont Aeri Vallgorguina també, no?
0: Vallgorguina... On hi havia el Pont Aeri Vallgorguina és on hi havia la festa. On la festa de Caldes va anar a Vallgorguina.
3: Llavors vale, van tancar... Va ser primer Caldes i després a Vallgorguina.
0: Correcte. Quan van tancar la festa a Vallgorguina, van obrir el Pont Aeri en aquella sala.
2: A Chassis.
4: Bueno, podríem dir que vam començar la festa.
0: Sí, nosaltres vam criar allà.
4: Els nostres primers passos a
1: Pinitos són de la festa.
2: Tots anaven de festa a la festa i jo no podia entrar perquè era massa petit i deia, cabrons. Jo em quedava aquí Sant Feliu tirat.
4: Bueno, jo havíem anat a sessions de tarda, sí, perquè la nit era...
0: No, jo la nit sí que havia arribat.
4: Tu la nit sí, però jo encara no.
1: L'Ivan es nota que és més grandet.
2: Sí. Se li veu.
3: Recordeu quina va ser, perdoneu, la primera nit d'obertura de la tienda i com va reaccionar la gent del poble i dels voltants?
0: Bueno, tot depèn de quina tienda parlem. Si parlem de la casa del Francesc, era...
3: La
0: que tenim, diguéssim, actualment...
1: A la Fonteta.
0: A la Fonteta. Aquesta va començar... Jo 2004, poder?
2: Sí, perquè vam començar a fer tardes.
0: Sí.
2: Llavors...
1: Els tardeus, que es diuen ara. Tardeus. Ara deien tardeig.
3: Ara ho vam reiniciar.
0: Nosaltres ja érem pioners, amb això. Pioners.
2: Sí. Llàstima que no vam seguir. Però sí, no sé, doncs por ahí, pot ser. Més o menys.
1: 2004, diem?
0: 2004, més o menys. Sí, entre 2003 i 2004.
2: Que és curiós, perquè fèiem sempre els divendres, al principi.
0: Sí.
2: I era com, bueno, clar...
1: Divendres tardeig no.
2: No,
1: a la nit.
2: Inclús com que no érem entitat, ens ficaven una persona perquè vigilés, perquè no es deixaven obrir la sola.
1: Qui hi havia l'estrope? Qui hi havia vigilant?
0: No, hi havia l'Àngel.
2: L'Àngel.
1: Ah, és veritat, l'Àngel. El conserge, vaja.
2: Sí.
3: Ja veig que l'Albert Serrat
0: està
3: donant dubtes i rimint de resolent dubtes que van passant pel cap en aquest moment.
0: Jo crec que vam començar unes sessions de tarda i ja ràpid després vam passar la nit.
2: Sí.
3: Ostres.
2: Sí,

0: passar la nit, perquè dèiem que, bueno, que la gent s'ho agafava amb més ganes a la nit, i també era, aviam, Sant Feliu és un poble petit, i veiem que faltava alguna cosa aquí en aquest poble, no? O sigui, hi havia el Sidecar, hi havia aquests bars, però faltava alguna cosa. Sempre hi havia hagut algun bar musical així una mica més puntero, com va haver-hi el Vol.
1: El Vol, sí, sí, sí. Sí.
2: Segueix faltant, eh? Segueix faltant.
3: Hi havia hagut el Mansius,
2: i un servidor mirarà
0: el Mansius,
2: de fer feina en aquest sentit.
0: I vam decidir, doncs, agafar el ritme d'agafar-ho la nit, i la veritat que al principi, doncs, molt bé, venia gent del poble, perquè clar, la gent no podia agafar el cotxe per anar de festa por ahí, doncs es quedava al poble. I la veritat que l'ambient...
2: I el boca a boca devia anar...
0: Sí,
2: a tope. Perquè llavors és el que hi havia, sí. Vull dir, no hi havia ni Instagram.
0: És més, tancaven algun bar i la gent sortia i anava a fotre l'última copa a la tienda.
2: Això és el que té de bo, eh? Perquè, ostres, acabes d'un lloc i baixes cap a la tienda.
1: Te'n vas cap a l'after.
4: Que hem de dir que a casa meva, a aquella època, quan es va traslladar tot al centre cívic, van quedar els veïns a gust.
0: Sí.
4: Perquè a casa meva eren totes les tardes de divendres i dissabte.
1: El meu cunyat
4: fins a les 10-11. I després als cap d'anys fins a les 4 del matí, amb les portes obertes, que un any, tot Caldes, va pujar i vam patar el carrer Estatut, tot de gent, podia hi havia 300 persones fora i tot ple dins, o sigui que hem fet locures molt guais.
2: Ja, era com un Love the 90s, però Sant Feliu de Codines.
4: Sí, ara mateix m'ho fa el veí i el mato.
2: No sé
4: si ho aguanto jo, això.
2: Has de pensar que un dia ho vas fer tu, també.
4: Sí, això és veritat.
0: Memòria selectiva.
2: Memòria selectiva, exacte. Sí, sí. Què tenia la cultura màquina dels anys 90 i 2000 que feia que tanta gent s'hi sentís identificada? Una mica m'ho heu anat dient,
1: sí.
2: Però hem parlat del perquè, hem parlat de la cultura que es va anar creant arrel d'aquest estil, però què hi podríeu aportar? No sé, tothom mira l'Albert Sarrats.
3: Bueno, abans, com hem comentat, doncs, bueno, venia una mica del moviment de la Ruta del Bacalao.
2: Ah.
3: Vale, però després va ser una temporada que es va donar molt boom, tant radiofònicament, per la tele hi havia molts anuncis, hi havia molts locals també, moltes discoteques obertes, inclús hi havia xassis que feia retransmitir la seva sessió per la ràdio.
1: Hòstia,
3: qui no havia tingut una sessió de xassis gravada llavors?
1: Es quedava despert gravant les sessions?
4: Jo però aquell moment el que era el puto amo era el que tenia l'autorevers. Que saltava la cinta...
3: Les dues cares.
4: El que no ho tenia era un pringat que es tenia que quedar... Que acabés la primera cara i girar la cinta.
2: Que a casa meva dèiem l'autorreverse.
0: Sí, correcte.
2: I a part, era una passada. A part, també hem de dir recopilatoris que existien.
3: Hi havia molts recopilatoris.
1: Tu en portes un.
2: Jo en porto un.
4: Jo personalment vaig començar amb màquina total.
0: Això són les arrels. Això són les arrels.
2: Els dos primers, sobretot, que són els que fan...
1: Màquina total.
2: Els que fan el tècnic industrial i màquina i tot això.
3: Vaig començar amb el màquina total 4, jo.
1: Rompe con todo.
4: Jo tenia l'1 que sortia al Terminator.
3: El Dance Sessions. Dance Sessions també. Van ser els primers que em va enamorar.
2: Jo haig de dir que, ara que parlem del màquina total, el primer... Clar, jo tenia 11 anys i allò era música retumbante.
1: Sí,
2: no?
1: Era molt nou.
2: El meu sentit era molt fort, no? Sí. Després el segon, hosti, Chimo Bayo, sí, tal, sí. Hosti, dic, perfecte, ja comença. El 3 és el del Terminator, sí. que aquell doncs, va seguint l'estela, però ja comences a tenir-lo ja com una mica més comercial.
4: Sí.
2: El 4... També, perquè posin el Please Don't Go amb un màquina total 4, doncs, no, Please Don't Do It, no? Seria. I del 5 en amunt, doncs, ja els coneixeu. Vull dir...
0: Sí, després també hi havia l'Home Duro, que també estava molt bé.
4: Sí.
2: Que això era el recordatori
4: amb el Jesulín d'Euric.
1: Sí, el Corrupipi.
4: Que deia una frase que a mi no s'ha anat mai del cap.
1: Cuide CML, que se me le cuide.
4: Era boníssim.
2: Mare de Déu, quins records, eh?
1: Ha plogut, senyors.
2: Sí. Quantes primaveres, Massi? 22, sí. Ja?
4: Sí.
2: 25 a la Festa Major, recordem. Hem de traslladar-nos també abans de que estiguessin a la Fonteta, com ells molt bé han explicat. Com ha evolucionat la tienda al llarg d'aquests 25 anys, tant musicalment com estèticament?
0: Bueno, jo crec que podem separar... en dues parts, no? O sigui, el que és la tienda, diguéssim, de quan estava a Cala Francès i quan passem aquí a la Fonteta. La música ha anat evolucionant sempre. Nosaltres anàvem, diguéssim, arrel de lo que anava sonant el per què. O sigui, nosaltres sempre la nostra referència sempre ha sigut el per què. Perquè en aquell moment, doncs, bueno, creiem que eren els que manaven
5: musicalment. I segueixen.
0: Sí. El Pont Aeri també, el Pont Aeri també estava molt fort, però posava molt hardcore. I nosaltres, a ell sí que li ha agradat, el Cat sí que li ha agradat bastant el hardcore, a mi no m'agradava tant. Llavors no ens vam fixar tant en aquest referent. Però tot el que sonava el perquè era sentir-ho, anar-nos-en el dissabte a comprar discos a l'Hospitalet.
4: O el diferent disc, no?, de Granollers, també.
0: O el diferent disc, o després ja vam anar a la Sintètic, a Mataró. I era anar allà i dir, escolta, aquests temes que han sonat aquest dissabte al perquè, quins són? Aquest.
5: Molts complicats de trobar.
0: Sí. Molt complicats.
4: Hem de dir una cosa. Ha canviat tot tant que jo crec que abans l'emoció aquesta que teníem com a DJs, no? Perquè nosaltres no anàvem al perquè només a passar-ho bé, sinó que anàvem a estudiar
5: culturitzar-te una mica.
4: Els DJs que més ens apassionaven, que era Pastis Wenry, i aprendre d'ells, no? Que això és molt diferent, no? La persona que només va ballar o la que es va fixar com es fan les coses i aprendre d'ells, no? Jo crec que era tan brutal el fet d'estar allà i que et diguessin no, tema, no sé què, pum, i no et deien ni el nom i tu amb la galeta al disco mirant quin disco era.
5: I molts cops amb la galeta tapada.
4: Tapada, perquè
5: no veiessis el nom del disc.
2: Perquè no veiessis el remix exclusiu que havien comprat a Londres.
4: I tothom anava boig a la discoteca i què és això, pum, i al cap d'un dia tothom, em sembla que no sé què, i el
5: buscava. I no hi havia Chathams, ni hi havia històries d'aquestes que et poguessin xivar els tracks.
3: No hi havia internet.
5: Sí, internet sí, però no tan avançat.
2: Jo, si em permeteu, com que comentàveu de fixar-vos amb el que feien els DJs, jo una vegada a mi Toni Paret em va renyar perquè no mirava el que feien ells. O sigui, m'explico. Vaig estar al Boca, que actuaven el Josep Maria Castells i el Toni Paret, no? I en lloc de mirar a la pantalla, perquè ells punxaven en vídeo, llavors van començar des del Children of the 80s l'any 2015, clar, jo me'ls mirava amb ells. Me'ls mirava amb ells i mirava els botons a veure què feien, com ho feien, quin programa utilitzaven, etcètera, etcètera, no? I a mi el Toni em diu, mira la pantalla, Carles. I jo, ostres, que ho feu en vídeo, hola, va xulo, tio. Sí. I imagina que em cridin l'atenció per dir, no, és que no pares de mirar la taula i no pares de... Vull dir que igual ho fèieu vosaltres també, amb el Pastis i Buenri i companyia.
0: Per què hi havia una pantalla i també sortien ells,
5: sí, enfocada
0: a la taula, com ho feien
2: tot. I es veia com ho feien. Sí, xulo.
4: A ratos, perquè ja et dic, sortien coses psicodèliques que com miressis gaire a rato, el cubata que t'havies fotut, quedaves grogui.
2: Mare meva. Aquí hi ha una mica m'heu contestat, però...
0: Sí, però bueno, si vols que t'expliqui, per exemple, la tendència musical de la tienda, sempre hem considerat que ha sigut màquina d'aquí, la màquina catalana. Ens vam arrepenjar també molt a Hardstyle, a la seva època, que va ser també el que va sonar el perquè, que eren utilitzàvem de base, no? Bases contundents. Algú de hardcore, el Cat també li va posar algú de hardcore, i Hard Trends, que era el sello personalitzat de DJ Pastis. Era... I molts temes que tenien més de 10 i 15 anys. I estaven sonant ara com si fossin...
5: Nous de trinca.
0: I eren temes del 92, del 93, i dius, hòstia, que bé que sonava aquella música. És que era acollonant.
2: I que bé que segueix sonant, perquè a més estan editant vinils nous i remasteritzant les cançons de farà 20 anys.
0: No? Sí. Per això vam intentar agafar una mica de cada cantó, no? Agafar una mica d'aquí, una mica d'allà i crear el nostre estil personal.
2: Molt bé. Quins DJs o artistes han deixat una empremta especial a la història de la tienda? Jo vaig coincidir amb Ricardo Efe i amb Rubén XXL, que des d'aquí els envio una cordial salutació. El Rubén el vam entrevistar el dia 5 de juny, podeu ficar-vos al podcast i allà sentireu l'entrevista amb el Rubén. I el Ricardo Efe, que va ser l'única vegada que vaig anar a Chassis, van ser 12 hores, no havia anat mai a Chassis, em van dir uns col·legues d'on estudiava el cicle formatiu, diu, anem a Chassis, tal. I dic, hosti, vols dir que em fa pal i tal? No, vine. Només vam sortir per anar a fer una hamburguesa al McDonald's d'allà a prop. I
5: vau tornar? Uita.
2: Hi havia el Ricardo F, era l'aniversari del jefe de xassis, a tots ens va convidar a xupitos i jo no dic com vaig ni tornar. No, sé, no me'n recordo.
5: Deixem-ho aquí,
2: però va ser la bomba.
4: Va ser l'hamburguesa, va sentar malament sí. L'hamburguesa, a mi em passava.
2: Sí, no. és possible. No, però tinc un bon record perquè pensava, dic, hosti, aquí hi havia Megatron.
5: Clar,
2: hòstia. Aquí hi havia Megatron. Sí, sí, sí. Aquí baixava el Castells o el Fernandisco amb la...
0: Sí,
2: amb la nau espacial, amb l'Omni. Omnibus.
0: Sí, molt bona aquella, eh?
2: Molt bona.
5: L'Omnibus, sí.
2: Hi ha alguna nit o alguna anècdota viscuda a la tienda que considereu impossible d'oblidar? Bueno,
0: buf.
2: A
0: veure... Bueno, ens hem saltat.
2: No m'heu contestat. Va, Ivan, fot-li.
0: Bueno, DJs que hagin marcat una empremta a la tienda, doncs, pues bueno, jo crec...
5: Hi ha bastants.
0: Jo crec que tots.
5: Hi ha bastants. Tots els que han vingut, cadascú ha portat el seu granet de sorra, al final.
0: Jo crec que tots han marcat
2: Pastis
0: una...
2: Pastis i Buenri...
0: Sí, però Pastis i Buenri poder són els que més repercussió van tindre, perquè, clar, en aquell moment... Era...
4: Sí.
5: Quan vam convidar Pastis, que van ser uns cabrons, va ser una convidada que no ho sabia ningú de la tienda. Cap ningú de l'equip ho sabia, només ho sabia.
0: Sí, jo i el Cuni.
5: I el Cuni. Sí.
0: Érem els únics que sabíem que Pastis vindria a punxar aquella festa major. No ho sabia ningú. Si vam aguantar
2: com,
0: el secret...
2: Com que tampoc hi havia xarxes socials, va dir «Ei, família, que estic aquí, gata!»
0: No ho sabia. Bueno, no, sí que hi havia xarxes, eh? Sí. Estem parlant del 2014.
3: 2015, no? Va ser...
0: Sí que hi havia xarxes, sí.
2: Sí, però bueno. Messenger, potser...
0: Facebook.
5: No, Facebook.
2: Sí, sí. Facebook i Messenger. Sí, sí. Bueno, sí, sí.
0: Però ho vam portar molt en secret. No ho vam dir a ningú. I imagina't la cara de la gent estar a les dues de la matinada punxant a la tienda i de cop apareix el Pastis amb la maleta aquí a sobre de l'esquena.
5: La gent baixava corrents cap a la carpa a avisar tu, que hi ha DJ Pastis a la tienda.
0: La gent es va quedar... petrificada, diu, hòstia, com pot ser això? Sí, sí, nanos, aquí el teniu. Pues va pujar de la carpa, va començar a pujar gent i es va omplir la sala.
2: Ara entenc el pastís, perquè com que era una pastisseria, ara entenc jo. Ara lligo.
4: Tot
3: va relacionat.
2: Tot va relacionat.
5: Vam portar el pastís.
2: Sí, vau portar la cirereta del pastís, no?
5: Exactament.
2: Devia ser una passada aquell dia.
5: Molt xulo.
0: Molt xulo.
2: I d'una mar de gent.
5: D'ençà d'aquest cop vam començar a convidar DJs del calibre de Pastis i Wenry. Ja vam pujar una mica el llistó, no?
4: Sí, hasta Nando Discontrol.
5: Que també hi ha anècdota del Nando, amb el Cuni, molt maca.
2: Podríem dir que aquesta fos una nit que no oblidareu mai, perquè és la pregunta que us volia fer, era aquesta. 100%. Després,
5: 100%. Però cada DJ té alguna coseta, o cada nit que tens un record maco d'aquella nit.
4: Sí.
5: Però com especial, la del Pastis és correcta. Sí, sí, sí. És una anècdota xula.
2: Com ha canviat el perfil del públic de la tienda des dels inicis fins avui?
3: Bé, el perfil del públic diria que més o menys s'ha mantingut sempre el mateix. Potser sí que ha vingut gent nova, però més o menys el públic que hem tingut sempre ha sigut fidel a la tienda i ha continuat venint.
5: Sí, és gent del nostre cercle, al final.
3: Sí. Passa que després la gent que potser pujava més de Caldes va deixar de pujar pel tema de desplaçaments, també. Però més o menys sempre s'ha mantingut igual. Passa que ara, des del Covid, va haver-hi una mica de peron, després ha tornat a costar una mica engegar un altre cop. Però normalment sempre hem tingut els mateixos...
4: Sí.
3: El mateix
0: públic. Clar, estem parlant de 25 anys. La gent que venia fa 25 anys enrere, ara ja tenen els nens ja a casa a la universitat.
4: Sí.
0: O sigui que...
5: Anem creixent. Clar.
3: Ara, veus gent, doncs sí, de 30, 40...
5: I cada cop 50, fa més mandra,
4: la,
5: pujar.
3: Però ara...
4: El tema de festa major, per això...
2: Però tot torna,
4: Faig un incís, o sigui, la festa major... Jo vaig veure molta gent jove.
5: Sí.
4: O sigui, això és molt guai perquè estàs veient que com abans nosaltres érem jovenets i ens flipava la màquina, doncs ara jo també estic veient que la gent jove d'ara els està flipant un monton a nosaltres. Inclús
2: I al tanto, perdoneu que us interrompi, al tanto perquè hi ha una nova generació que li mola moltíssim les cançons dels 90, però flipen.
5: Sí.
2: I dius, i hem tingut el prestigi de poder haver viscut aquestes dècades tan impressionants musicalment parlant, no?
0: No, ja pugen generacions. Mira, el meu fill té 13 anys i escolta cançons dels anys 70. I dius, hòstia, no t'agrada el reggaeton? No. Què t'agrada? Les cançons dels anys 70, Fleetwood Mac... I ningú li ha ensenyat això,
2: Doncs el dia 11 de juliol, a Castell d'Aro, un servidor farà un vespreig del 70.
0: Hòstia.
4: Hòstia, ho ha vengut, eh?
2: Que... Ja, ja aprofito ja per...
4: Ho ha vengut, eh? Pam! Ho ha vengut bé.
5: Vols dir que no havíeu quedat entesos amb
4: sí,
5: aquesta...
4: Sí, sí.
2: Sí, jo li feia senyals, dic, ara?
0: Ara.
2: Molt bé, tinc una sorpresa per vosaltres.
5: A veure, va. Hòstia.
2: A veure si aquest senyor doncs, us envia salutacions per tots vosaltres i per aquests 25 fantàstics anys de la tienda. Ui. No sé si se sent.
4: Espera, perdoneu,
2: no. No se sent, no se sent. A veure, coses del
5: directe.
2: Del directe,
5: passa,
2: eh?
5: Pot passar, home.
2: Claro. Són coses del directe.
4: Direm que ha saltat l'agulla.
2: No. Ara sí. No, què anaves a dir?
6: No, que des d'aquí ens envia una salutació. Són increïbles, ho fan... Home. Increïble, són molt bona gent i de veritat que estic, jo com vaig allà estic a casa, me cuiden molt, me ric molt, són encantats, de veritat.
2: Jo vaig tenir el privilegi de punxar a la tienda i
6: sí?
2: no vaig posar màquina perquè em van dir, no, màquina no aquesta ja vegada, com que és un esdeveniment solidari, exacte, com que era un esdeveniment solidari, doncs vaig haver de posar tots els temes més comercials i més
6: sí,
2: i tal,
6: sí, bueno.
2: I em va agradar molt, la veritat, l'experiència va ser molt maca.
6: La punxen de puta mare, eh? Ho fan molt bé.
2: I inclús m'han aconsellat doncs, alguns temes i tal, el de, com es diu, aquell, el de...
6: Bueno,
2: aquell
6: jo,
2: que
6: jo,
2: fa...
6: Jo,
2: tiririt, el del...
6: El Darren Styles.
2: Aquest és una autèntica passada.
6: Una borrada, sí.
2: És una borrada de tema i és el que amb el que tanquen ells la sessió, no?
6: Molt bons, ja, són molt bons. Potser ho fan de puta mare, és que és molt bé. És molt, la veritat. És que sí.
2: No, digues.
6: No, i a part, me'l vaig trobar, un dia vaig anar a prendre amb algú, a Godra, quan vaig anar a prendre algú, que volia ensenyar a la sala per fer la festa i tal, el dia que vam estar.
2: I
6: me'l vaig trobar per allà tots, hombre, no, què fas per aquí? Som de puta mare. Mira, que m'he escapat aquí, hòstia, cabró, no sé, som molt bona gent.
2: Què us sembla, el Rubé?
4: Molt ben parit.
0: Dues vegades ha vingut a la tienda, ja?
2: Dues. I per aquest 25 anys podeu avançar alguna cosa o
5: encara no.
2: Us ho guardeu?
5: Guardem cartes.
3: Està en projecte.
5: Està molt difícil, eh? Està molt difícil.
2: Sí. L'Ivan posa cara d'igual que el pastis.
0: Sí, no... Saps què passa? Que aquí Sant Feliu, sóc que diguis mu?
2: Ja està.
0: Ja està, eh?
2: Ja està.
5: O et tires un pet i el sap el veí.
2: Ah, sí. Aquell als Serrats, eh?
5: Sí.
4: El de Can Guerri.
0: Preferim mantindre-ho en secret i ja arribarà el moment de deixar anar la bomba.
4: Bueno, la gent que ens segueix ja sap que sempre hi ha algú. I...
5: Sí, home, sí, sorpresa n'hi haurà.
2: Algú farem.
4: I que li assegur.
5: Sí. Algun convidat hi haurà, sí. Però és molt complicat perquè els grans DJs o els més tops que són Màquina Legends, lògicament...
3: Estan molt lligats
5: i pica. La cosa
2: Màquina Legends, pels que oients que no sàpiguen qui són, doncs DJ Escudero...
0: Metralla, Pastis, Buenri, Sisu, Nau...
2: Buenri, Sisu i Nau. Vull dir...
5: I tenen exclusiva a Catalunya només amb Màquina Legends.
2: Vaja.
5: Així que...
3: A sobre també coincideix amb un dia que fan ells
0: sí.
3: Un festival.
0: El Waterland.
2: Allà a Lloret, no?
5: Sí.
3: És complicat.
5: Però bueno...
3: Estamos trabajando en ello.
5: Hi ha alguna coseta lligada.
2: Bueno, aviam, ja tinc ganes de que arribi el dia.
5: A nosaltres també.
2: Sí. Unes ganes boges. Quin paper ha tingut la tienda dins de la vida social i cultural de Sant Feliu de Codines? És a dir, una mica ja m'ho
5: sí,
2: explicat, explicant, però pues, que això però... és tan pesat, aquestes preguntes, que dius, hosti, sempre està rizando el rizo, no?
5: A veure, bàsicament, tot i que som un grup reduït, una discoteca petitona, uh-huh. El que va fer que, o sigui, poder convidar DJs bons, vam aconseguir que vingués gent de fora del poble...
2: Uh-huh.
5: Amb la qual aquesta gent també coneixia Sant Feliu, cosa que si no potser no hauríem pujat. Bàsicament és això.
2: Veu posar l'agulleta a Sant Feliu de Codines
5: sí,
2: i dir
5: sí.
2: Que som aquí, eh?
5: Exacte.
4: Jo he afegit una cosa que no hem dit, que crec que tant a Terrible com a mi, com DJ Cat, ens va canviar bastant un concepte que era el fer el salt a una macrodiscoteca, que això no ho
5: és veritat, és veritat.
4: Vam convidar en aquell moment a
0: Alfredo, el Tracker.
4: Tracker i Alfredo, que eren boníssims. Jo, per mi, Tracker ha sigut i serà sempre el Messi dels plats.
5: Aquest home té un do.
4: És una borrada, sí, el que fa. I per portar els anells aquí, doncs, a Sant Feliu, a una festa major, ens van convidar al seu local, a l'Hospitalet, al Desk.
0: Al Desk.
5: I contra el Mataró?
0: No, primer el Desk.
4: Ah. Primer el Desk. Ah. I, bueno, jo he de dir, l'Ivan té més temple que jo, i he de dir que a cada sessió que anàvem fora a punxar, a mi les mans anaven que tremolava tot. Quan feia la primera mescla ja
5: n'he vist.
4: Però jo ho passava una mica malament al principi. I ho vam patar tant al Desk. O sigui, vam fer una hora, em sembla, no, Ivan?
0: Sí, una hora, i a part vam coincidir... El Desk obria els diumenges tarda. Uh-huh. Era l'últim local, sí, de màquina que aguantava del cap de setmana. Uh-huh. Però justament aquell dia, el dilluns, era festiu a Barcelona.
2: Ja. Yeah.
0: I que estava a petar de gent. Uah. I me recordo que vam arribar i una calor...
4: Sí, sí, sí.
0: Però
4: sí,
0: va ser posar el primer tema i veure com reaccionava la gent i, hòstia, l'adrenalina, allò va ser brutal.
4: Va ser brutal.
0: Va ser brutal.
4: Jo, és una experiència que potser és la millor, i mira que vam acabar punxant a Control, com deia l'Albert.
0: Bueno, mira, a Control Mataró és on dèiem abans el Megatron. Uh-huh. El Megatron va acabar, l'última discoteca que va haver-hi allà va ser el Control Mataró.
2: Yeah.
0: I vam acabar punxant allà, i dic, hòstia, jo havia trepitjat aquesta discoteca quan tenia 16 anys, que era el Megatron, sí, i ara estic punxant aquí.
4: Amb l'escric, eh?
2: Control va ser després de Chassis.
0: Sí, sí,
2: després,
0: sí.
2: Després de Chassis,
0: sí,
2: no?
0: L'última, sí, abans que tanquessin ja definitivament, i... va ser Control Mataró.
5: Què hi ha allà ara?
4: Res, un bloc de pisos.
0: Van tirar, no?
4: Sí,
0: van tirar.
2: Mare de Déu.
4: Pues clar, com que ho vam patar aquell dia al Desk, pues ens van convidar, l'Alfredo era resident també amb DJ Screak, era el Control en aquella època, i bueno, va tirar el fil, a l'amo del Desk els va encantar com ho vam fer, i van dir, hòstia, aquests dos nanos han d'anar al Control a punxar, tal... I clar, quan ens ho van dir, bueno, jo ja s'hi tremolava el Desk, en el Control ja no et dic. Perquè...
5: Allò era macro
4: i era la discoteca més potent de tota Espanya, no de Catalunya, d'Espanya, perquè teníem, sembla que, si no m'equivoco, uns 90.000 watts o 80.000 watts.
0: Sí, o sigui, era una barbaritat.
4: Era una burrada el que sonava el Control. I va ser però espectacular.
0: El que hi havia una petita diferència, no sé si te'n recordes, que el Desk era com el perquè, no? Punxaves,
4: sí, sí.
0: Punxaves
5: molt a prop de la gent.
4: Arran de públic.
0: Tenies les cares a davant. En canvi, el Control estaves a dalt.
4: Sí, era una cabina alçada.
0: I vull dir, no, et dona més seguretat perquè no tens la gent allà davant
2: no t'estan
0: mirant
2: allà,
0: aviam si falles o no falles.
2: Posa'm aquesta.
5: Oh, tio, això no.
0: També.
5: No. Això és horrorós. Això és horrorós.
0: També.
2: A mi em va passar això... en un festival dels 90, això.
5: Hauria d'estar prohibit.
2: Un festival dels 90, i em ve una senyora i em diu... Tot això que estàs posant està molt bé, però em pots posar la noche entera?
5: Hòstia, no, tio.
2: I jo hi dic, senyora, que no havia nascut la Vico aquí. No, o si havia nascut era molt petita. No. Bueno, però tu posa-me-la.
5: Bueno,
2: en fi.
5: Són 500 euros.
2: No, és que no li vaig posar perquè era un festival dels 90 i, evidentment, la temàtica era...
0: No tocava.
4: No tocava.
3: Sí, sí.
2: En fi, anècdotes a part. Quins han estat els moments més difícils que heu hagut de superar durant aquests 25 anys? Aquesta ja...
4: Bueno,
2: ja
4: jo,
2: ho feu,
4: sí,
2: eh?
4: No, jo ho tinc clar.
0: Jo crec que n'hi ha... Sí. Jo, per almenys, en puc dir dos. Veure, jo, per exemple, dispara. Quan va néixer el meu fill, crec que va ser un any o dos que no vaig punxar.
5: Vam fer un peron.
4: Sí.
0: Bueno, vau punxar, crec que va punxar...
4: Sí, jo sí que vaig
2: per un costat una cosa bona, sí. Ivan, però per l'altra
0: sí,
2: banda...
0: Sí, però jo tenia clar que jo el primordial era el meu fill i volia dedicar-me de ple i vaig decidir... Però em sembla que va ser un any que no vaig estar-hi. Però per mi va ser molt difícil, eh? Perquè era algo que ho portes a la sang i, ostres, volies estar allà, però bueno, un fill també és algo que no...
5: No passa cada dia, això.
0: No passa cada dia, correcte. Mm. I l'època del Covid. L'època del Covid també vam estar...
2: Va ser complicat. Tots parats.
0: Sí, tots parats.
2: I les discoteques van ser les últimes en desconfinar-se.
0: Sí.
5: Bueno, fèiem videosessions.
0: Sí.
5: Fèiem videosessions.
2: Videosessions.
0: Sí. I gravàvem mescles.
5: Sí.
3: De fet, en allà és quan es va crear Màquina Legends, em sembla que van començar tots els programes de ràdio.
4: El Flash FM.
0: I el programa aquell del Posades, on recordeu? De casa a casa.
2: De casa a casa. Ara ho anava a dir, eh?
0: Jo me'ls vaig tirar quasi tots, eh?
2: Veus, Massi, tenim telepatia.
5: Sí.
2: Tiro del pastís ha sigut...
3: En allà, jo diria que va arribar un punt que en allà la música màquina anava en declive.
0: Sí.
3: Anava cap avall.
0: Sí.
3: I a partir del Covid, quan es va tornar a engegar tot, allà em sembla que va tornar a engegar i va tornar...
2: La gent va tornar a 165 BPM.
3: Perquè es van fer molts
2: directament.
3: Exacte. Sí. Van fer molts programes, bueno, online o en streaming o el que sigui, i en allà jo crec que es va tornar a ressorgir tot.
5: Jo crec que la màquina ara està més a tope que en l'època durada, eh?
2: Fins i tot s'estan fent versions de temes com El boig per tu i tal, però més de hard dance, per dir-ho d'alguna manera.
5: Bones,
2: a un 140, no? El cap D, el DJ cap D, que és conegut del Carrera, del DJ Carrera,
5: sí.
2: I amb qui, bueno, estamos trabajando en ello, no? Vull dir que, bueno, igual l'entrevisto algun dia. Ja veurem, eh? No vull ara fer volar coloms.
0: Hem arribat a un punt que s'estan creuant molts camins. O sigui, venia la màquina, el hard techno...
3: S'ha fusionat.
0: El hardcore... I és com que ara... agafen tots una tendència...
2: Jo el que veig és que es passa d'un extrem a l'altre. O sigui, passes d'un reggaeton que et pot tenir 90 BPMs a la màquina que en té 150, o hard dance...
5: A quant punxeu? A
4: 175.
3: 170,
0: sí. 170. 170 com a mínim.
2: Vinga, aquí el Flying Free 165, però bueno, és igual.
3: Les èpoques bones a 180.
2: 180, mola meva.
4: Passa que depèn la producció que es fa d'un disco... La màquina té una cosa que potser no tenen altres grups musicals, que encara que vagi a 170, que sembla una bogeria, no ho és.
2: Yeah.
4: No sé si m'explico.
2: No ho notes millor, tant.
4: No, al millor hi ha un tema de reggaeton que el fots a 170 i
5: és infumable.
4: I és infumable.
5: Bueno,
2: pots barrejar, pel que diuen de la meitat, si conteu la meitat dels BPMs,
0: una de 170 un bombo per dos.
2: Amb una de 85. Sí.
0: Pots fer-ho.
4: La màquina està, jo crec que, preparada perquè vagi aquest ritme, precisament. I a part que és un estil que és canyero. Tant. Un estil que et crida, fotre-li una mica de xitxa.
3: Tant lenta com ràpida.
4: Sí.
2: Com heu viscut l'evolució de la música electrònica de la màquina des de l'època daurada fins a l'actualitat?
4: A veure...
2: Estàs de quesito, eh?
4: Sí, no, és una mica el que hem parlat, no? Jo crec que quan vam començar no ens esperàvem tampoc mai ni arribar a una macrodiscoteca a punxar, ni muntar-nos aquí a la sala Sant Feliu, en el Cívic. No sé, tot va començar a casa meva. La idea era una mica, pues, tindre un lloc on juntar-nos, escoltar música, i a mi que em flipava punxar, pues, liar-la, no? Com el nen petit que somia ser Messi, no? I té una pilota tot el dia i fot xuts i somia ser ell, pues, era una mica aquest el meu objectiu al principi, de dir, hòstia, jo vull ser com, però tu no et pares mai a pensar, hòstia, la gent li agradarà, em seguirà, i... Quan ho vam aconseguir, entre cometes, de tindre el públic que hem tingut, que jo per mi han sigut els millors que podríem tindre, perquè ens havíem fet estar pancartes a la discoteca de sou els millors, sou seguiu donant canya molts anys. I, o sigui, jo tot això ho agraeixo. Igual quan vam anar Anònim, que ens van vindre a veure tots, no sé quanta gent de Sant Feliu va vindre, però sí, va ser una borrada.
5: Era una bona colla. De fet, hi ha una foto que
4: sí,
5: sembla que està...
4: El desk igual, el desk Hospitalet igual.
5: Sí, que hi havia un fotimer de penya.
4: El control també, o sigui, jo don gràcies a tota aquesta gent també que es mereix, pues, el mateix, no?, que nosaltres. Al final, l'èxit d'haver aconseguit coses... també te'l dona la gent que et ve veure i t'apoya, no? Perquè et dona forces per seguir i fotre-li gas, no? I jo crec que hem tingut moments de baixón. Jo personalment, com deia l'Ivan, també l'he tingut. El Covid, doncs, em vaig apartar, vaig penjar les botes fins al dia avui, que, bueno, són anys, són 7 anys, més o menys. Ho vaig fer per temes personals, perquè creia que també, com l'Ivan, no? Vaig tindre un nen i creia que era el moment de calmar-me una miqueta, de saber qui era DJ Cat i si DJ Cat tenia que seguir existint o no.
2: És una època per reflexionar, sí, no?, d'alguna manera.
5: Sí. Any sabàtic.
4: És difícil...
0: Un any sabàtic. Jo també ara estic patint un.
5: 7 anys sabàtics.
4: 7 anys sabàtics, sí, sí. I, bueno, crec que vaig sanar tant que ara sóc capaç de tornar i amb més força que mai, perquè crec que la màquina també està amb més força que mai. La il·lusió m'ha tornat i... Agraeixo també als companys que m'hagin agafat un altre cop amb els braços oberts.
2: És el que ho va començar tot.
4: Sí, bueno. Però al final crec que la vida es tracta d'això, de caure, d'aixecar-te, caure... Perquè això és lo maco. Si fos tan fàcil o tot fos recte amunt, jo crec que no tindria gràcia res.
5: Està clar.
2: I no és fàcil,
5: Estorbó,
2: eh? No,
5: és
2: fàcil.
5: És com el Fènix.
4: Sí.
5: És com el Fènix, ha tornat de les cendres.
4: No, perquè l'estiu em cremo.
5: És veritat, és veritat.
2: O com, el Terminator, he vuelto.
3: He vuelto, sí.
2: O volveré, no?
0: Baby. Hasta la vista, baby.
2: Sayonara, baby.
4: Així que
0: Sayonara, baby. Sayonara, baby.
4: Així que la gent de Sant Feliu sàpiga que aquí hi ha tres DJs que fotran molta xitxa i que es preparin.
5: Festa Major fa por, eh?
4: Festa Major fa por.
2: Sí. 25 anys i per 75 més, si cal.
5: Tant de bo.
4: Si vivís.
2: Sí, home, sí. Què creieu que fa que la gent continuï tornant a la tienda després de tants anys?
0: Bueno, jo crec que el que ha trepitjat la tienda sap el bon rotllo que es respira allà dins, no? Jo me'n recordo quan vam començar a sortir de festa que hi havia, diguem-ho així, hi havia un ambient una mica més tens, no? Feia una mica més de respecte a sortir, estaven els ambients una mica d'allò, però nosaltres des que vam obrir la tienda sempre ens hem pogut penjar la medalla, inclús ens ha felicitat la policia municipal, ens ha felicitat l'Ajuntament, sí. Zero baralles.
5: Ni una.
0: Ni una.
5: En 25
0: així,
5: anys, eh?
4: Sí.
0: Pues, 24
2: anys.
0: Tota l'època que la tienda està al centre cívic, zero problemes. I això ens ha donat, pues, una garantia de que ho estem fent bé, no? I la gent que va allà, pues, la veus amb un somriure, la gent suada, i dius, ostres, la gent s'ho està passant bé. Això encara et motiva més a tirar endavant i a seguir-ho fent, perquè...
2: I si heu vist que, per exemple, s'iniciava alguna discussió...
4: Fèiem tàctica Pastis Wenry. Pastis Wenry tenien una tàctica increïble, que jo crec que ningú en aquest planeta ho ha fet mai, i és que el perquè quan hi havia una trifurca que es volia enganxar algú, obrien llums, paraven música, i pensa que només la gent de la pista, que agafava els dos o tres o qui fossin que s'estiguessin pagant, i al carrer en 3 segons. És que ni segurates tenien que actuar.
0: I pel micro... És com els hi feien una reflexió, no? De dir, escolta, aquí venim a passar-nos-ho bé. Això de les baralles, no.
4: Fora.
0: I clar, la gent es quedava com... Hòstia!
4: Sí.
0: Saps com a classe quan et criden l'atenció que es gira tothom? Mm-hmm. El mateix.
4: És una manera, que crec que és diu molt de Pastis i Wenry, i de la sala que era, no? Perquè, joder, en una altra discoteca això passa i es foten d'hòsties i els segurates foten hòsties i acaba una batalla campal. Els
2: segurates se'n van corrent.
4: I a Sant Feliu ens ha passat això, que em sembla que va haver-hi com una mica d'enganxada una vegada, vam obrir llums i no va durar ni 3 segons, ens va funcionar i no ha passat mai res. Perquè
2: clar, perquè la gent es deu quedar, què passa? Què passa? Sí. Què passa? Què passa?
0: Per això sempre jo considero que la gent segueix venint a la tienda per això, perquè sap primera que s'ho passaran bé, que hi ha bon rotllo, i a part ens coneixem tots. És un ambient molt familiar.
5: Bona música, sempre bona festa.
7: Hem sigut com una petita família i tothom ha vingut, ha disfrutat molt, s'ho ha passat molt bé, hem fet noves amistats... Sí. No sé, hi ha hagut sempre molt bon rotllo i...
0: Te'n donaves compte, hi havia gent de Sant Feliu, Caldes, Palau...
7: Sí.
0: I tots benvinguts.
7: Exacte. Sí.
0: Per què? Perquè tots anàvem a lo mateix. A escoltar música i a passar-nos-ho bé.
5: I a fotre la festa.
4: A més, com que estem mig sonats, que només fem que animar pel micro, vinga, som-hi, fotre canya, doncs això també.
5: I l'Estorgó també insulta. També insulta la gent.
4: Bueno, vinga, amb el perits no és un insult, és carinyo.
5: No, coses més gordes, he sentit. Coses més gordes, he sentit.
4: Això era ja a les 6, quasi al matí.
2: Això ho deia Gerard Quintana, no? Bon animal perits,
5: sí, sí.
2: Exacte, sí. I l'última ja... Bueno, ja us en faré més. Us en faré unes quantes més que encara tenim temps. Quan mireu enrere, què és el que us fa sentir més orgullosos de la trajectòria de la tienda? Una mica el Miquel estava explicant que heu fet molts amics i tot això,
5: sí,
2: no? Expliquem una mica...
5: Però,
7: bueno...
4: No diguis
7: això, a part de la família que havíem creat, ara, aquests dos últims anys, podria dir... Pues ha vingut molta gent nova, també. Vull dir, ara, amb el tirón que està tornant a agafar, pues molta gent, inclús jo havia parlat l'última festa amb un nano de Barcelona que havia vingut de Barcelona.
5: Ostres, si és veritat.
7: Saps? Que dius, ostres, com de Barcelona acabes aquí a Sant Feliu. I... Però són gent que suposo que li agrada molt aquest tipus de música, aquesta festa i tot. I suposo que alguna cosa haurem fet bé, també, perquè tota aquesta gent vingui. I vingui a passar-s'ho bé i a disfrutar.
2: I és conservar el Vallès l'únic local, diria jo, de màquina.
5: Dels que queda petits.
2: Que actualment queda dels petits, no? Vull dir que és marcar Sant Feliu i que vingui un noi de Barcelona.
4: Jo crec que hem aconseguit
5: fidelitzar.
4: tindre un estil propi com el perquè pot tindre o tenia. Jo crec que la tienda, tothom sap que és la tienda perquè som d'una manera que potser encara que obris Caldes un local no ho tindrien, això, perquè tenim un estil propi i una forma de ser, com diu el Miquel. Uh-huh. Som molt propers, som una família i donem una energia que jo crec que... Sí, que, hòstia, que vas a discoteques de màquina i no te la dones.
7: La transmets al públic.
4: Que
7: potser està
4: el DJ punxant i ni parla. I a mi és molt important un DJ que interactuï amb un micro i dongui canya i parli i digui, me cago en l'hòstia, som-hi!
5: En Charlie Chauté, eh?
4: Clar,
2: jo a mi també em passa això i de fet també m'he inspirat amb Toni Paret que li dones un micro i no para de xerrar.
5: Ricardo F.
2: Abel Almena també que es pica amb la gent. Sí. Venga, no sé què, venga, fot-li, saps?
5: Xavi BCN també.
0: Jo crec que
5: també
2: això és bàsic.
7: Insulta molt.
0: És bàsic i necessari.
2: No posen allà a posar la música, no dir ni piu.
5: Ah, no. Mira, tu coneixes el, com es diu, el Paco Osuna?
2: No, jo Paco Pil sí que el conec.
5: No, Paco Osuna.
2: Paco Osuna, sí, és de House. Estàtic, és de House, estàtic.
5: Tecno. És del grup de Richie Hawtin, de Minos. Sí, pues aquest senyor no té expressió. Comença a punxar i menja, va, està amb un xupa-xupa a la boca i no mira ni al públic.
0: Sí, bueno, en un moment dado.
5: Fred,
4: per això punxa Tecno.
5: Que punxa de puta mare, és un referent, ho fa molt bé. Sí. Però no interactua amb el públic.
2: Jo no sé, Cal Cox, per exemple.
5: Això és el rei.
2: Que això, sí. Aquell alça les mans rei, i la gent... Sí, dius,
0: Cal Cox és...
2: Ja estan
0: és
2: allà i estan així... No diuen res, però t'alçant la mà i dius... Mare de Déu, senyor...
5: Paraules majors.
2: Estem parlant d'un dels
5: reis. Has vist la col·lecció de vinils que té aquest home?
2: Uf, no l'he vist. Ja la miraré.
5: Investiga, ja ho veuràs. Ho faràs.
2: Quin tema no falta mai en les vostres sessions? Aquell que digueu... Sempre posen aquest.
5: El gegant del Pi.
2: Això és per la sessió de vincles, que per cert el 25 de juliol estarà un servidor posant el gegant del Pi si cal.
5: Hem quedat d'acord.
2: Fica't a huevo.
7: Ja ho havíeu parlat, això.
5: Sí, ara m'està guinyant l'ullet.
4: Aquest espai està patrocinat.
0: A veure, jo crec que hi ha un tema, que és especial, que és amb el tema amb el cant de camp, sempre, diguéssim, el que era la tienda, que és el Rex Antoni, Polaris Dream. Aquest és el mític amb el que hem tancat moltíssimes sessions. És molt mític.
4: Explica bé terrible com s'acabava la tienda.
0: Sí, bueno.
7: Sí, això és una altra...
5: Bueno, es veien calçotets, sí. Va haver-hi una pantalons
0: època,
5: baixats...
0: Va haver-hi una època que no me'n recordo qui va ser del públic, que ja estàvem tancant, estàvem posant l'últim tema i vam encendre els llums, i es va baixar els pantalons i amb calçotets ballant enmig de la pista. I clar, al veure'l, pues, un altre s'hi va sumar, i un altre, i al final vam dir, ens vam mirar tots i vam dir, va, vinga,
7: vam acabar tots
0: amb calçotets, ballant.
5: Mira, una de les anècdotes.
7: Punxant, a partir d'allà...
0: Festa major, que a les 6 del matí, o les 6 i mitja, i me'n recordo, tinc la imatge, d'entrar a la municipal a tancar, perquè la carpa havia tancat la música. Va entrar a la municipal i, clar, tothom en calçotets.
2: Sí. A ver, senyores, súbanse los pantalones.
4: Que els vam acabar tancant a fora.
5: I no érem
4: a la municipal
5: Cox,
4: vam estar un quart d'hora més punxant. O sigui.
5: No érem Cal Cox, érem calçotets.
4: En calçotets.
5: I potser hi havia calçoquets, també.
0: Va ser I arrel d'això vam tema, estar...
2: El tema principal serien els calçotets.
5: Sí.
0: I arrel d'això vam estar tancant dos o tres anys vam estar així, amb això dels calçotets.
4: Sí. Sí. Bueno, sense samarreta, després teníem unes valles perquè no accedissin a la pista i picaven les valles contra la terra. Bueno.
0: Això el DJ Calambre, que no està aquí, però...
4: Sí, el Calambre.
0: És el...
7: I l'Ivet. El pioner, és el pioner.
4: I l'Ivet també.
5: Sí, també.
7: Ara, actualment, les hem tingut a treure. Perquè...
5: Bueno, les hem substituït per plàstic.
4: Sí, fa menys soroll.
5: Sí, i es pot mullar.
4: Sí.
2: Passes un drap i ja
4: sí.
2: està.
4: Sí, les faran fer de cartró pel tema de contaminació i tal.
7: Ostres, el reciclatge.
2: I era una pregunta tècnica que acostumo a fer tothom, era analògica o era digital?
4: La música.
0: Analògica.
4: Analògica total.
0: 100%.
4: Sí.
5: Analògica i amb mixer analògica.
0: Tot.
4: Tot.
0: O sigui, la tienda fins fa poc era a vinil. Sempre.
5: I la Rodec, sí.
0: Teníem dos CDJ per poder ficar temes que no teníem en vinil, però el 80% de la sessió era vinil. I la taula era la Rodec, que sí, era analògica. Ara ens hem fet el pas al digital. Tots. Pràcticament ells van en controladora, jo vaig amb uns CDJ allà...
2: Deuen pesar molt les maletes perquè...
4: Moltíssim. Com abans que et portava sempre algú les dues maletes que passaven.
0: És que ha sigut un dels principals motius per començar a canviar, perquè les maletes eren criminals.
2: Les maletes, pels oients que ens estan sentint, eren les playlists d'ara, de Spotify o de qualsevol... no sé, qualsevol cosa que et vulguis fer per punxar, diguem-ne. És això, era això. O sigui, tu portaves una maleta amb tots els temes importats d'alguna banda tots, els remixos exclusius, etc. I llavors tu, doncs, ho posaves, no?
5: Què podia passar?
2: Jo vaig provar de punxar en vinil, però em vaig ratllar un i se'm va trencar l'agulla.
4: I... Sapiguessis les que han trencat les agulles, eh?
2: Em va caure una agulla del meu pare, però vaja...
0: Home, jo sempre dic que hi ha avantatges i desavantatges, eh? Els vinil tenien les seves coses i el digital té les altres. Nosaltres, com que veníem de l'escola d'haver punxat sempre vinil, doncs, vulguis o no, tenies ja aquella confiança i sortia sol. Però clar, que si posa ara vinil, doncs et diu, hosti, això és molt complicat, eh? Amb el digital és molt més fàcil.
4: Ah, jo crec que ara qualsevol persona pot ser disc jockey. Jo crec que és l'avantatge...
2: Gràcies, Francesc, gràcies.
4: No, no. Tu podries punxar en vinil, perquè culturalment tens la història i l'oïda. Però em refereixo a que ara és molt fàcil, i més amb els equips que hi ha, és que ho fan sols, si vols. Llavors, et dones compte molt ràpid d'una persona d'ara que punxa màquina amb l'instint, no?, de baixar un crossfader, de fer... Depèn quina virgueria, no te les fa, perquè no han nascut amb això. Llavors, el vinil jo crec que és algo que mai hem d'oblidar i que de tant en quant s'ha d'utilitzar, perquè és molt més emocionant punxar en vinil.
2: Inclús et diria una cosa, Francesc, de... Els que baixen el pitch, que baixaven el pitch del vinil, i ara, en canvi, hi ha un botonet maleït que es diu sync.
4: Sí. Que jo l'odio i no el fico, tampoc. Que ara que punxi amb CDJs no el toco, aquest
0: botó. No, però jo, mira, per exemple, jo, molta gent, jo m'he trobat gent professional que ha punxat a vinil, ara punxa amb CDJ, els 3.000, i tiren del 5. Però per què? Perquè a aquesta persona ja no li has d'ensenyar res. Aquesta persona...
2: L'explicació tècnica és que si apretes el 5... et permet tenir més creativitat per la resta.
0: Correcte. Correcte.
2: Això és la teoria, que tots ens la sabem, eh?
0: Sí.
2: Però sí, és veritat, vull dir, llavors pots dir, hòstia, ara amb els stems, doncs pots jugar amb capeles, amb instrumentals,
3: loops.
2: I tot això, loops, etcètera.
0: Però que igualment una persona que ha punxat 30 anys a vinil, ha fet sessions increïbles i ara diu, doncs ara vull punxar amb el 5, doncs punxa amb el 5, si no passa res. Perquè tu ja no has de demostrar res.
2: Jo en conec més d'un que... És igual. Dic, no, tio, que estàs apretant el 5. Diu, no. I dic, jo que ells coneguts i de prestigi, eh?
0: Aviam, que tampoc, si et pares a pensar, tu tens dos TDJ, una a la dreta i una a l'esquerra.
2: És que ara...
0: I dius, no apretes el 5, és que aquí va 172,5. 172,5.
2: Li puges i ja està. Però és que els CDJs, la controladora no és tan precisa com els CDJs de...
0: Vale, té un marge.
2: Té un marge, però és que, a més, és... Hosti, si ho vols posar a 150,5, per dir alguna cosa, ho pots posar.
5: Però com a 2,3 no.
2: No.
5: Et salta de 0,5.
2: Clar.
5: 0,05 et deu.
2: I llavors, aquesta diferència és la que et fa que se te'n vagi la mescla,
0: no? Aquesta diferència és la que has d'acabar d'afinar tu després manualment.
2: Clar.
4: Sí.
2: Has de córrer, diguem-ne, al deck i...
5: O apretar el 5.
2: O apretar.
5: Apretar el 5.
2: No. Fotem.
4: No el 5 de número, eh?
5: No.
2: A mi el botó de 5, si per exemple sincronitzes manualment, em va bé perquè quan sincronitzes s'il·lumina.
4: Sí.
2: S'il·lumina i dius, oi, ja està. Ja la tinc, no cal que apreti el botó. I moltes vegades no em cal ni apretar el botó, per això.
4: Jo aquest botó l'arrencaria de la meva taula, em fa ràbia.
2: 5 botons.
4: 5 botons.
0: 5 botons.
7: Però després tapa't els números, també, per això.
4: No, és que ni m'hi fixo amb els números. No, t'ho juro. Intento ja que punxo en digital.
3: A oïda.
4: És que ho trobo més emocionant. Si no és que en 2 segons l'he quadrat i què faig? Prenc un cafè.
5: No, després insultes.
7: Després xerres.
4: Ah, sí, em dóna temps d'insultar. És veritat.
7: Després xerres i ja està.
4: Xerro i ja està.
2: Podríem estar xerrant, però hores i hores i hores, però que ens queda res. O sigui, jo crec que heu fet el rècord d'entrevista de temps, perquè el rècord estàvem en 3/4 d'hora, portem 53 minuts. I mig, gairebé, el Miquel ja ho celebra, ja, copa de cava, vinga, va, Lúcegas!
4: On anem ara tots?
2: I ara, no em queda res més que agrair-vos la presència, que heu vingut fins als estudis d'Ona Codinenca, doncs, per ser entrevistats, per disfrutar d'aquests 25 anys de la tienda, per haver-nos explicat tantes coses. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres perquè heu vingut, l'Albert, l'Ivan, el Francesc, el Miquel... Gràcies al Lampista, també.
7: Per convidar-nos.
5: Al Lampista, sí, Lampista, que no hi és.
2: Al Lampista, que no hi és, i al Marc Cuní, també.
7: A l'Ibicenco.
0: No, ha sigut un plaer estar aquí, sí, la veritat.
4: Ens ha fet molta il·lusió, la veritat. Sí, a mi feia molta il·lusió vindre.
2: Jo crec que era el mínim. Sí. Era el mínim, i 25 anys no es fan cada dia, ni 26, ni 27, ni 28. No, no. Vull dir, els fas una sola vegada. Sí. Sí. Però els 25 anys sempre està bé perquè et fan...
5: És especial, és el quart de segle.
2: Un discotur en el temps, no? Sí, per dir-ho d'alguna manera.
0: Les noces de plata, no?
5: Sí, sí.
4: Que ara jo llenço una idea aquí a la ràdio en directe.
5: A veure.
4: Quan vulgueu, els d'Ona Guinenca, podem fer un set a tres plats, aquí amb DJ Terrible, el senyor Sanz i jo.
2: Es pot fer un especial, per què no?
4: Un especial aquí en directe. Si la gent ho vol, pues, sí o no.
0: A vinil?
5: A vinil.
2: A vinil.
4: A el que vulgueu.
2: A veure on te'ls posem.
5: I amb calçotets.
4: I amb calçotets. Insultar no insultarem, a la ràdio.
7: Jo m'atreveixo a vinil, també. Encara que no tingui aquí.
2: Anem a acabar com Déu mana, anem a acabar com Déu mana ja, perquè tinc un tema molt, molt bo per vosaltres.
4: Molt bé.
2: Vinga, va, moltíssimes gràcies. Molt bon Sant Joan, molt bones vacances. El Discotour s'acaba aquí, però hi haurà sisena temporada... amb Love the 90s, amb molts festivals que estan per venir, perquè ens ho passem la mar de bé fent-ho. Igual que ells ens ho han explicat, que s'ho passen tan bé punxant i recordant aquests 25 anys de la tienda. Vinga, molt bones vacances a tothom. Sapigueu que hi ha res amb res. DJ Charlie estarà amb vosaltres el 25 de juliol als Vincles, el dia 11, Festival del 70, Castell d'Aro. I ja ens en anem gairebé al setembre, que ja vindrà la Festa Major amb els 25 anys de la tienda. Però abans un servidor estarà a Barraques.
5: Vinga, va.
2: Vinga, va, bon cap de setmana. I molt bones vacances a tots.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: terra de palla.
1: Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi semblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Ballbé, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit.
1: Escoltes ICAT.